0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: No pot... T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a
0: Icat. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a Icat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de

0: del jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
0: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
0: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants: per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front. La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamín han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
0: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
0: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Bellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i en marxa i marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
2: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus, a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 6 i 19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia, restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada, ens agrada.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona?
1: I diu... Una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir incòmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs aquesta frase ens hi sumem.

perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit, perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi o de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

És una d'aquelles artistes emblemàtiques dels anys 80 i aquesta cançó, Girl Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet, quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies, efectivament, només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Lauper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip, de fet, també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta és molt senzilla: apujar el volum i comprovar el que passa.

0: Dillow Park bufarà 73 espelmes. I tot i que avui és dilluns, tenim ganes de passar-ho bé. Deixeu que l'alegria entri a les vostres vides, perquè de la resta ens n'encarreguem nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dilluns, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé, fantàstic el
0: veus,
2: cap de setmana.
0: Ara estem de recuperada, de
2: sí,
0: remuntada.
2: Sí, ara dilluns, setmana curteta, perquè avui és dilluns, diguem-ne. Sí,
0: pels
2: que feu festa dimecres, és dilluns. Bueno, perquè algun... una mica d'ànim per llevar-nos aquest matí, els escolta, que no treballem dimecres.
0: I és que hi ha molta gent que el divendres ja va aprofitar per fer aquest cap de setmana llarg i que avui sí, demà tenen festa, eh? Sí, que la gent s'ho munta molt bé, eh?
2: No, teletreballem. Des de l'Empordà, no, ja ens ho coneixem. Ja ens ho coneixem.
0: En tot cas, felicitats als que avui heu aconseguit tenir dos dies de festa i inclús així heu posat la ràdio a les 5 del matí.
2: Home, perquè és que... què millor que estar dormint al llit o estar des del llit i poder escoltar matiners.
0: Per favor. A partir de les 6 avui, per cert, torna Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui sí, el tornem a tenir aquí. Ell sí que necessita una recuperació llarga, però escolta'm, nosaltres molt contents de tornar-lo a tenir. Escolta, parlarem... tornarem a la mina on hi ha desnonaments altres vegada avui, estan previstos avui. Després parlarem molt del que està passant a Madrid, perquè la instrucció del cas Begoña Gómez ha generat unes complicacions importants entre la policia, la justícia, la pobra justícia amb el jutge Peinado. Parlarem amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial, i també amb el Carlos Cué, que és periodista del País, per saber com reacciona el govern. I després parlarem d'un tema important i seriós, que és el fet de treballar amb calor. I de treballar a l'exterior, els temporers, anirem a Lleida, a persones que treballen a la construcció, per saber una mica si a mesura que va avançant el canvi climàtic hem de començar a plantejar-nos que certs mesos hi ha certes feines que no es poden fer. Després tindrem a Baltasar Garzón, que també serà molt interessant sentir-lo. Avui farem alguna esportiva del Mundial, perquè ja ve de gust parlar una mica de Mundial.
0: Egipte, Nova Zelanda, que ha acabat fa res.
2: 1-3, també l'empat d'Uruguai amb Cap Verd, que suposo que vas estar seguint amb intensitat aquest partit. Per tant, de tot plegat en parlarem i després una mica d'humor i ja haurem fet aquest dilluns.
0: Doncs escolta'm, com qui no vol la cosa, haurem arribat ràpidament a les 12. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, en l'Alfonso, bon dilluns també.
3: Bon dia.
0: Escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, per
3: doncs,
0: favor?
3: Doncs mira, com cada matinada ho sentíem, hem tingut partits del Mundial, la Nova Zelanda de Tim Payne s'ha enfrontat a Egipte.
0: Tim Payne és el gran futbolista d'aquest 2026.
3: La nostra gran estrella, no m'ho han preguntat cap altre, també t'ho dic. Tim
0: sí,
3: Payne
0: però...
3: ha obert la llauna amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I més enllà de Tim Payne, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito. Que s'ha fet viral perquè el seu amo...
0: M'encanta
3: porta...
0: la pausa dramàtica que has fet, eh? No?
3: Que clar.
0: A veure,
3: el seu amo... No, és que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol, el gos, amb la bandera de Mèxic, sí, i una gorra de conjunt.
0: Val.
3: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral, la xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
4: Mare meva.
0: Osito?
3: Sí, Osito.
0: Osito.
3: Busqueu-lo. Dic,
0: a veure, no per disfressar el gos, perquè el gos no se s'ha de disfressar, però no, una mica d'alegria en aquest món que tenim.
3: També t'ho dic.
0: Sí. Que, mira, escolta, fer una cua per fer un selfie amb un gos, sí, està bé, també. Sí.
3: Amb un gos disfressat.
0: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
0: I aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Paynes, Mundials i el món que està una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a un quart de sis del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc? Puja
6: doncs,
0: el pa.
6: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan y Medios. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant, poquíssim, però no com a, com a entrevistada. Ha parlat de l'èxit i us he fet res, un recull de tres ítems. Ella ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
7: Por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que llega con exigencias, pues ¿sabes qué es lo que pienso siempre? Digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco. Però dependemos de todos los compañeros.
0: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que hi ha.
6: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
0: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
6: Doncs hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, què voldria ser àvia i ella com seria.
8: ¿Y te ves como abuela?
7: Hoy me encantaría. Pero no.
8: ¿Quieres ejercer
7: todavía
8: de abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
7: Voy a ser muy pesada.
8: ¿También en esto?
7: También. No, no, pero pesada en el otro sentido.
8: En el sentido,
7: o sea,
8: de...
7: que le eduque a sus padres.
8: Mientras que te eduque tu padre.
7: A sus padres y yo estoy solamente para maleducar.
6: I llavors l'última perleta que he trobat, que sembla que estigui ja dedicada a tots nosaltres,
0: ai,
6: perquè
0: ai,
6: ella
0: ai,
6: també
0: ai,
6: és maquinera.
0: Ai, ai, a veure.
8: ¿Qué hora te despiertas?
7: Yo me levanto a las 5:30.
8: ¿A las 5:30?
7: Sí.
8: Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar. ¿Crees que has triunfado?
7: No, creo que soy una pringada.
0: Noies, noies, doncs ja ens ha quedat claríssim.
6: Està, però podria trucar-nos un dia.
0: La reflexió que fa Quintana... Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí.
6: Ah,
0: va, ai, home, aquesta, aquesta setmana ja el podem trucar al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
6: Doncs pues perfecte.
0: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja us dic ara
6: no,
0: que,
6: clar,
0: que quedem nosaltres, eh? T'ho dic, perquè no,
6: no sé
0: cobrem el que cobra la Quintana,
6: no, clar,
0: perquè la Quintana exacte, cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. En quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
6: Doncs que el dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs, amb l'onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada.
0: Veus?
6: Amb la seva família i n'ha parlat a la CN.
9: Coneixíem aquesta zona perquè vam vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més al cabra i superbé. Superguai.
0: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
6: Sí, sí, fa molta cosa.
0: Les bambes desfetes a l'espalt.
6: Ara és pitjor que ahir al matí.
0: És horrorós.
6: La temperatura d'ara mateix.
0: Ja us ho dic, ara que si heu de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca, perquè pugui passar millor el matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que ha engegat un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Claver.
11: Del carrer Sant Pere Claver, si passes, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si ets d'aquests rarets que l'estiu prefereix anar a la platja, a cremar-se i a trepitjar sorra bullint en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
10: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que aporten la dosi de context.
0: amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra l'equip dels matiners quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
6: Doncs es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
12: Just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
13: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
12: Dones públiques.
13: Dones públiques.
12: Que han contractat els teus serveis.
13: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
0: Ah, però escolta'm, aquí ell també explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
3: Sí. Bueno.
0: Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones aquí... Bueno. Aquí haguessin contractat els seus serveis.
3: A l'hora del cafè ho parlem.
0: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Per cert, aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla. Ha nascut una perla. Ja t'ho dic ara. Star is born. A veure, què passa amb Rosalía?
3: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut des de Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalía.
14: Casi me caso con una perla. Así yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
0: Boníssim, eh?
3: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
0: Exactament.
3: I per tant, tot agafa més sentit que mai.
0: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9:02 del matí. I a aquestes hores, estimada Lara, quins sons deixa la ràdio?
6: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda bergadana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ell es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
15: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè de l'emprenyament, si no ets capaç de convertir això amb energia per moure les coses només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què...

0: què estem escoltant ara mateix? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, a Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80, per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volem fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tot
0: els
1: guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
1: McCartney. M'ho he escrit així. És que ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir?
0: Clar que sí, la qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguero d'Astrocat.cat, bon dia, va.
2: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc bessons.
1: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està, bessons, ara hi hem passat.
1: Visca
0: el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moment recordarem algunes de les coses que va explicar en Jet Llàcer aquest dissabte col·lapse, també la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe, i sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
1: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Estàs preparat?
0: Vinga, va, sí,
1: doncs
0: estic preparat. Som-hi.
1: Comencem felicitant l'estupenda, única i meravellosa actriu Meryl Streep, que emprada o sense celebrarà que en fa 77.
0: Estupenda.
1: Ell és molt maco, molt bona gent, i avui també fa anys, és el Quim Masferrer, que en fa 55.
0: Home, molt bé.
1: Escriu una pàgina més de la seva vida l'escriptor Dan Brown, que arriba als 62, i per últim, però no per això menys important, pareu bé les orelles, fa anys Leire Martínez, en solitari, bufarà 47 espelmes.
3: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Us acompanyem fent el primer cafè del dia, com cada dia de dilluns a divendres des de Catalunya Ràdio. Som els matiners, engeguem la setmana i ho fem amb Cher.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
3: I entre els matiners ens queden dues setmanes per acabar la temporada. El dia 3 de juliol posarem el punt final a aquesta primera temporada dels matiners de Catalunya Ràdio i us recordo que ens encantaria escoltar-vos en directe aquests que, igual que nosaltres, heu començat temporada a les 5 del matí i cada matí us lleveu amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí uns moments, 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades perquè ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. I us hi acompanyarem com cada dia de dilluns a divendres. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso també molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
4: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
3: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
4: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
5: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
3: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
4: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
6: Això afegís estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
3: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
4: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècord superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
3: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
4: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
3: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matinada hem estat molt pendents de Colòmbia.
4: El candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
4: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que no marxarà del sud del Líban.
7: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
3: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar avui que deixa el càrrec.
4: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
3: Keir Starmer, que em sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
4: Exactament així.
3: Gràcies, Anna.
4: Fins ara.
3: Oi, és dilluns, comença la setmana, 6:45 a.m, Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Starmer. Que...
3: Sí. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
3: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
8: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i El País, El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
9: I si algú surt en totes les portades és Lamin Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamin que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País.
8: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
9: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
3: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
9: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
8: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el Poder Judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir la decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
3: Fent camisa cap a 6:45 a.m. Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Bon dia i bon dilluns.
3: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha trencat totes les expectatives?
10: Doncs els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol.
3: Veus?
10: La setmana passada us explicàvem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm. Avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston.
3: Bueno,
10: van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu, per exemple el 4 de juliol. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, la premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa a neteja. Després de la festa,
3: veus?
10: Van dedicar una estona a recollir la brossa que havien tirat.
3: Molt bé.
10: Eta, molt a favor.
3: Quan merdes, almenys recullo.
10: Exacte.
3: Que hi ha gent que...
10: Que no.
3: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
10: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
3: Quan?
10: 88.000 euros.
3: Home, clar, és que a veure, amb 88.000 euros no ets feliç?
10: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
3: Oh, sí,
10: pel
3: sí,
10: que
3: clar,
10: fa
3: sí, sí.
10: A tema econòmic. Saps que no has de patir.
3: L'emocional ja és una altra història.
10: Exacte.
3: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
10: sí,
3: eh?
10: Sí, no, perquè hostia, llavors ja vas fent i ja no mires si va baixant.
3: Tens la vida solucionada. Bastant acomodada.
10: Bastant acomodada. També et diré que com més tens, més estires.
3: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedra Alves, potser això
10: sí,
3: no t'arriba.
10: Sí, sí,
3: també
10: o vas a restaurants de 100 euros
3: clar,
10: per barba cada dia,
3: depèn.
10: Com a mínim.
3: Proporcionalitat.
10: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Mm. Encapçala el rànquing Madrid i tanca aquest podi.
3: Sí.
10: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purt, pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països aranjats.
3: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
10: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoins.
3: Mm.
10: Llegim a la BBC com un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que més ràbia li devia fer.
3: Sí, enxampat en llana de telèfons.
10: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al sonar.
3: Mira.
10: Els agents el van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat.
3: Mm?
10: Explica això, sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
3: Important. Es va al sonar als festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
8: Sí, ara mateix, Canalies, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga, i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament, quan surti el sol, a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre, que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, als 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
3: Si heu de sortir de casa a aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
11: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació, es dirà Després de nosaltres, això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec, per tant, bones notícies per al teatre musical català, sens dubte, i per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre, a veure si t'agrada això.
3: A veure.
11: DJ Simfònic, el Festival Blau Marí al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Simfònic i la Royal Film Concert Orchestra que fusionaran doncs, tota l'energia de l'orquestra simfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody. Hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
3: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 6:45 del matí, avui movem el dial fins al 2016. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
12: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
13: Doncs miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999, són 80.000 números en joc.
12: Sí.
13: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000, i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,400000125.
3: Deia el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
14: Però i l'esperança? I aquell sí. moment que dius, mira, ara ens jugarem, aviam què passa.
3: La il·lusió. Un divertiment de la vida,
14: gràcies,
3: no?
14: Escolta'm, sí, sempre tens tota la raó, sempre sí.
3: En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco. Un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: I a partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Mayol?
14: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després també d'aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sancionen el jutge Peinado, que és que ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell, amb la Concepción Sáenz i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor, perquè amb aquestes temperatures que abans comentàveu hi ha certes feines que són de risc directament. Anirem a Lleida a parlar amb temporers, també parlarem amb gent que treballa a la construcció i amb una doctora per veure si realment ens hem de plantejar que certes feines a altes temperatures directament no es poden fer. A un quart d'11 entrevistem Baltasar Garzón, també molt interessant l'entrevista en aquest moment. Secció del Cor amb Laura Fa i després de les 11 Agua Esportiva per comentar una mica el Mundial, que està calentet. I una mica d'humor. Què?
3: No, que dic, quan li queda el Mundial? Dues setmanes encara?
14: No, encara li queda bastant.
3: Bastant, que manca.
14: Són 39 bastant. Dies, per tant, li queden, jo crec que ben bé tres setmanes. Estem al segon partit de la fase de grups. La segona jornada acabarà, crec que d'aquí dos o tres dies. Després falta el tercer. 32ens, encara hi ha Mundial per estona.
3: Tenim. Sí, si parlem de coses que tenim per estona, arriba la dada, Mayol. A veure, que avui Marta Viana no participa de Mayol, que té molta feina, em diu no puc. Per tant, Lara, Sara Elias...
11: No s'ha atrevit.
3: Arriba el moment.
14: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
3: T'estic imaginant amb un flotador de Mickey Mouse...
14: Amb orelletes de Mickey Mouse?
3: Amb orelleta de Mickey Mouse.
14: A la platja?
3: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
14: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
11: Au, va!
3: Espera. Seguides al Pol... Però és que a veure, Mayol, espera, al Pol Nord, però no és...
11: Durant l'estiu.
3: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 20... A veure...
11: Però en un any, o sigui, aviam...
3: Clar, quan?
11: Durant l'estiu.
14: Si hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida, i amb això us estic donant una pista molt
3: bona. Clar. 100.000? No.
11: Menys.
3: És molt. Menys.
11: Menys.
3: 40.000.
11: Menys.
3: Menys?
11: D'hora.
3: Ah, clar, és que són hores, són hores.
11: Poc sol, allà.
3: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
14: 3.000, el precio justo.
11: 6.000.
14: 6.000.
3: Llavors, ara.
14: Doncs mira, al punt exacte del Pol Nord, el sol brilla des de l'equinoxi de primavera, del 21 de març, fins al de la tardor, al setembre, i això són exactament 4.400 hores. És a dir, la meitat exacta de l'any.
3: Escolta, no, és malament.
14: Bueno.
11: Ahir.
3: Home, Mayol...
14: Sí,
11: bueno,
14: has dit 3.000 en un rang de 4.400. A mi no em sembla una diferència suficient.
11: A mi em sembla bé, Xavi, això està bé.
3: Has dit una...
11: està bé.
14: I si no comptem enclavaments científics i militars, la ciutat habitada del món més al nord és, atenció, Longyearbyen.
3: Home, i tant.
14: 2.500 habitants a Noruega. Allà el sol no es pon entre el 20 d'abril i el 23 d'agost, és a dir, 126-128 dies seguits de llum solar, i això sí, són 3.000 hores consecutives amb el sol a l'horitzó.
3: Si és que hi anava per aquest poble, Mallorca.
14: Ah, exacte, perquè és on has estat.
3: La part que vaig estudiar.
14: Si a nosaltres ens costa adormir-nos, perquè encara és de dia,
11: imagina't
14: la gent que està fent els matiners a Longyearbyen.
3: El que fa el Longyearbyen Good Morning.
14: Exacte. Matineren.
3: Aquest pobre, aquest matineren.
14: Matineren allà, pobres.
3: Gràcies, Mayol. 9-3-2-0-7-4-7-4, matiners, que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
16: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. I Washington, Oriol Serra, bon dia.
18: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
19: ¡Hijo!
18: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
20: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
18: Sí.
20: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
16: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
11: És veritat que la cara estava rara.
16: Era Shakira o no era Shakira?
11: Jo estic segura que sí.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
21: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
22: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
17: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
23: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
17: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: Busca el triple! Triple, triple!
24: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
17: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
24: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
26: Molt i molt ben de passar.
17: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
24: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: Volem parides, aquestes vaques,
28: sí, sí, sí, sí.
27: És la típica vaca londinenca.
28: Quina raça és?
27: Londinenca.
28: Londinenca.
27: Londinenca del nord.
28: Ah.
27: De dos banyes.
28: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
27: Se'n diuen rinocerons.
28: Fan llet, no?
27: Sí.
28: La família del rinocerons deu fer llet, també.
29: Clar, puríssima.
28: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
17: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: banyar-me cada matí.
1: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria, a mi això m'encanta.
1: Sí, perquè ja m'heu despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
1: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
3: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
3: Jo estic en una pollaria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
4: Els matiners.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4 en aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny. Us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, en Angel Llàcer, que ens va visitar al programa Col·lapse, i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
5: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzen. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
6: Molt bé.
7: No, és que és veritat. Les mamàs d'artistes, mamàs d'artistes.
5: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill: no arribaràs a ser enginyer aeronàutic. M'entens?
6: T'he entès.
5: Doncs ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
6: Perfectament.
2: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor, t'ho demano.
8: Tota la raó del món.
2: Perquè és que, clar, els pares: canta bé la nena o canta bé el nen. No, senyora, no canta bé.
8: I que incòmode el moment d'estar allà orientant el nen. En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Bangkok, que s'ha fet en viral. És exactament el mateix.
2: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
9: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa t'aniria com t'ha anat?
10: No, en absolut.
9: Ho somiaves?
10: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pots somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard, de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que, inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Jo, quan als concerts del Sant Jordi dic: això sembla la festa dels súpers. És que per mi ho és. I la diferència és que en la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
2: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar, perdoneu, a través del web i l'app de 3Cat. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo i dic: a veure un moment, matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
11: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también...

0: per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to. Aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel: mira que bé que canta la meva filla. I després li hauries de dir:
1: i l'Àngel aguantant això,
0: senyora, la seva filla no canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 93207474. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Enric?
2: Despertant-me, que ja és molt.
0: Veig que de moment, Enric, ets al cotxe, eh?
2: Sí, sí, sóc al cotxe perquè, bé, jo sóc periodista i començo bastant d'hora avui.
0: Sí.
2: I a més, m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
0: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
2: Sí, sí, sí. Valent o masoquista, depèn de com
1: ho
2: vulgui.
1: Ah, exacte. I la segona,
0: sí, sí, sí,
1: la segona.
0: Sí, la segona, la segona. Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia et lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
2: Menys un dia a la setmana, sí. Cada 4 dies a la setmana.
0: I quanta estona ens hi passem al gimnàs?
2: Unes 2 horetes,
0: hosti,
2: més o menys.
0: Ui, nen, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
1: Enric, per Déu. Bueno,
2: depèn del dia, depèn del dia.
0: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
2: Sí, a les 6 quan obren, i a les 8, doncs, cap a Barcelona, a treballar.
1: I on treballes, Enric?
2: Jo treballo a... Això no sé si puc dir l'empresa, però, bueno, una agència de notícies pública.
1: D'acord.
2: I bueno, soc periodista de política allà.
1: A l'Agència Catalana, no?
0: A l'Agència Catalana, no?
1: A la CNN,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, molt bé, ho pots dir.
0: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
1: Jo pensava que anava
0: a dir-ho. A Francesc Macià. T'imagines? Bueno,
2: és la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé el
0: no, no et preocupis. Jo t'ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
0: També una abraçada, Enric, que vagi bé.
2: Adéu,
0: adéu, bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
3: No, no es diu La Morana, es diu Pantessa Jessica Rius, que és molt simple. Sí. Quan veig que jo no puc mirar el carrer gaire, però estic al poble de La Morana. Sí.
0: Ah, al poble de La Morana. Ah, val, val.
3: Sí,
0: forn
3: sí.
0: De pa artesà a La Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a La Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jessica?
3: A 2:15.
0: Uf, Déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 2:15 o comences a 2:15?
3: Començo després perquè tinc l'obrador a casa.
0: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabatilletes, sí, que això està molt bé.
3: Sí, quasi, quasi.
0: Clar, exacte. Mm. Fa molt que ens hi dediquem?
3: Pues fa 2 anys que vaig començar a obrir l'obrador.
0: Sí.
3: Però lo convido a l'executiu de l'administrativa.
0: Val.
3: A l'empresa Bonària.
0: Molt bé.
3: El convido amb el fons de tac que l'obro 2 dies a la setmana.
0: Doncs escolta'm, Jessica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
3: Sí, ara és Sant Joan, que estem...
0: Ara, que esteu en feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jessica.
3: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. Tinc per aquí el Cordomí.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
4: Molt bé, vosaltres?
0: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de 3 setmanes plaents de vacances.
5: Què tal?
0: Bon dia, Freddy.
5: Bon dia, bon dia. Oh, diu.
0: Diu, oh, sí, sí, pobre. I tant, oh, pobre, li has de dir, t'acompanyo en el sentiment, Freddy.
5: Sí, sí, avui és un mal dia.
0: Escolta'm, Eloi, quin dia ens espera per avui?
4: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu, Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores amb aquesta situació.
0: Una abraçada, Cordomí, fins demà, gràcies.
4: Vinga, demà més històries, adéu.
0: Adéu, Lara García també.
1: Adéu, adéu, fins demà.
0: Fins demà. Freddy, 10 segons, arrenca el matí de Catalunya Ràdio.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Tant anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines.

0: les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
2: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i dic a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, fins que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no, això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes de tu treballo, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata. I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh, tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica, però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat, i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixades fer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
0: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolata és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Este és el soroll de la fàbrica, és el soroll de creu.

0: tenen el soroll d'abans.
1: És el que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria perdent.
2: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
0: Són màquines canyeres, eh? Aquí han d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que nos acabe de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
2: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat. Des d'on la nevera també s'obre.
0: I ara les emboliquem totes una a una. Això sí, se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 536. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo, en una tarda.
2: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
0: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
2: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busí amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament: gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
0: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així, perquè si no, no donaríem abast.
2: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina d'apagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
0: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
2: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
0: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica, d'alguna forma, en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix. Que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és aquest reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creó se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar, i ara potser a nosaltres ens faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer i intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades pues, anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients, i intentar ser el màxim propers, transparents, i sobretot que ser molt fidels a el que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
2: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra, i tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creó.
0: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolate que és molt bo, que funciona superbé per fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen, i també per a menjar, tal qual és el xocolate de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'hem donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa, i molta gent ve aquí buscant el xocolate aquell a la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar. I s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
2: L'estima que rep Xocolates Creó es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creó a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creó, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
0: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe, no és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana i d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir el màxim, la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recorde de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
2: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
0: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat, perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid, i això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. M'he donat a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim, i les xarxes socials també ho acceleren encara més, i això ens ha portat a que, a primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo, a l'estudi de màrqueting, també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor, i és el que preteníem una mica en tot això.
2: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. Bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
0: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, el tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que para... Quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres ens beneficia? Sí, ens beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara, i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica. I clar, vos podeu preguntar el que vulgueu, o sigui, què més proper que això, no?
2: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
0: El futur me'l quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo, hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolata creo ha tornat, i era com, no vam marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control, però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
2: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
3: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de dir sí a tot. Alguna vegada has provat a passar un dia dient sí a tot? Doncs jo ho vaig fer. Em vaig aixecar un matí i vaig pensar, avui serem creatius. Diguin el que em diguin, diré que sí. I no sé si va ser una genialitat o realment una bogeria. Però el que sí que t'asseguro és que va ser una gran aventura. Mira, la cosa va començar suau. Una amiga em va escriure i em diu, Roser, et ve de gust a venir a esmorzar? I jo, que normalment hauria posat mil excuses, doncs vaig dir, sí, sí que vinc. I allà estava en una terrasseta mirant el mar, esmorzant a les 9 del matí un croissant gegant de xocolata que no tenia prevista la meva agenda. Però ja et dic jo que el vaig gaudir com mai. Després, al carrer, em vaig creuar amb una noia que feia molt temps que no veia. I ja un cop ens vam posar al dia, em diu, vine aquesta tarda al meu gimnàs perquè tinc unes màquines noves que has de provar. I la meva ment em deia, no et lliguis, que tens feina. Però què vaig fer? Vaig dir que sí. I ja em veus, hores després, intentant mantenir el ritme amb postures impossibles mentre em preguntava en quin moment se m'ha acudit apuntar-me. Una estona després, em va trucar un amic i em diu que estava canviant la carta del menú del seu restaurant i que s'hi podia anar a fer un tastet. Mira, jo entre unes coses i altres aquell dia ja en tenia prou. Però vaig complir el que em vas proposar. I li vaig dir que sí. Doncs vaig tenir un sopar ben diferent i divertit. Però saps què? Encara que vaig acabar el dia cansada i amb cruiximents en músculs que no sabia ni que tenia, em vaig adonar d'una cosa important. Dir que sí t'obre experiències que a vegades no t'hauries imaginat. Coses que segurament hauria rebutjat per mandra o perquè sempre tenim coses a fer, perquè la feina no t'ho permet i perquè realment reservem poc temps per compartir. Què vull dir amb això? No cal dir que sí a tot, ni dir que sí cada dia. Però, de vegades, val la pena sortir de la rutina i acceptar allò inesperat. Perquè en aquest sí s'hi amaguen moments divertits, aprenentatges nous i records que no hauries viscut si t'haguessis quedat a la teva zona de confort. Així que, la propera vegada que dubtis, pensa, i si avui és el dia de dir que sí?

0: L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona mesura per la resistència de grups anarquistes com la CNT o comunistes com el POUM i el PSUC, però també per la lleialtat a la República per part de militars i cossos policials. La Catalunya de rereguarda és també un experiment revolucionari. Es col·lectivitzen fàbriques, s'integren sindicats al govern o fins i tot és la classe obrera la que controla l'ordre als carrers. La Generalitat, per la seva banda, perd autoritat en la majoria d'àmbits, però també l'Estat es queda sense poder a Catalunya. En un context de guerra contra el feixisme, els sectors més revolucionaris no volen deixar passar l'oportunitat de transformar la societat de socarel, mentre que els més pragmàtics prioritzen la lluita contra l'exèrcit franquista abans que els canvis socials. Això comportarà tensions al llarg de tota la guerra que tindran el seu moment àlgid a principis de maig de 1937, amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.

0: Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la república, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model república vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
1: L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars i van fracassar a València. No van sortir al carrer armats, aquí hi va haver un combat. I amb aquest combat té una força important, inicialment, a la Guàrdia de Salt i els Mossos d'Esquadra i després amb l'ajut popular extraordinari i social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pomistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sotllevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la república, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
2: Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar. I això va permetre que el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
0: Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la República, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. Des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes, i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny.

0: Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sotllevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on es reunia el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
1: Estem en un lloc emblemàtic, bueno, entre altres coses, perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho amb un... reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
0: Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil, a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme, aquells que volien defensar com fos la república davant els sollevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
2: En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky, i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de l'agrupació Amics de Durruti.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions.

0: La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
1: Ja a partir del mes de desembre-gener del 37 hi van començar a haver importants discrepàncies i també importants confrontaments. Per altra banda, el PSUC va començar a fer propaganda contra el POUM, presentant-lo com un partit pràcticament feixista.
2: El POUM és un partit marxista antiestalinista i això, diguem que el Partit Comunista no podia permetre que existés un altre partit que parlés en nom del marxisme i que no estigués sotmès als designis, diguem, a l'autoritat de la Tercera Internacional que es manava des de Moscou per part de Stalin. Per tant, sempre és un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT. També hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC. I després hi ha tota una campanya molt forta durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot, de fet se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
0: La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
3: La propaganda política desinformava la ciutadania?
2: Sí, la propaganda política i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes. N'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra i misògena contra les milicianes. I també tenim durant els previs al fets de maig i posteriors al fets de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
3: Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes, tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
4: Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
5: Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
4: No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
5: És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Pere, se'm remou l'estómac de pensar negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia, amb bales, i tenen les files plenes d'enemics de la República.
4: Va, tranquil, hòstia, que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
6: Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
4: Bé. Seiem, va, i demanem.
7: Fes cafè, sisplau.
4: Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
5: Bé, ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
6: Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
4: Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia. I tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
5: Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hàgim sortit d'aquest cafè.
6: Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
4: Prou, va, prou! Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències, i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
6: Els vostres objectius se'n refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
5: Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa treurà el poc que et dona?
6: Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insultin.
4: Xevi, si us plau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
6: No em diguis el que és millor per mi.
4: La mare que us va parir.

0: A les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
1: A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
2: El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat. Deien coses tan absurdes, doncs que si volien fer un moviment separatista, la guerra civil espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que a més no se'n van fiar mai. Clar, al haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la República.

0: És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Salas, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Salas i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
1: Sembla que el Rodríguez Salas va tenir un paper important, de tal manera que després del fets de maig va ser destituït. Aquest era un membre del PSUC, un personatge molt conflictiu, conegut per les seves accions violentes. Sembla que l'actitud va venir bàsicament d'ell, una mica en funció doncs, de frenar el procés revolucionari.
0: Però aquell incident només va ser l'espurna d'una guerra civil dins la pròpia guerra. Tan bon punt es van sentir els primers trets, els partits i sindicats van començar a muntar barricades per tot Barcelona i els militants es van armar. D'una banda, les forces d'ordre públic, amb el suport d'Esquerra Republicana, el PSUC, la UGT i Estat Català. En l'altra, els milicians anarquistes de la CNT-FAI, les Joventuts Llibertàries de Catalunya, l'Agrupació dels Amics de Durruti i el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Si bé hem parlat de la divisió dins del comunisme, l'anarquisme tampoc no n'estava lliure de diferències. D'una banda, hi ha els sectors dirigents, que formen part tant de l'aparell de la República com de la Generalitat. De l'altra, els milicians armats. Els primers opten per aturar qualsevol represàlia davant la provocació del PSUC. Saben que la guerra és el problema primordial i temen que els enfrontaments entre faccions antifeixistes acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
2: Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi de manar, tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica o ho executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retirar les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
3: El POUM, en un principi, no crida la calma, com sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig. Després, la direcció del POUM sí que s'afegirà a aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del POUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la Telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.

0: Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
1: El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà totalment apagat. Val a dir que, per altra banda, no serà l'única conseqüència, no? Immediatament després dels fets de maig, el PSUC acusa el POUM d'haver estat el responsable dels fets de maig.
0: La persecució del POUM acabarà amb la seva il·legalització i la detenció dels seus principals líders. Un d'ells va ser Andreu Nin, qui havia viscut durant els anys 20 a Moscou, però s'havia oposat a Stalin i n'havia hagut de fugir. Nin serà capturat i dut a Alcalá de Henares, on s'hi havia instal·lat la policia secreta de la URSS, l'NKVD. De Nin no se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
2: Hi ha cada vegada més pes per part del SUC. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNTFAI, el que passa que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
3: Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de de forces policials de la Guàrdia d'Assalt que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, no? Sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 16 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
0: La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
3: A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrín molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahí teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en hombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
2: A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència, i després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. L'altra preocupació és la fam, autèntica fam, gent gana, gent passa gana, gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot, la gent menja tot el que corre i pot, no?
0: Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. També ens va acompanyar l'anterior capítol de Miralls de Memòria.
4: El franquisme s'aprofitava de la rivalitat entre comunistes i anarquistes?
2: Sí, sí, clar, sí, sí. Franco aprofitaven per demostrar, diguem, l'atrocitat que era, segons ell, la política a la rereguarda republicana, la brutalitat que tenien, com si fossin alemanyes, deia, la brutalitat que tenien anarquistes i comunistes o comunistes i anarquistes entre si, i aleshores, clar, això prestigiava, diguem, la sensació de voler defensar l'ordre públic i l'ordre i la pau que ell deia que volia defensar, quan és ell, precisament, a l'inici de la guerra, que l'havia, amb el cop d'estat, que l'havia trencat.

Els fets de maig van significar la desil·lusió de bona part de la classe obrera amb la República i les possibilitats de canviar el sistema. Però la República també va aprofitar la situació per mirar de guanyar prestigi a Europa. Havia aconseguit controlar els revolucionaris i ara es presentava davant del món com un estat democràtic que combatia el feixisme, que també amenaçava Europa. La mal anomenada Guerra Civil és en realitat la defensa de valors republicans i democràtics contra la intolerància i el totalitarisme. No va ser una guerra entre germans, sinó la resistència contra la barbària. Una barbària que més tard sacsejaria Europa i el món sota el jou del nazisme i el feixisme italià. Espanya esperarà durant mesos que França, Gran Bretanya i altres països europeus ajudin la República, però l'espera es farà llarga i serà infructuosa. Però això ho veurem al pròxim capítol, que dedicarem a un dels episodis més sagnants del conflicte, la Batalla de l'Ebre. Al capítol d'avui ens ha acompanyat Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en la Guerra Civil i la Postguerra. També hem parlat amb Pelai Pagès i Blanc, doctor en Història i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, a més de...

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, a Ràdio Molins de Rei, comencem un nou programa de la Tenora. Programa que dediquem cada matí a la sardana i a la música per a cobla. Us parla i us el presenta aquest programa Pere Païssa. I avui començarem amb una sardana de Ricard Viladesau. Es diu Conqueridora i ens serà interpretada per la cobla Els Mongrins i amb el seu primer tenor, el jove músic en Jordi Carreras.

Avui hem començat amb la sardana conqueridora del mestre Ricard Viladesau amb la cobla Els Mongrins. Bé, i ara, amb la imaginació, ens podíem anar cap a les terres lleidatanes. Allà, els sardanistes cada any es fan una trobada. I en aquesta trobada s'hi acostuma a estrenar una sardana. Una sardana que sempre comença amb la mateixa paraula, retrobament. I així, en primer lloc, ara escoltarem una sardana que es diu Retrobament a Almacelles, que és del mestre Josep Prenafeta. I després, Retrobament al Carràs,

Tomàs Gil i Membrado. Aquestes sardanes les escoltarem amb una excel·lent cobla també lleidatana, que és la cobla juvenil de Bellpuig.

La Cobla Juvenil de Bellpuig ens ha ofert retrobament a Almacelles de Josep Prenafeta i després retrobament a Alcarràs de Tomàs Gil i Membrado. Bé, i continuarem amb més retrobaments. I ara escoltarem la que porta per nom Retrobament a Térmens. És també del mestre Josep Prenafeta. I després escoltem Retrobament a Cervera, del compositor Antoni Serra. Són sardanes interpretades per la Cobla Juvenil de Bellpuig.

Acabem d'escoltar Retrobament a Térmens de Josep Prenafeta i Retrobament a Cervera d'Antoni Serra. Bé, i d'aquí un moment escoltarem Retrobament a Verdú. És una sardana de Joaquim Soms i també interpretada per la cobla juvenil de Bellpuig.

Acabem d'escoltar Retrobament a Verdú, del mestre Joaquim Soms amb la Cobla Juvenil de Bellpuig. Bé, i ara escoltarem unes quantes sardanes del mestre Jaume Vilà i Mèlic, més conegut com Javi Mel. Ell va néixer a Cornellà del Llobregat l'any 1907 i quan tenia 22 anys, junt amb el seu pare va constituir la Cobla Llobregat, que més tard es va conèixer i continua coneixent-se amb el nom de la principal del Llobregat. Escoltem, en primer lloc, la sardana que es diu Gentil Dolors, que la va fer l'any 1931 i que va dedicar a la seva esposa. I llavors també escoltarem, seguidament, la del Test, feta l'any 1934, dedicada a la comissió del Test, que era la comissió que en aquella època es dedicava a organitzar les ballades que es feien a Cornellà del Llobregat. Escoltem-les amb la Cobla, la principal del Llobregat.

La Cobla, la principal del Llobregat, ens acaba d'interpretar Gentil Dolors i la sardana La del Test, del mestre Jaume Vilà i Mèlic, o també més conegut com a Javi Mel. I ara també d'aquest compositor i amb la Cobla, la principal del Llobregat, escoltem Records de Can Ribot, sardana estrenada l'any 1928 i que el compositor va dedicar als sardanistes de la colònia Güell. I després escoltem Cançó d'Infant, una sardana que ell va escriure l'any 1933 i que va dedicar al seu fill que va néixer en aquest any, 1933. Després, més tard, en Josep Vilà, ha sigut durant 50 anys membre de la Cobla, la principal del Llobregat, i el recordem doncs tocant sempre el flabiol, i també ha sigut durant també molts anys el seu director. Escoltem doncs ara aquestes dues sardanes, també interpretades per la Cobla, la principal del Llobregat.

Acabem d'escoltar Records de Can Ribot i Cançó d'Infants, sardanes del mestre Jaume Vilà Mèlic, Javimel, amb la cobla La Principal de Llobregat. I bé, per avui escoltarem la darrera sardana. També és d'aquest compositor. Es diu Els dansaires del Patronat. Va ser estrenada l'any 1935 i ell la va dedicar al que llavors se'n deia Patronat Obrer. Escoltem-la, doncs, ara també amb la cobla La Principal del Llobregat i nosaltres ens despedim fins demà. Així, doncs, que, amigues i amics, adeu-siau, bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dilluns 22 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició, nova setmana, al capdavant del bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Setmana 26 d'aquest any 2026. I saludant-vos ara mateix amb una temperatura, mireu, pràcticament 25 graus a l'exterior de l'emissora, la mar de bé, tu, a les 8 del matí, 24 i mig, per ser més exactes, tampoc ens passem, però bé, 24 i mig ara mateix a l'exterior de l'emissora. D'una setmana que encetem, evidentment, marcada per la festivitat de Sant Joan d'aquest dimecres i la revetlla, evidentment, de demà. Demà us en parlarem abastament de totes les revetlles que celebren al municipi, revetlles populars principalment organitzades per les associacions de veïns. Una setmana marcada també en clau política pel ple del mes de juny, que celebrarà aquest dijous, i amb una mirada ja posada a les eleccions municipals que celebren el maig de l'any que ve. Per què diem això? Doncs mireu, fa unes setmanes, fins i tot algun mes, que el primer moviment que es produïa era, doncs, l'Assemblea d'Esquerra Republicana a Catalunya, que confirmava Marta Espona com a candidata a les eleccions per la formació republicana. I aquest cap de setmana hem conegut dues notícies. La primera és que Aliança Catalana confirma que es presentarà a les eleccions municipals. Ho ha fet amb un comunicat emès, com dèiem, aquest cap de setmana. I, a més, ja dona a conèixer el nom del candidat a l'alcaldia per part d'aquesta formació, que serà el Xavier Berlanga, el Xavier que té 25 anys, fill de Molins de Rei, i que ha desenvolupat, expliquen, la major part de la seva trajectòria personal i professional al municipi, vinculat també amb diverses entitats de caire popular, de cultura popular. Doncs és el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Molins de Rei. Avui ens acompanyarà el programa a partir de les 11 per conèixer més detalls de la intenció, doncs, del Xavier i de la formació de cara a aquestes eleccions municipals del 23 de maig de l'any que ve, del 2027. Primers moviments, doncs, i en aquest cas d'aquesta formació que no s'havia presentat

I també parlarem de llibres, ho farem amb la Glòria Massana, amb els llibres que han canviat el món. Avui ens porta el llibre El castell d'Otranto. Seguim al segle XVIII amb aquest autor, Horace Walpole, nascut el 1717 i mort pràcticament a cavall ja del segle XIX, 1797. Aquesta serà la darrera hora del programa, d'un programa on també avui, a banda, com dèiem, de totes les celebracions de la Revetlla, es vaja de caire popular, de fet, amb les associacions de veïns, tenim la Comissió de Focs de Sant Joan, que en aquests moments està a camí del Canigó, una representació per anar a buscar la flama que demà portaran aquí a la vila a partir de les 5 de la tarda amb aquest seguit d'actes que es conduiran fins a la plaça de l'Església i allà doncs, hi haurà tota l'activitat nocturna fins ben entrada la matinada. La Comissió de Focs de Sant Joan, que està integrada per l'agrupament Escolta Jaume Vicenç Vives, l'Esplai i la Grupa, i l'Ateneu Molei i Arran Molins. En parlarem avui precisament amb la col·laboradora que ens fa l'apunt del dia dels dilluns, per tant, avui ho mesclarem tot, la Júlia Carrasco, que és membre de la Comissió de Focs de Sant Joan, i amb ella repassarem tots els actes que doncs, tindrem demà a partir de les 5 de la tarda, amb la rebuda de la flama, posteriorment l'encesa de la foguera, la ballada de sardanes, els balls tradicionals i a partir d'aquí el sopar i la resta de contingut. Serà 8:45 que parlem amb la Júlia, amb aquesta primera hora del programa on ens actualitzarem pel que fa a la informació de servei, l'actualitat local, els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió i escoltarem la Maria Casals amb la recomanació literària a partir de les 9:05 fins a arribar a les 9 del matí. Cançó del dia que ens proposarà el Toni Ramoneda, tertúlia d'actualitat que farem amb els companys habituals del dilluns, Ramon Canal, Genoveva Català, Jaume Armengol, Joaquim Martí i Joan Barrios. A partir de les 10 preguntes a Molins en Comú Podem, amb el regidor portador d'aquesta formació, que és el Lucas Ferro. A 10:45, el Sergi Domingo, el Xenxo, ens acompanyarà, com fa un cop al mes, per repassar l'agenda d'activitats relacionada amb la cultura popular, prou intensa aquests dies. I a 11:45, farem un cafè amb el comerç amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'associació Molins Comerç. A les 11, com dèiem, ens visitarà en Xavier Berlanga, candidat de la formació d'Aliança Catalana a les eleccions municipals del maig de l'any que ve aquí a la vila. I després Miquel Casas i la Glòria Massana. A les 12 posarem punt i final al programa i donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia, la càpsula econòmica amb la Jana Vera, Economia de Butxaca, històries de la fotografia amb el David Rius i el restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga per completar aquest migdia de dilluns. Comencem, doncs, sense més preàmbuls, el bon dia i bona hora d'aquest dilluns 22 de juny de 2026. Som-hi! Les 8 del matí i 7 minuts.

0: actualitzar la informació de servei. El primer que farem és repassar la previsió meteorològica. 24 graus i mig de temperatura ara mateix a l'exterior de la ràdio. I contents de recuperar el nostre meteoròleg de capçalera, el Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Què ens expliques? Bon dia.
1: Hola, Oriol, bon dia. Avui la onada de calor arriba al seu punt àlgid. De fet, ahir vam començar l'estiu a les 10 i 24 minuts del matí. Ja et parlàvem d'una onada de calor i avui arribem als valors màxims. Ahir, aquí a Molins de Rei, es va arribar a una temperatura màxima de 36 graus i avui es podria arribar també en aquesta mateixa temperatura. De cara a demà pot baixar una mica la temperatura, però sempre estaríem parlant avui, demà i probablement també de cara a dimecres de màximes al voltant dels 34-35 graus. Per tant, molta, molta calor també els propers dies. Cal dir que a partir de dimecres les temperatures també baixaran una mica, però sempre es mantindran al voltant dels 4 o 5 graus superiors a les normals per l'època de l'any. Per tant, durant tota la setmana farà calor i també de cara a començaments de la setmana entrant, tot i que d'onada de calor en parlem ahir, avui i també de cara a demà, però ja desapareixent a partir de dimecres. Però que no hi hagi onada de calor no significa que no continuï fent molta calor. Tot això acompanyat d'un ambient força assolellat, però amb pols

0: suspensió que dona una tonalitat marronosa, grisosa al cel i que fa que la sensació encara sigui de més calor. Per tant, doncs, avui i els propers dies, aguantar la calor, que estarà com a mínim una setmana més amb nosaltres.
1: Déu-n'hi-do-let. Gràcies, Jordi, per la informació. I ara el que farem és ocupar-nos de la mobilitat. D'entrada, es nota ja que s'ha acabat el curs escolar pel que fa a la mobilitat aquí al centre Vila. Molt menys volum de vehicles i de moviment a aquesta hora del matí. I pel que fa al transport públic, comencem per aquí. Segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim incidència Rodalies a la R3, concretament, per una incidència. Tenim circulació interrompuda entre les estacions de la Garriga i les Franqueses del Vallès. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Ara ho seguim comentant perquè ens està esperant el Ferran Aràndiga i des del RAC perquè ens expliqui com tenim en aquest cas la xarxa viària a aquesta hora del matí. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns també amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. De moment, doncs, durant tot aquest matí no s'han registrat ni incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, parlem només de moment d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot doncs, als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També congestió intermitent en l'últim tram de la C16 pels túnels de Vallvidrera i el Vallès. Destaquem la AP7 amb retencions en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montornès i des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en sentit sud, però també hi ha un quilòmetre de lentitud a Sant Cugat del Vallès en sentit nord. Per altra banda, l'entrada des de la Llobregat continua també amb retencions per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts i també per la B23 des del terme d'en Flix Ferrer, tot plegat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Gràcies, Ferran. Bon dia i bona jornada. Doncs, com us dèiem, tornant al transport públic, ja hi va haver, crec que ahir, incidència també a la R3 en aquests mateixos punts. Doncs tenim circulació interrompuda, si heu d'agafar aquesta línia de Rodalies, concretament entre les estacions de la Garriga i les Franqueses del Vallès. S'ha ampliat, expliquen, el servei per carretera a tota la línia, que ja s'hi estan fent obres des de fa setmanes i, per tant, doncs, ja no teníem normalitat aquí i s'afegeix doncs, a aquesta incidència entre la Garriga i les Franqueses. Aquesta és la línia, recordeu, que ens connecta amb el Vallès, Osona i la Cerdanya. Bé, doncs més enllà d'aquesta incidència de la R3, sembla que la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona funciona amb normalitat a aquesta hora del matí. Aviam si aquesta setmana incorporem noves ofertes per compartir a través del Francesc Rueda. De moment ja hem donat la volta a totes les que teníem i per tant doncs, no en tenim de noves. El que sí que farem és informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí i recordar-vos la farmàcia de guàrdia per avui dilluns dia 22 de juny. Aquí a la vila avui és la farmàcia Soler, que es troba a la carretera, a l'avinguda Barcelona's a número 51-53, a tocar de la plaça de la Bàscula. És la farmàcia que trobareu oberta des d'ara a les 9 del matí fins les 10 de la nit. Farmàcia Soler, avui la farmàcia de guàrdia aquí a la vila. Dos minuts i arribarem a un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Explica'm-vos que Xavier Berlanga serà el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Molins de Rei. Silvia Artés, bon dia.
1: Bon dia. Xavier Berlanga té 25 anys, és fill de Molins de Rei i ha desenvolupat la majoria de la seva trajectòria personal i professional al municipi. Ho expliquen des d'Aliança Catalana en un comunicat. També destaquem que ha estat implicat en diferents àmbits de la cultura popular molinenca, i aquesta candidatura s'emmarca en la voluntat d'Aliança Catalana, expliquen, de reforçar o continuar reforçant la seva presència al municipi, presentar un projecte de cara a les properes eleccions municipals al maig de l'any que ve. El projecte que encapçala Xavier Berlanga posa el focus, expliquen, en la defensa dels interessos de les persones molinenques, el suport al comerç local, la preservació de la identitat al municipi i la millora dels serveis públics, entre altres coses que diuen aquest comunicat. Coneixerem més detalls tant de la figura de Xavier Berlanga com també del seu projecte, el projecte d'Aliança Catalana aquí a la vila, doncs a l'entrevista que li farem.
0: Molt bé, a partir de les 11, després de les notícies, tindrem aquí en Xavier Berlanga. I d'altra banda, també us expliquem que el molinenc Jordi Pallarès ha estat escollit aquest divendres nou president de la Federació Catalana de Motociclisme, culminant un procés electoral clau per la institució.
1: Es va fer aquesta jornada el divendres passat, jornada de votacions que es va fer arreu del territori català. I el nou president, el molinenc, té una dilatada experiència en la gestió i administració esportiva i també d'esdeveniments i entitats vinculades a l'esport. L'organisme que presideix la Federació Catalana de Motociclisme és l'encarregat de coordinar el motociclisme esportiu en totes les seves disciplines a Catalunya. Ara comencen una nova etapa amb l'objectiu de continuar impulsant l'esport base, el talent dels pilots catalans, expliquen també en un comunicat, i l'organització de competicions d'alt nivell. Pallarès té un ampli currículum, ha estat, per exemple, president del grup Motor Molins, ha estat director general de la Federació Catalana de Motociclisme, gerent de Sobal, Lliga Professional de Balonmano a Espanya, consultor de Walt Disney a Europa, entre d'altres responsabilitats.
0: Molt bé, doncs enhorabona al Jordi Pallarès i també intentarem parlar amb ell els propers dies. Seguim, passa un minut d'un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'activitat, a l'agenda d'activitats d'aquesta setmana. Ahir que passava per la vila, per la carretera, terraplè carretera, la volta femenina a Catalunya, doncs seguim parlant de ciclisme femení amb una xerrada que es farà aquesta tarda vespre.
1: I forma part de les activitats Vivim el Tour prèvies, ja ho recordem una vegada més, al pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. Doncs avui hi ha aquesta xerrada a les 8 del vespre a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement amb dues ciclistes com a protagonistes. Són Dori Ruano, que de fet és exciclista professional i ambaixadora oficial de la Vuelta Ciclista a Espanya femenina, i Patri Ortega, també exciclista professional i directora esportiva de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Doncs les dues, evidentment, expertes, parlaran avui del ciclisme femení a les 8 a la Gòtica.
0: I encara parlant de ciclisme, aquesta setmana s'inaugura també una nova exposició dedicada al ciclisme, en aquest cas als baixos, a la planta baixa de l'edifici del Molí.
1: Es titula Camins 1907-2026. És una exposició que s'inaugura aquest divendres i que es podrà visitar, com dèiem, fins a l'agost, fins al 2 d'agost, a la planta baixa del Molí. Temes vinculats al ciclisme. No sabem molt bé com és l'exposició, ho sabrem doncs properament. Al cartell apareixen diferents imatges històriques a diferents elements del món del ciclisme. Es ve a sumar l'altra exposició que tenim, en aquest cas a Can Ametller, de quadres de gran format de Miguel Soro, en aquest cas amb imatges del Tour de França, que es pot visitar fins al 5 de juliol a Can Ametller, de dimecres a diumenge.
0: Molt bé. També tenim, més enllà de la Revella, que ara repassarem, la celebració aquí a Molins de Rei, el cap de setmana, del Dia per l'Alliberament de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals.
1: Hi ha diferents activitats. El divendres, per exemple, es llegeix el manifest institucional a la plaça del Palau de Requesens. Hi haurà un espectacle després de la lectura del manifest a càrrec de Bunda Teatre, un espectacle de teatre participatiu i còmic adreçat a persones a partir dels 4 anys. També el mateix divendres, en el marc del que ja acostuma a fer la biblioteca, tirant una selecció de temes, de lectures o amb altres formats audiovisuals, de selecció LGTBI a la Biblioteca del Molí a partir d'aquest divendres i fins al 6 de juliol. I com dèiem, el divendres a la tarda, a les 7, lectura d'aquest manifest, i després del juliol, el 6 de juliol, continuen altres activitats vinculades a aquest tema, amb taller espectacles familiars.
0: Molt bé. Avui, per cert, que ha començat, o comença, vaja, el Casal d'Estiu Municipal 2026 per infants i adolescents de Molins de Rei, la tribu exploradora. Junts i juntes arribarem més lluny, com ens explicava la regidora d'Infància i Famílies, Carme Madurell, el passat divendres. Comença avui i s'allargarà fins al 31 de juliol. I ja mirant cap a Sant Joan, l'Associació de Venedors del Mercat Municipal organitza la iniciativa Per Sant Joan Aconsegueix la Coca del Mercat.
1: Sí, encara avui i demà és activa aquesta campanya, que començava el divendres. Heu de tenir 3 tiquets a les parades associades perquè us donin una coca de Sant Joan, que s'entregarà demà fins que exhaurin les existències. Demà, que és la Revella, doncs donaran al matí o a la tarda, fins a l'horari que tinguin demà, aquesta coca de Sant Joan. Heu de guardar 3 tiquets.
0: Molt bé, aneu-hi demà, perquè avui doncs recordeu que el mercat està tancat. Repassem també els actes que organitza la Comissió de Focs de Sant Joan per demà dimarts.
1: Com és habitual, farà la rebuda de la flama del Canigó, una de les activitats més tradicionals, a les 5 de la tarda. Rebuda de la flama amb esventades i els grellers de Molins de Rei i el Gall de Molins. Després aniran cap a la plaça de l'Església a 6:45 per encendre la foguera. A les 7 hi ha ballada de sardanes, més taller de fanalets amb els joves sardanistes de la grupa. També participa en aquest acte Òmnium Cultural. I després, cap a 7:45, hi haurà balls tradicionals. I després ja cap a les 9, el sopar popular de Revella. A les 10 de la nit, entrega del premi del Joc de Molins. Ja ho hem anat explicant. A 11:15, Quinto amb Golden Girls, i a partir de les 12 de la nit, concert de Trèvol, i a partir de 1:15, nit amb música en punxadiscos. Hi ha els tiquets a la venda pel sopar que faran, valen 12 euros. Hi ha opcions de menú general, diguem-ne, un menú per persones celíaques i menú també vegetarià, 12 euros en metàl·lic, diuen, els podeu retirar a l'estanc Margarit.
0: I més enllà de la plaça de l'Església, doncs, evidentment, anem a repassar les revetlles que organitzen les associacions de veïns per demà dimarts. Tindrem revetlla, com és habitual, amb l'associació de veïns del barri del Canal a partir de les 9 del vespre.
1: Al pati de l'escola Pont de la Cadena faran la seva particular revetlla, com és habitual, posen taules, cadires, també hi haurà música. Els socis de l'entitat han de pagar 4 euros per persona, els no socis 6, els tiquets els venen, de fet, divendres era l'últim dia ja per retirar els tiquets, i després d'aquest sopar hi haurà sopar popular, hi haurà ball a partir de 11:15 a càrrec de Corxet Group. Doncs al barri del Canal, un any més, a la festa, en aquest cas al pati de l'escola Pont de la Cadena.
0: També tenim al barri de la Granja la revetlla de Sant Joan amb l'Enxuscat.
1: L'Enxuscat, que farà també la seva festa a la Granja, a la plaça de la Granja, a les 11 de la nit. Hi haurà el DJ que ja en Bojan Vito, que animarà la festa. En aquest cas també heu de reservar taules i cadires. En aquest cas, per 10 euros, una taula amb 6 cadires, per tant, per 6 persones, 10 euros, inclosa ampolla de cava. També hi haurà servei de bar i entrepans. Les reserves s'han de fer a Instagram, imaginem, enxuscat-molinsderrei.
0: També tenim més revetlles a l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel. Organitza a la plaça de la Pau també, la, com és habitual, la seva revetlla.
1: Si fan la seva festa, fan un pica-pica variat i fan, ells posen el sopar. A 9:15 comencen el sopar i després a 11:00 també tenen música, en aquest cas ball, gran ball, amb orquestra, i durant tota la nit també hi haurà diferents rifes i sortejos. Els tiquets s'han de comprar també, s'havien de comprar fins divendres al local de l'associació, els tiquets del sopar.
0: Molt bé, sopar a base de mandonguilles, ens va explicar l'Anselma Romero, que demà també la trucarem per fer aquesta roda dels barris. Tenim revetlla del barri de Bonavista, al Mas.
1: En aquest cas, el seu sopar és de Carmanyola, cadascú es du el seu sopar. Heu de, per reservar lloc, taula i cadira, heu de pagar 1 euro per persona, però simbòlic, per així, per assegurar-se la gent que hi serà i que ocuparà lloc. Hi haurà servei de bar, us dueu el sopar de Carmanyola en aquesta festa que celebraran al carrer Bonavista número 6.
0: I tenim també revetlla i, a més, festes de la Riera Bonet. Revetlla, evidentment, demà, i després, al cap de setmana, segueix amb activitats de les festes del barri.
1: Sí, demà faran sopar a partir de 11:15, després hi haurà música a partir de 11:00 amb un disjòquei. El dia 26, per tant, dijous, continuen les festes amb un sopar popular de Carmanyola, 9:15, i després a partir de 10:00...
0: Divendres,
1: ai, divendres, perdoneu, aquesta setmana és una mica sí, amb el festival mig. El divendres, la festa amb karaoke, després, i després el dissabte celebren la festa de la revetlla de Sant Pere, novament amb sopar de Carmanyola, després a 10:00 de la nit, bingo, i a 11:00 actuació de los, amb los hits de Tu Vida, activitats que continuaran el 28 de juny, que és diumenge, no?, amb jocs de, sí, d'aigua i festa de l'escuma a la tarda.
0: Confirma que és diumenge, el dia 28.
1: Som. Bon calendari.
0: Continuem. Queden ara mateix 5 minuts i mig per arribar a 9:15, i el que farem és repassar els titulars de la premsa escrita i també del nou número de la revista Allàs, que acaba de sortir també. Roger, quan vulguis.
2: Bon dia, Oriol. El periòdico destaca a Lamine, que redimeix Espanya, una gran primera part de l'estrella de la selecció i un doblet d'Oyarzabal obren la porta dels setzens del Mundial. Això mereix també fotografia de portada, tot i que el gran titular és pel Poder Judicial, que debat si sanciona el jutge Peinado. La presidenta del Consell General del Poder Judicial convoca la comissió permanent i proposa expedientar el magistrat que va afirmar que els escortes podrien ajudar a fugir Begoña Gómez. Hi ha més temes, quasi 2 milions de conductors espanyols tenen més de 75 anys, amb sèniors al volant, i parlant amb el president d'Intel·ligència Artificial de Microsoft, Jordi Ribas, s'entén que Europa vulgui sobirania tecnològica. També parlen de la Unió Europea i el Regne Unit, que ultimen la caiguda de la històrica reixa de Gibraltar el 15 de juliol. I Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. A La Vanguardia, el Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països. També un article, Britànics d'Espanya, ens vam disparar un tret al peu, diuen. fotografia també d'Espanya que es rescalava amb escreix contra els saudites, i parlant també del Consell del Poder Judicial que discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez. Sánchez sortirà a l'ofensiva en la seva compareixença del Congrés per Zapatero. La Moncloa preveu un xoc fort amb el PP per les causes judicials, i Colòmbia amb l'ai al cor per unes eleccions amb una altíssima polarització. També alerta taronja, l'onada de calor arribarà demà al punt àlgid, i a Barcelona Jordi Martí serà el candidat de Trias que guanya les primàries de Junts. Repassem ara el diari Ara. Catalunya crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. Els habitatges ja concentren el 47,5% de l'oferta turística. En un de cada 9 municipis ja hi ha més llits per al turisme que habitants. En fotografia de portada, el pis ens cau a sobre a trossos. Els veïns d'un bloc de Barcelona que és propietat de la Generalitat denuncien que fa mesos que viuen amb els pisos apuntalats, i alguns han patit ensorraments del sostre. Parlant també de Jordi Martí Galvis, que serà l'alcaldable de Junts per Barcelona, la victòria del regidor és un avís per la direcció de Puigdemont. I també la Minja Mal surt al rescat d'Espanya al Mundial. El Baurana fa una gran actuació i marca contra l'Aràbia Saudita. Sebastià Alzamora, escriptor, signa article a la pàgina 21. La sintonia entre el PP i la justícia patriòtica és més que evident per desallotjar el PSOE del poder. Ha pervertit l'estat de dret. I Àngela Uyue Zhang, catedràtica de dret, a la pàgina 20, diu que la Xina està nodrint un ecosistema d'intel·ligència artificial molt ampli que coordina els productes de DeepSeek amb tota la cadena de subministrament. I, per últim, repassem la portada del Punt Avui. Més orgull que mai, el col·lectiu LGTBI+ crida a omplir els carrers de reivindicació en les manifestacions de l'orgull pel repte d'aturar i vèncer l'odi reaccionari. Un dossier de Mercè Miralles, de les pàgines 2 a la 4, i també en parlen a l'editorial. Guillem Vidal, el dia d'ahir, diu: una negociació plena d'obstacles. Les amenaces de Trump tornen a complicar un acord de pau amb l'Iran que interromp les converses a Suïssa. La crònica de Joan Trilles, un gran solstici de democràcia musical, i també de Marta Vidal, Rússia encara fissura Europa. L'esportiu, Paula Blasi guanya la volta i confirma la seva gran projecció. Marc Márquez, per altra banda, s'imposa a Borneo i és a 40 punts del líder del Mundial. I entrevisten a Jordi Baireda, que és ecòleg, especialista en boscos i investigador del CREAF, que diu que no estaria mai tranquil en una urbanització amb el bosc a tocar. Avui sabeu que cada dia visiten una població a l'Observatori Municipal, ja van una mica lluny, Setmana Benidorm, un compte pendent de 350 milions. Entrevistes a l'alcalde Toni Pérez i a la cap de l'oposició, Cristina Escoda. I com dèiem, ha sortit el número 617 de la revista Enllaç, que ja trobareu als quioscos per 4,5 euros, amb aquest titular, Relats que fan poble. Parlen doncs de diferents experiències amb un imaginari que ve de lluny, és el titular de l'editorial. Parlen de les obres de la nova residència per la gent gran que ja han començat, de la transformació de la zona de la Gravera, que fa un nou pas endavant, i també de la coordinadora d'entitats que presenta el seu projecte, que vam també parlar-ne aquí a Ràdio Molins de Rei. També parlen del joc de Molins de Rei, referent de l'oci i també del coneixement local. Tenim també diferents articles, com Molins de Rei entre la història i la llegenda, amb fotografies històriques de la nostra vila, i altres temes, com sempre a la revista Enllaç, com el Premi Mercè Rodoreda o aquesta edició setzena del joc de Molins, i també un article, Calç i Cans, de Molins de Rei, on s'hi veuen diferents masies, com Can Revella, Can Malvei, Can Iborra, Can Madurell, que ja no hi són, o que sí que hi són encara.
0: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Encetem aquesta setmana marcada per la celebració de Sant Joan de la Revetlla. I recordeu que tenim la comissió dels Focs de Sant Joan, que organitza, com sempre, aquesta activitat de la rebuda de la flama i moltes propostes concentrades principalment a la plaça de l'Església. Avui en volem parlar. Tenim una col·laboradora del programa al telèfon, que és la Júlia Carrasco. Estem enregistrant aquesta entrevista perquè a l'hora que estem emetent doncs, l'entrevista a 9:15, en principi, si tot va bé, la Júlia i altres membres de la Comissió de Focs de Sant Joan seran al Canigó. Què tal, Júlia? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Quanta gent aneu d'expedició al Canigó?
1: Doncs mira, enguany som 5. Som 5, serem 2 persones del cau, després seran 2 persones de l'Esplai i una persona de l'entitat de l'Ateneu Molell.
0: Molt bé, que doncs aneu a cercar, com moltes altres poblacions, doncs, la flama que portareu aquí a la vila, i si et sembla doncs comencem a repassar les activitats. La rebuda de la flama la preveieu pel dimarts, per demà a les 5 de la tarda, oi?
1: Sí, més o menys, sempre cada any nosaltres doncs, comencem a baixar del Canigó al matí per sí. Poder doncs, parar a dinar i arribar aquí a Molins doncs, a bona hora, que és això, més o menys a les 5, per ja començar tot el que és la rebuda que es fa doncs, amb l'agrupament Escolta Jaume Vicenç Vives, amb el cau. Llavors sí, la flama arriba allà a la plaça dels Països Catalans i allà es fa una petita introducció amb els infants del cau sobre... Bueno, s'ha fet prèviament una activitat sobre què és la flama i la història de la flama i la història doncs, del Sant Joan. I allà comença una mica tot el que és la rebuda de la flama a Molins.
0: Que a la rebuda també comptareu amb les esventades, oi? Els matussers, els grallers sí. De Molins i el gall de Molins, que també introduïeu, crec que l'any passat o fa poquet, no? De nou a la celebració,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, nosaltres això, doncs, amb el cau arribarem a la plaça de la Creu, farem, doncs, correrem per tot el poble una mica, passarem per l'Ajuntament i després arribem a la plaça de la Creu i allà doncs, es fa una mica doncs, de rebuda amb la seva traca de rigor i tindrem a les esventades fent balls. També es farà un pilar i és això, aquest any, per segon any consecutiu, sí. Que es va reintroduir l'any passat, tindrem el gall que el portaran els i les joves de l'Esplai i també del cau.
0: Molt bé. I a partir d'aquí, sempre horaris aproximats, a 6:45 fareu l'encesa de la foguera ja a la plaça de l'Església, eh?
1: Sí, es fa, bueno, fem tot el... Aquí sí que fem un cercavila ja a tot el poble, amb la bandera, que absolutament tothom està convidat a venir i a seguir la flama. La flama encapçalarà doncs, tot el que és la caminada fins a la plaça de l'Església. Tindrem els grallers, tocant amb nosaltres també. I això, doncs, portarem la flama des de la plaça de la Creu tots junts fins a l'Església i allà encendrem la foguera, com cada any.
0: Molt bé. A partir de les 7, ballada de sardanes i taller de fanalets.
1: Importantíssim.
0: Sí. Explica'ns.
1: Sí, bueno, no, al final les sardanes són una part importantíssima, les sardanes i els balls tradicionals del sí. Dia de Sant Joan, per mi un dels millors moments, opinió personal,
0: sí.
1: Un dels millors moments i més divertits de la Revetlla, de ballar totes juntes. Tindrem un company del Molell que ens farà taller de balls tradicionals. Tindrem els sardanistes que estaran dinamitzant, com sempre, les super sardanes molinenques. I sí, tindrem tot això allà a la tarda. Això el que és la tarda. I després ja passarem... Doncs,
0: sí, activitats de nit, que és el sopar popular a partir de les 9, eh?
1: Sí, tindrem el sopar.
0: Sí.
1: Tornarem a repetir... paella, com l'any passat, sí. Doncs farem arròs i després farem el sopar. I després estarà acompanyat per el quinto, amb les nostres estimades Golden Girls, que sempre estan amb nosaltres.
0: Molt bé. I atenció, perquè també hem anat anunciant que el guanyador o guanyadora del Joc de Molins també l'anunciareu en aquella nit, eh?
1: I tant. Sí.
0: Molt bé.
1: Seran diversos anuncis importants.
0: Sí, eh?
1: Els Golden Girls sempre porten molta festa i molts anuncis importants.
0: Correcte, ja sempre ens diuen que no ens ho hem de perdre, aquest quinto, que serà a partir de 11:15, i després ja previst un concert a mitjanit, no? El concert de Trèvol.
1: Sí, sí, sí, Trèvol. Són bueno, un grup de música folklòrica en català. Són molt xules. També hauran estat tocant la gralla amb nosaltres al Cercavila, per tant, estaran amb nosaltres una mica durant tota la jornada. Estem superagraïdes perquè vinguin i moltes ganes d'escoltar-les. La veritat és una música que fa molt de temps, jo crec que no serà una música així tan folklòrica a Molins pel dia Sant Joan.
0: Molt bé. I després que amenitzareu la nit ja de matinada amb diversos punxadiscos, entenc, eh?
1: Sí, tenim dos punxadiscos.
0: Dos, concretament, fins sí, que acabi la festa ben entrada la matinada, eh?
1: I tant.
0: Molt bé.
1: I tindrem servei de barra, sí? Tindrem tot, com sempre, sí, sí.
0: Molt bé. Estem emetent aquesta entrevista el dilluns. Veníeu els tiquets a l'Estanc Margarit, oi? Atenció, sí. Menú general, però també contemplàveu menú celíac i menú vegetarià, eh?
1: Sí, hi ha de tot.
0: Encara es poden comprar a dia d'avui o al mateix dia del Rebell o ja heu tancat les inscripcions?
1: Les anàvem a tancar, però hem decidit ampliar-les una miqueta sí? més. Llavors, doncs, fins dilluns.
0: D'acord.
1: Dilluns, dimarts, encara es podran comprar.
0: Encara és vàlid. Per tant, la gent que ens estigui escoltant, si s'animi a venir, doncs encara pot anar a buscar a l'Estanc Margarit aquest tiquet de 12 euros que demaneu que sigui en metàl·lic, eh?
1: Sí, sisplau.
0: Molt bé. Alguna qüestió més pràctica, diguem, de tots els actes de la Revetlla, Júlia?
1: No, pràctica no. Simplement dir que animem a tothom a participar de la Revetlla. Al final és la Diada dels Països i convidem a tothom que hi formi part, que és una de les millors, per no dir la millor nit
0: sí,
1: de l'any.
0: Molt bé.
1: Aquí al poble.
0: Doncs, Júlia Carrasco, escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que us vagi molt bé totes aquestes activitats, eh?
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Apa.

0: anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
3: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
2: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
4: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
2: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
5: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
2: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
6: Hola.
7: Hola.
6: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
7: La de fora.
8: La de dins.
6: La que escriu
9: i la que parla.
8: I la que parla.
6: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
10: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 22 de juny. Ens queden 3 minuts i mig per arribar a 3 quarts de 9. Completem la informació general amb els diaris digitals. Endavant, Sílvia.
1: Comencem pel 3cat Info, que sí que té ja els resultats a les eleccions a Colòmbia, que algun titular de la premsa escrita en paper encara no tenien la informació actualitzada. I el candidat de l'extrema dreta, De La Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a Colòmbia. El candidat d'extrema dreta es diu Abelardo De La Espriella i s'ha imposat, com dèiem, però per la mínima, el candidat d'esquerres, que és Ivan Cepeda. El d'extrema dreta ha obtingut el 49,68% davant del 48,67% del candidat de l'esquerra. El candidat d'extrema dreta, per tant, guanya per menys de 300.000 vots a Colòmbia. Més de 41 milions d'electors estaven cridats a votar ahir a la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia entre dos projectes antagònics i sense punt intermedi, com dèiem, l'activista pels drets humans i senador Ivan Cepeda o el milionari d'extrema dreta antisistema Abelardo De La Espriella. Aquest és aliat de Donald Trump, ja sortia com a favorit després d'haver-se menjat la dreta i el centre-dreta tradicionals i en reobre, a més té el suport de l'expresident Álvaro Uribe i els seus partidaris. És advocat i empresari de 47 anys, no té experiència política, va guanyar la primera volta de les eleccions amb el 44% dels vots. Això són 10 milions de vots. Té un discurs radical, populista, masclista, homòfob i conservador, que aposta per mesures més neoliberals i per defensar la pàtria davant de tot. Sempre va amb armilla antibales i a jugar la carta de la por i la inseguretat en un país marcat i esgotat per la violència del narcotràfic i l'herència de les FARC després de 50 anys de conflicte armat. Canviem de tema a casa i ara pensant en la Revetlla. Nació Digital diu que ni rodona ni quadrada, perquè la coca de Sant Joan ha de seguir unes proporcions concretes. El seu valor simbòlic i tradicional, el de la coca de Sant Joan, supera fins i tot el gastronòmic, per la qual cosa és important seguir les normes no escrites sobre la manera com s'ha de consumir. També pel que fa a la forma, ha de tenir unes proporcions concretes i no pot tenir qualsevol forma, ha de tenir una mida canònica amb el doble de llarg que d'ample i sense angles arrodonits. S'elabora amb massa de brioix, pot ser farcida de moltes coses dolces, les més comunes són crema i massa pa, però també hi ha qui posa nata o productes més creatius, però la tradicional és ornada amb fruita confitada i pinyons, tot i que també és molt popular la coca de llardons. La coca de Sant Joan deriva del tortell amb ous que es menjava antigament, un dolç de forma rodona que era una reminiscència clara del culte al sol. De fet, les coques que es consumien per Sant Joan eren pastades a casa, després les duien als forners perquè les coguessin i amb el temps s'han afegit més dolç. Per trobar la primera coca moderna s'ha d'anar al 1860. El 1900 ja era un element essencial. Una altra curiositat, en un primer moment hi havia la creença que s'havia de consumir a l'exterior perquè menjar-se-la sota taulat portava mala sort i s'acompanyava de vi ranci. I encara al 3cat, tornem al 3cat Info, que tots els diaris parlen d'aquesta onada de calor que estem patint ja des d'ahir. També es fa referència al que passa a altres llocs, com a França, que tanca escoles i proveeix l'alcohol als concerts. L'onada de calor ha arribat a bona part d'Europa i es fa ben present també a la península Ibèrica, on hi ha 13 comunitats autònomes que estan amb avís per altes temperatures, al País Basc especialment. Es parla de perill extraordinari, amb una previsió que superin els 40 graus en llocs com Guipúscoa o Biscaia. Les temperatures extremes també es noten ja a mitja Europa, especialment a França. La previsió a França, on mai havíem viscut un juny tan calorós, és més extrema que la de Catalunya, fins al punt que el termòmetre pujarà fins als 45 graus en alguns punts de l'oest. Una canícula avançada similar a la que vam viure l'agost del 2003. En aquella calorada extrema va deixar prop de 15.000 morts a França. Ara, per això, les autoritats han posat fil a l'agulla per combatre les conseqüències de la calor d'aquests dies. A partir d'avui es tanquen més de 800 centres educatius i molts altres adaptaran els horaris per no fer classe quan fa més calor. Les escoles de França no van igual que aquí, encara n'hi ha, i per tant, amb aquesta calor extrema han decidit tancar 800 centres educatius. A més, la companyia estatal de ferrocarrils ha recomanat a les persones vulnerables que no agafin el tren. El president de la Societat dels Trens Estatals admet que es podrien no es poden descartar incidents per l'afectació que la calor extrema pugui tenir en elements com els raïls o les catenàries. Alemanya és un altre dels països on també s'han emès alertes de calor generalitzades, i a països com Portugal, Bèlgica o Itàlia també hi ha alertes de calor per aquests dies.

0: Seguim, passant 2 minuts de 3:15 del matí. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra. Quan acabem el bon dia i bona hora seran les 12 del migdia. Podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a 1:15. A 1:15 la píndola dedicada al món de l'economia amb la Jana Vera, Economia de Butxaca, fins a 2:15. A 2:15 històries de la fotografia amb el company David Rius i a 1:00 restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, que avui ens presenta el programa número 42 ja d'aquest curs, amb temes que inclouen el terme visca o viva. Avui podreu escoltar cançons, doncs, que inclouen el terme visca o viva. Després de les notícies de 1:00 i fins a 2:00 del migdia, els restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga. A partir de 2:00, notícies en xarxa. De 3 a 4 tenim la migdiada i aquesta tarda reemissió del Cafè Drom de 4 a 5 de la tarda. A 5:00 la veu amb la Margarida Casa de Sus i a 6:00 les heroïnes quotidianes amb la Bego Floria, que avui entrevista la Meritxell Galobar, exregidora de l'Ajuntament, però no l'entrevista com a exregidora, sinó com a professional, gestora, vaja, de zona en el sector de les màquines recreatives. Vindrà a parlar d'aquesta feina la Meritxell a partir de 6:00 i fins a 7:00 de la tarda, heroïnes quotidianes, doncs, amb la Txell Galobar. A 7:00 tenim el programa dels Matussers, Mirant al cel, fins a 8:00 del vespre, i a 8:00 tenim tota l'actualitat teatral, el Tot Teatre, amb el Dani Pasqual. Joc per Randa, el programa dedicat al món dels videojocs, amb el Rafael Pérez i tot el seu equip, de 9 a 10:00 de la nit. A 10:00, tota l'actualitat del món del ciclisme, a l'Etapa Reina, que estan molt actius els amics de l'Etapa Reina, tant amb el Tapa Tour, que ha començat aquest cap de setmana. Si el seguiu a les xarxes, doncs, també hi han anat a degustar alguns platets relacionats amb aquest esdeveniment gastronòmic a casa nostra fins al 5 de juliol, Tapa Tour. També han estat presents al pas de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya per Molins de Rei. Us ho explicaran tot avui entre 10:00 i 11:00 de la nit. 11:00 el Jazz Club de Nit amb el Miquel Tuset, i a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora. 1:00, connexió amb ICAT FM. Fins demà, 7:00 del matí, que tornem amb la programació pròpia d'aquesta casa, és a dir, amb la selecció de sardanes del Pere Païssa, amb el programa La Tenora. I abans de saludar la Maria Casals, a veure quin llibre ens recomana avui, anem a fer un repàs al més destacat de la televisió per aquesta jornada de dilluns. En Roger, endavant.
1: Començant amb les pel·lícules que tenim a la televisió avui, les pel·lícules a la televisió en obert, Star Channel, Capitán America Civil War, d'Anthony Russo i Jay Russo, amb Chris Evans i Robert Downey Jr., una producció americana del 2016 d'acció que dura 2 hores i mitja. Steve Rogers lidera un nou equip dels Venjadors en la seva incessant tasca de protegir la humanitat, però després que un altre incident internacional la pressió política després d'un altre incident internacional la pressió política obliga a posar en marxa un sistema per depurar responsabilitats i a crear un organisme rector. Tenim també a 10:00 a Comedy Central, Menudes Piezas, una comèdia espanyola del 2023 de Nacho G. Velilla amb Alexandra Jiménez i Rocío Velayos, també Pablo Lousael, Candela, que va cometre l'error de pensar que l'ascensor social només funciona en una direcció, la de pujada, i ara, després d'un divorci traumàtic inesperat, perd la feina en un col·legi d'elit. Tenim a 1:45, doncs, a Bimat, aquest ja clàssic també de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, amb Tim Roth, Amanda Plummer, Laura Lovelace, John Travolta, Samuel L. Jackson i molts altres actors i actrius. És com Rosanna Arquette, per exemple, és una pel·lícula d'acció sanguinària, això sí, de l'any 94, americana, dura gairebé 3 hores, no arriba, però sí que queda gairebé a les portes. El Jules i el Vincent són dos assassins a sou que treballen per a Marcellus Wallace. Abans d'un dels seus treballs, el Vincent confessa al Jules que el Marcellus li ha demanat que li cuidi la xicota, la Mia. La quarta proposta, 11:00, Factoria de Ficció, 12 trampes de Renny Harlin amb John Cena, Aidan Gillen i Ashley Scott, entre altres. És una pel·lícula d'acció, és també de producció americana del 2009 i dura 2 hores. Danny Fisher impedeix que el Miles, un lladre famós, s'escapi amb un botí de diversos milions de dòlars després d'un cop, però la xicota del delinqüent mor accidentalment. I l'última proposta, a les 11, també a la Sexta, Ofrenda a la Tormenta, de Fernando González Molina, amb Marta Etura, Leonardo Sbaraglia, Francesc Orella i Manol Arias, Álvaro Cervantes i molts altres. És una producció espanyola i alemanya del 2020, un thriller que dura 2 hores i 20. Ha passat ja un temps des que l'inspectora Maya Salazar es va enfrontar a la seva mare, però tot i que tant la Guàrdia Civil com el jutge Marquina donen per tancat el cas, la Maya sent que no està lliure de perill. La mort sobtada d'una nena a Elizondo i les anàlisis forenses del doctor Sant Martín porten la Maya a investigar altres morts d'origen similar. Si no m'equivoco, aquesta pel·lícula forma part de la trilogia del Baztán. Per tant, aquesta ja en van fer una, si no m'equivoco, la setmana passada, i no sé si encara en queda alguna altra. En tot cas, posada sobre la taula de les pel·lícules, anem a parlar-vos dels programes que podem veure avui a la televisió. Avui a Televisió de Catalunya emeten la sèrie La Casa Nostra, però abans, a les 7, tindreu a la 1 el Mundial amb l'Argentina a Àustria. Estem a la jornada 12. També, si ens fixem en el 33, a les 9 tenim el Cuina Salvatge, espai en què la cuinera Maria Nicolau ensenya a preparar els plats bàsics de la cuina catalana. Tenim a les 10 la Renaixença, si seguim el 33, amb el Peyu, que dedica l'episodi a una llum que fa por a tothom, el tub fluorescent. També el Peyu rep l'Eloi Vila, periodista i presentador del Cotxe de Televisió de Catalunya. I a les 11, dues propostes. A la 1, Masterchef, final. Avui és la final. L'Ani, la Camila i el Chambo i la Charlota han arribat a la gran final d'aquesta edició. En el primer repte, el triestrellat Oriol Castro cuina un plat inspirat en una crema de verdures. I també a les 11:04, en guàrdia, les últimes hores, de Consuelo Roy. Lliurament que aborda l'assassinat de Consuelo Roy, una dona apassionada per la fotografia que va desaparèixer al març del 2013 a Benavarri. Al municipi de Benavarri en sortia a fer fotos per una futura exposició. I a partir d'aquí, doncs, també a 1:15, a 4, segueixen fent True Crime amb La Verdad de los Galindos, que si no heu vist aquests episodis de Los Galindos, té també molta molla, aquesta finca situada en un poble d'Espanya on hi va haver-hi diversos assassinats i va costar molt de dirimir quin era el culpable. En tot cas, això és el que podem veure avui a la televisió, Oriol, i aquí acabem.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger. Ara mateix ens hem situat ja 6 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: recomanació cultural dels dilluns ens porta a parlar de llibres, de literatura, com sempre, acompanyats de la Maria Casals, que ja la tenim a punt. Què tal, Maria? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Avui us proposo la lectura de la novel·la El oyente nocturno, d'Armistead Maupin. Va publicar-se el 2001 per Plaza y Janés en castellà, traduïda per Matuca Fernández de Villavicencio, i simultàniament al català a La Magrana, traduïda per Ernest Riera i Arbussa. Si feu números, veureu que la novel·la ha complert 25 anys de vida, i a mi, que la vaig llegir acabada de publicar, la història que explica sempre m'ha acompanyat. Oi que també us passa que quan una novel·la us atrapa, encara que es vagin difuminant els detalls, el rovell de l'ou, la trama principal, no s'oblida per temps que passi? Bé, doncs aquest és el motiu principal de l'elecció d'avui. El oyente nocturno, jo la vaig llegir en castellà, va ser considerat molt aviat, després de la seva publicació, un best-seller, i la crítica em va dir que era, fins aleshores, la novel·la més ambiciosa i més imaginativa d'Armistead Maupin, un relat hipnòtic que desafiava i commovia els lectors fins l'última pàgina. I parlant de l'última pàgina, us diré que El oyente nocturno comença i acaba amb el mateix paràgraf, que diu així: «Sé la impresión que da cuando le llamo hijo. Lo digo con excesiva ternura, con excesivo anhelo para que resulte creíble. He observado los rostros de la gente, esas sonrisas tenues e indulgentes que apenas duran un segundo. Es fácil saber qué están pensando. He aquí un hombre insatisfecho, con más de medio siglo a cuestas, agarrándose a su última oportunidad de ser padre con el hijo de otra persona. No es cierto, en serio, nunca quise tener hijos. Jamás pensé que la naturaleza me había negado mi destino como hombre. Pete y yo fuimos un accidente, así de simple, una colisión entre dos espíritus afines que no tuvo nada que ver con mi necesidad, latente o no, de ser padre. De eso estoy completamente seguro. Hijo no es, desde luego, el término más adecuado, pero sí el único, lo bastante grande para describir lo que sucedió. La veu que ens parla és la de Gabriel Nun, un escriptor de culte, guionista d'un programa de ràdio nocturn que li ha obert la porta de milions de cases gràcies a la força de les seves històries urbanes. Nun es troba en un penós procés de separació de la fins llavors parella, quan el seu editor li envia un impactant manuscrit autobiogràfic del qual n'és autor en Pete Lomax, un nen malalt que ha sofert abusos terribles. Pete viu amb la seva mare adoptiva i, a més, és un fidel oient del programa de Nun. Un dia, en Nun el truca per animar-lo i en Pete veu en ell la imatge del pare que sempre ha volgut tenir. Aviat s'estableix entre ells una amistat molt especial. És telefònica, la relació, perquè no s'han vist mai en persona. I el vincle es va enfortint mentre també avança la malaltia del noi. No obstant això, en Nun li confia els seus sentiments més profunds. Aquesta peculiar relació es desenvolupa en un marc de misteri en el que hi fan estada la veritat i la il·lusió, i porta a l'adult a replantejar-se totes les seves relacions: familiar, romàntica, eròtica, alterant per sempre la percepció que té d'ell mateix i de la seva vida. Recordeu, El oyente nocturno, d'Armistead Maupin, publicada a Plaça i Janés i a La Magrana. Bon dia i bona setmana tingueu.
0: Gràcies, Maria, com sempre, per la col·laboració, i que també tinguis una magnífica setmana. Queden 40 segons per arribar a les 9 del matí. Ens aturem per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida, immediatament, el Toni Ramoneda ens proposarà la cançó del dia d'aquest dilluns i farem reflexió, tertúlia, debat amb els companys habituals de la tertúlia del dilluns, a banda de la resta de continguts del programa, que ens portarà fins a les 12 del migdia. Ara fem una pausa i tornem de seguida. Vinga. Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades ni accident, però sí que es regeixen retencions habituals d'entrada a Barcelona, especialment a la B20 i la B10, també a la B23, a la C58 i a la 2. També hi ha algunes cues a l'AP7 al Vallès i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i finalment a la C16 d'accés a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda encara la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi causat per un robatori de cable afecta una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja distància i també els de Rodalies de l'R14. S'ha habilitat en aquest cas servei alternatiu per carretera. A banda, també tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Pel que fa al temps, serà majoritàriament assolellat amb calitja i també alguns ruixats de cara a la tarda al Pirineu. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinador per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants, la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats aquest dijous ja tornen a estar ocupats. Avui està previst el desallotjament d'altres pisos.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Aquesta tarda hi ha una xerrada sobre el ciclisme femení a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Les encarregades de fer la xerrada són Dori Ruano, exciclista professional i ambaixadora oficial de la Volta Ciclista Espanya Femenina, i Patri Ortega, també exciclista professional i directora esportiva de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La xerrada és avui a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Divendres que ve s'inaugura una altra exposició al voltant del món del ciclisme. Es titula Camins 1907-2026. La inauguració es farà el divendres a les 8 del vespre a la planta baixa.

0: Fins demà es farà la campanya. Heu de tenir 3 tiquets a les parades associades i podeu aconseguir la Coca de Sant Joan, que s'entrega demà fins que s'acabin les existències. I justament demà, que és la Revetlla, hi ha la festa de rebuda de la Flama del Canigó, la festa dels Focs de Sant Joan, que organitzen des de diferents entitats de la vila. Demà a les 5 de la tarda es rebrà la Flama del Canigó amb esventades, els matussers, els grallers i el gall de molins. A 12:45 s'encendrà la foguera a la plaça de l'Església. A les 7 hi haurà ballada de sardanes i tallers de fanalets a càrrec dels joves sardanistes de la Grupa i Òmnium Cultural, i a 8:45 balls tradicionals. I després, a partir de les 9, hi haurà al sopar a la plaça de l'Església amb diferents opcions. Els tiquets es poden comprar a l'Estanc Margarit, i després hi haurà entrega dels premis al Joc de Molins, al Quinto, i a partir de les 12 de la nit, concert, i després música amb punxadiscos. I ja per acabar, recordem també que el diumenge hi ha un concert de Gospel Feelings, Visca la Vida, el diumenge a les 7 de la tarda al Foment. L'entrada al concert de Gospel Feelings és de 10 euros i la podeu comprar al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Soler, a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera. Ràdio Molins de Rei, la ràdio
1: nostra, 91.2. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
5: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
6: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
1: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia portem un tema d'aquells que ens ajuden a començar el dia amb alegria, amb ganes, amb força, perquè avui portem un tema de la cantant de Nova York, Cyndi Lauper, que naixia un dia com avui, un 22 de juny, però de 1953, doncs per portar-nos a... Jo crec que ja va néixer per portar-nos alegria. La cançó que escoltarem avui és un tema del 1983, que és aquell Girls Just Wanna Have Fun, les noies només s'ho volen passar bé. És una cançó que ens parla de superació, ens parla de que una noia que la seva mare no li deia que no feia res a la vida i que tot això, i ella deia que l'únic que volia era passar-s'ho bé, que és el que ella estava buscant. És, sens dubte, un dels grans èxits de la Cyndi Lauper, tot i que en podríem posar qualsevol altre. L'important és

Això que recordar doncs una cantant com és Cyndi Lauper i recordar aquest èxit, per mi un dels millors d'aquesta cantant de Nova York, això és Girls Just Wanna Have Fun.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 22 de juny. Ja fa estona que ha començat, però ara ho comencem oficialment amb micròfon obert. Què tal, Jaume Armengol?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia, Joaquim Martí, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Genoveva Català, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ramon Canal, bon dia.
4: Bon dia.
0: Acosta't al micro, millor, sí. Que
4: sí, bon dia.
0: Bon dia per dir alguna cosa?
4: Sí.
0: Va,
4: no, bon dia.
0: No, bon dia,
4: dia
0: sí, home, no. Sí. I Joan Barrios, bon dia, ben retrobat, eh?
5: Moltes gràcies i bon dia.
0: Sí. No tornes a casa per Nadal, sinó pel teu sant.
5: Pel meu sant, sí.
3: Això és veritat.
5: Per la parella, que
0: la
5: tenim demà, ja, tu.
0: Sí,
3: sí.
0: Sí, sí. Què?
4: No, no. Sí, abans d'entrar hi ha hagut una sèrie de comentaris,
0: sí, una sèrie de comentaris
4: de qualitat.
0: Sí.
4: Però ja està.
0: Referents a diversos barris de la vila.
4: Diversos barris de la vila. Allà.
0: A la crosta.
4: A la crosta, exacte.
5: Ai, Déu meu.
0: I, home, és interessant, això.
5: És molt bé. Comencem l'estiu calent, eh?
0: Sí. Bé, bé, ja ens
4: hi interessa. És la calor, és la calor.
5: És la calor.
0: Jaume Armengol, sisplau.
1: Sí, no,
0: tu has dit.
1: El Ramon que se sent al·ludit, però no,
0: sí.
1: Jo tota la bona fe i tallar.
0: Quan parlaves del barri del Canal, has dit allà.
1: Allà.
5: Allà. Home, perquè no està aquí, està més enllà.
1: És evident que tu vas cap allà, no?
4: Sí. I cap aquí.
1: I cap aquí, doncs sí. Allà.
2: No, quan vas cap aquí, no vas cap allà.
4: Exacte.
0: No falla.
1: Eh? Això, tot això ha vingut que estàvem parlant de les eleccions futures.
0: Atenció, eleccions municipals.
1: Un any vista, ja.
4: Menys.
0: Sí, menys d'un any.
1: Procurem d'aguantar.
4: Menys.
1: Procurem d'aguantar.
0: I tu ja no, tu penses, diguem, sí, sí. Se't fa feixuc només pensar-hi.
1: Només pensar-ho, ja.
5: Sí, és una mica més d'un embaràs, Jaume, el que
1: clar,
5: porta.
1: Més,
5: una mica més d'un embaràs.
1: Una mica més.
4: Però, escolta una cosa,
1: una.
4: Que això passa molt, eh? Ah, les municipals són les segones eleccions amb menys participació després
0: sí,
4: de les europees. Però després, tothom fot el crit al cel. El carrer està brut, això, l'altre... Però la gent prefereix quedar-se a casa, anar-se'n a la platja, molt legítim, eh? Tot. Ara, a mi aquests després ni un comentari. Perquè a mi quan ve algú se'm queixa i em diu l'alcalde, no sé què, que jo no és del meu partit, no? Però dic, i tu qui vas votar? No, jo me'n vaig anar a la platja. Dic, au, bon vent i barca nova.
0: Sí.
4: Ah, no, home.
0: Vol dir que la gent no s'implica sí. Prou.
4: Va, escolta'm una cosa, si tu decideixes no votar...
0: Sí.
4: Doncs després el que et vingui, tu menges amb patates, bueno, t'agradi més o t'agradi menys.
1: També has de reconèixer que a vegades hi ha motius per no anar a votar.
4: Jo no els trobo.
0: A veure, jo no els trobo.
1: No,
0: bueno, a veure, Jaume Armengol.
1: No, reconec que sí, que és un dret i un deure que tenim que hem d'anar a votar. Això està claríssim. Però a vegades hi ha moments que dius, per l'amor de Déu...
4: Queixar-se des del sofà no, és meravellós.
1: No, el sofà
4: és
1: o allà on siguis. Pots estar fent coses meravelloses i no estar al sofà, eh?
4: Aquí hi ha dues persones que han tingut respostes.
0: Està assenyalant el Joaquim, també pot assenyalar el Joan.
4: I la Beba. Queixar-se des del sofà
1: no,
4: és una cosa...
1: No, això és...
3: Però tampoc es pot retreure. La gent tenim dret a fer el que ens...
4: Sí, però escolta'm una cosa. Si jo no dic que no
0: tu respectes la llibertat de cadascú, evidentment.
4: Jo respecto que la gent no voti. Ara, el que no vota...
3: No, el que no vota també es pot queixar. Jo amb això que estàs dient no estic d'acord.
4: Bueno, doncs ja m'estranyava.
3: No.
4: Portàvem dos dilluns, però avui tornem.
3: És que jo, qui ets tu per treure drets a la gent?
4: No, jo no trec drets. Jo dono la meva opinió. Jo dic que el que no vota, a mi que no se'm queixi.
3: A tu, vale. Ja però des del punt de vista de la democràcia, no ens fan portar cap certificat d'haver votat per anar a presentar una queixa. Vale?
4: No.
3: I per tant, la ciutadania tenim dret a opinar, a votar, a participar, a no participar. El que passa que després atenguen-se a les conseqüències.
0: Clar.
3: Evidentment.
4: Doncs estàs dient el mateix que jo amb altres paraules.
3: No, estic dient el mateix. Perquè,
4: doncs no.
3: Perquè tu...
5: Amb un altre accent.
4: Amb un altre accent. Perquè jo sempre...
3: Hi ha moments que et venen... Jo estic d'acord amb el Jaume, que hi ha moments que et ve de gust tirar la tovallola. Vale? I per tant... els que estan amb compromisos polítics al nivell que sigui tenen l'obligació o tenim l'obligació de traslladar que la ciutadania està sentint això.
4: Correcte.
3: I que potser cal fer
4: doncs,
3: la política d'una altra
4: vas,
3: manera
4: vas i votes
1: culpa,
4: vas,
1: culpa,
4: vas,
1: i,
4: vas, vas
0: veure,
4: i votes
0: veure.
4: Amb, votes en blanc o votes nul
3: o no, aquí el nostre sistema democràtic el vot no és obligatori, vale?
4: No.
3: El primer principi de la democràcia és respectar les regles de joc i si no t'agraden, contribuir a canviar-les.
0: Molt bé.
3: Aquesta és la base.
0: Molt bé.
5: Jo estic d'acord amb el que esteu dient. El que passa que d'una banda, si el que estem demanant o el que demanem és la màxima participació de la gent, doncs home, doncs semblaria que intentar justificar doncs, l'abstenció o la no participació...
3: No, no, jo no la justifico, l'argumento.
5: No, sé que no la justifiques, però bueno, quan diem, i és veritat, que de vegades ens donen ganes de no participar-hi, doncs semblaria que estem propiciant, ajudant, fomentant doncs, que aquesta no participació doncs, bueno, està molt justificada, que no dic que no ho estigui, eh? Que passa que segurament el missatge que hauríem de donar hauria d'anar en una altra línia, si el que volem és la participació, perquè a partir d'una major participació sí que és més segur que home, la representació que tinguem sigui més plural, que sigui més representativa, etcètera, etcètera. I la pròpia democràcia i la pròpia política, doncs, home, doncs es vagi netejant la cara i vagi participant més. Ara, si ens anem a la platja, com deia el Ramon, doncs... és cert que de vegades la gent que se'n va a la platja i no, jo no vull criticar ningú i tothom té dret,
3: és que a Castelldefels hi ha d'anar algú,
5: sí, i tothom té dret i és un dret i de moment no és un deure, Jaume, és la diferència, és un dret.
1: No, sí, sí.
5: No, és un dret, sí, però sí, no és un deure, clar, per tant, doncs, no. Qui no vulgui exercir-ho...
3: És un deure moral.
5: Sí, correcte. Exacte. Qui no vulgui exercir-ho, doncs que no ho exerceixi.
3: Ara bé, a part clar, que hi ha una altra alternativa.
5: Ara bé, anar-se'n a la platja, o anar-se'n al cinema, o anar-se no sé on, bueno, per després tenir la llibertat de poder queixar-se, que segurament hi haurà persones també que això ho fan, que no volen comprometre ni la seva voluntat de participació per poder queixar-se després, vingui qui vingui, doncs home, no sé si està molt justificat.
3: Hi ha una alternativa? Si no t'agrada ningú del panorama,
0: sí,
3: fes una agrupació d'electors.
5: Bueno, o un vot
3: en blanc. Hi ha moltes possibilitats, això és evident. Jo la
5: sempre,
3: fàcil és anar a la platja.
5: Sempre hi he defensat. Sempre hi he defensat.
3: Que de vegades,
5: sempre
3: quan vas a la platja, tens dificultats no, per aparcar, perdoneu, i a més hi ha molta gent. Sí. No pots col·locar a segons quines platges. Vas a la tovallola.
5: Però no hi acabo. Jo sempre hi he defensat que la gent doncs, que té difícil participar o que té moltes dubtes o que té dificultats, que voti en blanc. Perquè és una manera de dir, escolta, jo participo però no estic d'acord amb com s'estan fent la cosa o amb els electorats que s'estan presentant i per tant jo participo. Per mi el vot en blanc és un vot de rebel·lia, de càstig,
1: de
5: revelació
3: i contra
5: això, i molt conscient. Per tant, qui no estigui d'acord amb moltes coses que voti en blanc,
3: sí,
5: com a mínim.
3: Sí, sí, però jo em sento amb zero autoritat per condemnar ningú.
5: No, jo no condemno ningú.
3: Que cadascú actuï segons la seva consciència.
5: Jo no condemno ningú i és més, he dit que és un dret, però no és un deure. Per tant, a partir d'aquí, no condemno ningú.
6: Jo estic d'acord amb el que esteu dient. El que passa que a vegades la gent, sobretot la gent que està compromesa o ha estat il·lusionada amb una de les opcions, uh-huh, amb alguna, la que sigui, uh-huh, després resulta que la sorrana, que es diu, sí, sí, i acaben decidint anar a la platja o esquiar si són a l'hivern, perquè al final...
5: Sí, sí, també.
6: Però vull dir, bueno, que jo penso que amb el que ens ha costat arribar a poder votar, hem de dir que la gent hi va, però totalment, evidentment, d'acord amb que no és un dret, no és un dret i no un deure, i per tant, bueno, després...
5: Però per tant, defensar el vot en blanc per aquesta gent, doncs,
6: bueno,
5: a mi em sembla correcte.
6: N'hi ha moltes opcions, però sí, també sí, hi ha la de no anar-hi, però no, a vegades hi ha l'abstenció tècnica que diuen, i després gent que el que sigui els han decepcionat i acaben, mm-hmm, com que no hi ha la xitxolina de torna com va passar
3: a Itàlia
6: o aquí amb el Ruiz Mateos,
5: doncs,
6: aquest vot d'emprenyat acaben dient que no hi van, que és una opció.
5: Però és que al final acaben sortint aquests personatges.
6: El que passa és que això el que fa és baixar la representació dels que hi són. No? Hi ha qui defensa el dels escons en blanc i bueno, que al final això no acabaria funcionant de cap manera, però és legítim. Al final...
1: Jo el que no sé si realment els partits fan la lectura en aquest sentit, de dir la gent no ha votat, reflexionem per què no ha votat. No, miqueta, és a dir, no, que no tenen dret a queixar-se perquè no han anat a votar. Penso que la lectura hauria de ser al revés, és a dir, per què no han anat a votar? que si estic d'acord amb tu, que potser doncs... sí que val la pena fer-ho en blanc i anar a votar.
4: Doncs mira, això, la paraula.
1: Això és mira, però la diferència que fas per la tics, jo no tinc dubtes de
4: bueno,
1: que
4: facin correcte. Si tinc dubtes, intento aclarir-la. No, és perquè, perquè veiem... No, no, sí,
1: digues, digues.
4: Perquè veiem la diferència de votar en blanc o no votar. Tu tens el dret de fer el que vulguis. Ara, si tu votes en blanc, estàs participant. Si no votes... Si no votes, clar, ningú sap si tu no has votat perquè estàs emprenyant o perquè passes del sistema o perquè te la bufa o pel que sigui. Per tant, si no votes...
1: Queda el dubte.
4: Clar, hi ha el dubte.
1: Que es podria analitzar
4: doncs, l'abstenció realment que representa, i bueno, hi ha estudis sociològics que van en aquesta línia. Però si tu votes en blanc, tu has participat, amb la qual cosa no vas de passota.
1: Sí, sí, millor en blanc que
0: en Ramon.
7: Home, i a més comptabilitza. Mira, una paradoxa. A les últimes eleccions municipals, el Partit Socialista, aquí a Molins, va perdre 177 vots. Però va guanyar dos regidors.
4: Bueno.
7: Perquè la llei d'OM, amb l'abstenció, el que afavoreix és a la força més votada.
4: Bueno, però això és una conseqüència de...
7: Clar, és a dir, el vot en blanc comptabilitza.
1: Sí, sí.
7: Tants
1: sí.
7: vots en blanc...
1: La conclusió...
7: Al final,
1: que el vot en blanc és millor,
7: també
6: la diferència amb els altres va ser més gran. I per tant, aquesta mateixa llei d'OM el que fa és que... Sí, sí. Més diferència
7: fa que el segon regidor sigui molt més barat, diguéssim.
6: Això passa i al final...
7: A més participació, bueno, costa més aconseguir més regidors. A menys participació, el primer més sempre és el mateix topall, em sembla que són sobre els 500 bueno, vots, aproximadament.
6: I et pots trobar que en siguin 1.000.
7: Ja.
4: Clar.
6: Que el primer en sigui.
4: Però que els regidors, a veure, perquè ens entenguem i que sigui clarivident. A més participació, doncs, diguéssim, el cost del regidor és més car. És més alt. Amb la qual cosa, doncs, clar, aquesta diferència que tu deies de les darreres eleccions, doncs, si hi hagués hagut una major participació, doncs, no s'hauria produït.
3: Voleu que us digui què diu la IA de l'abstenció?
4: La IA.
0: Vigila amb la IA. Vigila amb la IA.
6: El que no saps ho inventa.
3: No.
4: A veure si estem d'acord amb alguna cosa.
3: Però té sector... Té sentit comú, eh? Parla de factors socioeconòmics i sociodemogràfics. I és el que anomena abstenció estructural. I parla que hi ha relació, de vegades, amb l'abstenció en el nivell d'estudis i de renda, el factor generacional, la precarietat laboral i residencial. Després fa un altre bloc. Sí. Factors polítics i la desafecció, vale? Desafecció política i desconfiança, ineficàcia política, percep la política com una tasca inútil, pèrdua del deure cívic, i factors conjunturals del sistema, la fatiga electoral, la utilitat percebuda d'aquella elecció, la polarització i la competitivitat, i hi ha una dualitat, hi ha una abstenció passiva i una abstenció activa. L'activa és la que seguiria el vot en blanc, la passiva és que passo, ja la paraula ja ho diu. Com a guió, t'analitza tots els camps. Jo sí que he estat en bastantes eleccions que quan s'acaba i fas la valoració aquests factors s'analitzen i evidentment això surt, com que la IA es comença a mirar carpetes, surt d'estudis sociològics que hi ha hagut perquè fa anys que és aquest element. L'Àngels Pont, que de vegades fa uns de Gesop, no sé si de vegades heu vist els estudis que post o després de les eleccions et comença a ensenyar una mica tots aquests riscos. El que passa que jo sí que puc dir que el que percebo és que els partits això post eleccions ho analitzen, però després això queda en una carpeta.
4: Sí.
3: En general.
7: Sobretot si t'ha anat bé.
3: Exacte. És a dir, com que la manera de fer política cada cop és més mediàtica de l'anunci del dia, el treball més en profunditat es fa menys. I això ho constates i ho veus en la majoria de formacions, tota l'estona és el debat del l'último minuto del partido. I aleshores, si no s'entra a fons en aquestes coses, inclús la pròpia incidència que cada força, segons aquests paràmetres, té, per què hi ha hagut més abstenció en tal barri, quina és la situació que hi ha allà de veïnatge, és a dir, tot això requereix un treball polític que, com que la immediatesa provoca que tota l'estona s'hagi d'estar fent un tuit, un Instagram, un Facebook, un TikTok, un no sé què,
0: sí.
3: Pues no es treballa. I això, els que ho tenen pitjor i que haurien de treballar-ho més, en general són les forces més alternatives, més d'esquerra, les que sembla que... No dic que les altres però forces no ho hagin de dir, però les que tenen ganes de transformar, sí, però, si això no ho tenen en compte...
7: És molt difícil lluitar contra això.
3: Va, però és una onada que se t'emporta, tens raó.
7: Pregunta-li a l'Oriol si els titulars de les 8 del matí són els mateixos quan acaba.
0: Segurament que no. Han anat evolucionant.
7: I a les 12, és a dir, el que has explicat a les 8, quan arriben les 12 menys quart, és que a més ja no li interessa a ningú.
0: Sí.
7: Perquè hem entrat en aquesta corre.
0: Sobretot els generals aquí a Molins de Rei, doncs la cosa està més
3: tranquil·la.
0: Per què estàvem parlant de les eleccions municipals a fora? Sí. És que hem de contextualitzar 10 minuts més tard, perquè, doncs, com bé sabeu, Aliança Catalana ha fet públic que es presentarà a les eleccions municipals i que ja té candidat, al qual entrevistarem d'aquí una estona, Xavier Berlanga, el qual, doncs...
3: Fa pel·lícules?
0: Primers moviments, perquè parlant d'Esquerra ja va confirmar Marta Espona com a candidata, això va ser fa unes setmanes o algun mes, l'Assemblea va ratificar doncs a Marta Espona. Aquí tenim la segona notícia i a partir d'aquí, doncs, aquests moviments que hi van havent mesos abans, i a partir d'aquí doncs hem començat a parlar. De fet, és una de les primeres novetats que tenim, perquè no s'havia presentat mai abans Aliança Catalana, i per tant, doncs, és un nou escenari o un nou element dins de l'escenari de les municipals. L'entorn dels comuns també hi ha moviment, no direm, no desvelarem res més.
3: No, s'està en el procés de primàries per decidir el
0: primàries,
3: canvi.
0: Primàries,
3: Sí. Però si hi haurà primàries...
0: Molt internes,
3: Si hi ha, mitja dotzena de candidats, si només n'hi ha un... queda automàticament...
0: I m'estàs dient que potser només hi haurà candidats?
3: No ho sé, ja ho explicaran els comuns.
0: D'acord.
7: No t'ho dirà.
0: Pots fer una exclusiva aquí a...
3: No.
0: El que sí que ja ha verbalitzat ell mateix, que no vol tornar a repetir, és Gerard Corredera.
3: Sí, i el Lucas Ferro.
0: I Lucas Ferro també. Per tant, dels dos representants de Molins en Comú Podem, ara mateix a l'Ajuntament, cap dels dos serà cap de llista. Cap dels dos repetirà.
3: Sembla ser que no.
0: Que també és un escenari a tenir en compte.
7: I fins aquí puc llegir.
3: Sí.
0: Jaume, vols preguntar també alguna cosa a la Beba i així a lo millor et respon ella.
1: No, notícies no en dona més.
0: No ens en dona més.
1: Fins aquí puc llegir.
7: Ell va apretant, a veure si algú aconsegueix treure-li. Sí,
0: no ens en dona més, però aquest és claríssim que no repeteixen els dos.
3: Hi haurà candidatura en Comú Podem a Molins de Rei i endavant les atxes.
0: Això sí, bé.
7: De tota la vida. Endavant les atxes de tota la vida.
0: Properament escoltarem doncs el nom de candidat o candidata.
3: Suposo.
0: Suposes, no?
5: Sí, home, abans de les municipals, segur.
3: Sí, abans de... Quan es fagin els paperetes hi haurà noms allà.
0: Abans de les vacances, deia, de...
3: Ja veurem.
0: Exacte, quin dia concretament?
3: No ho sé.
0: No ho saps.
7: I ara ens falta tot l'espai post-convergent, tot el món aquell.
0: No sé si el Joaquim sap alguna cosa.
3: Ara l'aire i en l'aire faran una candidatura.
7: L'aire, l'ara... Sí.
0: Que hi ha gent que encara matura de... I no ho té clar. Sí, passat ja 4 anys del mandat, encara hi ha confusió a vegades.
7: Això de l'aire i ara. I...
0: Sí, exacte.
5: Sí. I vine aquí.
6: Hi haurà candidatura de Junts, això sí.
7: Hi haurà candidatura de Junts.
6: D'aquí ja ho
0: explicaran. Sí, pots confirmar-ho,
6: ja
0: Joaquim?
6: No, sí. Ho diu el Joaquim. Però que, sí que n'hi...
3: Bueno, el de Barcelona es diu Martí, eh?
6: També. Sí, ja en va. Sí.
3: És parent o què?
7: Home, és algun cosí llunyà.
6: Ai... Jo, bueno, n'hi haurà. Ja ho anunciarà qui li toqui en el moment que li toqui, però sí, home, passa...
3: I també hi haurà PP i Vox, o sigui, exacte, que estarem entretinguts.
6: Exacte, n'hi haurà Déu-n'hi-do.
3: No és que jo ho anunciï, és que sona orall que sí que serà així, no? Vull dir que...
0: Falta saber si la candidatura d'Unitat Popular es presentarà.
3: Sí, la CUP, i tant que es presentarà. Jo creo que sí, eh?
0: La veu té claríssim, Ramon. Home,
3: estan,
0: i Joan.
3: Estan promovent un tou de mogudes, sí, que indica que sí.
5: Per les coses que se'ls fan impor a ell, els sembla que tenen ganes de...
3: d'opinió que manifesten, etcètera,
5: tenen ganes de tornar-hi.
3: Tenen ganes. Sí, sí. Per tant, estarà molt distribuït el vot. Això, lligat amb l'abstenció,
0: sí,
3: proporcionarà un determinat escenari. Per tant, potser li toca a tothom treballar perquè no hi hagi abstenció.
1: Aquí un
0: parlament,
1: però a tots, però Joan no es pronuncia.
3: No, home, és que el del PAP jo crec que és de Casao, no? Algú l'ho duda?
5: No necessiten córrer per preguntar al candidat, diguéssim. No.
4: Mira, jo no ho sé, jo no he parlat amb l'alcalde, no ho sé.
0: No ho sabem.
4: Bueno, sí.
7: Si hi hagués un canvi de persona al capdavant, ja ho hauríem sabut, perquè ja s'haurien fet moviments dins de l'Ajuntament.
4: Ah, sí. No, home, a veure...
7: És de calaix, que si tu no has de repetir un any i mig o un any abans...
3: I quan tens l'alcaldia...
7: Bueno, poses a la persona que vols que encapçali d'alcalde per donar-li visibilitat. Això és de... Bueno, no és que ho faci el PSC, és que ho fan tots.
3: Home, i té la seva lògica,
7: evident. És de, no cal ni anar a la Facultat de Polítiques per això. De fet, haurien d'estar tancades.
0: La facultat del Ramon ja... Perfecte.
7: No, és que allò de la Facultat de Polítiques... En fi, és igual. Allò dels politòlegs...
1: No, jo dic perquè arriben veus al revés.
0: Les veus. Ara hi haurà moltes veus, eh?
5: Diuen. Ràdio Maco.
0: Què t'han dit a tu?
1: Que el Xavier
5: no
1: es presentava.
5: No, home, no ho sé.
1: Ah, no.
5: A mi no arriba res, però vaja.
1: Ja.
5: Jo penso que, en fi, s'està governant de la millor manera que es pot i ho està fent relativament bé, i jo imagino doncs que en el seu moment doncs ja decidirà.
1: Això no treu que tinc altres alternatives i...
5: Jo fins a on jo sé, doncs...
7: Jo he perdut bastant contacte amb Ràdio Macuto des que va morir el meu pare, però
0: sí?
7: Quan el meu pare encara rondava, sí. Ara, del que s'explicava al matí al Cardona al vespre al Foment, s'assemblava com un ou o una castanya.
0: També els titulars havien canviat.
7: Home, però absolutament. O sigui, d'un esvorany al carrer 11 de setembre s'havia ensorrat al carrer Puigcerdà, ja. Vull dir, era una cosa gran. Vull dir, però això, fins a Molins, això és un històric, no d'ara, no, de tota la vida.
3: Bé, aviam, el que s'ha de procurar a Molins de Rei és que, amb la correlació que sigui, però l'aparició de la ultradreta independentista i la ultradreta espanyolista, guardem-nos-en, eh? Perquè els disbarats que s'estan sentint por ahí a nivell del que és l'Estat, els acords aquests PP-Vox en les comunitats autònomes, etc., fan esgarrifar, eh?
7: Sí, prioritat nacional.
3: La prioritat nacional, que per cert, no sé si algú va anar al cinema a la Penny, la pel·lícula que va
0: veure. El Cineclub, que tancava temporada dissabte. Sí, però dissabte. No té a veure amb...
3: Bueno, té a veure...
0: Aviam,
3: parla del...
0: Parlava
3: de Palestina.
0: Ubicat a Cisjordània.
3: És una pel·lícula preciosa.
0: Todo lo que fuimos.
3: Parla a partir de la història d'una família, ara no faig spoilers, si voleu us explico l'argument, perquè
0: si al final no, si de cas...
7: No, sisplau, perquè si la volem veure, bueno, no.
0: Ja no.
3: A partir de la història d'una família i d'un fet concret, t'expliquen el que ha estat passant i el que continua passant a Palestina. El conflicte aquest dels jueus, que fa esgarrifar i que sembla mentida que la humanitat puguem ser d'aquesta manera. És a dir, és que surts d'allà...
0: I per què ho lligaves, doncs, amb tot això que estem parlant ara?
3: Bueno, perquè els elements de determinats posicionaments polítics, quan ell deia això de la prioritat nacional, és a dir, aquest tipus d'exaltacions ens acaben pervertint el que és el sentiment de cada ser fraternal de la humanitat. És a dir, és que no pot ser. És a dir, que no em surten ni les paraules, eh? És a dir, vaig sortir del cine que pràcticament em caien les llàgrimes, perquè és que t'impressiona la pel·lícula i t'impressiona el que hi ha al darrere i el que allò ho fa gent que després, si la trobes, és normal i corrent. O sigui, les persones normals i corrents podem, posades en segons quines espirals, podem acabar fent uns disbarats tan grans.
6: Sí, és que els, és que les coses més antigues que tenen és la guerra, eh? Al final,
7: els nazis,
6: no
7: els nazis també ho eren, eh?
3: Sí, sí, sí, hi hauria gent que era bona gent i potser et convidava a menjar un
7: entrepà. De, comandants sí, sí. de caps d'extermini que sí, sí. vivien a dintre amb la família, eh? Sí, sí. Tenien una tanca perquè sí, sí. no els veiés, però sí, estaven allà. Sí, sí. I, bueno, i és... a 2 quilòmetres hi havia, els, dius, hi havia les xamanelles dels forns.
0: La zona d'interès.
3: Aquest
4: i abans d'això van guanyar unes eleccions, eh?
7: Van guanyar unes sí, sí. eleccions, efectivament.
4: I a Itàlia els feixistes van guanyar unes eleccions.
7: Sí, sí. A Itàlia no les van guanyar.
4: Bueno, però...
7: Però, bueno, a Alemanya sí. Bueno, sí, sí. Alemanya va...
4: I clar, i aquí per exemple, això que deia la Beba, clar, i aquí, per exemple, doncs, a casa nostra, per parlar sí, de Catalunya, eh? Sí, sí. Si podíem parlar sí, d'Espanya, sí. però és igual. Clar, quan diu, no, és que la condició per poder pactar després amb altres partits o altres forces i més és que siguin democràtics, diu, clar, a partir d'aquí em volia que fa fort. I se li pregunta, doncs, amb algun candidat, Aliança Catalana és democràtica? I diu, sí.
3: Hòstia,
4: hòstia. Bueno, això què vol dir, doncs?
7: Però jo crec que això...
4: I quina diferència hi ha, ara posats ja a continuar parlant, entre Aliança Catalana i Vox?
3: No, són
4: cosí.
7: La bandera.
3: Exacte, és la bandera.
4: Canvi una.
7: Sí. Uns porten el pollastre i l'altre l'espanyol.
4: Ideològicament, socialment, i tots els nens que vulgueu...
0: Sí, li sí. podem preguntar al candidat, doncs,
7: de fet, bueno, de fet està
3: sí, sí,
4: no, per tant...
7: Hi ha un exercici que va molt bé, que
4: sí,
7: és agafar,
4: per alguns,
7: que és
4: agafar alguns,
7: els programes...
4: Per alguns, perdona.
7: Dels dos partits.
4: Sí, sí, Ramon, sí, ho sé.
7: I comences a gratar...
4: I és el mateix.
7: I el que et surt...
6: La gent no agafa el programa.
7: No, de cap, no es mira
4: per... Però,
7: no,
4: ja ho sabem. Però com estem acostumats...
3: I ara hi ha el factor aquest de...
0: Les xarxes.
3: No, i després en els discursos hi ha el factor del no respecte a les persones migrades. Això fa esgarrar. Rifar. Ja està. I en canvi, tu et mires. És curiós que les patronals hagin estat tan a favor de la regularització, perquè resulta que la mà d'obra aquesta és imprescindible.
4: Clar.
3: O sigui, però en canvi et surten aquests discursos que, a més, tenen empremta en la gent més humil.
4: Sí.
3: Clar, és escolteu, em truquen...
0: Sí, no cal... Ah, és el candidat o candidata de...
1: La notícia.
3: És que saps que fan consultes que són...
0: Sí, no ens has de donar explicacions, tranquil·la. Però en tot cas, si de cas...
8: Hola?
0: Atenció, agafant-lo en directe al telèfon. Perdó, alguna reflexió més?
7: No, però mira, ara s'està produint un fet molt curiós, no? Perquè si mirem... 30, 40 anys enrere, doncs les patronals, diguéssim, estaven reflectides en certes formacions polítiques, més o menys. Bueno, ara resulta, per exemple, que arribes als pressupostos de la Generalitat i totes les organitzacions empresarials els defensen i aquelles forces polítiques que sembla ser que històricament havien tingut més afinitat amb les patronals i estan en contra. Que és una...
6: No, millor sort que no són tan bons.
7: Bueno, no ho sé. És a dir, a mi l'opinió de Foment, amb tots els respectes,
6: però
7: ja s'ho faran. Aviam si m'entens.
6: Però llavors no la pots fer servir només per quan t'interessa.
7: No, això. Però és que és Foment, la cambra, no sé què, tal, tots diuen que sí, i llavors els partits...
0: Foment del treball, eh? No el...
7: Foment del treball, sí. No.
4: No el d'aquí.
7: No.
6: Sí, perquè... No.
0: Aclarim-ho bé.
7: No. Foment del treball. Senyor Sánchez Llibre.
0: Sí, correcte.
1: Ali Sánchez Llibre.
4: Sí, sí.
7: Un històric, eh? De... En fi.
0: En Josep, eh?
7: D'Unió
0: Democràtica.
7: Home, estava amb el que és ara conseller, també... Senyor Espadaler, socialista de tota la vida. I, bueno, en fi, els camins del senyor, que són inescrutables, diguéssim. Sí. Igual. No, llavors, bueno, dius, què està passant aquí? No?
6: Tot plegat està més així, perquè al final... hi ha una altra extrema, que és l'extrema extrema esquerra, que sembla que estigui força bé, que depèn de quins desbarats diuen, hi ha en algun lloc...
4: Bueno, força ben no,
6: bueno,
4: deu,
6: sembla
4: no deu
6: sí,
4: estar.
6: Perquè ningú, home, que jo no sento ningú que diguin, i alguns vamos, estan...
4: Jo no recordo que hagi estat mai bé l'extrema esquerra en aquest país.
6: No, no, jo, perquè aquí al final...
4: Perquè són hereus de la vida de Brian. L'extrema esquerra d'aquest país està fent la vida de Brian sistemàticament. Vull dir, ara embrallo i
6: bueno,
4: faig un
6: i
4: altre
6: els altres,
4: partit, i ara embrallo...
6: Hem començat parlant de les eleccions municipals. Sí, sí. A les eleccions municipals de Molins de Rei o hi ha una abstenció, allò que dèiem abans, massiva, no, lo següent, o allò, aquest pacte aliança Vox, PP Vox, això és que, bueno, hem de canviar tots com un mitjó perquè això pugui acabar succeint. No, no, bueno, és el que deia en fa un moment la Beba, no? Vull dir, cada cosa... Jo el que espero és que la gent que es presenta a les eleccions de Molins de Rei tingui propostes per Molins de Rei, d'entrada. Mm-hmm. Evidentment, hi ha alguns que em fan sortir grans, i aquí no cal parlar-ne ja més, perquè hi ha... Però, bueno, que s'ha de tindre que no sigui allò d'aquests que hem dit que es presentaven, o aquests de Vox es van presentar, no sabíem ni què ni quan, no van posar, van posar allà les paperetes, i una mica més entren, eh?
4: No van fer ni campanya, sí, sí.
6: El que passa és que s'ho van repartir tan bé que al final no van entrar.
4: No van entrar ni Vox ni el PP, també.
6: Però, bueno... Però això és una cosa que sí, però ja dic, hi ha una altra extrema que també fa molts disbarats.
4: Sí,
6: que, en algun moment té influències en els governs i que està, i que ens està, i que ens està passant. Jo crec que el tema dels migrants, home, és que el que no pot ser és que se'ls deixi amb una entrepà de xòpet a la plaça Catalunya i se'ls digui que durant 2 anys no poden estar treballant, no poden viure. No? Llavors, d'alguna manera, s'ha bueno, de regularitzar.
4: Regularitzar-los.
6: Ma, clar.
4: Però, bueno,
6: però
4: si
6: el millor és que s'hauria de fer des del primer moment.
4: Bueno, clar, però si hi ha forces que estan en contra de la regularització, bueno, veure, com es menja això, doncs?
6: Bueno, sí. Altra cosa és que no hi ha cap país que pugui corrent, aguantar un increment d'un 25% contínuament, això no hi ha cap.
4: Però això quines dades diu això?
6: Però
4: hombre, però si la pròpia patronal que estava dient el Ramon, i és veritat, la pròpia patronal està defensant i justament per interessos propis, eh? No és perquè
6: no
4: s'ha fet més consciència, més consciència social, interessos propis,
6: les empreses necessiten mà d'obra, guanyar diners.
4: Necessiten mà d'obra i a més a més mà d'obra barata. Doncs regularitzem aquesta gent que ve a guanyar-se la vida, doncs home, donem oportunitats. Però clar, hi ha partits de Catalunya i de la resta de l'Estat que diu: "No, això no ho volem perquè és insostenible." Però què voleu dir? Quan l'economia a nivell global a Espanya i a Catalunya està creixent 5 o 6 vegades més que a Europa.
6: Perquè potser no tot és l'economia, i no seré jo qui defensa de postulats, ni molt menys.
4: Jo tampoc.
6: Però no tot és l'economia.
4: Però no és només l'economia, sí, però clar, el benestar social, l'increment del benestar social a nivell general s'ha incrementat moltíssim.
6: En general, sí. A mi, em sembla que som aquells que es pesa un que fa 150 quilos en un que fa 50 i diuen que fa 100 cada un.
4: Bueno, és igual. En general, sí.
6: Això se'n diu el...
4: Sí, no, no, això se'n diu el que vulguem, és igual, sí, sí. Però, clar, si anem a puntualitzar en casos particulars treurem d'allà on vulguem, eh? I un cas particular no justifica absolutament res.
6: Però en tenim milions de casos particulars.
4: No, milions no.
7: Fa temps... Fa temps va sortir les dades, hi havia 12 milions de persones no nascudes a l'Estat espanyol cotitzant a la Seguretat Social.
4: Per exemple.
7: 12.
4: Sí, sí.
7: Si aquestes les treus, d'aquí 3 mesos no cobra les pensions ni el Tato.
6: Ni el Tato. Però és que no els
7: això...
6: han de treure.
7: Bueno, no, això és... Si... Bueno, però és que hi ha gent que els vol fotre fora tots.
4: No, Ramon, no som, i si treus...
6: No, crec que no som...
7: Aquí, aquí es diuen Aliança Catalana i allà a l'Estat espanyol es diuen PP i Vox, Prioridad Nacional. Primero los de aquí. Que, escolta'm,
4: és el que està defensant.
7: Que Vox tindrà un problema, perquè és que resulta que té persones al capdavant de la seva formació, 4 o 5, que són de pare argentí i mare francesa.
6: I el PP.
7: Que,
6: Sí, el PP també.
7: I el PP, bueno, sí, clar, bueno, no. I aquí, doncs, els d'Aliança deuen voler-ho dels 8 cognoms catalans, que llavors jo, com que la meva àvia es deia Parra i va venir d'Albacete, hauré de marxar, perquè però no tinc els 8 cognoms catalans.
0: Jaume, que avui...
8: Aprofitant això que esteu dient, doncs, clar, que no pot ser que deixin allà...
4: Bueno, però és el que succeeix.
8: Sí.
6: Durant 2 anys no poden treballar.
8: Això no... Per una banda, que hi ha unes necessitats per cobrir llocs de treball i que per això la patronal el ho apoya, etc. Però hi ha un altre fet, jo també, que a vegades hi penso i dir com pot ser que no s'hi hagi aplicat fa molts anys ja, que aquesta canalla que arriba, que estan tutelats, a la que fa 18 anys perden la tutela. I on te van?
6: Bueno.
8: On te van?
4: Queden abandonats.
8: Fa el mateix que, sí, sí. Que els deixen allà. Bueno. Clar, això no pot ser.
5: No, no pot ser, però per això, això s'han d'arribar, però s'han d'arribar a acords que no s'arriben, perquè l'esquerra i la dreta en aquest país, vull dir Catalunya i vull dir Espanya, doncs no es posen d'acord amb algunes coses que són vitals com aquesta. I amb aquestes però coses...
8: Per què no s'hi posen?
5: Perquè no els hi dona la gana.
8: No, no, perquè...
5: Perquè la dreta, però perquè la dreta té molta mala... La dreta té molta mala consciència, la dreta.
8: Interessos partidistes.
5: I l'única defensa, moltes vegades són interessos propis. I té molt mala consciència. Doncs ja està. Doncs, i quan tinguem això i quan veiem doncs, que utilitzant que és el que està fent Vox i el que està fent Aliança Catalana i el PP, que és deixar arrossegar també, per anar contra el govern corresponent de Catalunya o d'Espanya, doncs utilitzen els estrangers, els que venen de fora, i els que, a més, no estan regularitzats, que no tenen però feina...
6: No serà que utilitzen etcètera. Coses que pensa moltíssima gent i les utilitzen matusserament.
5: No. Vull corregir-te, o almenys segons la meva opinió. Sí, no és que la pensa molta gent, i realment la pensa molta
6: Algunes.
5: No, és igual, la pensa molta gent, t'ho compro. Final, però saps per què la compra molta gent? No perquè li hem venut molt bé. És a dir, aquí estem... No. Estem en una societat, i ho hem dit moltes vegades, i per activa i per passiva, que és els mitjans de comunicació, són les xarxes, etc, el que venen les opinions i el que venen les idees. Mm-hmm. Clar, tu, quan a la gent li estàs inculcant permanentment i per tot arreu de que la culpa de que si no té feina o que si no sé què, o ha demanat un ajut i li arriba tard, etcètera, etcètera, que moltes vegades és mentira tot això, però bueno, et podria donar aquesta sensació, la gent té la percepció de que a ell no arriba, per què? Perquè aquests ajuts van als estrangers, i això és mentida. És mentida perquè els estrangers, si volen accedir, accedir a un ajut, han de complir una normativa com a mínim igual que els nacionals, com a mínim, que de vegades és més exigent. I la prova la tenim, això que estaves dient tu ara, que, clar, si no tenen feina, doncs, lògicament, no els poden contractar, o sigui...
6: Si m'ho serà la cua, que es pot mirar al bo i al do, com te vulguem, eh?
5: Per tant...
6: Aquí, durant 2 anys, i potser em corregiré, bueno, són 3, no ho sé, però...
5: I a més a més...
6: Hi ha
5: una altra cosa que, de vegades, no la parlem. Clar, estem dient, és que és una mà d'obra que és necessària, que si aquests se'n van, el país se'n va norris, i no només dels que estan treballant i cotitzant, sinó els que estan treballant amb negre, que són molts dels que estan fan les feines a casa i es cuiden els avis, etc. Però, clar, és que parlem de la gent i només parlem de la feina i dels que cotitzen, però hem de tenir en compte també que aquestes són persones. I quina diferència hi ha, a part del color de la pell, entre una persona d'aquestes i nosaltres? Pregunto jo.
6: Però, perquè la resposta...
5: Perquè aquests han emigrat ara. Aquests estan emigrant ara. Però fa uns anys emigraven altra gent cap a altres territoris. Sí. I fa més anys la gent de Catalunya i la gent d'Espanya s'anava doncs, a Europa a treballar perquè aquí no podien menjar. Sí. Aleshores, de què dimonis estem parlant?
8: I encara n'hi van, eh?
5: I encara n'hi van. De què dimonis estem parlant?
8: Encara n'hi van, eh?
5: Bueno, primero los de casa i una merda.
7: Han llegit molt a Goebbels.
5: Eh?
7: He llegit molt aquest.
0: El Josep.
7: Llavors, clar,
6: penso que
7: estem parlant
6: no es pot frivolitzar, depèn de què, perquè bueno, al final, no, amb tot no. Això, com si nosaltres... No,
5: jo no frivolitzo.
6: Això que he dit jo...
7: No és frivolitzar.
6: Al final, si no li donem una solució a aquesta gent de l'entrapat de Chopet...
5: Ahir el primer gol de la selecció... El primer gol de la selecció el va fer Lamine Yamal.
7: Negre i musulmà.
5: I musulmà. Bueno, i va fer un agraïment.
6: Que el problema que tinc és que m'agradaria una altra selecció.
5: Perfecte.
6: Ja no me la miro.
5: Bueno, és igual.
6: Bueno,
5: és
6: clar, igual. Ja estaríem
5: que
6: en
5: no
6: aquests dels matisos.
5: Bueno, no són matisos. Però aquest, el Lamine, per exemple, no, doncs no el comptabilitzem.
6: Per això hi ha expats, hi ha...
5: Bueno, doncs ja està.
6: Bueno, clar, depèn dels calés que tenen.
5: I aquest diu el Messi.
7: Els del barri de Salamanca, Vox no els vol fer fora,
6: No, però sí, això a mi no. Jo ja estic convençut.
7: Els venezolans del barri de Salamanca.
3: Ho deia, ho deia, no els voten amb ells.
6: Si no donem una solució a aquesta sensació que té molta gent,
5: sí,
6: i no li donem una solució diferent a la que donen aquestes forces...
3: Sí. És que la solució
6: dient,
3: és més estat
6: de menys. Perquè al final si no els estem fent la campanya.
5: No
6: el problema
5: tracta,
6: és...
5: No es tracta...
6: Quan surt Aliança Catalana i dius que jo a mi no em cal fer la campanya perquè ja me l'esteu fent vosaltres i a sobre penses que és veritat.
5: No es tracta de parlar de sensacions. Es tracta de
4: d'explicar les coses ben
6: sí,
4: explicades.
6: Perquè la gent vota o et deixa de votar perquè un dia no el vas saludar bé o bueno, sí, sí, per tant són sensacions. O perquè, jo què sé.
4: Sí, però juguem
6: per mil coses, o perquè és guapo, perquè és lletja, perquè no sé quantos, sí. o tot el contrari. Bueno, doncs si ja passa això, imagina't aquesta
4: sensació. Però per guanyar-nos a la gent políticament, per guanyar-nos a la gent, el que no pot ser és que fomentem les sensacions, les emocions, per aquí no va la cosa.
6: Però els problemes hi són.
4: Sí, sí. Sí.
6: Per tant, li hem de donar una solució democràtica que la gent
4: vegi. Però el problema...
6: Perquè si no ho expliquen ells. És dir, al final, no sé com has dit això, els espanyols primer o no.
7: Però aquí, Prioritat Nacional, sí, sí.
6: Doncs, per què? Doncs, bueno,
4: però el problema no és que tinguem aquí molts emigrants que li estan traient el pa a la gent del país.
6: No
4: és veritat.
6: Jo això no ho
4: he dit mai. No, sí, ja ho sé que no has dit. El problema no és aquest. El problema és que la gent, quan arriba aquí per treballar i per viure i per intentar sobreviure, s'han de regularitzar. I s'han de regularitzar per ser una persona com nosaltres.
6: Les coses pot ser que estiguin durant 2 anys obligatòriament vivint, no sabem de què.
4: Doncs fomentem...
6: I llavors cadascú de nosaltres fem allò que en deien l'acte de contrició, si ens passés durant 2 anys
4: molt bé,
6: que no podem ni menjar, què acabaríem?
7: Això s'ha intentat arreglar amb la regularització.
4: Doncs aquests que es queixen tant, que ajudin des del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats a regularitzar amb aquesta gent. I punto, i ja està.
0: Avancem, va. Aviam, Jaume.
8: No, així no avances per què és.
4: Perquè no volen.
8: No, interessos partidistes.
4: Sí, i tant. Doncs ja està.
8: I tant. I això és el que porta, el que deia al començament.
0: Tornem a l'inici.
8: La gent, a vegades, es cansa i diu, no voto.
0: I tu justifiques això.
8: Ara, jo estic d'acord amb el que he dit.
4: El problema, Jaume, ja no és...
8: Vot en blanc.
4: Però el problema ja no és no votar ni votar en blanc, sinó que acaben votant justament els que volen donar aquesta solució.
6: La gent emprenyada
4: per votar a qualsevol cosa.
0: Aviam, com es presenta Sant Joan, va, a la Revetlla. Us agrada la Revetlla?
3: A mi el que em fa molta gràcia és ara aquestes associacions que demanen que hi hagi menys soroll,
0: sí.
3: No hi hagi petards per el tema
0: per tant,
3: dels
0: animals. Per tant, no
8: respectes... Animals.
0: No, animals i també persones, eh? Sí.
3: Aviam.
4: Bueno, però...
3: hi ha una cosa i és
4: els animals
3: allò.
4: Pateixen molt, Beba.
3: Sí, pobrissons, ja ho sé.
0: No sabem si ho estàs dient seriosament, això.
4: Sí, jo sí, home.
0: No, ella,
3: que els animals pateixen, els gossos, etc. Amb el soroll dels petards es veu que sí que és cert.
0: És
3: però,
0: cert.
3: Doncs posa'l en un quarto que estigui quieto i ja està. És a dir, el que no pot passar és que per Sant Joan s'hagi de restringir el tema de la que són les fogueres, el que és la festa i el que és els petards. Perquè jo tota la meva vida he sentit petards per Sant Joan, sí. Tota la meva vida. A mi no m'agraden. A més, hi va haver-hi un any de les primeres verbenes de joveneta que vaig anar a un guateque i em van tirar un petard i se'm van cremar els baixos dels pantalons, que eren uns pantalons vermells que m'agradaven molt. O sigui, els petards en tant m'emprenyen.
8: El petard m'envia a l'hospital i quasi veig d'un ull,
6: però això...
7: Jo, com que ja està, com que el delicte ja està...
3: A mi me'n fan de respecte.
7: Com que el delicte ja està prescrit, però... dir-ho. Jo de jovenet fotia petards a les papereres.
0: A veure,
7: un moment. Ja està prescrit, això.
0: No, però... Un moment, que el Joaquim m'estava acabant...
3: Estàs explicant una evidència, el Joaquim.
6: També estem... Exagerant i aprovant alegrement, depèn de quines normatives, que al final ens farà que si s'aplica... Estrictament no hi haurà
3: ni
6: cap mena, no tindrem ni revetlles, ni tindrem camells... Ni
7: mira, ara Barcelona vol...
6: De res, perquè llavors ve algú que diu, oi, aquí diu això, i realment ho diu, eh?
3: Sí.
6: Però, bueno,
7: ara perquè, Barcelona volen prohibir que els nens juguin a pilota al
6: i llavors quan passa alguna cosa, llavors anem amb el pèndol. Ara anem a l'altre costat, eh? Com que en un lloc van fer un disbarat, no me'n recordo, sí. Que era Suïssa, sí. I va haver aquell... Bueno, doncs ara anem amb el pèndol. Ara tothom a mirar-se les fogueres a la de Sant Feliu a Vallirana, no? Perquè no sigui que això ja no té cap sentit, no?
3: Jo crec que es poden fer
6: quants metres que al final poses això sobre el planell de Molins de Rei i no hi ha manera de fer-ho, que no sigui clar, perquè bueno, no te'n vas al bosc, en el bon cas pitjor, no?
3: Fem dir, fogueres no amb la IA virtuals.
0: Ui, la IA i
6: ui,
0: la Beba...
6: Saps què passa? La IA, com que el que no sap, s'ho inventa, eh? Que no, això és un greu problema.
3: Però vosaltres us mireu al Gran Wyoming?
0: A veure, un a un, sisplau.
7: Hi ha una cosa pitjor de la IA. Si 1.000 persones pengen el mateix contingut...
0: Sí?
4: És el que surt,
7: que sigui una mentida, una falsedat. Sí, sí. la IA
8: agafa, eh?
7: Te l'agafarà.
3: Però ara no t'estic dient d'aquest contingut. Jo t'estic dient que en realitat virtual fem les fogueres com quan ara el Gran Wyoming t'ensenya...
9: Sí, com aquella cadena que és una llar de foc, no?
3: Sí, o t'ensenya segons quins discursos del xip aquest del Trump, o així que t'ho fan en realitat virtual i és entretingut, perquè això es pot fer. Llavors fem les fogueres així i no hi haurà sorell.
9: El que entén al mig és el que ens aniria bé. Hi ha gent que vol que deixin de tocar les campanes...
3: Sí,
9: gent,
3: home, clar. Hi ha gent... han tocat tota la vida, tinc 72 anys, els he sentit sempre.
9: Bueno, però clar, la gent que se'n va a un poble i llavors els esquellots de les vaques li molesten, doncs escolta, m'he quedat al Passeig de Gràcia, és que, clar...
7: La gent que va anar a viure a Gavà que li molestaven els avions.
9: Bueno, sí, hi ha llocs...
7: Clar, perquè quan van anar a viure els avions no passaven.
9: Han anat creixent i llavors l'aeroport que ja hi era té un problema.
4: Ja hi era.
0: Aviam, Jaume...
8: Com que hi ha un paper que diu que els sorolls no poden passar...
9: Perquè ja s'aproven, a vegades s'aproven alegrement, que a vegades hi ha alguna que em deia, això com ho han pogut... És que, bueno, perquè... I després, durant anys, no s'aplica.
3: Però jo un moment donat... Jo tenia un amic que deia, el paper ho aguanta tot.
9: Tot. Sí, sí. I els extras, també.
0: Aviam, sí. L'hora de la veritat. Un segon,
8: Això és cert.
0: La pregunta del Jaume, què és?
7: És cert, això. Ho podeu llegir-ho al dia.
8: No, pregunto, jo no sé.
7: Sí. Hi ha una persona molt entesa que ho diu.
0: Què diu?
7: Si tu publiques 10.000 vegades el mateix contingut.
8: 10.000, abans
7: dic 1.000, 1.000, 2.000, és igual.
4: Les que siguin.
7: Una quantitat important. I algú fa la pregunta a la IA sobre aquest tema, la IA et contestarà...
8: Si aquest barem de 1.000, això ja...
3: Això no és del tot cert.
7: Bueno, però això és el que volia. Pots llegir-ho, eh?
3: Sí.
4: No, però 1.000 no.
3: Però no.
8: Em sembla molt...
3: L'Einstein deia...
0: Què deia?
3: Que l'important és saber preguntar.
7: Sí.
3: Vale? És a dir, si tu fas un tipus de pregunta absolutament estàndard i no li dones pistes perquè te la documenti,
9: aleshores
3: et contesta això, el que estadísticament li surt. Si tu dius, vull que em parlis de les tesis doctorals que hi ha hagut sobre el comportament abstencionista de la població de Molins de Rei, és igual. Si tu preguntes molt concret, no et podrà agafar 1.000 respostes d'aquestes que et diu ell. És a dir, per tant...
7: Que no sé si hi ha alguna tesi electoral d'això, Molins.
3: No, bueno, ja m'entenc.
9: Però si no hi ha, s'ha
3: inventat.
9: Perquè a mi m'ha passat.
3: No, hi ha coses que sí que... No, i a més li dius, això que m'estàs dient no és veritat.
9: Ai, que no m'he equivocat.
3: Sí, allà us t'ho diu. Però si tu fonamentes que el que et respongui et documenti d'on t'ho ha tret, aleshores és diferent.
9: Però llavors
3: no t'agafa les dades aquestes 1.000 que han penjat tots dient allò.
9: Per tant, només pots fer-la servir per coses que tu ja sàpigues.
3: Que tu ja sàpigues per tenir-les més desenvolupades.
9: Jo recordo, vaig un dia provar allò i em va dir, sí, perquè segur l'article tal de la llei tal, i jo dic, això no em sona de res. I al final miro i li dic, escolta, me la pots posar per petar? Allà, ui, si no existeix. Em va dir, home.
3: No, i en canvi tu li preguntes...
9: Però en canvi m'estàs dient que he de fer un recurs de no sé què...
3: Tu li preguntes, digue'm, fes-me un resum de la llei tal. I et fa un resum de la llei tal.
0: I fins aquí. Fins aquí. Us desitgem una bona revetlla. Joaquim, Jaume, Beba, Ramon i Joan. No, tornem a la realitat.
3: Bona revetlla.
4: Bona revetlla.
3: Gràcies. I que no facin molt de soroll.
4: I bon Sant Joan.
0: Bon Sant Joan. Per Joan Barrios.
4: I compta amb el foc, això sí.
0: Gràcies i bon dia, que vagi bé.
4: Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda, també una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal, en sentit Tarragona, provoca també congestió obligat a tallar un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a la A2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupats i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 10.
4: Informació local.
3: I a Revetlla de Sant Joan, a diferents barris de la vila, repassem les informacions que tenim. Per exemple, al barri del Canal i a la Revetlla, demà a partir de les 9 del vespre, es farà el pati de l'escola Pont de la Cadena. L'associació posa taules i cadires. Heu de reservar preu per soci 4 euros per persona i els no socis 6 euros per persona. Primer hi haurà aquest sopar de Carmanyola i després a 2:15 de la nit hi haurà concert a càrrec de Corxet Grup. També l'Enxuscat organitza la seva revetlla a la Granja amb l'associació de veïns. Demà, a partir de les 8 del vespre, hi haurà sopar també de Carmanyola o de reservar taula i cadires per 6 persones, per 10 euros, amb ampolla de cava inclosa. Hi haurà servei de bar i d'entrepans. I a partir de les 11, animació amb el DJ Jambo Jambito. Podeu fer les reserves a l'Instagram de l'Enxuscat, que és enxuscat-molinsderrei. I l'associació de veïns del barri de l'Àngel també prepara la seva revetlla a la plaça de la Pau. Faran ells el sopar amb el seu menú, pica-pica variat, mandonguilles, pa, coca de Sant Joan i beguda

karaoke. El dissabte, Revetlla de Sant Pere, a 8:45, sopar popular de Carmanyola, a les 10, bingo popular, i a partir de les 11, actuació de los hits de tu vida. I diumenge a la tarda, a partir de les 5, jocs d'aigua i festa de l'escuma. La Riera Bonet, doncs, també activitat per la Revetlla, i pel sopar popular s'ha de pagar 2 euros per cadira i també tindran servei de bar. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Solem, que està a la carretera, a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
4: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
7: Ràdio Molins de Rei.
8: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

Les 10 del matí, pràcticament 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 22 de juny de 2026. Encetem la tercera hora del programa, on parlarem de cultura popular. Farem el repàs a l'agenda de les properes setmanes, dels aspectes més destacats que ens destacarà el Sergi Domingo d'aquí una estona. També farem un cafè amb el comerç

0: L'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'Associació Molins Comerç, serà 11:15. I ara, com sempre, al tornar de les notícies de les 10, anem a fer l'espai polític del dia, en aquest cas preguntes a Molins en Comú Podem, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació i Medi Natural, en Lucas Ferro. Què tal, Lucas? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia. Micro 7 per en Lucas, que ens acompanya aquí a l'estudi. Com anem?
1: Molt bé, començant la setmana de la Revetlla,
0: sí.
1: Després de tots els finals de cursos que hem tingut i, per tant, contents, tanquem un mes que és molt especial en l'àmbit educatiu i amb forces per encarar aquest juny, aquest juliol, abans de les vacances.
0: Molt bé. Avui que a la tertúlia n'hem parlat força arran d'aquesta notícia i que avui també, evidentment, en parlarem d'aquí una estona, d'aquests primers moviments de les eleccions municipals, eh? I confirmant que Aliança Catalana es presenta aquí a Molins de Rei amb el candidat Xavier Berlanga, que després també el saludarem una estona després de les notícies de les 11. L'entorn de Molins en Comú Podem, pel que pugui explicar Lucas Ferro, com està i quines intencions té, doncs, de cara a les municipals?
1: Bé, estem en converses, evidentment, entre la gent de Podem, Molins Camina i la gent dels comuns.
0: Sí?
1: Abans de l'estiu podeu...
0: Abans de l'estiu, eh?
1: Sí, abans de les vacances poder comunicar la nostra decisió, poder començar a treballar ja amb una proposta d'equip de cara al 2027. Per tant, haurem d'esperar.
0: Que liderarà Lucas Ferro o no?
1: Això ho comunicarem quan toqui.
0: Quan toqui.
1: Perquè no em puc anticipar, també per respecte al, jo crec que a la feina que hem de fer i a la preparació de la candidatura que hem de fer, esperem que el més aviat possible.
0: Perquè tu ja saps que hi ha boca a orella, hi ha rumors, i per tant, doncs...
1: Però sempre hi ha rumors.
0: Per això t'ho preguntàvem,
1: eh? Sempre hi ha rumors. Mira lo del Xavier, no ho ha vist venir ningú, i
0: sí?
1: Hi havia molts rumors, també,
0: sí?
1: D'altres persones. Per tant, nosaltres tancarem els rumors quan considerem que els hem de comunicar. Ja fa setmanes que treballem la proposta i del que estic segur i convençut és que construirem el millor equip possible per tenir un resultat molt bo a Molins de Rei,
0: sí?
1: Que permeti, entre altres coses, que el Xavier, doncs, no sigui regidor de govern en aquest ajuntament.
0: Quan dius el Xavier, és el Xavier Berlanga i no el Xavier Paz, actual alcalde.
1: Sí, és veritat, sí, sí.
0: Aclarim-ho. Si un dels objectius de Molins en Comú Podem, per exemple, és que, doncs, aquesta línia vermella que no pugui ser regidor de govern a Aliança Catalana...
1: Nosaltres el 2023 vam prendre la decisió d'obrir un espai, que sí? És una governança d'esquerres a Molins, i aquesta serà la nostra proposta pel 2027. Esperem sumar-hi tots els actors possibles que facin possible un govern d'esquerres a Molins, però aquest és el nostre objectiu. Creiem que han sigut 4 anys molt positius per desencallar projectes i per transformar la vida política de la vila, i amb aquest objectiu ens presentarem el 2027.
0: Uh-huh. Tot i que, com deies, potser no és el millor dels moments, no?, per la formació a nivell general.
1: És veritat que jo diria que, com a símptoma de país, les esquerres travessen una crisi, jo crec que d'identitat i de reptes, no? Des de l'esquerra que està al govern fins la resta d'esquerres. Però és veritat també que hi ha símptomes positius. Hem viscut les eleccions andaluses, hem viscut les eleccions a Aragó, hem viscut les eleccions a Extremadura. Veurem què passa al País Valencià, on hi ha una esquerra al voltant de Compromís també molt forta. Jo crec que hi ha símptomes, entre altres, no gaire lluny d'aquí, a França també, d'altres esquerres possibles. Ja sabeu que jo soc molt melenchonista.
0: Mm-hmm.
1: I per tant, sí, hi ha molts aspectes positius també dels que prendre nota i dels que fer servir com a brúixola en un moment de desubicació que jo crec que és important per l'esquerra, a l'esquerra del PSC, podríem dir, tot i que el PSC, déu-n'hi-do també, els moments peculiars que els hi toca viure. Per tant, jo crec que hi ha molts apunts positius sobre els quals construir una proposta de futur.
0: Mm-hmm. Molt bé. Per tant, simpatitzes amb les tesis de Jean-Luc Mélenchon?
1: Jo sóc profundament melenchonista, sí? Des de fa molts anys, i trobo que moltes coses en com afronten ells el repte de la pluralitat nacional en sentit migratori, en sentit cultural, en com construeixen un bloc popular en un context molt hostil, perquè l'aposta europea és fonamentalment que totes les eleccions vagin entre la dreta i l'extrema dreta, i el que estem veient és una demolició de l'esquerra institucional i de l'esquerra social en pràcticament tots els països europeus, i el gran resistent i la gran esperança europea segueixen Jean-Luc Mélenchon. I és curiós, no?, com els, a vegades els vells socialdemòcrates tenen més astúcia, més valentia i més capacitat d'entomar els nous temps que els nous comunistes. I crec que Jean-Luc Mélenchon ha pres molt bona nota. Era una persona molt peculiar. Venia al 15M, mirava el que estava passant. A partir d'allà va refundar l'esquerra francesa. I ha persistit en aquesta idea. Jo crec que el temps li donarà la raó. Jo el veig a segona volta i el veig disputant amb Bardella la presidència francesa.
0: Bé, doncs tornem a casa nostra. Per tant, amb calendari, abans de vacances, Molins a Comú Podem farà comunicat, o sabrem, vaja, quines intencions té de cara a les municipals l'any que ve.
1: Sí.
0: Qui liderarà aquest projecte?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, la llista i tot el que calgui saber. A secret a veus, perquè ell mateix ho ha explicat també en molts entorns, és que Gerard Corredera no repetirà. Això sí que sí. Fins i tot diguem, ens ho ha comentat íntimament, però vaja, que ningú li sorprèn.
1: No se n'amaga, no.
0: No se n'amaga, per tant, si Lucas Serra no repetís, serien els dos regidors que heu format part de l'equip de govern que no hi hauria aquesta continuïtat, vaja, no hi hauria aquest enllaç.
1: Però jo crec dues coses. En primer lloc,
0: a veure,
1: al Gerard li hem demanat molt durant aquests 8 anys. Crec que tots som conscients que el Gerard té la seva feina, té una feina de molta responsabilitat, té la seva família, i li hem demanat un sobreesforç. El Gerard està al 20% de la jornada a Molins de Rei i fa jornada i mitja aquí i jornada i mitja a la seva feina. Per tant, la política és també una cursa de relleus. Jo crec que el Gerard ha fet una molt bona feina. Ha dedicat molt temps i molts esforços a tirar endavant projectes, entre ells, per exemple, un dels projectes més grans d'aquest mandat, que és el pavelló esportiu a l'escola Pont de la Cadena, i que l'ha treballat des del primer dia i que s'ha trencat les banyes. I la política és una cursa de relleus, i tant el Gerard com jo estarem sempre. I per tant, acompanyarem a qui sigui, si no estem en llistes, els acompanyarem sempre. I per tant, en aquesta cursa de relleus, en cada moment jugarem a la posició que ens toqui, no? Perquè això és un joc en equip i prendrem les millors decisions possibles. I el que respecta a mi i el que respecta en Comú Podem, doncs us la comunicarem abans de les vacances.
0: Molt bé, passen 2 minuts d'un quart d'11, primers moviments a les municipals, a tot això una setmana, deies, marcada per la revella, però també per un ple que veig que té 26 punts a l'ordre del dia.
1: Veníem de plens molt curtets, sí. I tots sabíem que això acabaria amb un ple gros.
0: Parlant del mercat, veig que es porten, diguem, adjudicació de diversos mòduls,
1: sí,
0: de parades del mercat. Aquí, sí, de nou veiem moviment.
1: Sí, sí, sí. Adjudiquem diferents mòduls del mercat. Sí. És veritat que estem en un moment complicat, però jo crec que també és una notícia a celebrar, i a més pels voltants del ple, crec que falta una setmaneta, tindrem segurament la resolució de la licitació d'urgència que hem fet en matèria de climatització.
0: El tant, dia 27, segons va dir l'alcalde, per tant, dissabte.
1: No me la volia jugar dient el dia, però sí, el dia 27.
0: Crec que va dir 27, sí.
1: I per tant, començarem a posar fil a l'agulla amb un problema que jo crec que ja fa massa anys que dura i que ens ha de permetre una reforma integral i una solució integral al problema de la climatització.
0: Ens deia l'alcalde que ja tenia reunió el mateix dijous que va venir el programa al migdia amb els venedors i venedores. No sé si tens alguna informació evidentment li preguntarem dijous de com va anar aquesta
1: trobada. Sí, no hem parlat concretament de la reunió, però sí de l'escenari. Sabem que la solució és complicada, entre altres coses, comunicar al Viumolins, doncs, que evidentment hem retirat el mercat com a refugi climàtic. Sabem que la situació és complicada, que fa anys que s'arrossega, però esperem poder-li donar abans a finals de juny, el dia 27, ja a l'inici d'aquesta solució definitiva, perquè la intervenció que s'ha de fer és força ambiciosa, s'han de revisar tuberies, s'han de revisar instal·lacions, i per tant esperem posar fil a l'agulla abans de les vacances.
0: Tenim dues mocions, també una que presenta Esquerra Republicana, de suport als treballadors i treballadores de Metallic Parts, del grup de manufactura moderna de metales, MMM, recordeu que ubicats al polígon El Pla, que ja vam explicar, doncs, la seva problemàtica, i en defensa de la indústria a Molins de Rei.
1: Sí.
0: Com la veieu des del govern?
1: No, molt positivament. De fet, moltes coses que demana la moció ja s'havien treballat des del govern,
0: sí.
1: S'hi ha reunit el propi alcalde amb ells. És una situació dura. Jo crec que el nostre paper és doble aquí. En primer lloc, evidentment, defensar el teixit industrial de Molins i defensar la continuïtat industrial de les empreses que treballen, i en segon lloc, evidentment, defensar la continuïtat dels treballadors de l'empresa, que es troben en una situació complicada, amb un tancament, i per tant tot el nostre suport.
0: I ara Molins, que ja ens ho avançava el Ramon el passat divendres, presenta moció en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris i per la dignificació de les seves condicions.
1: Sí. És una moció que he de discutir amb el meu espai, perquè sí. Jo és un dels temes, de fet, que més vaig treballar en el Parlament en el seu moment. Tenim un cos de bombers que sustenta sobre el treball voluntari en gran part del territori i en gran part de les plantilles, i jo crec que això exigeix un replantejament. En primer lloc, de professionalització del cos de bombers. Si tenim un cos de bombers dotat suficientment i de forma professional i per tant remunerada de la tasca de bombers, i per l'altra banda, i aquí sí que comparteixo l'esperit de la moció, doncs que regularitzi i dignifiqui la tasca de voluntaris, que són imprescindibles en gran part del territori. Gran part del territori, quan hi ha un incendi, els primers que arriben són els bombers voluntaris, són les ADFs, són la gent que hi dedica moltes hores i que té el mòbil sempre encès, amb alarma, que qualsevol cosa, surten de la feina, surten de casa seva per ser els primers que arriben i fer les primeres tasques de contenció o d'extinció, si és possible. Per tant, jo crec que se'ls ha de valorar, se'ls ha de valoritzar la tasca que fan, i s'ha d'empènyer també a que es professionalitzi la professió de bombers a casa nostra, que sembla mentida, no? Però que segueix sustentant sobre el treball voluntari.
0: Una mica també com passa amb la ADF Puigmatron Olorda, no?
1: Sí, però clar, és que els bombers fan tasques d'extinció, també les fa les ADFs, però assumeixen un risc constant i quotidià a base de suplir recursos que estructuralment no es doten. I crec que aquesta reflexió també l'hem de fer, i a partir d'aquí, evidentment, reubicar el que implica ser bomber voluntari i saber que acompanyes a un cos professional. Però hem viscut durant aquests anys una minva de la professionalització dels bombers, que és històrica a casa nostra i que cada vegada força més a les plantilles de voluntaris, que també han de tenir regulada i reconeguda la seva situació. Per tant, valorarem la moció, l'esperit és bo, el compartim, evidentment, amb la moció de l'ara, i la discutirem durant el dia d'avui.
0: Justament per fer tota la, diguem, campanya, o difondre la campanya de dispositiu de Sant Joan, hi va haver reunió, sí, a la base de l'ADF, que et volia preguntar, perquè tenim aquest compte a Instagram que segueix denunciant, doncs, certes irregularitats de l'ADF Puigmadrona Olorda, com que tenen en aquest espai la llum punxada, que hi ha els estatuts encara caducats. No sé si heu pogut reunir-vos amb ells, si hi ha alguna novetat al respecte, perquè fa molt que dura això, no?
1: Però és que hi ha una qüestió que per nosaltres és fonamental. Els ajuntaments, nosaltres, el Papiol, etc., el que fem és fiscalitzar l'ús de recursos públics. Per tant, els seus comptes, la seva participació en els recursos públics, els auditem, hi ha intervenció, els controlem, etc., etc. La resta de qüestions no són d'àmbit municipal, i per tant, si algú considera que hi ha una qüestió punible en el funcionament, en l'organització, en l'estat dels estatuts de l'ADF, etc, etc, el que ha de fer és denunciar-ho internament o denunciar-ho a la justícia, perquè nosaltres la nostra tasca de control i d'intervenció la fem, i no hi detectem cap irregularitat, evidentment, en l'ús dels fons públics. Però més enllà d'això i de les qüestions internes que hi pugui haver, no les podem resoldre nosaltres. No és una entitat municipal, sinó que és una entitat que s'autoregula amb els seus estatuts, i que, per tant, si hi ha comportaments o hi ha irregularitats, qui els ha de denunciar és qui en té constància. I nosaltres no en tenim constància, perquè la nostra part l'auditem i la controlem, i no detectem irregularitats.
0: Bé, seguim. 6:15. Estàvem al ple, que ens hem desviat una mica, però veig que hi ha també diverses, com a mínim dues, modificacions del pressupost. Una de 103.000 euros, més de 103.000 euros, i l'altra de 138.000 euros. Per què són, doncs, aquestes modificacions?
1: Crec que una d'elles és la modificació de pressupost pel projecte d'urbanització del Miquel Tort, si no vaig errat, i l'altra m'ha marxat del cap. Ara m'ho estaves dient i m'ha marxat del cap. T'ho hauré de revisar. A banda d'això, hi ha una qüestió que portem a aquest ple,
0: a veure,
1: que hem treballat durant a portaveus amb l'oposició, que és el decret, el conveni de col·laboració amb l'àrea metropolitana per la qüestió del residu mínim. Al final hem arribat a un acord perquè, com ja sabeu, el residu mínim a partir de la directiva europea i de la nova llei de residus no té encaix legal amb la nova normativa, o almenys la interpretació que el fa el Ministeri, perquè també ens ha semblat discutible, i la que feia l'agència i la que fa l'Agència de Residus de Catalunya, doncs ens deixa la porta tancada. A partir d'aquí s'ha generat una situació on Ecoembes ja no reconeix els envasos recuperats a la planta de triatge com envasos reciclats, sinó que els considera recuperats de la fracció resta i, per tant, els ha deixat de pagar tal com tocaven. I a partir d'aquí, l'àrea metropolitana ha cobert aquestes pèrdues, però les va cobrir també amb el compromís de tots els ajuntaments de trobar una solució i de fer la transició a la recollida selectiva de 5 contenidors. A partir d'aquí, el que hem treballat amb l'àrea metropolitana són dues coses: un fons de 500.000 d'euros de suport a la recollida selectiva, que és aquesta part que deixem de percebre per la recuperació d'envasos i que ens cobreix l'àrea metropolitana, i per l'altra, una dotació de 2.500.000 d'euros per fer la transició. I que, per tant, i com vam explicar en el seu moment, aquests contenidors per nosaltres eren una solució de transició perquè no sabíem cap a quin model anàvem i, per tant, vam comprar un model similar, el més econòmic possible per sortejar aquests pocs anys, i a partir d'aquí el que estem fent i el que hem de presentar abans del 31 de juliol a l'àrea metropolitana és una proposta de transició. Estem fent un estudi de fons perquè moltes de les decisions a Molins, itineraris de camions, punts de contenidors, etc, doncs són històriques, i el que estem és començant des de la base: quin model de contenidors volem, si volem camions amb càrrega trasera, càrrega lateral, etc, i aquí, a partir d'aquí, farem la nostra proposta de transició, que ha d'estar finalitzada abans del 31 de desembre de 2027. Això vol dir que aquesta és la data de caducitat del model de residu mínim.
0: Bé, i això es portarà, és que ara estava buscant, potser és una qüestió sobrevinguda o no?
1: No, és un decret d'alcaldia.
0: És un decret, eh?
1: Sí. Val. No sé si el tenim computat en els decrets o si finalment no el discutirem, però que sapigueu que l'hem signat aquests dies, que l'hem treballat a portaveus.
0: És el punt 7, sí.
1: Ara d'això.
0: Donar compte del ple del decret d'alcaldia número 1379, correcte.
1: I, per tant, a partir d'aquí, nosaltres ja hem començat, evidentment, els estudis previs, i a partir d'aquí, abans del 31 de juliol, farem la proposta, la treballarem amb els grups municipals de l'oposició i plantejarem aquest calendari de canvi de model, que implicarà, doncs, evidentment, noves campanyes de reforç, perquè un model de recollida que s'acaba la pregunta de per què no hi ha contenidor groc a Molins de Rei, que això també per moltes famílies serà històric, perquè és la pregunta més recurrent cada vegada que ve algú a viure a Molins. I creiem també que aquest fons que hem pogut aconseguir s'ha de permetre garantir que aquesta transició ens permeti millorar el nostre model de recollida.
0: I era molt crític també Ramon Sánchez el divendres en el sentit, doncs, que es constata el fracàs d'aquests contenidors actuals, no?, que veu canviar fa ben poquet.
1: Perquè ja els hi van plantejar, jo entenc que a vegades des de l'oposició, des del govern, es veuen les coses diferents. Jo crec que aquests contenidors tenen carències. Els mateixos contenidors sense aquests forats, doncs segurament haguessin sigut una millor solució, no ho nego, no, segurament hi ha una equivocació per part nostra també, però nosaltres plantejàvem la substitució de contenidors per dues raons: perquè els que tenien ja no s'aguantaven, estaven trencats a pedaços. De fet, vam haver de sancionar l'empresa de recollida de residus per trencar contenidors i no reparar-los. Necessitàvem una solució urgent i sabíem, a més, que no podíem fer una gran inversió perquè era bastant probable que en 3 anys els haguéssim de tornar a canviar. Per tant, a partir d'ara, a partir d'aquí, d'aquest fons de transició que tenim, el que intentarem fer una tria que en qualitat sigui un pas endavant també en matèria de contenidors.
0: Bé, estem acabant, que ens queda mig minut. Alguna cosa més que vulguis afegir, Lucas?
1: No, encomanar a tots els vilatans i vilatanes que disfrutin de la revetlla, que facin cas de les recomanacions en matèria de prevenció d'incendis forestals i també en matèria de seguretat, que la disfrutin, però que la disfrutin amb seguretat, tant per ells com pel nostre entorn natural, i bona revetlla a tots i totes.
0: Lucas Ferro, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la revetlla i la setmana. Anem a escoltar el Triquell cantant amb fades, això que es diu precisament Sant Joan. Sona així de bé. I de seguida tornem amb el company Sergi Domingo per repassar també l'agenda de cultura popular per aquestes properes setmanes.

Doncs fins aquí aquesta cançó, Sant Joan. Comencem a ambientar aquesta revetlla, i més que ho farem ara, perquè tenim tot un expert, que és el Sergi Domingo Xenxo. Per tant, anem a parlar de cultura popular.

0: Què tal, Sergi? Com estàs? Bon dia. Atenció, és el número 4. Què tal? Bon dia, Sergi.
1: Molt bon dia, ara.
0: No que sigui ell el 4, sinó està al micròfon 4. Comença la setmana animada, no?
1: Comença la setmana bastant animadeta.
0: Bastant sí, animadeta. Sí.
1: Home, una setmana de cultura reivindicativa, sí, sí.
0: Sí, la festa dels Països Catalans, no?
1: Festa dels Països Catalans, a més, aquest matí estava escoltant l'entrevista a la Júlia.
0: La Júlia Carrasco.
1: I que molt, molt bé, o sigui, sempre endavant amb aquesta revetlla, al final... La Revetlla de Sant Joan és una de les festes, per dir-ho així, que fa més comunitat en els pobles, o sigui, perquè no habitualment en un poble només n'hi ha una. Bé, 30 pobles molt petits, a molts pobles és allò de que cada carrer, cada associació de veïns, entitat de torn, munta la seva revetlla de manera que fa que sigui una festa de les més concorregudes participativament arreu de Catalunya.
0: Molt bé. I és a mai, tu, al Canigó, a anar a buscar la flama?
1: No. Va, m'agradaria molt, però no...
0: Tenim aquesta comitiva de 5 molinencs.
1: Sempre, sí que està encapçalat pel cau. També avui ho han dit bé, que des de fa uns anys, gràcies a aquesta comissió, amb un esforç de gent anterior, doncs, sí. Ara han aconseguit que fins i tot a membres de l'Ateneu Moler i membres de l'Esplai i la Grupa pues, també hi siguin, també puguin pujar a buscar això, perquè és un acte molt emotiu allà del Canigó pel que es veu, i que no només ho vegi a un reducte molt petitó de gent, sinó que cada any, a més, com van canviant qui puja, obren més les portes.
0: Val. Comencem a situar-nos, doncs.
1: Vinga.
0: Ens quedem amb la revetlla?
1: Ens quedarem amb la revetlla, perquè al final la revetlla aquí a Molins... Aquest any... Mira, avui comencem parlant d'aquí a Molins, perquè...
0: Digues, sí, tant.
1: Sempre dic el mateix, sí que la revetlla de Sant Joan, o sigui, tenim, aquí a Molins tenim la del centre, o la popular, o... És que... Tampoc no queda gaire bé dir la popular, perquè de fet totes ho són, o sigui,
0: clar,
1: la del Bonavista
0: al final fa
1: una comunitat i fa un teixit associatiu del barri Bonavista al Mas espectacular, que personalment, sempre ho diré, és un d'aquests barris oblidats de Molins, és un dels barris que està allà a la mà de Déu i si fa alguna actuació és un miracle i els veïns ho celebren. Però després tens l'Anxosquet, que la fa a la Granja. A la Granja n'hi ha una altra. Després tens Riera Bonet, tens el Canal.
0: L'Àngel.
1: L'Àngel, que també és una de les zones de Molins amb més teixit associatiu. En aquest cas, veïnal. Igual que el Canal, hi ha dos grans pesos pesants i són aquestes. I
0: Riera Bonet, també, que celebra
1: Bonet,
0: les
1: que
0: festes.
1: Més després celebren les festes. Sí. És que tenim, per sort, anem a Molins això de que la cultura, o sigui, en aquest cas, la cultura popular és una forma molt gran d'integració de... Et dic a Molins per qualsevol lloc. Tothom, quan arribes a un lloc nou, el que busques és una miqueta poder-te vincular al poble, i els nouvinguts sempre intenten entrar-hi, doncs, de la forma aquesta, la cultura, ja sigui amb corals, amb els diables, amb teatre, amb cinema, amb el que faci falta, perquè la cultura és un element d'integració molt, molt, molt brutal, molt bé.
0: Recordeu, però, que diguem la revetlla de la plaça de l'Església és la que organitza la Comissió de Focs de Sant Joan.
1: Correcte, i és això, les dues bandes. Sí que una banda més reivindicativa, en podríem dir, que és la de la rebuda de la flama, aquesta flama que ens agermana en tot el territori de parla catalana, amb una cerca vila que sí que...
0: Amb el Gall, per cert,
1: amb el Gall, amb aquesta
0: segon any,
1: segon any del Gall.
0: Què me'n diries del Gall?
1: Bueno, el Gall és una d'aquelles figures de Molins que passa desapercebuda, perquè al final té aquesta actuació més reduïda al dia de la revetlla, la rebuda de la flama, però és una figura que, de fet, va estar-se molts, molts anys sense sortir per la flama, i després d'uns quants anys que la Comissió de Focs buscava el Gall, el buscava, un cop es va acabar la seva restauració, doncs se'ls ha cedit perquè puguin treure'l, i això és molt xulo, perquè vol dir que tota aquesta gent jove actual, dic gent jove com si jo no ho fos, aquesta gent que ara mateix està al capdavant d'aquestes entitats, que està al capdavant de la revetlla, recorda el Gall com una figura de Sant Joan, fa que, hosti, doncs, que guai, cada cop te'l demanin i, doncs, se'l sentin com a part de la festa. Sí que la rebuda de la flama, sempre, en el meu cas, sempre dic que encara falta potenciar-la més com a, no només rebuda de la Comissió de Foc, sinó com a rebuda de vila, o sigui... No, també haurien de venir totes les revetlles a buscar la flama al Canigó, o sigui, ja sigui la del Bonavista, ja sigui la de l'Àngel, ja sigui la del Canal, la Riera Bonet, o la del carrer Ensem Clavé, si en fessin. Perquè al final és el moment que, per dir-ho així, crearíem xarxa de Molins i crearíem una xarxa de... Hi ha 5 persones que cada any pugen al Canigó, van a buscar això. Tenim la sort que Molins, per diversos temes, podem pujar també a buscar la flama, perquè això passa que està molt reduït, sí. I només hi pot pujar una comissió de focs de la comarca,
0: sí.
1: En el cas del Baix Llobregat, per unes coses que van passar fa uns quants anys amb bona gent i bons amics de Molins, doncs van aconseguir que Molins també pogués anar a buscar-la en el lloc on es regenera i no en el Parlament, com fan molta gent i moltes viles i moltes ciutats.
0: Has jugat al joc de Molins, tu?
1: No, jo no, jo al joc de Molins no hi jugo, això és bastant enrevessat, si algun cop ho heu fet i dius, uf...
0: Ho dic perquè també es donarà a conèixer el guanyador o guanyadora
1: el dia aquell, clar, és demà, això, més tenim el concert de Trèvol, que algun cop ja els he recomanat aquí, a les 11 o 11.30.
0: A les 11. Perdó, a mitjanit.
1: A mitjanit, a més ho fan més tard, mira que bé, no podrem anar... Bueno, no.
0: Ah, que tens altres coses?
1: No, sí, bueno, no sé, aquest any la Revetlla encara no sé... Encara queda molt, encara...
0: Encara queden 24 hores, tranquil.
1: Sí, però Trèvol, per exemple, és un grup que també... L'altre dia sortia un reel a 3CAT amb la Laia Gluck,
0: sí.
1: que deia, hosti, la cultura popular també, la cultura popular catalana ha d'integrar cultures de fora, ha d'integrar sense perdre l'essència, òbviament, unes sardanes o un ball de pastorets o un correfoc no ha de deixar de tenir els nostres trets, però a la mateixa manera ha d'integrar, doncs, si de cop en un barri hi ha una comunitat llatina espectacular, doncs què menys que aquesta comunitat llatina també s'integri a la cultura catalana. Que no vol dir que la substitueixi, sinó que amb els seus sons, amb les seves formes, puguin acabar fent la nostra, també la nostra cultura.
0: Molt bé. Si no haguessis d'anar a Molins de Rei, a la Revetlla, n'hi ha alguna que me la recomanaries també o què?
1: Bueno, com a Revetlles, al final...
0: Clar, és que...
1: És això, com és una festa que està molt, molt, molt, per dir-ho així, segmentada, perquè... A cada carrer o a cada barri n'hi ha una o dues a Catalunya i totes són bastant iguals. Totes tens la foguera, tens un sopar, ja sigui de Carmanyola, ja sigui que, doncs, que el fa l'associació de veïns o potser no hi ha sopar, però ja posen la música, ja fan... Són bastant així. Sí que tenim festes, òbviament tenim Sant Joan a Valls,
0: sí.
1: Que és com... Bueno, és el que per molta gent diria que és el tret d'inici a les festes majors d'estiu.
0: Perquè sí que ara, si anem al cap de setmana, vindran les festes més de Sant Pere, no?
1: Ja vindrà Sant Pere, sobretot...
0: Que tenim aquí el Vallès i a prop.
1: El Vallès, Sant Cugat i Rubí, com a caps...
0: He vist que venen els pets, a Rubí.
1: Doncs mira, no ho sabia i haurem d'anar-hi. De cop, si venen els pets, hi haurem d'anar. No, però a Rubí tenim el Ball de Gitanes de Rubí,
0: sí.
1: Que just ara fa dues setmanetes, ni dues setmanetes es va morir una de les persones impulsores o recuperadores d'aquest ball, que era l'Albert Sans, i segur que aquest any serà bastant emotiu perquè fan el Ball de Gitanes a escenari amb l'Esbart, el dia de la mostra de l'Esbart, però el dissabte fan les Gitanes al carrer, que és que tothom, tot Rubí que s'hi vol apuntar, ja sigui colles d'amics, entitats, els comerciants del mercat, l'associació de veïns de Can Oriol, qui fos, fan el Ball de Gitanes i omplen tot una plaça de ballant el Ball de Gitanes, i això és el... És com la comunió de la Festa Major de Rubí. Al final, si tu a qualsevol rubinenc li preguntes quin és l'acte de cultura popular de Rubí, no et dirà ni el correfoc, ni la trobada de gegants, ni la dia de castellera, ni... Uh-huh. Et dirà el Ball de Gitanes i l'Esbart. L'Esbart és... Ara quedarà malament dir-ho, però és...
0: Si no, una institució, ja.
1: Una institució, i si no és el millor de Catalunya, és un dels millors, perquè en tenim de molt bons, i, doncs, els que l'hem viscut de prop, aquest Esbart, és una d'aquelles parades obligatòries per Sant Pere.
0: Sant Cugat també celebra...
1: Sant Cugat tenim el Sant Pere amb el Pagali Joan el dia 29.
0: Pagali Joan.
1: Amb el, sí, sí, el ball de... Tenen el ball
0: 29
1: típic.
0: 29 és dilluns que ve.
1: És dilluns. És que, clar, ara clar. Ens queda... A més, aquesta setmana, que és com tens el festival al mig, no deixa gaire... És com diferent. I tens això, tens el dilluns 29, el Pagali Joan, que també és un ball que no el fa l'Esbart, sinó que el fa la gent del poble. Porten, doncs, crec que és dos mesos assajant aquest ball, i tothom qui vol s'hi pot apuntar. I quan acaba l'ofici solemne de festa major al monestir, doncs es fa el Pagali Joan. Primer ho fan els gegants i els capgrossos, després una ballada dels infants, que és una miqueta més reduïda, i després el Pagali Joan adult, que són uns 17 minuts de ball, i que hi participa molta gent. De fet, abans hi ha el seguici de Sant Pere, que és un seguici que representa que van a buscar els rams i els vanos i els aporten per beneir l'ofici, i mentre està el seguici, a la llotgeta del monestir, que és on es fa el ball, ja tenim a la gent asseguda, i la gent fa cua per arribar. O sigui, és un ball molt, molt, molt maco i que també val molt la pena veure.
0: Terrassa també.
1: Terrassa sí que ja arribaríem a la primera de juliol, perquè clar, és el primer cap de setmana de juliol,
0: val.
1: Que allà tenen el cap gros de l'any, que és allò que sempre expliquem, doncs, que es fa una societat anònima, com un opuscle de gent fa una tria de candidats, o com ells els diuen els capdidats, que és persones que han fet mèrits, com seria com el terrassenc de l'any, doncs, que han fet mèrits socials, culturals, esportius, perquè és un comerciant, i la gent els vota. Un mes abans de festa major els vota. Es fa un recompte, que és secret, i el divendres de festa major, després del pregó, es descobreix un capgros. I és que fan un capgros cada any d'una persona diferent, de Terrassa, i queda la posteritat. O sigui, ara mateix crec que en tenen uns 42 o 43 capgrossos, i va sumant fins que en Jordi Grau, del taller Drac Petit, no digui que jubila, es va fent aquest capgross, i tenim persones com el Xavi Coral, com el Lil Dami, sí. Però després hi ha gent com un pintor de Terrassa, una persona que va impulsar el festival de jazz, a un llibreter, fins i tot el propi Jordi Grau té un capgross que li van fer sorpresa ara fa 20 anys. Fa 20 anys van fer el capgros d'una persona que estava dedicada al festival de jazz, però com a sorpresa, com ja feia 25 anys seguits que feia capgrossos, li van fer un capgross d'una altra persona, una altra persona li va fer un capgross amb ell, i també forma part d'aquesta comparsa.
0: Molt bé. Hem situat bàsicament poblacions del Vallès.
1: Vallès, i després, just després, la Setmana del Vallès, o sigui...
0: La Setmana del Vallès, diu.
1: Sí, perquè el dia 11 de juliol,
0: sí.
1: Ens n'anem a Caldes de Montbui, que hi ha l'Escaldàrium, que és com...
0: Ah, sí.
1: És com la llegenda mitològica de la creació de l'aigua termal a Caldes,
0: sí.
1: Que explica que després d'executar 13 bruixes, d'aquestes 13, 12 eren dones, una era una bruixa,
0: sí.
1: Aquesta la ressuscita totes, surten de sota les pedres, i és una batalla entre l'infern i el cel. I hi ha moments de danses de foc, o sigui, amb carretilles, amb infraestructura de foc, però de tant en tant hi ha aigua, hi ha mangueres, i ruixen a la gent, de manera que expliquen que entre el foc i l'aigua, una batalla que anaven atacant contra atacant, va haver un moment que, en comptes de guanyar un, es van ajuntar i va sortir l'aigua termal de Caldes.
0: L'Escaldàrium,
1: L'Escaldàrium, que és el dia 11 de juliol.
0: Molt bé.
1: I abans que hem anat a Sant Pere, hem anat a això,
0: sí.
1: També faré l'última pinzellada, que és el dia 27 de juny, o sigui...
0: Dissabte.
1: Aquest dissabte, ara anava a dir dissabte que ve, no, aquest dissabte. A Vilafranca, monjos i això, es fa una plec, que és la plec del Penedès, on els Jans del Pi i els Jans de Vilafranca van al castell de Sant Raimon de Penyafort, que és on va néixer aquest sant, per celebrar els seus 425 anys de referència. I pujaran al matí al castell de Sant Raimon i a la tarda pues, una cercavila per Vilafranca, que també segur que valdrà molt, molt,
0: molt
1: la pena.
0: Molt bé, i tant, amb aquesta temperatura tan...
1: Sí, bueno, aviam, el Penedès al matí doncs, farà caloreta, però s'anima a anar-hi.
0: El juliol doncs, ja en parlarem, però també llavors tindrem festes majors de Pallejà, poblacions més
1: veïns. Tenim un Pallejà, tenim Pallejàs,
0: Papiol,
1: tenim
0: Sant
1: Vicenç dels Horts, Esplugues,
0: Sant Josep d'Esvern,
1: ja els tindríem a l'inici d'agost.
0: Sí.
1: Sí, ara és això, comença una temporada molt, molt maca de festes, i és això, si tenim Sant Joan de Vall, Sant Pere, Reus...
0: Totes també aquestes, Reus, és veritat.
1: Però jo sempre recomano anar a aquestes festes més de poble, un Sant Cugat. Sant Cugat és molt bonic, la festa major, la banda tradicional, tenen tot, òbviament, com totes les festes majors, una banda més comercial, entre cometes, de comercial, de concerts, però tot el que és la banda de popular a Sant Joan, a Sant Cugat ho fan molt, molt bé. A més, l'any passat van innovar amb un seguici, que és el seguici del Ram, que van des de la residència d'Avis, que és on fan els rams del Vall del Pagal i Joan, fins a la casa on comencen a la tarda. I és el seguici infantil. I en comptes de fer, doncs, els gegants han patit, el Vall de Pastorets han patit, i això, ahir han agafat les seccions infantils de cada entitat, i les han ajuntat, que això també està bé. No crea una reproducció exacta, sinó amb el que ja es té d'infantil a totes les colles, al fer aquest seguici, que és el seguici del Ram, que encara no he pogut anar a veure, potser aquest any aviam si podem, i també per agafar idees. Al final, tot està inventat en aquest món, i la cultura popular... És això, tot són inspiracions.
0: Molt bé, Sergi Domingo, escolta, un plaer, com sempre, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Bona revetlla,
1: I bona revetlla.
0: Que vagi molt bé. Seguim, ens queden 11 minuts i mig per arribar a les 11 del matí.

0: Anem a fer cafè amb el comerç. Ens agradaria fer-lo amb tot el comerç, però en tot cas sempre el fem amb l'Helena Artacho, que és la responsable de comunicació i estratègia de l'Associació Molins Comerç, i amb ella doncs parlem de tot el que implica, sobretot a través de l'associació, doncs amb el comerç local. Què tal, Helena? Bon dia.
1: Molt bé.
0: Punt de la Rebella o què?
1: Bon dia, sí, clar.
0: Sí? A les Guardioles no feu res, no?
1: A l'associació de veïns, no.
0: Exacte, com a associació
1: de veïns. No, però bueno, també perquè porten poc, suposo que... Però sí que tenim com una festa final de... Com de curs.
0: Sí.
1: Sí, hi ha una festeta, no recordo quin dia, però algú es fa.
0: Val, però no, molt actius, no per la Rebella, diguem.
1: Però per la Rebella, no.
0: Molt bé, i a l'associació esteu actius?
1: Sí.
0: Sí, home,
1: sí.
0: Per favor.
1: Pues mira, estem aprofitant, et diria... Ara, bueno, et vam comentar que faríem la campanya de refugis climàtics,
0: sí.
1: que de moment ja tenim gairebé 20 botigues que s'hi sumen, i estem aprofitant aquest mes de juny-juliol, que està potser més parat tota l'acció i que sabem que hi ha gent que potser marxa fora i de més... per intentar parlar amb els comerços nous, botigues noves o botigues que en algun moment han sigut sòcies de l'entitat, perquè s'hi sumin. I s'ha de dir que tenim un parell de botigues. Que
0: avui tenim convidada, sí. A luxe, ho expliquem.
1: Sí.
0: L'Àlex,
1: perquè
0: sí. Hem acabat l'escola.
1: Hem
0: no?
1: acabat l'escola i la setmana vinent comença a casar. Però bueno, sí. Aquesta setmana ens ho muntem...
0: I tenim aquí una colla de Playmobils.
1: Sí.
0: Molt a favor dels Playmobils.
1: Sí, sí, sí.
0: I està jugant, i per tant... Està,
1: potser sentim una mica de soroll.
0: Està verbalitzant, diguem...
1: El joc.
0: El joc, sí. Cosa que també estic molt a favor.
1: Sí, sí, sí.
0: I si no, ja li direm, però si no, que vagi fent tranquil·lament.
1: No, ja ho sap, que en principi fluixet, però...
0: Va, en principi fluixet.
1: Bueno, el que et
0: perdona,
1: deia...
0: Comerços nous.
1: Comerços nous, sí. Bueno, que s'han sumat. Hi ha alguns que ja existien, però que, el que et deia, sempre han sigut com més botigues de... a peu de carrer, són més productes, i ara estem intentant captar pues, més serveis, no? Tot el tema de la salut, que ara està molt, molt en auge i que sembla que estan obrint molts negocis relacionats amb la salut, doncs intentar que s'assumin, també perquè tenim previst fer aquesta fira de salut de cara al setembre. Llavors, doncs tenim l'Alba Rigol del...
0: Sí.
1: Sí, Balance.
0: I tant.
1: El Pilates,
0: sí, sí.
1: Balance,
0: bona professional.
1: Sí. Vale, pues ella s'ha sumat a més no ho va dubtar ni un minut, i tenim previst que vingui aquí a la ràdio. Que no,
0: molt
1: sé
0: bé.
1: Si ha vingut alguna.
0: Sí, i tant.
1: Ha vingut, vale.
0: Ara fa temps que no, però vam parlar del Pilates l'última vegada.
1: Perfecte. Doncs la idea seria que tornés com a, bueno, per parlar una miqueta del seu negoci, també perquè se suma a l'entitat i que la gent i la resta de comerços doncs tinguin aquesta voluntat, no? I després també tenim un nou negoci, una d'entrenament, que és el Belong, t'ho diré.
0: Sí.
1: Belong Fitness Studio.
0: Sí, el carrer Samaranch amb Pinto Fortuny.
1: Ah, exacte, aquest, sí, que són
0: el
1: també...
0: Belong.
1: El Belong. Vale? Pues ells també s'han sumat a l'entitat.
0: Sí.
1: I ens va molt bé perquè, clar, en principi ja tenen coneixement de que moltes de les accions que fem...
0: Belong Fitness Studio.
1: Sí, sí, que
0: ha
1: obert farà un mes o dos, sí. Mesos, no farà gaire.
0: Dos mesos, diu.
1: Vale, doncs dos mesos, sí, sí, doncs això. Vam anar a parlar amb ells, i la veritat és que també són gent de Molins, llavors això sempre fa que vulguin, que tinguin aquesta voluntat, no?, de seguir participant en activitats de la vila. I s'han sumat a l'entitat, i per això, bueno, la idea és seguir sumant serveis i negocis. Sí que costa més en quan saps que tenim la targeta Fem Molins.
0: Sí.
1: Clar, la targeta Fem Molins, al final el que fem és un abonament d'aquelles quotes o aquella compra que fas, doncs et retornem uns diners. I sí que és veritat que amb el sector de serveis costa més, perquè al final són abonaments o són quotes mensuals, llavors aquí sí que costa més que s'incorporin, no? Però és veritat que la voluntat de ser-hi està. I sabem, doncs, això, que d'alguna manera nosaltres els ajudem amb tot el que és la relació amb les entitats, amb les administracions públiques, entren dintre de les dinàmiques que fem pel poble, doncs això que sempre parlem de la nit de comerç, el catàleg de Nadal que ja en breu també començarem a preparar, Bueno, són diferents activitats que moltes pues, segurament no s'hi podran sumar pel tipus de negoci que és, però d'altres que sí que es veuran afavorits, no? I llavors aquesta mentalitat d'intentar fer pinya entre tots per poder tenir també més pressupost per, de cara a fer accions i més força pues, de, per defensar-nos davant pues, d'això, de tenir veu de cara a l'administració pública.
0: Molt bé, per tant és dinàmic això, eh? Ja,
1: sí,
0: ja no és el comerç tradicional.
1: Bueno, perquè veiem que també està costant i cada vegada més els negocis que s'obren són més això, més serveis que no pas dos productes, no? Perquè, bueno, està costant i creiem que ens hem de readaptar pues, a la nova dinàmica comercial i veiem que tira molt pues, tot el tema de bellesa, perruqueries, que també intentarem, les farmàcies, òbviament, doncs estan a tope.
0: Sí.
1: Tot el que és salut està en auge, però en canvi tot el tema de producte pues, està costant més.
0: Molt bé. Escolta'm, i ara tenim Coca de Sant Joan, que també molts establiments que formen part de Molins Comerç doncs van dant les seves coques demà,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, a més estan també a full. Jo crec que encara no he demanat la meva. I
0: tu mateixa, doncs, ja tens una.
1: Sí, hauria de sortir aquí directe perquè sí que és veritat que ja anem justos. Però sí, clar, tenim el Forn del Pont, que també té una clientela molt fidel, l'Arenas, a la pastisseria Cardona, la pastisseria Roca, sí. El Rossell, bueno, Déu-n'hi-do.
0: I recordeu que la pastisseria Arenas doncs, va guanyar la millor coca de Sant Joan, categoria crema i pinyons, el segon premi.
1: Sí.
0: Que així mateix també ho han
1: anunciat,
0: visibilitzar a l'aparador.
1: Sí, bueno, és que té molta reputació l'Arena i això al final és reputació també pel poble.
0: Sí. I com sempre diem, neu on neu, però sempre és molt millor doncs, la coca de pastisseria que no pas d'envasada de fa moltes setmanes.
1: Ah, perquè hi ha molta oferta.
0: D'alguns supermercats,
1: I val la pena, sí.
0: Val la pena, per poc que es pugui. Alguna cosa més, Helena?
1: Doncs pues ja està, que com sempre, gràcies.
0: Sí.
1: I ens veiem la setmana vinent? Sí.
0: La setmana vinent, sí.
1: I vosaltres quan...
0: quan ens vols fer plegar ja?
1: No, però per tenir un control o un calendari de vosaltres, quants dies us queden, quantes setmanes...
0: Vols que ho diguem en directe? Sí, cap problema.
1: Bueno, no ho sé, es pot dir?
0: Sí, clar.
1: Ah, doncs mira, doncs així ho
0: no,
1: tenim.
0: Ens queda un meset,
1: Un meset, vale, perfecte.
0: Va bé?
1: Sí, cap problema.
0: Sí, Àlex, va bé?
1: Sí.
0: Un meset, la mama?
1: Ella no vindrà, ella ja estarà al casal, però...
0: Vale.
1: Però sí.
0: Molt bé.
1: Per aquí estarem.
0: Doncs, Helena Artacho, moltíssimes gràcies.
1: A tu, com sempre.
0: Que tinguis una...
1: bona revetlla.
0: Una bona revetlla.
1: Igualment a tots.
0: I aquesta cançó l'hem posat per l'entrevista de primera hora, que ens parla de Sant Joan, doncs perfecte,
1: perfecte,
0: no?
1: Perfecte, sí.
0: Sí? Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Vinga, amb aquesta cançó tanquem la tercera hora del programa, sí o no? I de seguida tornem. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària a la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat del perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda, també una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 11.
0: Informació local.
3: Aquesta tarda hi ha una xerrada sobre el ciclisme femení a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Les encarregades de fer la xerrada són Dori Ruano, exciclista professional i ambaixadora oficial de la Volta Ciclista Espanya Femenina, i Patri Ortega, també exciclista professional i directora esportiva de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La xerrada és avui a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Divendres que ve s'inaugura una altra exposició al voltant del món del ciclisme, es titula Camins 1907-2026. La inauguració es farà el divendres a les 8 del vespre a la planta baixa de l'edifici El Molí. L'exposició es podrà veure fins al 2 d'agost, de dimecres a diumenge. Divendres hi ha la lectura del manifest institucional del Dia per l'Alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. La lectura institucional es farà a les 7 de la tarda, el divendres, a la plaça del Palau, i després de la lectura hi haurà un espectacle a càrrec de Bunda Teatre. I també a partir de divendres la Biblioteca El Molí tindrà una selecció especial LGTBI fins al 6 de juliol. I de cara a la revetlla de Sant Joan, el Mercat Municipal ja ha començat la seva campanya. De fet, encara fins demà es farà la campanya. Heu de tenir 3 tiquets a les parades associades i podeu aconseguir la coca de Sant Joan, que s'entrega demà fins que s'acabin les existències. I justament demà, que és la revetlla, hi ha la festa de rebuda de la Flama del Canigó, la festa dels Focs de Sant Joan, que organitzen des de diferents entitats de la vila. Demà a les 5 de la tarda es rebrà la Flama del Canigó amb esventades, els matussers, els grallers i el gall de molins. A 11:45 s'encendrà la foguera a la plaça de l'Església. A les 7 hi haurà ballada de sardanes i tallers de fanalets a càrrec dels joves sardanistes de la Grupa i Òmnium Cultural, i a 7:45 balls tradicionals. I després, a partir de les 9, hi haurà el sopar a la

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: 11 del matí, 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 22 de juny, parlant de les eleccions municipals, perquè, com us hem explicat aquest matí, Aliança Catalana ha confirmat que es presentarà a les eleccions municipals del maig de l'any que ve, del dia 23 de maig, per ser més exactes, i, de fet, ja ha fet públic el seu candidat a l'alcaldia de Molins de Rei. Serà el Xavier Berlanga, de 25 anys, i us hem explicat, persona vinculada a diferents àmbits de la cultura popular molinenca, que avui ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Què tal, Xavier, com estàs?
1: Bon dia,
0: Oriol. Bon dia, bona hora, com estàs?
1: Moltíssimes gràcies per rebre'ns, molt bé, pèl nerviós, però content de ser aquí amb tu.
0: Ja t'he dit que ara estàs ja a l'ull de l'huracà, eh?
1: Doncs sí, és un gust que puguem a partir d'ara començar a fer conèixer Aliança Catalana Molins de Rei i sobretot fer conèixer el projecte, que és el més important, i començar a treballar pels molinencs.
0: Primer de tot, si et sembla, per la gent que no conegui, doncs, Xavier Berlanga, m'expliques què és Xavier Berlanga?
1: Doncs en Xavier Berlanga és un molinenc de Socarrel, una persona que és molinenc per sobre de totes les coses. A vegades ens denominen Aliança Catalana com a supremacistes catalans. Crec que no ho som, però el que sí que tinc clar és que sóc una miqueta supremacista molinenc. Crec que Molins de Rei ha de ser el centre de moltes polítiques a Catalunya i el centre de moltes solucions aplicades amb aquestes polítiques. Xavier Berlanga és geganter, a més, una de les institucions més importants de Molins de Rei. Xavier Berlanga és modista de professió i és comerciant. Treballa en un supermercat aquí a Molins de Rei, un supermercat amb molta afluència, amb molts veïns, sobretot de l'Incresa, que això permet que connecti amb el dia a dia i amb la realitat de molts molinencs. I per últim, Xavier Berlanga és una persona, com tots nosaltres, un veí de Molins de Rei.
0: Molt bé. El gegant fa temps que hi estàs, no?
1: Sí, tinc el gust de poder portar la cultura popular molinenca arreu de Catalunya.
0: Sí? Molt bé. Escolta'm, hi havies estat vinculat a alguna altra vegada en política abans o no?
1: És la meva primera activitat com a política, en política, i la prenem amb moltes ganes.
0: Molt bé. I com va ser això, doncs, d'interessar-te per la política i sobretot doncs, pel projecte d'Aliança Catalana?

0: Doncs bé, la política ha acompanyat la meva vida en diferents èpoques, sobretot en aquella època on el procés fallit va ocupar molts espais a moltes cases de molinencs i de catalans. El procés va activar en mi una vessant política molt important. Com molts hi vam creure, vam participar en el procés en l'1 d'octubre, en el tsunami democràtic, però, com molts, vam veure que ens havien enganyat i ens havien pres el pèl. Més enllà, després també en certes polítiques que a vegades fins i tot es podrien denominar d'esquerres, he participat en altres àmbits, però mai activament. Però sempre he sigut una persona molt interessada en la política.
1: Molt bé. I a partir d'aquí, quan entres en contacte doncs, amb Aliança Catalana?
0: Doncs mira, jo un dia rebo al supermercat, que és l'eix vertebrador de tota aquesta història.
1: Sí, el parpont de la cadena.
0: Ah, exacte, al supermercat dia.
1: Sí.
0: El cap de premsa de l'Aliança Catalana, sí. L'Eduard Berraondo, que avui ens acompanya, a més.
1: Sí.
0: I m'explica que bé, que l'han fet cap de premsa i que d'Aliança Catalana i que està molt content. Hòstia, jo penso, hòstia, a mi tota la informació que m'ha arribat d'Aliança Catalana és que són d'extrema dreta, que són nazis, que són feixistes, i m'espanto perquè ens uneix una petita amistat. I li dic, escolta, Eduard, què, Aliança Catalana? Explica'm una miqueta, perquè jo veig que els mitjans ens expliquen unes coses, però si tu, que considero que ets una persona respectable i que m'estimo, m'estàs dient que ara formes part d'Aliança Catalana, explica'm el per què ho fas. Per què, tot i estar denominats com a formació extrema dreta i feixistes, per què tu t'hi sumes? Em va estar explicant el projecte, a més em va respondre certes preguntes que a mi em preocupaven sobre el col·lectiu LGTBIQ+, i vaig veure que potser Aliança Catalana no eren tan nazis ni tan feixistes. De fet, no ho som. I a partir d'aquí, ara farà una vora de gairebé 3/4 d'any, m'hi vaig sumar al projecte decidit en què alguna cosa havíem de fer.
1: I de fet, això es va visibilitzar ja en un primer moment en el marc o en l'entorn de la Fira de la Candelera, on vau tenir estant. I sí. On la majoria d'hores les veu passar vosaltres dos allà, no?
0: Bé, acompanyats de molts militants, sí. Molins de Rei, tenim el gust de ser la població de la comarca del Baix Llobregat Nord, ja que tenim el Baix Llobregat separat per dues delimitacions. Som la població del Baix Llobregat amb més militants, Molins de Rei, gaudim d'aquest gust. També avui ens acompanya la nostra presidenta comarcal.
1: Sí, has vingut aquí acompanyat...
0: Sempre, les bones companyies, sempre és un gust.
1: En tot és cas, la població amb més militants, doncs, al Baix Llobregat Nord?
0: Aliança Catalana, al Baix Llobregat Nord, tenim Molins de Rei com a la població amb més militants.
1: Sí?
0: Això, permet-me, és un gust i un luxe, i del que hem de presumir. I vam tenir el gust també de participar, com bé has dit, a la Fira de la Candelera. Per tots és ben sabut que, a més, vam rebre certes companyies que no eren molt amigables, tot i que nosaltres estem decidits a escoltar tothom, i a més ens van pintar la paradeta, com també és conegut per molta gent. I sí, Aliança Catalana de cop va aparèixer i va irrompre Molins de Rei. I de fet, a part de totes aquestes escridassades i aquestes pintades, vam trobar moltíssima gent que va venir a dir-nos, escolta, per fi heu arribat, no? Us estàvem esperant.
1: Per tant, pel que comentes que hi ha un bon gruix de militants, la llista que ara heu de construir, m'imagino que, per tant, podeu aconseguir tota la llista amb gent de Molins de Rei?
0: En tot cas, creiem que l'única opció a l'hora de conformar una llista sempre ha de ser amb gent de la població on es presenta la llista. Sí que és veritat que és un àmbit que encara no estem abordant. Sí que hi estem treballant.
1: Encara queda lluny, això?
0: Exacte, ens ocupa, però no ens preocupa. És un tema que estem segurs que aconseguirem, i sí, si la pregunta és... Tota la llista d'Aliança Catalana Molins de Rei estarà formada per molinencs, sens dubte.
1: També moltes opinions, a dir que hi ha molta gent, diguem, desencantada de Junts que ha vingut a Aliança Catalana. Això és així, Xavier, pel que perceps?
0: Sí, de fet, és veritat que la majoria del nostre programa electoral... creix paral·lelament a certs idearis de Junts, és veritat. Però sí que és veritat que també volem alentar a altres formacions polítiques que també estem absorbint. Gent d'esquerres, gent de centre, que també s'està animant a participar en Aliança Catalana. De fet, m'agradaria destacar que jo normalment sempre m'he definit més d'esquerres que no pas de dretes.
1: Sí?
0: Sí, és curiós perquè, tot i denominar-nos extrema dreta, tenim perfils molt, molt importants dintre el partit que provenen també de formacions d'esquerra. I és ben bé curiós perquè el que fa això és arrossegar l'ideari d'Aliança Catalana de la dreta o la centre-dreta, com ens poden denominar, cap a l'esquerra. D'acord? I això ens porta al resultat de que, evidentment, no som una formació d'extrema dreta. Mm-hmm. Sí que és veritat que ens denominem una formació de centre-dreta.
1: A veure, llegia també la nota que heu fet per presentar, diguem, el Xavier com a candidat, que el projecte posa el focus en la defensa dels interessos dels molinencs, el suport al comerç local, la preservació de la identitat del municipi i la millora dels serveis públics. Explica'm, doncs, què vol aportar el projecte d'aliança a Molins de Rei, com, més o menys, com es concretaria tot el que expliqueu aquí.
0: Doncs bé, creiem que l'Aliança Catalana és necessària a totes les poblacions perquè venim a aplicar el sentit comú, que a vegades ens han demostrat altres governs de moltes poblacions, que és el sentit menys comú de tots. El que és evident és que tot el que m'has comentat, la identitat, el comerç local, la seguretat, són eixos claus d'Aliança Catalana. I creiem que, en aquest sentit, nosaltres estarem al costat de totes aquelles idees que preservin tot això que nosaltres defensem. Què vol dir això? Que aquests idearis que defensem sempre hi votarem a favor, sigui la formació que hi sigui, sempre i quan vagin alineats amb aquests trets fonamentals.
1: Uh-huh. Perquè ara mateix, com valoreu l'etapa actual del govern municipal encapçalat per Xavier Paz?
0: Bé, com bé sabeu, a vegades valorar de forma negativa el govern de Xavier Paz és difícil. Uh-huh. És veritat que tenim un alcalde que moltes vegades se li ha de reconèixer la seva bona feina i la seva bona participació enfront a la ciutadania molinenca. Però sí que creiem que aquesta etapa de seguretat extrema dintre d'una complexa construcció del govern municipal, ja que van obtenir 9 representacions i a més estan recolzats per certes formacions que a vegades confonem amb el PSC, els ha fet estar en una situació molt còmoda i que creiem que en els casos on els molinencs no estan correctament defensats, ells, com que ja formen part d'aquesta majoria o ja tenen aquesta majoria, tiren endavant sense importar els interessos reals dels molinencs. I per això creiem que la irrupció de l'Aliança Catalana és necessària a Molins de Rei, perquè els interessos dels molinencs van per davant de tots els altres.
1: Mm-hmm. Avui sortia també diverses reflexions a la tertúlia, per exemple, de la gent que us compara que amb Vox, que sou el mateix. Quina diferència hi ha entre l'Aliança Catalana i Vox, et pregunto?
0: Doncs bé, la diferència més clara és que Vox creu que Catalunya és tan sols una autonomia. I, de fet, si per ells fos, no seríem ni una autonomia, perquè creuen en una Espanya única, que no formi part, que no tingui, disculpi, que no estigui construïda per autonomies. Això és base, perquè nosaltres portem com a punt número 1 la restitució de l'Estat català. Nosaltres no creiem en aquest sistema que Vox planteja. A més, Vox és una formació que sí que s'autodenomina d'extrema dreta i que té idearis que creuen línies vermelles que nosaltres mai creuarem. Com, per exemple, i hem explicat en altres ocasions, la construcció del que ells creuen la família ideal o aquesta família que, en tot cas, no es ve a referir a una família amb diferents membres del mateix sexe. Nosaltres tenim molt clares la defensa dels drets de LGTBIQ+, tot i que no és un pal de paller del nostre projecte, perquè creiem que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, haurien d'estar simplement acceptats. No hi ha més discussió. Els drets del col·lectiu LGTBIQ+, no es poden discutir. Aquestes són diferències, disculpa que no m'extenc més, que ens separen de Vox, entre moltes altres.
1: De totes maneres, em deies que vas tenir dubtes al principi, doncs, per la temàtica que no, potser no era prou clara en defensa del col·lectiu.
0: Exacte, perquè sí que és veritat que Aliança Catalana patim un estigma molt gran i un cordó sanitari i adjectius que, bé, nosaltres ni entenem ni ens autodenominem.
1: Concreta'm també més això, per què creus que Aliança Catalana no és un partit d'extrema dreta?
0: Bé, estem veient certes actituds que, de fet, l'extrema dreta fins i tot ens han posat l'etiqueta de feixisme, que també m'agradaria aclarar-ho. Nosaltres, Aliança Catalana, si llegiu el que va ser una mica feixuc, però si anem al programari, diguéssim, tenim un dels primers punts, expliquem que Aliança Catalana és antitotalitari. Per tant, no estem molt lluny, de fet, ho som, de ser antifeixistes. eh? De fet, Aliança Catalana ens autodenominem antitotalitaris, que vol dir antifeixistes. Hem de recordar sempre que els adjectius van acompanyats d'una explicació. I ara m'agradaria explicar què és el feixisme. Si em permets, Oriol, eh? Disculpa. El feixisme és defensa un règim totalitari, l'evolució del pluralisme polític, defensa que l'Estat ha d'estar regit per un partit únic, ha de suprimir les llibertats civils, i tot això ha d'anar acompanyat i reforçat per l'ús de la violència en cas de que no es compleixi. Uh-huh. Aliança Catalana creu en un marc democràtic clar, que és el que nosaltres complim. Nosaltres ens presentem eleccions, acceptem la competència multipartidista i formulem un programa electoral amb propostes polítiques debatibles. Què vol dir això? Que el que nosaltres proposem no creiem que s'hagi d'imposar, sinó que s'ha de debatre i arribar a consensos. I a més, nosaltres creiem que el desacord ideològic amb determinades posicions polítiques no és feixisme. Val? El que no pot ser és que estiguem en desacord i a nosaltres simplement ens diguin feixistes. No és jugar al mateix taulell de joc. I si no es demostra una voluntat explícita de destruir l'ordre constitucional i d'instaurar un règim autoritari que no és en cap cas el que volem, en cap cas se'ns pot acusar ni d'extrema dreta ni de feixistes.
1: Uh-huh. De totes maneres, per exemple, llegíem a la premsa, Xavier, que ja tindrem temps d'anar-ne parlant d'aquestes qüestions, però que alguns diputats o gent representant, vaja, d'Aliança, s'havien reunit amb el partit neonazi d'Alternativa per Alemanya, per exemple, que sí que són plenament defensors del feixisme. No sé...
0: En tot cas, això respon a l'obligació...
1: Què hi diries aquí?
0: A l'obligació com a partit polític de reunir-nos amb tots aquells que vulguin expressar la seva opinió. En tot cas, podríem trobar opinions diferents amb diferents membres de la formació. Però en tot cas, això va inclòs dintre de l'explicació de que sempre s'han d'escoltar totes les veus. Uh-huh. Evidentment, en certes línies vermelles.
1: Un altre dels temes també punyents. Què els diries, per exemple, Xavier, a persones que ens estiguin escoltant, vingudes d'altres parts del món, quan hem llegit també que alguna de les idees que s'ha apuntat és la deportació de 2 milions de migrants que algun líder com Jordi Aragonès doncs, ha pregonat en algun moment. Si s'han de sentir inquiets, i quina és la vostra opinió al respecte a aquesta qüestió?
0: Que Aliança Catalana existeixi no ha deixat inquiets a ningú. De fet, ha de ser una celebració per tothom. Creiem que aquestes declaracions, que per cert són totalment encertades, corresponen a l'explicació de que certes persones nouvingudes no respecten certs marges de les comunitats occidentals.
1: Què vol dir això?
0: Doncs bé, en aquest cas nosaltres se'ns ataca moltes vegades per ser islamòfobs. Mm-hmm. És un atac que pot ser lícit en molts casos, però el que és clar és que s'ha d'explicar a la ciutadania que nosaltres defensem que l'islam és incompatible amb els valors occidentals. No perquè nosaltres ho diguem, sinó perquè ells ho demostren en aquests estats on l'islam és la religió oficial de l'estat i que hi succeeixen coses que en cap cas nosaltres, els veïns i veïnes de Molins i tots els ciutadans de Catalunya, podríem acceptar en una societat occidental. Per exemple, tornant al lobby LGTBIQ+, uh-huh, l'homosexualitat està penada en molts estats on l'islam és la religió de l'estat. I a més, en aquests estats s'aplica la xària, que és tot un seguit de principis jurídics, morals i religiosos, derivats de l'islam, que perjudiquen greument i fins i tot en la totalitat els drets de les dones que defensem nosaltres, no només nosaltres, l'Aliança Catalana, sinó el conjunt dels ciutadans de Catalunya, en els estats occidentals. I això creiem que és totalment lícit, bé, que no s'hauria de discutir. En tot cas, acceptem certs apunts, però creiem que el dret de les dones i de molts dels col·lectius, uh-huh, que estan totalment normalitzats a la cultura occidental no s'haurien de discutir.
1: Però no creus que és criminalitzar una religió?
0: No, en tot cas, les religions se les ha de qüestionar en tots aquells, àmbits, uh-huh, on l'extremisme s'hi apliqui i hi vegi una sortida. En qualsevol religió.
1: Bé, tindrem temps de seguir-ne parlant perquè estem acabant. Aliança Catalana posarà línies vermelles també de cara a les municipals?
0: De nou, m'agradaria recordar que Aliança Catalana no posa línies vermelles a ningú. escoltem a tothom. I, evidentment, tot i patir certs cordons sanitaris i lleis vermelles cap a nosaltres, nosaltres no ho farem.
1: Bé, avui hem volgut conèixer de més a prop el candidat d'Aliança Catalana a les eleccions municipals del maig de l'any que ve, 23 de maig, recordeu, és el Xavier Berlanga, que avui s'ha presentat i ens ha explicat el projecte fins ara, construït fins ara, d'aquesta formació. Moltes gràcies, Xavier, per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Tindrem molta feina per endavant i moltes ganes de treballar.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Oriol.
1: 4 minuts i seran 2:15. Continuem, perquè el Miquel Casas ja el tenim aquí. Per tant, anem a escoltar bona música amb la màquina de la Penny.

0: La màquina de la Penny, que avui la comencem amb un tema emblemàtic. Què tal, Casas? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Com anem?
1: Anem posant moltes ganes, com sempre, amb molta il·lusió, per intentar, amb aquests propers 15, 18, 20 minuts, mirar de posar el nostre granet de sorra amb la millor música possible.
0: Mike Oldfield,
1: Sí, senyor. Estem repassant, recordem, els millors àlbums de la dècada dels 70, segons el meu parer. Aquesta cançó, aquest tema ja l'havíem escoltat com vam fer l'especial de cinema de terror des de la Penny. Vam parlar de l'Exorcista i vam posar aquesta cançó.
0: Sí.
1: I per no repetir el tema, hem agafat una, diguéssim, una segona part que es va fer com una, el que jo diria, una revisió del Tubular Bells, que es va publicar a l'any 1992. Hauríem d'explicar també que aquest senyor Mike Oldfield, a l'any entre el 1968 i 69, ens hauríem de col·locar el panorama musical d'aquells anys, que és el que hi havia: la psicodèlia, el rock, el blues, el pop, la música dels Beatles, dels Stones, i aquest tio sonat amb 18 o 19 anys que tenia, se li va acudir composar una obra com aquestes, que era un disc que anava amb dos parts, perquè llavors hi havia els LPs, però que era pogut ser perfectament una suite de 30 o 40 minuts. Ell solet, a l'estudi de casa seva, el va gravar complet, és a dir, va anar gravant pista per pista amb les possibilitats tecnològiques i econòmiques d'aquella època, sense cap tipus de subvenció, sense cap tipus d'ajut, que va anar amb un casset, a totes les discogràfiques, i li van dir que estava boig, fins que un tio que estava potser més sonat que ell, un tal Branson, va dir: això ho vull. I ho van tornar a gravar de nou amb un estudi, però també ell va gravar totes les pistes. No sé si hi ha alguna petita col·laboració. Sigui com sigui, la gran fortuna, perquè inclús això es va publicar, el Tubular Bells original es va publicar el 25 de maig de 1973, també ens hem d'ubicar en aquella època. Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, ostres, hi havia altres mogudes. Això era completament diferent. És dir, jo crec que el concepte que es va crear, o aquella etiqueta que es van inventar als 90, que es va dir música New Age, jo juraria, o per mi, el precursor és aquest tema de Mike Oldfield.
0: Sí.
1: Llavors, ell, a l'any 92, amb la tecnologia digital, amb recursos econòmics i amb tot el que feia falta, va fer aquesta revisió del Tubular Bells 2, que és una autèntica meravella,
0: com estem
1: escoltant.
0: Molt bé, fantàstic, comença així.
1: Avui farem un petit canvi al respecte. No farem tota la d'allò cronològica, perquè musicalment ho he variat una miqueta.
0: Perfecte.
1: És a dir, passem del maig del 73 i retrocedim al 1 de març de 1973. Dos mesos abans es publicava això als Estats Units.

0: de març del 1973, a Estats Units, es publicava aquest disc.
1: Sí.
0: El dia 16 es publicava a Anglaterra. I el 29 de setembre d'aquell any, un molt bon amic meu em va portar un disc, diguem-me, per moltes felicitats pel dia del teu sant. Vaig agafar aquest disc, un disc negre amb un triangle on passava la llum, i posava Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, que n'hem parlat aquí mil vegades. Vaig agafar el vinil amb tot el carinyo del món, sense tacar el vinil, només agafant el disc per la galeta, el poso, agafo el meu plat Torrents amb la meva agulla Stanton, punxo a sobre, i el primer que sona és això. La meva reacció va ser... Vaya, timo, li han fotut amb el meu col·lega. O sigui, no em va agradar gens ni mica.
1: No et va entrar, eh?
0: No em va entrar. Jo ho he explicat també més vegades aquí, després em va entrar més endavant. El dia de Sant Miquel, dinar familiar, no era el dia per escoltar això. Aquí vaig aprendre la lliçó de que cada disc té el seu moment a l'hora d'escoltar. De Dark Side of the Moon hem parlat mil vegades. Recordem que és un dels àlbums més valents de la història. Va ser una gravació entre el juny del 72 i gener del 73. Es va gravar... Si això s'acaba així. Sí.
1: S'acaba així, directament.
0: Bueno, no, de fet, és que el disc continua, però bueno,
1: va.
0: Ens hem enrotllat massa. Recordem, es va gravar a l'estudi Abbey Road de Londres, enginyer Alan Parsons. Aquest disc va estar a Estats Units 749 setmanes a la llista del Billboard 200. 14 anys amb llista, dels quals van estar 591 setmanes de forma consecutiva. O sigui, 11 anys després, és a dir, l'abril de 1984, el disc encara estava dintre dels discos més venuts a Estats Units. Les llistes angleses va ser número 2, no va arribar al número 1 a Anglaterra. Ventes estimades aproximades, 45 milions de còpies.
1: Molt bé.
0: Ai, Anna.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va, anem per una altra que també, déu-n'hi-do.
1: Anem a la tercera proposta, va. I don't belong here, said old Tessera loud.

0: ja vam parlar més d'una vegada del Genesis Selling England by the Pound. Si per mi fos, si per mi fos i digués més dies, dintre dels millors àlbums dels 70s hi hauria el Trespass, el Nursery Crime, el Foxtrot, el Selling England i el Dylan Nice on Bolivia. Però clar, no puc posar tots els àlbums de Genesis. I aquest que va ser el primer que vaig descobrir, gràcies, recordo el meu amic Pep Reventós, el seu dia vam posar la cançó que obria l'àlbum, i aquesta és amb la cançó que s'acaba, aquest àlbum conceptual, de Genesis, sí? del 5 d'octubre de 1973, pocs dies després de que el meu amic Víctor Milla em regalés el The Side of the Moon. Va, seguint cap un altre dels monstres, el camaleón dels 70s.
1: Som-hi.

0: He dit la paraula camaleón, perquè sí. és com era conegut aquest grandíssim músic britànic que va néixer l'any 1947 i que ens va deixar el 2016, ara fa justament 10 anys, David Bowie. I el seu cinquè àlbum, Ziggy Stardust i les aranyes de Marte, per mi el millor de la carrera d'aquest bon home i un dels millors d'aquesta dècada dels 70. Es va publicar el 16 de juny de 1972 i David Bowie, què dir d'ell? La gent que el va veure en directe als 70 em va explicar que era de lo més espectacular que es havia vist, el carisma que tenia aquest bon home a l'escenari, com es posava la gent a la butxaca. David Bowie, un artista que va influir en moltíssims grups, però entre altres, qui més va mamar d'aquesta mamella van ser gent com Lou Reed o Iggy Pop, que són altres dos mostres de la història de la música.
1: Molt bé.
0: Va, que avui anem bé.

0: Perdó.
1: Anaves bé. És que aquí tenim una miqueta a la conya.
0: Sí.
1: Cada vegada que poso una cançó d'aquestes, que evidentment, per generació, amb l'Oriol no li toquen ni
0: gràcies.
1: Però és una persona que...
0: M'agrada tenir bona escolta.
1: Té bona cultura musical, em consta, i que té molta vida, i sempre fes la conya quan poso cançons. Me'l miro i volem dir, saps de què? Saps què és? I no... Diu, aviam la guitarra. No, has d'escoltar la veu. Neil Young.
0: Correcte.
1: Old Man, aquest és l'àlbum Harvest, 15 de febrer del 1972. Un àlbum que es va gravar en part a un paller perquè tingués més aquest so de folk i de música country. Recordem Neil Young, músic canadenc, fundador i del famós quartet Crosby, Stills, Nash and Young, que es van donar a conèixer el meravellós i el superreconegut Festival de Woodstock. Un home que està actiu des de 1960 seguidament. Va passar per Barcelona als anys 90, va tenir la gran sort de poder-hi anar. L'àlbum Harvest és l'àlbum més venut als Estats Units de l'any 1972, que és l'any que es va publicar. Amb aquest disc, a més, té uns convidats de luxes que són el Crosby, el Stills, el Nash i, entre altres, Linda Ronstadt i James Taylor, que és el que toca el banjo amb aquest tema que estàvem escoltant, All Men, de l'àlbum Harvest.
0: Molt bé.
1: Va.
0: Dels últims àlbums que em vas vendre d'un disco. Sí, el tinc a casa.
1: El Harvest o el Harvest Moon.
0: Ah, val. Espera't. La portada era com mig...
1: Grisosa. O era més color crema.
0: Més color crema.
1: L'original. Ah. És que llavors el 90 i pico va fer un Harvest Moon, que era com una revisió del Harvest.
0: Val.
1: Bueno, vaig vendre un munt.
0: Veus que bé?
1: De tant en tant li fotia. Va, anem cap a un altre que m'hi entén el cor robat.

0: Vols dir que no hauries d'haver nascut al mig oest americà, tu?
1: No sé, jo haguera pogut néixer a molts llocs. Estic superorgullós i content de néixer, haver nascut a Molins de Rei. Però afortunadament tot això ens ha arribat d'una manera o d'una altra. 17 d'abril del 1973, quasi un regal de cumpleaños que vaig deixar el 8 d'abril. Eagles, Desperado. Escolta.
0: Ara.
1: Buah.
0: Buah.
1: Segon àlbum dels Eagles, el Desperado, l'àlbum que explica una mica la història de l'antic oest, del Far West, envoltat amb la llegenda dels germans Dalton. És l'àlbum més country dels Eagles i, curiosament, va arribar a Estats Units al número 41. És a dir, és un disc que va passar pràcticament desapercebut. O sigui, entre el primer Eagles, que va ser un èxit brutal, el tercer, que va ser l'On the Border o el One of These Nights, i encara tenia que arribar a Hotel California, van col·locar aquest disc, que curiosament ha venut 2 milions de còpies, no per l'impacte que tingués a l'any 73, sinó perquè quan la banda es va fer famosa, evidentment, és un disc que ha tingut el seu recorregut. Per mi, un dels millors àlbums d'aquells anys. No és l'únic dels Eagles que hi haurà, eh? I dono una pista, l'altre no és l'Hotel California.
0: Molt bé.
1: Va. Ara un que us deixarà tots molt, molt sorpresos.

0: sense peixos.
1: Que bonica, la cançó del mestre. Uah.
2: Mira, el Serrat és un dels artistes per mi més importants que hi ha a aquest país,
1: sí,
2: si no al món. Jo puc explicar l'anècdota d'haver estat de viatge a Santo Domingo i amb una excursió que vam fer amb un sopar, hi havia un senyor d'allà cantant cançons en directe i va cantar una cançó del Serrat. I jo vaig anar a dir, hòstia, moltes gràcies perquè m'has portat a casa, Eva. I ell em va dir textualment, diu, és que aquest món només hi ha dos tipus de persones, les que els hi ha de Serrat i les que no els hi ha de Serrat. Això t'ho diuen a Santo Domingo, a 10.000 quilòmetres de casa teva. Àlbum pel meu amic 1973, gravat amb la famosa discogràfica catalana Edixa. Si era nascut a, com has dit tu abans, a l'Oeste,
1: sí,
2: no haguera conegut mai segurament a Joan, segurament, a Joan Manuel Serrat. Vaig tenir la fortuna, insisteixo, d'haver nascut aquí. Un disc que a més li vull dedicar al meu pare, si ens està escoltant, des d'on t'estigui, perquè jo aquest disc el vaig descobrir perquè estava a casa del meu pare. A l'àlbum pel meu amic, que a més a més té cançons com Helena, Menuda, La Primera, cançó per la meva mestra. Per mi, aquest, juntament amb el Mediterrani, són els dos millors àlbums de Joan Manuel Serrat, amb diferència.
1: Boníssim.
2: I ara ja acabarem amb... Foli, foli, foli. Aviam què passa.

0: Acabem a dalt de tot, eh?
1: Bueno, home,
0: amb aquesta energia...
1: Saps què passa? Que al veure a l'ordre de... Vam dir que faríem els discs a l'ordre exacte de publicació, però m'ha semblat, des d'un punt de vista, diríem, de selecció musical com a DJ, no? De fer una miqueta així.
0: Em sembla molt bé.
1: I acabar amb el Highway Stardust Deep Purple. Buah, m'ha semblat una autèntica luna. A veure si ja tenim aquí...
0: A Glòria Massana.
1: La Glòria que està aquí escoltant. Està, l'hauria de veure sobre el mostrador de Ràdio Molins.
0: Sí,
1: Molins,
0: i tant.
1: Aquí ballant i cantant. No, no, no piguis més, no piguis més. Això és el Made in Japan dels Deep Purple.
0: Sí.
1: És un àlbum en directe que es va gravar a Japó, evidentment, a l'agost del 72 i es va publicar el mes de desembre. El tema aquest, Highway Sun, originalment venia de l'àlbum Machine Head, i és un disc que els Deep Purple no volien publicar perquè semblava que no tenia prou de qualitat i que, bueno, que no els havia agradat i no el volien publicar. Al final, la discogràfica els va convèncer, el van publicar, i per por que no es vengués, el van treure a Anglaterra a un preu de 3,25 lliures, que vindria a ser el que valia. És a dir, era un disc doble a preu de disc senzill, per por de que no es vengués. El resultat ha sigut que està considerat un dels millors àlbums en directe de la història de la música pop.
0: Molt bé, bon repàs ja, avui, eh?
1: I així m'he quedat ben descansat.
0: Sí, sí, ja ho veig, ja. Cases, que vagi bé la Revetlla, també, eh?
1: Gràcies, igualment, ens veiem la setmana.
0: Molt bé, gràcies, Miquel.
1: Bueno, tot teus.
0: Tot teu. Vinga, llibres que han canviat el món, som-hi.

0: 7 minuts per seguir compartint amb vosaltres els llibres que han canviat el món. Hola, Glòria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Aviam, avui un llibre que no l'havia escoltat, disculpeu la meva ignorància. El castell d'Otranto.
1: Exacte, és un llibre molt important.
0: Atenció.
1: Ara veurem per què.
0: Tens 7 minuts per explicar-ho.
1: Exacte, intentaré ser breu. És molt important, però precisament és cert que és el llibre que dona inici a un tipus de literatura doncs, que no és una literatura que llegeix tothom, però la gent que la llegeix és molt fan. De fet, aquest autor, Lawrence Walpole, va ser fill del primer ministre Sir Robert Walpole i un gran apassionat de l'arquitectura medieval francesa. Ara veurem per què. La seva fascinació per tot el que és el gòtic el va portar primer a construir-se una casa, Strawberry Hill, que imitava doncs, el disseny medieval, i després escriure aquesta novel·la, el castell d'Otranto, que de fet era una reacció contra la ficció realista de l'època, que eren novel·les, doncs, com el seu nom indica, no? Realistes, que explicaven les coses que passaven, una descripció de la societat, ja n'hem vist algunes. La va publicar el 1764 i de fet es considera la primera obra del que s'anomena com a literatura gòtica, que després doncs, també doncs, tenim gòtics, doncs, aquestes novel·les de gòtica amb fantasma, gòtica amb castell, però al final és com una mena de terror gòtic, novel·la gòtica, i aquesta novel·la és el que marca el punt d'inici. La història comença amb la mort del fill de Manfred, l'amo del castell, que mor aixafat per un elf gegant i sobrenatural que li cau al damunt. Llavors, l'autor va introduir els recursos que avui són recursos clàssics amb tot llibre de terror gòtic, amb tota pel·lícula, que és un passadís secret, trampes, espectres, portes que s'obren soles, sorolls que se senten, fantasmes a l'àtic, doncs tots aquests elements, tots aquests recursos per crear por o incertesa els va instaurar aquest senyor, el Walpole. No es va atrevir a signar la primera edició, de fet va fer creure a tothom que el llibre era una traducció d'un manuscrit italià imprès a Nàpols, això es feia molt, és a dir, per donar-se visto, doncs, com que, i també per curar-se amb salut, doncs que havien trobat un manuscrit i que l'havien traduït. Trobat, a més, amb tota una història, un manuscrit imprès a Nàpols l'any 1529, trobat a la biblioteca d'una antiga família catòlica al nord d'Anglaterra, va, tota una història, res de veritat. Finalment va confessar en el pròleg de la segona edició que hi era l'autor i part del públic es va sentir molt decebut perquè aquesta història també en part acompanyava el hype del llibre, no? Com us deia, va ser la primera persona que va utilitzar el terme relat gòtic i això ho va fer en el pròleg d'aquesta segona edició. Malgrat que és una història de terror, s'ha de dir que Walpole va introduir personatges secundaris que feien bromes, situacions còmiques, és a dir, una mica doncs, com introduir aquestes coses que també ens feia Shakespeare, no? aquests moments en el que el lector o l'espectador pot tenir com un moment de descans i de dir, bueno, no tot és tràgic. Hi ha moments en els que un es pot relaxar una mica, que això s'agraeix amb la literatura de terror. Com us deia, l'impacte de la novel·la va ser immediat. De fet, Thomas Gray, un amic íntim de Walpole, li escriu una carta on li diu que el llibre el feia plorar, però que sobretot el feia tenir por d'anar a dormir per la nit. I aquest també és un altre gran concepte, que és aquesta imatge d'aquesta literatura de terror que comença llegint-se un conte abans d'anar a dormir. El llegat, com us deia, és importantíssim. És una novel·la del segle XVIII, però la influència és tan bèstia que sense el castell d'Otranto no, realment no s'entenen a clàssics que ens poden sonar molt més, com per exemple Dràcula, de Bram Stoker, o fins i tot l'Abadia de Northanger de Jane Austen, per exemple, que veu una mica d'aquests referents, o fins i tot podríem arribar a la saga Crepuscle, per exemple, que el coneixem per la dels vampiros, que el coneixem per les pel·lícules, però que abans eren un llibre, fins i tot sèries com Juego de Tronos, que té veu molt d'aquesta estètica, sobretot perquè, com us recordo, l'estètica aquesta està al segle XVIII, però veu de l'estètica gòtica.
0: El podem trobar en català?
1: El podem trobar en català, l'editorial Laertes, ja és una edició dins de la col·lecció, una col·lecció que es diu L'Arca, amb una traducció d'Emili Olsina. En castellà hi ha una edició de Valdemar, molt bonica, perquè a més està il·lustrada, i és, doncs, bueno, es fa també de la col·lecció gòtica. Aquests són les dues grans edicions.
0: I acabarem amb el fragment, si et sembla?
1: Correcte, és l'inici del malson, si us sembla bé.
0: Diu, el primer que va veure la mirada horroritzada del servent va ser el jove príncep Conrad, o el que en quedava d'ell, aixafat sota el pes d'un elm gegantí, 100 vegades més gran que qualsevol altre fet per mà humana, i adornat amb una quantitat proporcionada de plomes negres. El jove estava sense vida, sagnant i desfigurat per aquell objecte caigut del cel sense cap explicació.
1: Doncs amb aquest inici doncs comencem la setmana. Us desitjo una bona setmana.
0: I bona revetlla, Glòria.
1: I bona revetlla, correcte.
0: Que vagi molt bé.
1: Exacte, gràcies.
0: Gràcies per ser-hi, com sempre. I als oients també gràcies per acompanyar-nos un dia més. Us deixem amb la Sílvia i l'informàtic Molins de Rei al dia, la píndola Economia de Butxaca, històries de la fotografia a 2:15 i a 1 els restes de sèrie i la resta de programació. Fins a 1 de la matinada. Tornem demà a les 8.

0: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
1: Bon dia, avui comencem parlant del ple municipal que s'ha de fer aquest dijous, i és que l'àrea metropolitana fa una aportació econòmica per facilitar el canvi de model de recollida d'escombraries. No és un tema nou, ho hem explicat, però finalment s'ha signat aquest conveni perquè aporti diners perquè aquí a la vila es faci la transició. La pràctica voldrà dir tenir 5 contenidors diferents. La novetat principal és el contenidor groc. També, ja de cara a les eleccions de l'any que ve, primers moviments. Aliança Catalana ha presentat el seu candidat a Molins de Rei a les eleccions de l'any que ve. A nivell social, els matossers han fet castells de 6 a l'última actuació aquest cap de setmana, la prèvia a la diada d'aniversari que celebraran el dissabte que ve. També avui, dins de les activitats Vivim al Tour, hi ha una xerrada per parlar de ciclisme femení. I també avui comencen els casals d'estiu. Destaquem avui els que comença l'Ajuntament i que s'allargaran fins al 31 de juliol a l'escola La Sínia. La comissió dels focs de Sant Joan, per acabar també repassem les propostes que fan. Demà parlarem amb els barris que organitzen Revetlla i avui ho fem amb la comissió dels focs de Sant Joan. Destaquem la part més tradicional de l'arribada de la flama del Canigó i totes les activitats que preparen per demà a la tarda, vespre i nit. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui dilluns 22 de juny. Comencem.

0: Comencem, com sempre, amb la informació de servei. Fa calor ja a aquesta hora, calor intensa. Ara mateix, a l'exterior de la ràdio, tenim 34 graus, segons ens marca el termòmetre que tenim aquí. 34 graus és el que hi hauria ara a aquesta hora. Per tant, calor intensa amb aquesta onada de calor que ja feia dies que se'ns anunciava i que ahir també va començar justament ahir. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens ha d'explicar doncs, com ha d'evolucionar tot plegat. Sembla que encara queden alguns dies amb pics de calor. Jordi, bon dia.
1: Hola, Sílvia, bon dia. La calor intensa avui arriba al seu punt àlgid, amb màximes que aquí a Molins de Rei podrien arribar a sobrepassar fàcilment els 35 graus. Unes temperatures que baixaran demà, ho faran una mica també de cara dimecres, però sempre ens mantindrem els propers dies, sobretot a partir de dimecres, al voltant dels 4 o 5 graus per damunt de la temperatura normal per l'època de l'any, que estaria situada al voltant dels 28-29 graus, doncs estarem parlant de màximes de 32-33 graus durant pràcticament tot el que resta de setmana, amb aquests màxims, com dèiem, avui i també demà, que poden sobrepassar els 35 graus. Tot això acompanyat amb molt de sol, pràcticament sense núvols, i també amb polsim saharià, que farà que la tonalitat del cel sigui entre marronosa i grisosa, i això encara doni més sensació de calor. De cara a començaments de la setmana que ve, es mantindrien aquestes mateixes condicions. Ja veurem, juliol, que ens depara per al moment. Tot el que resta de juny i primers de juliol, temperatures molt altes, i parlem d'onada de calor ahir, avui, i també de cara a demà, a afluixar una mica a partir de dimecres, però amb unes temperatures que continuaran sent molt altes.
0: Recordem, en moments com aquest, espais amb temperatures confortables, a més de casa vostra, si ho teniu refrigerat, sapigueu que hi ha els refugis climàtics que estan oberts de dilluns a divendres, menys a l'aula d'estudi del Molí Jove, que està oberta de dilluns a diumenge, tota la resta de dilluns a divendres. Són el Casal d'Avis Primer de Maig, la Biblioteca El Molí, la sala d'actes de Can Ametller, l'oficina d'atenció ciutadana i, com dèiem, l'aula d'estudi del Molí Jove, oberts doncs, amb diferents horaris, la majoria de dilluns a divendres. Si voleu tenir el detall de cada un d'ells, entreu a molinsderrei.cat/refugisclimàtics. I acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Abans, però, el tema del transport públic, que a aquesta hora hi ha servei interromput al tram, a la T5 i a la T6, per accident de tercers, s'expliquen des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat. No hi ha servei entre les parades a Glòries i Ciutadella i Vila Olímpica. Pel que fa a Rodalies, a la R3, un cop resolta la incidència per robatori de coure, s'està recuperant la circulació i el servei habitual de transport alternatiu per Catalunya. I pel que fa a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana, en principi aquesta hora hi ha normalitat. I la farmàcia de Guàrdia, avui dilluns, és la Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53. L'àrea metropolitana de Barcelona fa una aportació econòmica per facilitar el canvi de model de recollida d'escombraries i justament en el ple d'aquest dijous es presentarà el conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà passar el nou model de recollida en 5 contenidors, paper, 5 contenidors i 5 fraccions, paper cartró, vidres, resta orgànica i envasos. El principal canvi, com ja hem anat explicant, és la introducció del contenidor groc, on hi hauran d'anar els envasos que fins ara anaven barrejats amb la resta i es separaven de la planta de triatge. La directiva europea i la llei de residus deixen fora el residu mínim, que és el sistema que ha funcionat aquí a la vila des de finals dels 90, i Ecoembes, a més, no reconeix els envasos que es recuperen a la planta de triatge i, per tant, no els paga.

0: fer la transició. I que, per tant, i com vam explicar en el seu moment, aquests contenidors per nosaltres eren una solució de transició perquè no sabíem cap a quin model anàvem i, per tant, vam comprar un model similar, el més econòmic possible per sortejar aquests pocs anys, i a partir d'aquí el que estem fent i el que hem de presentar abans del 31 de juliol a l'àrea metropolitana és una proposta de transició.
1: El ple donarà compte d'aquest conveni amb l'àrea metropolitana per rebre aquests diners i fer el canvi de model amb els nous contenidors. La principal novetat, com dèiem, el groc. El canvi ha d'estar fet abans del 31 de desembre del 27, deia Lucas Ferro. Recordem que tot just ara fa un any, el juliol del 25, gairebé un any, es van canviar tots els contenidors que van suposar un cost de 219.000 euros per l'Ajuntament. I ja, de cara a les eleccions de l'any que ve, comença a haver-hi els primers moviments pel que fa a candidats. Aliança Catalana ha presentat el seu candidat a les municipals. És Xavier Berlanga, és un molinenc de 25 anys, és membre de la colla gegantera, és modista de professió i treballa a un supermercat de la vila. Es considera un molinenc de Socarrel i la seva prioritat és la vila. Creu que el municipi ha de ser el centre de les seves propostes, que han de donar suport al comerç local i a la identitat del municipi. Suma el projecte d'Aliança Catalana ara fa uns 9 mesos, arran de la seva amistat amb el periodista Eduard Berraondo, establert a Molins de Rei des de fa temps i que és l'actual cap de comunicació d'Aliança Catalana a nivell català, i és ell qui l'acosta al partit. És el que ha explicat aquest matí al Bon Dia i Bona Hora, i també ha dit que amb aquesta candidatura s'estrena en política. Ens n'ha parlat ell mateix, Xavier Berlanga.
2: És la meva primera activitat com a política, en política, i la prenem amb moltes ganes. Doncs bé, la política ha acompanyat la meva vida en diferents èpoques, sobretot en aquella època on el procés fallit va ocupar molts espais a moltes cases de molinencs i de catalans. El procés va activar en mi una vessant política molt important. Com molts hi vam creure, vam participar en el procés en l'1 d'octubre, en el tsunami democràtic, però com molts vam veure que ens havien enganyat i ens havien pres el pèl.
1: Doncs és Xavier Berlanga, que serà el cap de llista d'Aliança Catalana a les eleccions municipals al maig de l'any que ve. Els matossers ahir van tenir actuació castellera, van fer Castells de Sis a Prats de Lluçanès, que és l'actuació prèvia a la Diada Matossera que tindran aquí a la vila el dissabte que ve. Ahir van anar fins a aquesta població de Lluçanès, els va servir per preparar la Diada Matossera del 24è aniversari dels castellers de la vila, que celebra dissabte que ve, i on volen fer Castells de Set, com fa ja temps que estan anunciant. Ens ha parlat de l'actuació castellera que van fer ahir el president de la colla, el president dels matossers, Salva Prat.
3: La tècnica va portar la idea de fer castells pesats de sis per poder treballar les pinyes i això de cara a l'aniversari, poder afegir-li el pis de quarta, diguéssim, de sobre, i tenir una mica més treballar les pinyes. Vam tenir un petit problema amb la canalla, només teníem dos nens i un es va fer mal abans de l'actuació, i llavors vam haver de canviar una mica el pom i fer-lo una mica més gran. Va haver-hi una mica doncs, de canvi, vam poder fer el 3 i el 4 de 6 al final, i vam fer un 3 de 6 i un intent desmuntat de 3 de 6 al principi. Però bueno, la veritat és que contents, perquè al final vam anar a Prats de Lluçanès, que era la primera diada dels castells del Lluçanès, que són els nostres fillols.
1: I aquesta setmana, dimecres, és festiu i Sant Joan, i per tant no podran fer l'assaig habitual, i el faran el dijous i divendres al normal per acabar de preparar l'actuació d'aniversari de dissabte. Per tant, dijous i divendres a les 8 al Castellòdrom de la Federació Obrera hi ha els assajos d'aquesta setmana. Destacar que la diada d'aniversari, que es farà el dissabte, primer comença a 6:15 de la tarda amb un cercavila fins al pati del Palau, on faran l'actuació amb les colles convidades, les colles castelleres de Cornellà i de Sant Feliu de Llobregat, i un cop acabin faran sopar de les colles castelleres, i després, a partir de 22:45 de la nit, concert obert a tothom que vulgui anar-hi amb el grup de versions Emanems Van al pati de l'escola al Palau, amb entrada lliure. Ahir va passar per la vila per la carretera a la Volta Ciclista Femenina, i avui continuen els actes previs al pas del Tour de França, previst pel 5 de juliol, un conjunt d'activitats. Ara hi ha una exposició, divendres se n'inaugura una altra, s'han fet ja una xerrada, i avui continua aquest cicle de xerrades, en concret per parlar del ciclisme femení. I en parlaran Dori Ruano, exciclista professional i ambaixadora oficial de la Volta Ciclista Espanya Femenina, i Patri Ortega, exciclista professional i directora esportiva

0: de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Aquests actes previs al Tour, les activitats de Vivim el Tour, les organitza l'Ajuntament i el programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Un dels conductors del programa, Lluís Àries, ens ha explicat de què es parlarà aquesta xerrada d'avui.
1: Parlarem de l'explosió que està fent el ciclisme femení. Tindrem anècdotes, clar, des dels anys 90 fins a l'actualitat el ciclisme femení ha canviat molt. Segueixen sent unes aventureres, les noies que volen convertir-se en ciclistes professionals, però és que imagineu-vos als anys 90 el que ens pot arribar a explicar la Dori Ruano, que ha viscut tota aquesta experiència. I parlarem especialment de la Paula Blasi, espluguenca, ciclista del Baix Llobregat, que ara mateix és una de les millors ciclistes del món.
0: Doncs de tot plegat en parlaran avui en aquesta trobada, xerrada, que es farà a les 8 del vespre a la Sala Gòtica, al Palau dels Requesens, i l'entrada és lliure. I avui comença el casal d'estiu que organitza l'Ajuntament, que es farà fins al 31 de juliol i s'adreça a infants des d'I3 fins a segon d'ESO, per tant, dels 3 als 13 anys. El tema transversal aquest any és la tribu exploradora i cada setmana tenen un tema diferent. Fan activitats i tallers diversos, jocs, sortides a la piscina i activitats puntuals en anglès. Es du a terme l'escola La Sínia i s'han organitzat grups de 10 infants amb un monitor. Les inscripcions estan tancades, però encara hi ha vacants en alguns grups, per tant, encara poden apuntar-se alguns infants més. Hi ha servei d'acollida, matí i tarda, i també de menjador. I cada setmana, com dèiem, fan activitats diferents sota el mateix fil conductor. Ho ha avançat la regidora d'Infància i Famílies, Carme Modorell.
2: És aquesta programació setmanal que es fa, bueno, que aquest any va dirigida doncs, com a exploradors, i aleshores doncs, cada setmana té una temàtica, que és bé doncs, un descobriment, els científics, la volta al món, experimentar, salvem el planeta, i aleshores doncs, cada setmana es fa una activitat diferent, relacionada sempre amb un lema general, perquè hi ha infants doncs, que repeteixen, hi ha infants que de vegades són dos, inclús tres setmanes.
0: Si voleu més informació, podeu entrar al web de l'Ajuntament. I la Comissió dels Focs de Sant Joan, a Molai, Arran, el Cau, el grup excursionista assembleari, l'Esplai, la Grupa, organitzen com cada any la festa dels Focs de Sant Joan a la plaça de l'Església i a la part més tradicional. 5 persones de les entitats van a buscar la flama del Canigó i arribaran demà cap a les 5 de la tarda. La rebuda es farà a la plaça de la Creu, amb esventades, les bastoneres i els matrossers que faran un pilar, i també el gall i que portaran membres del Cau i l'Esplai, i després faran un recorregut. Júlia Carrasco, de la Comissió dels Focs de Sant Joan, ens ha explicat què faran per dur la flama fins a la plaça de l'Església.
3: Fem tot el... Aquí sí que fem un cercavilallat tot el poble, amb la bandera, que absolutament tothom està convidat a venir i a seguir la flama. La flama encapçalarà doncs, tot el que és la caminada fins a la plaça de l'Església. Tindrem els grallers, tocarem nosaltres també. I això, doncs, portarem la flama des de la plaça de la Creu tots junts fins a l'església i allà encendrem la foguera, com cada any.
0: I després hi haurà activitats durant la tarda, sopar i música a la nit fins a la matinada. Ho anirem recordant demà, dia de la Revetlla, on parlarem també amb els barris que organitzen les seves festes. Res més, punt i final a l'informatiu d'avui dilluns. Tornem demà. Que vagi bé, bon dia.

Benvinguts i benvingudes una setmana més a Economia de Butxaca. Cada any una llista desperta l'interès de moltes persones arreu del món. No és una classificació d'esportistes, ni d'artistes, ni tampoc de polítics. És el rànquing de les persones més riques del planeta. Parlem de la famosa llista Forbes. És una classificació que inclou noms tan coneguts com Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, persones que acumulen fortunes de desenes i fins i tot centenars de milers de milions d'euros. Són quantitats tan enormes que sovint costa imaginar què signifiquen realment, però darrere d'aquestes xifres no hi ha simplement diners acumulats en un compte corrent. Hi trobem empreses, accions, inversions, innovació, decisions arriscades i trajectòries empresarials construïdes al llarg de dècades. Però com es calcula aquesta riquesa? Qui decideix qui entra a la llista? I sobretot, com és possible que un grup tan reduït de persones concentri una part tan important de la riquesa mundial? En l'episodi d'avui descobrirem què és exactament aquesta llista, com es valoren les grans fortunes i què ens explica aquest rànquing sobre el funcionament de l'economia global. Abans d'analitzar qui són les persones més riques del planeta, convé entendre què és exactament la llista Forbes i per què s'ha convertit en una referència mundial quan es parla de grans fortunes. Forbes és una revista nord-americana especialitzada en economia, negocis i finances, fundada l'any 1917. Des de fa dècades publica anualment la seva famosa classificació dels multimilionaris del món, un rànquing que intenta respondre una pregunta aparentment senzilla, que és, evidentment, qui són les persones més riques del planeta. Ara bé, calcular la riquesa d'una persona no és tan fàcil com podria semblar, perquè quan sentim que algú té una fortuna de 100.000 milions d'euros, és habitual imaginar una enorme caixa forta plena de bitllets o un compte bancari gairebé infinit, però la realitat és que és molt diferent. La major part d'aquestes fortunes no estan formades per diners en efectiu. De fet, els diners que aquestes persones tenen disponibles al banc acostumen a representar només una petita part del seu patrimoni. La seva riquesa es troba principalment en forma d'accions d'empreses i participacions empresarials, inversions financeres, immobles i altres actius que tenen un valor econòmic. Per exemple, quan Forbes calcula la fortuna d'Elon Musk, no compta únicament els diners que pugui tenir als seus comptes corrents. El que pesa realment és el valor de les seves participacions en empreses com Tesla o SpaceX. El mateix passa amb Jeff Bezos i Amazon, o amb Mark Zuckerberg i Meta. Això explica per què aquestes fortunes poden variar enormement en períodes molt curts de temps. Si les accions d'una empresa augmenten de valor a la borsa, la fortuna dels seus principals accionistes també creix. En canvi, si el mercat cau o l'empresa travessa dificultats, la seva riquesa es pot reduir en qüestió de dies o almenys sobre el paper. De fet, no és estrany que alguns multimilionaris guanyin o perdin milers de milions de dòlars en un sol dia, simplement perquè ha variat el preu de les accions de les empreses que controlen. Per elaborar aquesta classificació, els equips de Forbes analitzen una gran quantitat d'informació pública, que són les participacions empresarials, cotitzacions borsàries, inversions conegudes, propietats immobiliàries i altres actius. I a partir d'aquestes dades calculen el patrimoni net de cada persona, és a dir, el valor total del que posseeix un cop descomptats els deutes que pugui tenir. Cal tenir present, però, que es tracta d'estimacions. Ningú no coneix amb exactitud tots els actius i passius de les grans fortunes mundials, especialment quan una part del seu patrimoni es troba en empreses privades o inversions amb difícil informació accessible. Per tant, la llista Forbes no ens diu quants diners té una persona al compte corrent, sinó quin és el valor aproximat de tot allò que posseix.

Arriba el moment de saber qui són les grans fortunes del planeta, i és que segons la darrera classificació publicada per Forbes, que és corresponent a l'1 de juny de 2026, la persona més rica del planeta continua sent Elon Musk. El fundador de Tesla i SpaceX encapçala el rànquing amb una fortuna estimada de 835.000 milions de dòlars, convertint-se en la primera persona de la història que supera àmpliament la barrera dels 800.000 milions. Bona part d'aquesta riquesa prové de les seves participacions a SpaceX, Tesla i altres empreses tecnològiques relacionades amb la intel·ligència artificial. Com a referència, el PIB de Catalunya l'any 2025 va ser d'uns 335.000 milions, així que la fortuna estimada d'Elon Musk seria gairebé de 2,5 vegades de tot el que produeix Catalunya en un any. En segona posició trobem Larry Page, el cofundador de Google, amb un patrimoni net de 309.000 milions de dòlars. La revalorització de les accions d'Alphabet, que és l'empresa matriu de Google, impulsada pel desenvolupament de la intel·ligència artificial, ha fet créixer notablement la seva fortuna durant els darrers anys. El tercer lloc és per a Sergey Brin, també cofundador de Google, amb una fortuna de 285.000 milions de dòlars. Igual que Page, gran part de la seva riquesa prové de les accions que continua mantenint a Alphabet. A la quarta posició apareix Jeff Bezos, fundador d'Amazon, amb un patrimoni estimat de 277.000 milions de dòlars. Tot i haver deixat fa anys la direcció executiva de la companyia, continua sent un dels principals accionistes i una de les figures empresarials més influents del món. Finalment, en cinquena posició, trobem Larry Ellison, que és fundador d'Oracle, que és una de les empreses de programari més importants del món, amb una fortuna de 276.000 milions de dòlars. A més, de 80 anys, continua sent una figura clau en el sector tecnològic i un dels empresaris més rics de la història. Si observem aquest top 5, veiem que tots han construït la seva fortuna al voltant de les empreses tecnològiques, vehicles elèctrics, comerç electrònic, programari, cercadors d'internet, computació al núvol o intel·ligència artificial són alguns dels sectors que han generat les fortunes més grans del segle XXI. Si baixem la mirada cap a casa nostra, el nom que continua liderant amb diferència el rànquing de les grans fortunes espanyoles és el d'Amancio Ortega, fundador d'Inditex, el grup propietari de marques tan conegudes com Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka o Stradivarius. Amb una fortuna que supera els 140.000 milions de dòlars, Ortega no només és la persona més rica d'Espanya, sinó que també es manté entre les grans fortunes del planeta. La seva trajectòria és especialment rellevant perquè representa un dels casos d'èxit empresarial més destacats d'Europa, ja que va començar treballant en un petit taller tèxtil a Galícia i va acabar construint un imperi de la moda amb presència a desenes de països. Si ens fixem en Catalunya, el panorama ha canviat perquè després de la mort d'Isaac Andic, el fundador de Mango i durant molt de temps l'empresari més ric del país, la primera posició l'ocupa actualment Sol d'Aurella. És empresària i presidenta de Coca-Cola Europa Partners, l'empresa embotelladora de productes Coca-Cola a diversos mercats internacionals. La seva fortuna s'estima en prop de 2.900 milions d'euros. I entre les grans fortunes catalanes també hi trobem altres noms destacats. És el cas de Manuel Puig, vinculat al grup de perfumeria i moda Puig, o de Manuel Lao, fundador de Cirsa, que és el grup del sector del joc que va vendre el fons d'inversió nord-americà Blackstone. Arribats a aquest punt, és possible que us estigueu preguntant com és possible acumular fortunes de centenars de milers de milions de dòlars. La realitat és que arribar a aquestes xifres és extraordinàriament difícil. De fet, al món hi ha més de 8.000 milions de persones i només unes poques desenes han aconseguit acumular patrimonis d'aquesta magnitud. Per entendre-ho, hem de fixar-nos en una característica que comparteixen gairebé tots els grans multimilionaris, i és que són propietaris d'empreses capaces d'arribar a milions de clients arreu del planeta. Penseu en Amazon, per exemple, cada dia milions de persones compren productes a través de la seva plataforma,
o en Google, que processa milers de milions de cerques diàries, o Meta, que és propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp, utilitzades per una part molt important de la població mundial. A diferència d'un petit negoci local, aquestes empreses poden créixer gairebé sense límits geogràfics. Un cop desenvolupat el producte o el servei, poden expandir-se simultàniament a centenars de països sense necessitat de replicar tota la seva estructura des de zero a cada lloc. A més, a gran part de la seva activitat està relacionada amb la tecnologia, i això és clau perquè les empreses tecnològiques poden augmentar enormement els seus ingressos sense necessitat d'incrementar en la mateixa proporció els seus costos. A tot això s'hi afegeix un factor cada vegada més determinant, el desenvolupament de la intel·ligència artificial. En els darrers anys, el creixement accelerat de la IA ha reforçat encara més el pes de les grans empreses tecnològiques, augmentant el valor de companyies ja dominants i creant noves oportunitats de creixement exponencial. Aquest fenomen és el que els economistes anomenen escalabilitat i és una de les principals explicacions de per què les grans fortunes actuals són molt superiors a les que existeixen fa 100 anys. La llista Forbes obre el debat de si és positiu que existeixin fortunes tan grans. Sincerament, no hi ha una resposta única ni senzilla. De fet, aquesta és una de les grans discussions de l'economia contemporània i divideix tant economistes com polítics i opinió pública. D'una banda, els defensors de les grans fortunes argumenten que aquestes riqueses són, en molts casos, el resultat d'innovació, risc empresarial i creació de valor. Segons aquesta visió, empresaris com els que apareixen a la llista Forbes no només acumulen patrimoni, sinó que també impulsen el creixement econòmic, creen ocupació i afavoreixen el desenvolupament tecnològic. En aquest sentit, les grans fortunes serien una de les principals causes del funcionament del mercat i un incentiu per la innovació. A més, sovint es destaca que una part important d'aquest patrimoni no és líquid, sinó que està invertit en empreses que continuen operant, generant productes i serveis i donant feina a milers o milions de persones arreu del món. Però, d'altra banda, també hi ha veus crítiques que assenyalen els riscos d'una concentració tan elevada de riquesa en tan poques mans. Des d'aquesta perspectiva, les grans fortunes poden contribuir a augmentar les desigualtats econòmiques i socials, així com influir de manera desproporcionada en decisions polítiques, mercats i mitjans de comunicació. I com sempre, abans d'acabar, arriba el moment de l'anècdota del dia. L'episodi d'avui l'hem dedicat a les persones més riques del planeta, així que és gairebé obligatori parlar de l'home que des de fa uns anys ocupa habitualment la primera posició d'aquest rànquing, que és Elon Musk. Ara bé, la història que us explicaré no és sobre com es va fer ric, sinó sobre com va protagonitzar una de les pèrdues de fortuna més espectaculars que s'han registrat mai, malgrat que ja ha estat més que recuperada. L'any 2022, Musk es va convertir en la primera persona de la història que perdia més de 200.000 milions de dòlars de patrimoni, una xifra tan enorme com que supera el PIB anual de molts països del món. Però el més sorprenent és que Musk no va gastar aquests diners ni tampoc els va perdre en una mala inversió. La seva fortuna es va reduir perquè les accions de Tesla, que és l'empresa no, de vehicles elèctrics que dirigeix, va caure fortament a la borsa. I com que gran part de la seva riquesa depenia del valor de les seves accions, la seva fortuna també es va enfonsar. Però, malgrat haver perdut aquells diners, Musk continuava sent en aquell moment una de les persones més riques del planeta. I com molts de vosaltres ja sabreu, recentment ha sortit a borsa SpaceX, empresa d'Elon Musk, en la qual l'empresari controla al voltant del 40% del capital, i que va sortir amb una valoració inicial de 1,8 bilions de dòlars.

Fins aquí l'episodi d'avui. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos, perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent parlarem d'un tema molt relacionat amb el que hem vist avui. Explicarem quines són les 7 magnífiques, però ja us avanço que es tracta de les 7 empreses més valuoses del món i que, a més, compten entre els seus principals accionistes algunes de les persones més riques del planeta. Fins aviat!

Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia, aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes històries de la fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem una de les figures més fascinants i enigmàtiques de la fotografia catalana del segle XX, Antoni Campanyà. Durant dècades, el seu nom va romandre discretament situat entre els grans mestres de la fotografia artística, mentre una part essencial de la seva obra restava amagada i desconeguda per al gran públic. La descoberta de la coneguda capsa vermella va canviar per sempre aquesta percepció. Milers d'imatges inèdites de la Guerra Civil Espanyola van revelar una mirada extraordinària sobre un dels períodes més dramàtics de la nostra història. Avui recorrem la vida, l'obra i el llegat d'un testimoni excepcional del seu temps. Anem a conèixer aquestes històries de la fotografia. Quan es parla dels grans fotògrafs catalans del segle XX, noms com Francesc Català Roca o Agustí Centelles solen aparèixer immediatament. Tanmateix, en els darrers anys, Antoni Campanyà ha ocupat el lloc que li correspon dins aquesta constel·lació de creadors que van transformar la fotografia en una eina artística i documental de primer ordre. Nascut a principis del segle passat, Campanyà va desenvolupar una trajectòria marcada per la passió per la imatge. La seva càmera va captar paisatges, escenes esportives, retrats i moments quotidians amb una sensibilitat extraordinària, sempre atent a la llum, la composició i l'emoció. La seva producció artística va obtenir nombrosos reconeixements dins dels cercles fotogràfics catalans i espanyols. Va destacar especialment en el corrent pictorialista, moviment que defensava la fotografia com una forma d'expressió artística equiparable a la pintura. Però el gran descobriment arribaria dècades després de la seva mort. La recuperació de les fotografies ocultes a la capsa vermella va revelar un cronista excepcional de la Guerra Civil. Aquelles imatges van transformar la seva figura en una referència internacional per comprendre el conflicte i la memòria visual del segle XX. Antoni Campanyà i Vandranes va néixer a Arbúcies, a la comarca de la Selva, el 4 de juliol de 1906, però va créixer principalment a Barcelona, on la seva família s'hi va traslladar. La ciutat es va convertir en l'escenari principal de la seva formació i del desenvolupament de la seva carrera artística. Des de molt jove, va mostrar una gran curiositat pel món de la fotografia, que en aquells anys experimentava importants avenços tècnics. Aviat es va convertir per a Campanyà en una passió que aniria molt més enllà d'un simple entreteniment. Durant la seva adolescència, va començar a familiaritzar-se amb les càmeres, els laboratoris i els procediments de revelatge. Aquells primers contactes amb la tècnica fotogràfica li van permetre desenvolupar una sòlida base que seria fonamental per al seu futur professional. Ben aviat, Campanyà va destacar per la qualitat de les seves composicions. La seva capacitat per jugar amb les ombres, les textures i les formes va cridar l'atenció dels especialistes i dels jurats dels concursos fotogràfics de l'època. Durant la dècada de 1920 es va integrar activament en els principals cercles fotogràfics catalans. Aquell contacte amb altres creadors va enriquir la seva mirada i li va permetre conèixer les tendències internacionals més innovadores. Campanyà va assimilar moltes de les característiques del pictorialisme, aquella corrent artística molt influent sobre els fotògrafs del moment, que defensava que la fotografia havia de transcendir la simple reproducció mecànica de la realitat per convertir-se en una autèntica obra d'art.
Les imatges del jove fotògraf mostraven una especial atenció als efectes de llum, als enquadraments poètics i a la construcció visual de l'escena. Els seus primers treballs van obtenir ràpidament reconeixement. Va participar en nombrosos concursos i exposicions, acumulant premis i distincions que el van consolidar com una de les proeses més destacades de la fotografia catalana. A mesura que avançava la dècada de 1930, Campanyà va anar perfeccionant un estil propi. Sense abandonar completament les influències pictorialistes, va incorporar una mirada més moderna i directa sobre la realitat. Els paisatges van ocupar un lloc destacat dins la seva producció. Muntanyes, costes, pobles i escenes rurals apareixien retratats amb una sensibilitat que combinava rigor tècnic i sensibilitat artística. També va mostrar un gran interès pel món de l'esport. Les competicions ciclistes, els esdeveniments automobilístics i altres activitats esportives li oferien l'oportunitat de captar el moviment i l'energia dels protagonistes. La fotografia esportiva exigia rapidesa, precisió i una gran capacitat d'anticipació. Campanyà va demostrar una habilitat notable per congelar instants decisius en moments d'intensa acció. Paral·lelament, col·laborava en publicacions i revistes especialitzades. Aquestes experiències professionals li van permetre ampliar els seus àmbits de treball i adquirir una gran versatilitat tècnica. Barcelona continuava sent una font inesgotable d'inspiració. Els seus carrers, els seus barris i la vida quotidiana dels seus habitants apareixien sovint en les seves fotografies, convertits en testimonis d'una societat en transformació. La proclamació de la Segona República, l'any 1931, va generar una atmosfera d'esperança i canvi que també es reflectia en la producció cultural del país. Campanyà va viure intensament aquell període de renovació política i social. Tanmateix, les tensions ideològiques i els conflictes socials es feien cada vegada més visibles. Espanya avançava cap a una situació de fractura que acabaria desembocant en una guerra devastadora. Quan esclatà la Guerra Civil Espanyola al juliol de 1936, Antoni Campanyà tenia 30 anys. Era ja un fotògraf experimentat, amb una sòlida reputació dins dels cercles artístics i professionals. Aquell conflicte canviaria radicalment la seva vida i la seva obra. La càmera que fins aleshores havia retratat paisatges, esports i escenes quotidianes es convertiria en una eina per documentar la tragèdia, la violència i la complexitat humana de la guerra. L'esclat de la Guerra Civil Espanyola, el 18 de juliol de 1936, va sorprendre Antoni Campanyà en una Barcelona immersa en el caos. Els carrers es van omplir de barricades, milicians, armes improvisades i una tensió que es podia percebre a cada cantonada. Com molts altres fotògrafs del moment, Campanyà va sentir la necessitat de documentar allò que estava succeint davant dels seus ulls. La seva càmera es va convertir en una eina de memòria enmig d'una realitat que canviava a una velocitat vertiginosa. A diferència d'altres reporters vinculats a diaris o organismes oficials, Campanyà treballava sovint de manera independent. Aquesta circumstància li permetia moure's amb una certa llibertat i construir una mirada molt personal sobre el conflicte. Les seves fotografies mostren una Barcelona transformada per la Revolució Social. Edificis ocupats, esglésies incendiades, patrulles armades i manifestacions populars apareixen retratades amb una proximitat sorprenent. Una de les característiques més destacades de la seva obra és la capacitat de combinar el valor documental amb una gran qualitat artística. Les seves composicions mantenen l'equilibri visual fins i tot quan retraten situacions de gran dramatisme. Campanyà no es limitava a fotografiar els esdeveniments militars. També dirigia la seva atenció cap a la vida quotidiana de la població civil, convertint-se en un observador atent de les transformacions socials provocades per la guerra.
Dones treballant en tasques tradicionalment reservades als homes, nens jugant entre edificis destruïts i ciutadans fent cua per obtenir aliments formen part del mosaic humà que va deixar enregistrat.

La seva mirada evitava sovint l'èpica i el triomfalisme. En lloc d'això, preferia centrar-se en les persones, en els gestos quotidians i a les contradiccions d'una societat immersa en un conflicte devastador. Entre les seves imatges més impactants hi trobem fotografies de les milícies republicanes, dels efectes dels bombardejos i de les conseqüències materials i humanes del conflicte. Barcelona va ser objecte de constants atacs aeris. Campanyà va documentar edificis destruïts, carrers devastats i la vulnerabilitat d'una població civil que es convertia en objectiu directe de la guerra moderna. Les seves fotografies també reflecteixen l'experiència religiosa durant el conflicte. Va captar temples destruïts, símbols religiosos alterats i escenes que mostren les profundes tensions ideològiques de l'època. Mentre altres fotògrafs publicaven les seves imatges en premsa nacional o internacional, moltes de les fotografies de Campanyà van romandre fora dels circuits habituals de difusió. Quan el conflicte es va aproximar al seu desenllaç, Campanyà va començar a ser conscient del risc que representaven aquelles fotografies. Les imatges podien resultar compromeses en el nou context polític que s'albirava. La victòria franquista de 1939 va comportar una profunda transformació de la vida pública i cultural. Molts artistes, intel·lectuals i professionals van ser perseguits, represaliats o obligats a exiliar-se. Campanyà va optar per romandre al país. Davant la nova situació, va prendre una decisió que marcaria la història de la fotografia catalana: preservar en secret bona part del seu arxiu de guerra. Les fotografies van ser guardades acuradament en una caixa de cartró vermella. Aquell contenidor aparentment insignificant acabaria convertint-se en un dels objectes més emblemàtics de la memòria fotogràfica espanyola. Sense saber-ho, Antoni Campanyà estava iniciant un silenci que duraria prop de 8 dècades. Les imatges de la guerra desapareixerien de la mirada pública mentre el fotògraf iniciava una nova etapa vital i professional.

Durant anys, la capsa vermella va romandre amagada entre els objectes personals de Campanyà. A l'interior s'hi acumulaven milers de negatius i còpies realitzades entre 1936 i 1939. Ni tan sols moltes persones del seu entorn coneixien l'existència exacta i la importància d'aquell material. El fotògraf va mantenir un silenci gairebé absolut sobre aquell conjunt d'imatges. Les raons d'aquesta decisió han estat objecte de nombroses interpretacions. La por a les conseqüències polítiques, el dolor associat als records de la guerra i la voluntat de protegir la seva família podrien explicar aquest llarg ocultament. La dictadura franquista va imposar durant dècades una determinada narrativa sobre la Guerra Civil. En aquell context, moltes de les fotografies de Campanyà podien resultar incòmodes o problemàtiques. A diferència d'altres arxius destruïts o dispersats, la capsa vermella va sobreviure intacta. Aquesta circumstància va permetre que el conjunt mantingués la seva coherència i autenticitat originals. La descoberta es va produir molts anys després de la mort del fotògraf. Els seus descendents van localitzar aquell material i van comprendre immediatament la seva transcendència històrica. Quan els especialistes van començar a examinar-ne el contingut, la sorpresa va ser enorme. Apareixia davant seu un dels testimonis visuals més extensos i desconeguts de la Guerra Civil a Catalunya. Els negatius revelaven centenars d'escenes inèdites. Moltes d'elles no havien estat publicades mai i aportaven noves perspectives sobre els esdeveniments viscuts durant el conflicte. La qualitat tècnica i artística de les fotografies va impressionar historiadors, conservadors i experts en fotografia documental. En nom de Campanyà, adquiria una nova dimensió dins la història de la imatge contemporània. La recuperació de la capsa vermella no només va rescatar un arxiu excepcional, també va permetre reconstruir una part essencial de la biografia d'un fotògraf que havia decidit conviure durant dècades amb el pes silenciós de la memòria.

Després de la victòria franquista, Antoni Campanyà va haver d'afrontar una realitat completament diferent. Com tants altres ciutadans, es trobava en un país devastat per la guerra, marcat per la repressió i per una profunda fractura social. La decisió d'amagar les fotografies de la Guerra Civil va coincidir amb la necessitat de reconstruir la seva vida professional. Lluny de l'activitat documental desenvolupada durant el conflicte, va orientar la seva carrera cap a altres àmbits de la fotografia. En aquells anys difícils, la pràctica fotogràfica representava també una forma de supervivència econòmica. Campanyà va demostrar una gran capacitat d'adaptació davant les noves circumstàncies polítiques i socials. La seva experiència tècnica i el prestigi acumulat abans de la guerra li van permetre continuar treballant amb regularitat. Progressivament va recuperar una posició destacada dins de cercles fotogràfics catalans. Una de les especialitats que va desenvolupar amb més èxit va ser la fotografia esportiva. El ciclisme, que vivia una gran popularitat durant aquells anys, es convertiria en un dels seus principals camps d'activitat. Les curses disputades per les carreteres catalanes li oferien escenaris ideals per combinar moviment, paisatge i composició. Les seves imatges transmetien l'esforç físic dels esportistes i la bellesa dels entorns naturals. Campanyà posseïa una notable habilitat per anticipar l'instant precís. Aquesta qualitat li permetia captar moments d'intensitat competitiva amb una precisió extraordinària. Les seves fotografies esportives van aparèixer en nombroses publicacions especialitzades. Amb el pas dels anys, es convertirien en referents dins la història de la fotografia esportiva espanyola. Paral·lelament, també va dedicar una part important de la seva activitat professional a la fotografia turística i passatgística. La recuperació econòmica gradual del país va generar noves oportunitats en aquest sector. Les costes mediterrànies, els pobles de Catalunya i els espais naturals van esdevenir protagonistes habituals de la seva producció. Campanyà sabia convertir els paisatges en imatges evocadores i visualment poderoses. Durant les dècades de 1940 i 1950 va realitzar nombroses encàrrecs comercials i institucionals. Aquells treballs li van proporcionar estabilitat professional sense impedir-li continuar explorant la seva vessant artística.

Més enllà del fotoperiodisme i de la fotografia documental, Antoni Campanyà sempre va considerar la fotografia una disciplina artística. Aquesta concepció va marcar tota la seva trajectòria. Moltes de les seves fotografies destaquen per la capacitat de transformar escenes quotidianes en composició carregades de poesia visual. Aquest era un dels aspectes més admirats pels seus contemporanis. Al llarg de la seva carrera va participar en nombrosos salons fotogràfics nacionals i internacionals. Les seves obres van ser exposades en diferents països i van obtenir importants reconeixements. Les distincions acumulades al llarg de dècades el van situar entre els fotògrafs més premiats de la seva generació. Aquest prestigi contrastava amb el desconeixement general sobre les seves fotografies de guerra. La seva obra també constitueix una valuosa crònica visual de la transformació de Catalunya durant el segle XX. A través de les seves imatges és possible seguir l'evolució dels paisatges, les ciutats i els costums. La relació amb el mar Mediterrani va ocupar un lloc destacat a la seva producció. Platges, ports i embarcacions apareixen freqüentment en unes fotografies que transmeten calma i harmonia. Igualment destacables són les seves fotografies de muntanya. La geografia catalana va esdevenir una font constant d'inspiració per a un creador profundament vinculat al territori. Amb el pas del temps, Antoni Campanyà va continuar treballant amb la mateixa passió que havia caracteritzat tota la seva vida. Tot i els canvis tecnològics i culturals, mai no va abandonar la seva dedicació a la fotografia. Durant els seus darrers anys, va mantenir una activitat relativament discreta. La seva figura era respectada dins dels ambients especialitzats, però encara lluny de la projecció pública que assoliria després. Mentrestant, la capsa vermella continuava guardada en silenci. Aquell arxiu extraordinari seguia ocult, convertit en una mena de memòria privada que només el seu autor coneixia plenament. Els records de la guerra no van desaparèixer mai del tot. Encara que rarament parlés d'aquelles fotografies, les imatges conservades representaven una part fonamental de la seva experiència vital. La seva trajectòria acumulava ja més de mig segle de dedicació continuada a la fotografia. Pocs autors podien presentar una obra tan extensa i diversa en àmbits tan diferents. Antoni Campanyà va morir a Barcelona l'any 1989. Amb la seva desaparició es tancava la vida d'un dels grans testimonis visuals del segle XX català. En aquell moment, bona part de la seva producció era coneguda pels especialistes. Tanmateix, la dimensió real de la seva aportació històrica encara estava lluny de ser reconeguda plenament. Les fotografies de la Guerra Civil continuaven amagades. Ningú no imaginava que, dècades més tard, aquelles imatges transformarien profundament la percepció pública de la seva figura. La descoberta posterior de la capsa vermella acabaria convertint Antoni Campanyà en una referència internacional per a historiadors, investigadors i amants de la fotografia d'arreu del món.

La vida d'Antoni Campanyà resumeix bona part de la història convulsa del segle XX. Fotògraf precoç, artista reconegut, testimoni de la Guerra Civil i observador privilegiat de les transformacions socials del seu temps, va construir una obra tan extensa com diversa. La seva trajectòria és també la història d'una mirada capaç de combinar sensibilitat estètica i compromís documental. Al llarg de més de 6 dècades d'activitat, Campanyà va excel·lir en disciplines molt diferents. El paisatge, l'esport, la fotografia artística, la documentació urbana i el reportatge històric conviuen dins d'un llegat extraordinari. Les seves imatges constitueixen avui una font imprescindible per entendre la societat catalana del segle XX i l'evolució de la fotografia contemporània. La descoberta de la capsa vermella va transformar definitivament la seva projecció internacional. Les exposicions celebrades a Catalunya, Espanya i diversos països europeus van revelar al món un conjunt fotogràfic d'un valor excepcional. Aquelles imatges van situar Antoni Campanyà al costat dels grans cronistes visuals dels conflictes europeus del segle passat. La recuperació del seu arxiu ha generat una important producció editorial i audiovisual. Entre les publicacions més destacades sobresurt el llibre La capsa vermella, la guerra civil fotografiada per Antoni Campanyà, impulsat pels seus nets i pels especialistes que van estudiar al fons. També han aparegut catàlegs, estudis acadèmics i documentals que han contribuït a difondre i contextualitzar la seva obra. La bibliografia dedicada a Campanyà continua creixent any rere any. Historiadors de la fotografia, investigadors de la Guerra Civil i especialistes en patrimoni visual han aprofundit en l'anàlisi del seu treball. Aquest interès demostra la riquesa d'un llegat que encara continua oferint noves lectures i interpretacions. Pel que fa a la filmografia, diverses produccions documentals han explorat la història de la capsa vermella i el procés de recuperació de les fotografies. Aquestes obres audiovisuals han ajudat a apropar la figura de Campanyà a noves generacions de públic, ampliant l'abast del seu reconeixement més enllà de cercles especialitzats. L'impacte de les seves fotografies de guerra no es limita al seu valor històric. Les imatges interpel·len encara avui l'espectador contemporani perquè mostren la fragilitat humana davant la violència, les conseqüències socials dels conflictes i la capacitat de resistència de les persones en temps d'adversitat. Però més enllà de la guerra, el llegat de Campanyà ens recorda també la importància de la bellesa, de la quotidianitat i de l'observació atenta del món. La seva obra completa constitueix una celebració de la llum, del paisatge i de la condició humana en totes les seves dimensions.

I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, on hem recorregut la vida i l'obra d'Antoni Campanyà, un home que va viure alguns dels episodis més intensos del segle XX i que va saber transformar-los en imatges capaces de trasbassar el temps. Us hem explicat la seva trajectòria, des dels primers experiments pintorialistes fins a les fotografies ocultes de la Guerra Civil, que encara avui ens continua captivant. I, com no, hem parlat sobre la capsa vermella, aquella caixa de cartró de color vermell on Campanyà va guardar les fotografies de la Guerra Civil Espanyola i que ens ha permès redescobrir no només un arxiu excepcional, sinó també una manera d'entendre la fotografia com a memòria, art i testimoni. Antoni Campanyà va conservar durant anys unes imatges que avui formen part del patrimoni visual col·lectiu. Esperem que us hagi agradat aquest episodi anomenat Antoni Campanyà, la Guerra Infinita. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 del vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant a l'apartat de programes el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar mitjançant les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó, el seu exassessor Koldo García, 19 anys i 8 mesos, i l'empresari Víctor de Aldama, 4 anys i mig, pel cas de les mascaretes. La sentència conclou que formaven part d'una organització criminal dedicada a obtenir beneficis econòmics mitjançant adjudicacions irregulars durant la pandèmia. El tribunal atribueix a Ábalos delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. I també el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres que ve al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre i fins ara s'han atès un centenar de persones per aquestes altes temperatures. Escoltem ara Imma Soler, que és la subdirectora del Servei d'Emergències de Protecció Civil.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques de Salut ens han explicat que han atès una centena de consultes i d'assistències que han tingut que fer per motius de la calor. Per tant, doncs sí que estem veient aquesta afectació a nivell de territori. Recordem que quan hi ha aquestes temperatures elevades i més quan es mantenen persistents amb el temps, doncs és quan tenen més afectació pel nostre cos, per les persones, i per tant doncs cal vigilar-ho.
1: Protecció Civil també ha posat en alerta el Pla Infocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. De fet, ara encara continua un carril tallat i encara hi ha retencions importants en aquest punt. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquesta tarda hi ha una xerrada sobre el ciclisme femení a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Les encarregades de fer la xerrada són Dori Ruano, exciclista professional i ambaixadora oficial de la Volta Ciclista Espanya Femenina, i Patri Ortega, també exciclista professional i directora esportiva de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La xerrada és avui a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Divendres que ve s'inaugura una altra exposició al voltant del món del ciclisme, es titula Camins 1907-2026. La inauguració es farà el divendres a les 8 del vespre a la planta baixa de l'edifici El Molí. L'exposició es podrà veure fins al 2 d'agost, de dimecres a diumenge. Divendres hi ha la lectura del manifest institucional del Dia per l'Alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. La lectura institucional es farà a les 7 de la tarda, el divendres, a la plaça del Palau, i després de la lectura hi haurà un espectacle a càrrec de Bunda Teatre. I també a partir de divendres la Biblioteca El Molí tindrà una selecció especial LGTBI fins al 6 de juliol. I de cara a la revetlla de Sant Joan, el Mercat Municipal ja ha començat la seva campanya. De fet, encara fins demà es farà la campanya. Heu de tenir 3 tiquets a les parades associades i podeu aconseguir la coca de Sant Joan, que s'entrega demà fins que s'acabin les existències. I justament demà, que és la revetlla, hi ha la festa de rebuda de la Flama del Canigó, la festa dels Focs de Sant Joan, que organitzen des de diferents entitats de la vila. Demà a les 5 de la tarda es rebrà la Flama del Canigó amb esventades, els matussers, els grallers i el gall de molins. A 11:45 s'encendrà la foguera a la plaça de l'Església. A les 7 hi haurà ballada de sardanes i tallers de fanalets a càrrec dels joves sardanistes de la Grupa i Òmnium Cultural, i a 8:45 balls tradicionals. I després, a partir de les 9, hi haurà al sopar a la plaça de l'Església amb diferents opcions. Els tiquets es poden comprar a l'Estanc Margarit i després hi haurà entrega dels premis del Joc de Molins, el Quinto, i a partir de les 12 de la nit, concert i després música amb punxadiscos. I ja per acabar, recordem també que el diumenge hi ha un concert de Gospel Feelings, Visca la Vida, el diumenge a les 7 de la tarda al Foment. L'entrada del concert de Gospel Feelings és de 10 euros i la podeu comprar al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Soler, a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera.

Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: gralles, els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
1: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

joves! Novament, les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me una setmana més amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquesta quasi una horeta que dura el nostre espai de la resta de sèrie, tot gaudint de peces musicals no massa actuals i que, en l'edició d'avui, està dedicat a cançons que inclouen l'expressió visca o la seva equivalent en espanyol viva. Aquesta expressió, generalment provocada per l'anunci d'una cosa que causa alegria, com ara enguany hi ha una setmana més de vacances, visca, o potser les més conegudes de visca el Barça i visca Catalunya, és, per si us interessa, i segons els que hi entenen en això de la llengua i la gramàtica, una forma arcaica de la tercera persona del present del subjuntiu del verb viure, i amb la que, de fet, hom expressa desig de llarga vida i de prosperitat a favor d'alguna persona o institució. I dit això, comencem ja, musicalment parlant, aquest espai de la millor forma possible amb els nostres convilatans, els Dracs, que ens interpreten el tema Visca la Patum, enregistrat l'any 1967 com una espècie de crit entusiasta pel que fa a aquesta festivitat tradicional i popular que se celebra a la ciutat de Berga durant el Corpus Christi, particularment coneguda per les seves representacions teatrals, balls, música i elements de foc, que va ser declarada obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2005.

tot seguit us proposo escoltar Viva la Vida, que la banda britànica Coldplay va enregistrar l'any 2008 i que va guanyar a la categoria Cançó de l'Any dels Premis Grammy. I heu de saber que la seva lletra fa una referència a Lluís XVI de França, el darrer rei del país veí abans de la caiguda de la monarquia per part de la Revolució Francesa, en la qual el poble es va alçar contra el govern. Ah, i en un altre ordre de coses, sens dubte recordareu que Pep Guardiola, en la seva etapa d'entrenador del Barça, motivava els seus jugadors amb aquesta cançó, que, segons que va manifestar llavors en Xavi Hernández, motiva i dona sort a l'equip.

La Pachá Combo és un grup terrasenc nascut el 1977 com a trio d'humor absurd, molt influït pels argentins Le Luthier, i que va esdevenir una orquestra de ball especialitzada en temes paròdics i humorístics i en muntatges escènics informals. Del seu repertori, us proposo escoltar tot seguit el tema Visca Catalunya, enregistrat l'any 1997 com una espècie de broma o pantomima de la més que coneguda cançó popularitzada per Manolo Escobar, Que viva Espanya, tot referint-se als turistes que visiten la nostra estimada terra catalana.

tothom sap, Las Vegas, també coneguda com la ciutat del pecat, és la localitat més gran de l'estat de Nevada, als Estats Units, i una de les principals destinacions turístiques del país, degut, sobretot, als seus casinos. Doncs sí, l'any 1964 es va filmar la pel·lícula Viva Las Vegas, també coneguda com Cita en Las Vegas, protagonitzada per Elvis Presley, i un dels temes musicals d'aquest film era el titulat, justament, Viva Las Vegas, la lletra del qual, que podem escoltar tot seguit, retrata la bogeria d'aquesta ciutat, que no he visitat mai i que no penso fer-ho en els anys que encara em puguin quedar en aquest món cruel.

La 5a Brigada Mixta va ser una unitat de l'Exèrcit Popular de la República composta per carabiners que va participar a la Guerra Civil Espanyola, sent una de les primeres que es va crear seguint el sistema de les brigades mixtes, havent participat en la defensa de Madrid i també a les últimes fases de la batalla del Jarama. Seguidament, i en una interpretació de Rolando Alarcón, us proposo escoltar la cançó titulada justament Viva la Quinta Brigada, més popularment coneguda com Ai Carmela. Aquesta peça, composta originalment a començaments del segle XIX, va ser recuperada pels soldats del bàndol republicà com una de les cançons de la dita Guerra Civil Espanyola, i la melodia de la qual, segons que m'he informat, també va ser utilitzada pel bàndol franquista, concretament pels falangistes i requeters sota el nom de Por el Río Nervión.

Teresa Soler i Pi, més coneguda pel nom artístic de Teresa Rebull, nascuda a Sabadell el 21 de setembre de 1919 i traspassada a Banyuls de la Marenda el 15 d'abril del 2015, va ser una activista política, cantautora i pintora integrant de la nova cançó. Del seu repertori em plau posar tot seguit la cançó Visca l'amor, una expressió amb la que crec no equivocar-me gens ni mica, tots vosaltres i un servidor estarem totalment d'acord.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: D'entre les moltes organitzacions mundials sense ànim de lucre, es va d'allò més bé per aquest espai d'avui la denominada Up with People, a Espanya coneguda com Viva la Gente, formada l'any 1965 i les finalitats de la qual són ajudar el món a unir-se i la joventut a conèixer el món, tot organitzant espectacles de cançons i danses que promouen temes com el multiculturalisme, la igualtat racial i el pensament positiu. L'emblema musical d'aquesta organització, pel que fa als països de parla hispana, és la cançó titulada justament Viva la Gente, que, si us ve de gust, podeu escoltar i cantar si recordeu la lletra ara mateix.

0: Algunes de les expressions que les mares santes del cel acostumen a dir als fills, especialment quan són petits, podrien ser aquestes. Pren-te el suc, que se'n van les vitamines. Abriga't, que fa fred. Renta't les mans, que tens les ungles negres. Endreça això ara mateix, que sembla un cau de porcs. Com hi hagi d'anar jo i ho trobi... Au, vés a dormir, que demà t'hauràs de llevar d'hora. Compte, que et faràs mal. Quan siguis pare, menjaràs ous. Deixa el mòbil, que et fondràs els ulls. No sóc la teva criada. Plora, plora, que ja tens edat per anar al liceu. O tot o res. Aquí no es menja la carta. O, vinga, que sempre vas més lent que una tortuga. En tot cas, sort en tenim, o hem tingut, de les mares. I en aquest sentit, l'italià Edoardo Bennato ens canta una cosa amb la que estem tots d'acord. Viva la mamma! Un tema que l'home va enregistrar l'any 1996.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

Recordeu que al començament d'aquest espai d'avui he fet referència al conegut crit de visca el Barça i visca Catalunya? Doncs ara, a càrrec d'un, per a mi, totalment desconegut cor blaugrana, us proposo escoltar la cançó titulada Visca el Barça, un tema musical aquest amb ritme de sardana i tocs d'himne que de ben segur farà caure alguna llagrimeta als seguidors culers i potser farà apagar la ràdio als pericos de l'Espanyol.

Dono per suposat que tots sabeu, sobradament, que en anglès de l'expressió visca en diuen long life, que es podria traduir com llarga vida. Dit això, que és imprescindible als efectes de la presentació del proper tema musical d'aquest nostre espai d'avui, heu de saber que el cantautor i productor britànic-alemany Christopher Frederick, que va començar la seva carrera musical a finals dels anys 50, va ser l'autor de diverses cançons d'èxit, com ara Yesterday Man, Pretty Belinda, Don't Run Away, Show Me o Long Life Love. A casa nostra, Visca l'amor. Un tema aquest que en ser registrat l'any 1965 per la cantant britànica Sandy Shaw, el nom real de la qual és Sandra Ann Goodrich, va suposar-li l'assoliment del segon dels seus tres senzills número 1 al Regne Unit. De fet, aquesta cançó va passar 3 setmanes al número 1 en aquest país, el juny d'aquell 1965, i també va ser el número 1 tant a Irlanda com a Nova Zelanda, amb un pic número 2 assolit a Sud-àfrica i lloc destacat a les llistes d'èxits d'una bona pila de països. Deixant de banda el fet que l'esmentada Sandy Shaw va enregistrar aquesta animada cançó en diversos idiomes, inclòs l'espanyol, una versió en aquesta mateixa llengua va ser enregistrada, entre d'altres, per la cantant granadina María de los Ángeles Rodríguez Fernández, artísticament coneguda com Hello, a qui podem escoltar tot seguit.

L'Avinguda del Paral·lel és, com tothom sap, un carrer de la ciutat de Barcelona que s'estén des de les drassanes reials a la plaça d'Espanya. El traçat de l'avinguda coincideix amb el d'un paral·lel terrestre, concretament amb el de la latitud 41 graus, 22 minuts i 34 segons nord, i d'aquí li ve el seu nom. Aquesta via urbana va ser un lloc de lleure i espectacles que va existir des de finals del segle XIX fins a la dècada de 1970. En un tram del carrer, no superior a 200 metres de llargada per uns 50 d'amplada, s'havien arribat a concentrar infinitat de teatres, cabarets i altres sales d'espectacles, havent esdevingut l'equivalent en importància a Montmartre de París. De l'alegre repertori de couplets de Guillermina Mota, us proposo escoltar ara, més per on, el titulat Visca el Paral·lelo, obra del compositor de Valls, Rafael Adam Bages.

1985, els Nois de la Trinca van editar l'àlbum És que m'han dit que incluïa la peça que tot seguit podeu escoltar i gaudir, si pareu atenció a la lletra, titulada Visca tot el diccionari. Una cançó amb ritme de balset, amb una breu incrustació de vanera sobre aquelles paraules que políticament no està bé dir en públic, particularment les que fan referència a les senyores que trafiquen amb el sexe i a una de les parts que formen l'aparell genitourinari masculí. Bé, crec que m'he explicat prou, no?

l'emoció. La sardana, com sabeu sobradament, és una dansa popular considerada el Ball Nacional de Catalunya. Una dansa col·lectiva, ballada per homes i dones agafats de les mans, formant una rotllana i puntejant amb els peus els compassos de la música interpretada per la cobla. Doncs bé, respectant l'autoritat indiscutible que en aquest gènere té l'amic Pere Païssa, clourem l'espai d'avui amb la titulada simplement Visca, crit aquest que habitualment els balladors exclamen un cop acaben les tirades. I amb aquesta peça musical, interpretada per la cobla de la principal de la Bisbal, us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons del repertori de Rafael, desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
2: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
0: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se als 40, volíem dir, a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
0: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
0: Els esports, Anna Freix, hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
0: El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor Koldo García a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant al PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez, que insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya

0: expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: I només fa uns minuts, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
4: Notícies en xarxa.
1: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
5: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i Bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de Bombers.
7: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
5: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. M1FM, Maria Lara.
8: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
9: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
8: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'€1 milió del Departament de Drets Socials i Inclusió.
1: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus, i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
11: Més o menys malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
12: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
13: Ha venido de golpe, y está muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
14: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
10: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
1: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort

0: impacten la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
1: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuden que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí i durant la nit. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormir.
2: La temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
0: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
1: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
3: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients seran resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
6: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
5: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
0: És 3:15, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
7: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
8: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
7: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
0: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
9: Fa dos anys que la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins la data atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres al secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
10: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat també dona exemple de quina és la voluntat, no? de protecció per part del govern.
9: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
0: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
1: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
11: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
0: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts i estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
12: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen als fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia, hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del Patrimoni Col·lectiu i Nacional de Catalunya, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable afirmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de Convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
0: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
1: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
0: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
1: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot, i els dispositius policials al barri per evitar.
0: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
14: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
13: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
1: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
15: Havíem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han xuclat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat, i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només entrar, no? Al final surt d'aquí, de tota la vida, ben petit, i quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
1: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
16: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
1: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
17: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
18: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
17: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
1: I un darrer apunt de futbol, perquè l'AEM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
0: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:15. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sonia Kerr.
7: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
5: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
7: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la Plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
8: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
7: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
5: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do, Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
7: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
5: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
7: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
5: Als esports, hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
10: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
5: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el Tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
7: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
5: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Parelló, que és qui va proposar la sanció.
7: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
11: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
7: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
12: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
7: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
5: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
7: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
13: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
7: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
14: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
7: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Notícies en xarxa.
5: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la plana de Lleida o la Catalunya central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi. Protecció Civil, per tot plegat, demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
15: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
16: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
15: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
5: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
18: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
19: Com mal. Yo personalmente muy mal y la gente mayor yo pienso que peor.
20: Se ha venido de golpe, sí, así sí. Muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
21: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
17: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
5: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
7: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
22: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
5: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera, cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
7: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de 3 nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
5: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, un miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
1: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeleta sobretot les activitats d'aigua.
2: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
3: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
23: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
1: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
24: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
1: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte-diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
25: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
26: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
25: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
5: El govern espanyol, són 3/4 de 3, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
27: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any i s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
28: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
27: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
5: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
7: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
7: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
5: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
8: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
6: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
5: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
7: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
5: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
7: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
5: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
7: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
5: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
10: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
9: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
5: David, seguim amb tu i amb més propostes perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kavani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
9: L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
11: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
9: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
11: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial, perquè vivien bàsicament aterroritzats.
9: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
12: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
25: Escoltem la mítica havanera El meu avi, perquè Calella de Palafrugell la recupera a la cantada d'havaneres d'enguany, després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
12: El timoner i el nostre amor i 14 mariners.
7: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat baix empordanesa, el dissabte 4 de juliol. Serà a 10:15 de la nit.
12: Els nois de Calella.
25: A ritme de vanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga masculina.
13: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra l'Iceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor, endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
14: Havíem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no? A veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria que veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam de cantar la llàgrima només entrar, no? A mi ha sigut d'aquí, a tota la vida ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
13: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
15: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la General i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
16: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. Jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
15: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
13: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrela Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
18: El balanç és brutal, és a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un playoff a primera divisió, però ja no només és a Lleida, és a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya, ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. i qui diu Espanya, internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
5: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
9: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
17: Jo vaig notar com electricitat.
9: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
3: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
19: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
20: ¿Qué estás haciendo?
21: Soy yo, Joel, tu hijo.
9: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
20: Pensé que tu moriries antes.
22: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
23: Yeah! Així us declaro marit
20: i
23: cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
24: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
22: Gràcies, gràcies!
29: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
30: Un altre cop l'extinció, no!
9: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
31: Bus, queda't aquí, ja hi vaig mal.
32: No m'hi veus capaç, oi?
33: Que tens una mica en mi.
32: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
34: Oh, i tant que sí!

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
2: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
3: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
1: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas, Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.
4: Informació local. Aquesta tarda hi ha una xerrada sobre el ciclisme femení a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Les encarregades de fer la xerrada són Dori Ruano, exciclista professional i ambaixadora oficial de la Volta Ciclista Espanya Femenina, i Patri Ortega, també exciclista professional i directora esportiva de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La xerrada és avui a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Divendres que ve s'inaugura una altra exposició al voltant del món del ciclisme. Es titula Camins 1907-2026. La inauguració es farà el divendres a les 8 del vespre a la planta baixa de l'edifici El Molí. L'exposició es podrà veure fins al 2 d'agost, de dimecres a diumenge. Divendres hi ha la lectura del manifest institucional del Dia per l'Alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. La lectura institucional es farà a les 7 de la tarda, el divendres, a la plaça del Palau, i després de la lectura hi haurà un espectacle a càrrec de Bunda Teatre. I també a partir de divendres la Biblioteca El Molí tindrà una selecció especial LGTBI fins al 6 de juliol. I de cara a la revetlla de Sant Joan, el Mercat Municipal ja ha començat la seva campanya. De fet, encara fins demà es farà la campanya. Heu de tenir 3 tiquets a les parades associades i podeu aconseguir la coca de Sant Joan, que s'entrega demà fins que s'acabin les existències. I justament demà, que és la revetlla, hi ha la festa de rebuda de la Flama del Canigó, la festa dels Focs de Sant Joan, que organitzen des de diferents entitats de la vila. Demà a les 5 de la tarda es rebrà la Flama del Canigó amb esventades, els matussers, els grallers i el gall de molins. A 2:15 de 12 s'encendrà la foguera a la plaça de l'Església. A les 7 hi haurà ballada de sardanes i tallers de fanalets a càrrec dels joves sardanistes de la grupa i Òmnium Cultural, i a 3:15 de 8 balls tradicionals. I després, a partir de les 9, hi haurà al sopar a la plaça de l'Església, amb diferents opcions. Els tiquets es poden comprar a l'Estanc Margarit i després hi haurà entrega dels premis al Joc de Molins, al Quinto, i a partir de les 12 de la nit, concert, i després música amb punxadiscos. I ja per acabar, recordem també que el diumenge hi ha un concert de Gospel Feelings, Visca la Vida, el diumenge a les 7 de la tarda al Foment. L'entrada al concert de Gospel Feelings és de 10 euros i la podeu comprar al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Soler, a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: clar, és que què passa? La veig tant a la Margarita que la deixo després pel final. Benvinguda, Marga.
1: Hola, benvingut.
0: Tenim que dir que la Marga és especialista en sectes, psicòloga clínica, criminòloga, i ja, no?
1: I ja està.
0: I ja està de moment,
1: no,
0: I ja està de moment. I la nostra companya es dedica a la comunicació i organitza eventos, no, Mònica?
2: Organizamos eventos, hacemos stands para ferias, branding...
0: Has estat a la Mobile, ara, no?
2: Hemos estado en la Mobile...
0: Bueno...
2: Con mucho mobile.
0: Con mucho mobile, mucho movimiento de cuerpo. Sí. Doncs bé, saludem també el nostre tècnic de son, David. Bona nit i benvingut. I què dius a més? Doncs que Virginia Drom us acompanyarà al llarg d'aquesta pròxima hora. Benvinguts a tots. Doncs aquesta nit us volem presentar un projecte que per mi és molt important, el vaig conèixer a les jornades de Sant Pau, que es diu Amb Cavall. Elles són una associació sense ànim de lucre formada per professionals de la salut i del coaching i de l'enfermeria, com va recordar la nostra convidada aquest migdia, que realitzen intervencions assistides amb cavalls com recurs per millorar la qualitat de la vida de les persones. A la meva dreta tenim un moment, que ho he ben dit, Elena López.
3: Exacte.
0: No? Doctora en Psicologia de la Salut i a l'Esport per la Universitat de Barcelona. Uh-huh. I infermeria, no?
3: Exacte, infermera oncològica.
0: I infermera oncològica, per això estaves a Sant Pau, dia de les jornades, no?
3: Exacte.
0: Ara ens explicareu tot això. A la meva esquerra tenim a l'Helen Freitley, ho he dit bé? A veure, un moment, perquè és que ella ho diu en anglès, i jo vull que ho digui ella. A veure.
4: Sí, Fradley, el cognom és Fradley, Elaine Fradley.
0: Fradley. Bueno, sona bé,
2: Sona
0: bé.
2: Sona con contundència, sí.
0: M'agrada molt. A mi és que els noms i els cognoms sempre em criden, eh? Donen molta personalitat i diuen molt de les persones. Sembla que no, però diuen molt de les persones.
2: Mira que bé.
0: Doncs ella és coach acreditada en coaching amb cavalls, des de l'enfoc assistit pels cavalls, no? Tens una formació avançada en aquesta disciplina, que em sembla molt interessant, i ara l'explicaràs. Certificada en hipoteràpia i equitació terapèutica per la Universitat de Girona. Uh-huh. I amb estudis en mig ambient per la Universitat d'Exeter del Regne Unit.
4: Sí, sí, exacte.
0: Doncs si us sembla, companyes, tant Elena com Elaine, que us sembleu molt el nom, no? M'agradaria una mica que ens féssiu 5 cèntims, no? Ens expliquéssiu què és aquest projecte vostre.
3: Doncs Amb Cavalls va néixer fa 11 anys ja. És un projecte que neix d'una visió comú de que els cavalls necessiten benestar i aporten benestar. Uh-huh. No? I que aquesta relació amb ells ens pot aportar beneficis en la nostra salut. Llavors l'Helen i jo vam començar a dissenyar...
0: Com us vau conèixer vosaltres dos?
4: Ah, bueno, sí, sí.
0: Això és
4: l'anècdota que sempre explico jo. Ens vam conèixer uns anys anteriorment, no? que vam fer una formació en equinoteràpia, no? Mm-hmm. I a partir de la formació ens vam quedar fent de voluntàries, no? I molt ràpidament, clar, és que aquí per ràdio no es veu, no? Però que potser s'escolta pel meu accent, no? Que jo soc anglesa, l'Helena és catalana, jo tinc, o sigui, el doble d'anys que l'Helena, no? I també la nostra cultura de cavall és ben diferent. O sigui, l'Helena va aprendre a muntar cavall amb 2 anys i mig i jo tenia 40, com hi vaig posar. O sigui, que venim des de punts de vista molt, molt dispersos, no? Però que en aquestes sessions de voluntariat, o sigui, vam veure de seguida que ens enteníem, no? O sigui, que teníem unes idees així semblants a la forma de fer les coses, de tractar els cavalls, de les necessitats de les persones i dels cavalls, no? Uh-huh. I arrel d'això vam decidir formar l'associació.
0: Què fèieu amb aquest voluntariat?
3: Doncs estàvem en una altra entitat en aquell moment i fèiem, uh-huh, doncs, acompanyament tant als usuaris que hi havia en aquell moment com acompanyament al cavall, no? Doncs portar el cavall i fer una miqueta les tasques habituals. I vam veure que no, aquesta visió nostra no acabava d'encaixar en això i que confiàvem, no, en un altre tipus de forma de fer les teràpies amb cavalls. I és aquí on vam començar, doncs, a posar, doncs, fil a l'agulla i buscar la nostra metodologia, no? La, uh-huh, nostra forma de treballar.
0: I com comença aquesta idea? Quines són les bases d'aquesta idea quan us reuniu totes dos, no? O sigui, com comença aquest projecte?

0: Elena o Elaine, no? Què et sembla si comencéssim, no, a pensar en fer alguna cosa juntes, no? Com doncs, comença?
1: Doncs va ser, jo crec que fent, crec que potser et diria fins i tot el lloc, no? Fent un cafè a Caldes de Montbui mentre teníem els cavalls en un puny i en un altre, amb la frase de que el cavall no és una camilla. No? Que el cavall no és un estri inert que tu pugis a la persona i puguis estar fent coses amb la persona i el cavall no interactuï, sinó que el cavall té moltes coses a dir, a fer i a expressar i a sentir que són terapèutiques en si, no? Que són un element que pots utilitzar per millorar el benestar i la qualitat de vida d'aquella persona. I a partir d'aquesta premissa de que el cavall no és una camilla, vam començar doncs, a dissenyar una forma de veure i conviure amb els cavalls que ens beneficiés a la nostra salut, respectant una miqueta que són éssers sensibles i que tenen veu.
0: De totes maneres, hem de parlar que el cavall és un animal molt car.
1: En quin sentit?
0: En el sentit econòmic, a l'hora de comprar-lo i de mantenir-lo.
2: Manteniment més que res, sí. O sigui que sí.
0: Clar, o sigui, entenc que teniu que fer una inversió. O com ho vau fer tot això al començament?
1: Bé, nosaltres teníem els nostres cavalls propis, sí. I a part vam començar amb una hípica a Òrrius, que tenien doncs, diversos cavalls d'escola, diguem, cavalls que treballen habitualment fent activitats.
2: Sí, sí, sí. Bueno, me'n recordo molt el primer dia, no?, que vam anar a parlar amb la propietària, no?, i ens va dir... Bueno, què necessiteu? Vam dir, bueno, un cavall que s'interessa per les persones, un cavall que és bastant segur o segura d'ell i ella mateixa, no? Que tingui coses a dir. I ens va dir, proveu la indiana. Que l'indiana, bueno, que vam començar amb la indiana com a cavall, bueno, com a euga, no? Cedida. I quan l'hípica va tancar, la vam portar cap a casa nostra. És un euga que havia fet de tot, havia fet rutes, havia fet concursos de doma clàssica, havia fet salt, portava la bandera als Sant Antonis.
0: Quina edat té?
2: O sigui, en aquell temps tenia 12 anys. Ara, o sigui, mira, aquest mes, que ell està el 21 de març, farà 23 anys.
3: Ostres! I sigue en activa?
2: Molt, molt. És un euga que està molt en forma. I és un euga que té moltes opinions, que el que deia l'Helena abans, no? Que, i, bueno, és que l'indiana ha enamorat a moltíssimes persones. Moltíssimes persones.
0: Que curiós, eh? Que curiós. Bueno, llavors vau començar amb uns cavalls que entenc que vau anar una mica com recollint. De diferents hípiques?
1: Bueno, teníem cavalls...
0: O demanàveu prestat que us els deixessin pel projecte?
1: La indiana en aquell moment era cedida i després ja la vam comprar i després teníem els cavalls nostres propis. Llavors és una miqueta el nostre equip, no? Els nostres...
0: Bueno, clar, és el vostre cavalls. Equip.
1: Exacte.
0: Clar. Llavors, una vegada comenceu a fundar, no?, el que és trobar un lloc, també, perquè tampoc és econòmic trobar un lloc per tenir els cavalls, no?, i poder fer totes aquestes sessions que vosaltres voleu, i després arrencar aquest negoci, no?, començar a fer aquesta proposta, suposo, en els hospitals, etc., no?, de una altra manera de poder doncs ajudar a persones que puguin tenir patologies.
1: Clar, aquí hi ha diversos aspectes molt rellevants,
2: sí, que has comentat, molt interessants, no?
1: Sí. Trobar el lloc, en realitat, és buscar un espai de natura, on poder portar les persones. Val? Ara comentàvem, no?, la distància, que quan hem trigat a arribar aquí a Molins i de més, hem trigat molt menys del que esperàvem.
0: Tenim que dir que elles estan a Mollà.
1: Exacte.
0: Tenim que dir-ho, si algú no ho coneix, Mollà és preciós, tot el que envolta els pobles del voltant és preciós, val la pena que les aneu a veure i, bueno, veieu una mica el seu projecte, perquè crec que és que a més està a mitja hora, 40 minuts a Barcelona, vull dir, és que està aquí al costat.
1: No hem trigat més en hora punta, i estem molt meravellades amb això. I el tema és que sigui un lloc que puguis portar a les persones, les allunyis del seu entorn, que ja pot ser vinculat a l'hospital, vinculat a una dinàmica doncs, molt urbana, no?, molt estressant, la portis en un entorn natural, on a més els cavalls també gaudeixin d'aquesta natura, és a dir, que no siguin cavalls que estiguin en una quadra tancat sense poder tenir contacte, sinó que visquin el més acord a la seva naturalesa i a la seva etologia.
0: Bueno, és que a més tampoc es diria molt amb el vostre projecte. Si tingueu els cavalls tancats, no tindria molt que veure amb el projecte que vosaltres voleu fer, no? Entenc.
1: Totalment. No? Ha de ser coherent, no? Nosaltres sempre diem la frase, no, Elaine? No hi ha benestar humà si no hi ha benestar aquí.
0: Clar, evidentment, no? Evidentment. Bueno, una vegada munteu això, ara deixeu les meves companyes, fem una mica, sí, d'estructura, de tot. Doncs una vegada heu muntat el lloc, teniu els animals, aneu als diferents hospitals o llocs, no?, per fer una mica de publicitat. Què passa quan arriben doncs, els primers alumnes, els primers pacients allà, no? O sigui, té que ser una alegria immensa, de poder començar aquest projecte.
2: Bueno, Claus, i de fet, o sigui, ja, bueno, és que no sé qualsevol persona que hagi muntat un negoci o algun projecte ja sap, no? O sigui, que ho expliques a l'entorn, a la família, és que, o sigui, esculls llocs, per exemple, o sigui, nosaltres anàvem a, parlàvem amb escoles, parlàvem amb centres de salut mental d'infants i joves, vam trigar una mica més amb hospitals, no?
1: Sí, no sé si fer spoiler ja o comentar perquè...
0: Bueno, com vulguis tu, com t'hi trobis còmode, digue'ns. El primer hospital que vau contactar.
1: No, el tema és que al nostre país les teràpies amb cavalls estan catalogades com una intervenció pendent de més evidència científica. En aquell moment, fa 10 anys, era una pseudoteràpia, ara encara està pendent de que hi hagi més evidència. Què passa? Que un hospital, tot i jo, per exemple, estar treballant dins de l'hospital, no tenia suficient rigorositat com perquè els professionals sanitaris derivessin a persones. Per tant, hem trigat que fins al 2023. El 2023 vam publicar la tesi doctoral, on vam demostrar que en pacients afectades de càncer de mama, la intervenció amb cavalls, per una banda, era segura, cosa que no s'havia publicat res abans, i que l'altra, que era eficaç, és a dir, que disminuïa el dolor, la fatiga, símptomes del càncer. A partir d'aquí hem pogut anar a hospitals i dir, mireu, tenim números, tenim testimonis, i amb això hem pogut obrir una porta, no? Com vas veure a Sant Pau, no? Sant Pau ha sigut un dels hospitals, doncs, que ens ha obert la porta a que sigui la teràpia amb cavalls un recurs d'acompanyament basat en una base científica amb evidència.
0: I com funciona quan arriba un pacient o una pacient amb cavalls, què passa?
2: Bueno, és que, o sigui, jo ara, o sigui, t'anava escoltant i pensava, quan arriba un pacient oncològic, no? Però, bueno, o sigui, també pot ser, no? O sigui, donem l'exemple de la primera noia que va venir, no?
1: Sí.
2: Que quan estàvem encara en aquell lloc a Òrrius, amb l'Indiana cedida, ens va contactar una noia que era molt bona amiga d'una molt bona amiga d'una molt bona amiga meva, no? O sigui que... I em deien, Elaine, tu fas coses amb cavalls, no? Que tinc una amiga que vol fer... I era una noia que estava amb el seu tercer càncer, no? O sigui, tenia...
3: Caramba, pobre.
2: Amb 40 i pico d'anys, tenia un càncer de pulmó. I era arqueòloga. Doncs, o sigui, ella notava que es cansava molt, que li costava, o sigui, segons quins moviments, quin exercici, i deia, bueno, és que si vull anar a aquell tan lloc arqueològic necessitaré arribar en cavall o mula o el que sigui, no? És que vull aprendre a muntar a cavall. I vam començar a treballar amb ella, i la famosa Indiana, ja. I clar, és que nosaltres no havíem sentit mai de parlar de gent parlar amb cavalls, treballar amb cavalls i pacients de càncer, no? Doncs vam posar allò a fer cerques, no?, en internet. És que no trobàvem res, o sigui, no vam trobar res. Però, bueno, com som bastant tossudes, no? O sigui que vam seguir, i en un poble molt petit de Califòrnia vam trobar una senyora que, de fet, ella era equinoterapeuta i havia tingut un càncer, ella. I ella, o sigui, com que ella sap la potència, no?, del lligam i el moviment amb el cavall, es va, o sigui, ella sortia amb els seus cavalls, amb l'oxigen, no?, i experimentava amb ella mateixa. Aviam si això segur que se'm posa bé, això segur que em tranquil·litza. I vam poder parlar amb ella, i ell ens va fer allò 5 cèntims, no?, de coses, o sigui...
0: De moviments, sí. Entenc, no?
1: Ens va animar, sobretot, a que demostréssim, no?, el que nosaltres vèiem en aquesta noia, no?
2: A portar professionals de la salut, deia. Sobretot, porteu professionals, clar, de la salut,
3: clar,
2: allà,
3: que
2: allà on feu les coses.
1: Exacte.
2: Sí,
1: clar. I a partir d'aquí, doncs, vam començar a fer el primer cas pilot, i després ja vam fer el primer estudi, no?, amb 8 dones, i fa 2 anys vam fer la replicació amb 25 dones més.
3: Caramba.
0: I escolta una cosa, què passa quan es troben el cavall i el pacient? Perquè això ha de ser molt curiós, no?
1: Moltes coses.
0: Clar, o sigui, alguna vegada pot haver-hi rebuig per un dels dos, o potser el cavall entenc que sent com els gossos, eh? Tenen uns sentits que nosaltres no en tenim, no?
2: Els cavalls són animals supersensibles, o sigui, heu de pensar que és un animal que està caçat, no? Doncs estan al lloro, no? Constantment estan escanejant el seu entorn, no? I això vol dir també, o sigui, que els altres membres del seu grup, si un es posa en alerta, no?, perquè ha notat un moviment al bosc, clar, és que li canvia el batec del cor, no?, i els altres cavalls ho noten, no?, o sigui, per la seva supervivència, no?, han de poder notar aquestes coses. Doncs clar, quan ve una persona amb la respiració agitada o amb el batec del cor més ràpid i normal, també ho perceben, no? I clar, és que, bueno, les reaccions, quantes persones han vingut amb els nostres cavalls, no sé ja, però és que des de que la primera persona que va venir va ser una noia petita, no?, amb
1: autisme,
2: exacte, i que no tenia parla, o sigui que... I ella entrava, o sigui, i de vegades es tirava a terra, l'indiana estava allà suelta, la nena es tirava a terra, jugava amb els raspalls, amb les coses, i en un moment, entre les dues, es van com anar apropant l'una a l'altra. I com que normalment, clar, les persones parlem, no? Ai, que bonica que és, que no sé, vine cap aquí... Aquesta nena no parlava, però és que ella posava les mans, com amb cuenca, no? I la indiana li llepava les mans, i això era el
3: que bonito,
2: punt de...
3: Sí. Que bonito.
1: Aquestes trobades, ho important d'això també, és que el cavall està en llibertat, no està lligat enlloc, ni l'estem agafant, sinó que ha de ser la persona la que treballi la forma en la que es vol apropar. I això ens ajuda molt a que ja reguli tot el que és la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria, parlem d'aquesta corregulació, tenint el cavall en llibertat, sense fer res més.
0: Llavors es connecten entre ells, o sigui, posem, no sé quants cavalls teniu?
1: Tres.
0: Vosaltres traieu els tres cavalls, per exemple, nosaltres tres, la Marga, la Mònica i jo anem, i cada cavall i cada persona es trien, o com funciona?
1: No sempre és així. Sí que nosaltres, per exemple, els nostres cavalls tenen, igual que l'Helena i jo, no?, tenim les nostres personalitats i les nostres formes d'expressar-nos, i depèn una miqueta el pla terapèutic que tinguem, participa més un cavall uno o un altre, depenent una miqueta de les sessions. Però sí que és veritat que totes elles, que no són eugues, tenen l'opció de decidir una miqueta com es volen apropar a la persona, no? I la persona ja intenta, no?, anar interpretant una miqueta, oi, doncs avui sembla que s'allunyi més, clar, sembla que vinc més nerviosa, sembla que estic una miqueta més ansiosa perquè m'ha passat
0: el que sigui.
1: Doncs, tot això...
2: Sí, volia explicar un cas d'aquests, no? Perquè, o sigui, no passa moltes vegades, però és que alguna vegada el cavall marxa de la persona. I va passar precisament amb aquesta primera noia que va venir amb el càncer de pulmó, no? O sigui, és que era una noia tremenda, o sigui, moltíssima energia, i ella arribava per l'autopista i sempre deia, jo vinc per l'esquerra, 140, arribava, baixava corrents del cotxe, perdona, arribo tard, però... I clar, és que al notar aquesta agitació, la indiana deia, on està el perill? On està el llop? I anava marxant, no? I va ser com... És com un exemple, no? D'una bona forma de crear un vincle, no? Perquè la noia s'anava adonant, no? De que, ai, que marxa. Per què marxa? Bueno, sí, potser vinc una mica alterada jo, no? Que... I començava ella, o sigui, com respirar més a poc a poc. Començava... La indiana anava menjant herba i la noia es va apropar, va mirar les herbes que menjava, com per crear un punt de... Un punt
0: de trobada,
2: comú.
0: Clar.
2: I així treballar, o sigui, es van portar de meravella.
0: Curiós.
4: Sí, no, la veritat és que és supercuriós, no?, la manera com els cavalls identifiquen com estem nosaltres, les persones, no? Vull dir, si estem nerviosos, el que tu dius, s'allunyen, com dient, primer calma't tu, no?, i després ja en parlarem... Vull dir que realment és superinteressant, no? I a més, jo pensava, quan has comentat allò de la nena aquesta primera que tenia TEA, no? Vull dir que el tema oncològic, que em sembla genial, però també sé que per això amb nanos que tenen TEA o TDAH...
0: O per exemple, pues està... problemes alimentaris, també. Que jo crec inclús que hi ha noies que això també. Els aniria molt bé.
1: De fet, després de la pandèmia hem tingut com un auge, no?, de sobretot adolescents, amb molta addicció al tema de pantalles, molt impacte en la imatge corporal, temes de comunicació, no? No, no només temes de bullying en si, però a nivell comunicatiu, sí, o fins i tot amb la família.
2: Ansietats.
1: Exacte. També. Llavors això ens ha permès treballar en un escenari segur, perquè el cavall no et jutja, és a dir, clar, no mira quines cicatrius tens, quin pes, quin, com vas, i això els allibera molt, no?, de no haver d'estar en una taula, no?, parlant amb algú, sinó passar a un altre escenari, a un altre lloc, i sentir les coses una miqueta diferent, no? No haver-les d'explicar, sinó directament, doncs, moure't amb el cavall i ubicar-ho en un altre
0: Inclús,
1: lloc.
0: Inclús, fixa't, em sembla molt interessant pels que són psicòlegs, psicoterapeutes, per anar a treballar amb els seus pacients, on esteu vosaltres també, no? Perquè passejar amb l'animal, tots dos, no?
3: L'anar
0: acariciant,
3: sí, la saps?
0: Crec que es pot tenir un vincle molt, molt segur per tant per al terapeuta com per la pacient, no?
1: Sí, nosaltres sempre donem un informe cada quatre sessions, més o menys, que fem el nostre replantejament d'objectius de com ha anat treballant la persona, fem un informe i el donem, no?, a la família o a l'usuari perquè el dongui, doncs, als altres professionals que estan treballant amb ell. Més que res per tenir sinergies, no?
0: Clar.
1: Dir, mira, l'objectiu d'aquesta setmana, per exemple, ara mateix tenim un noi adolescent que no està anant a l'institut, doncs estem treballant una miqueta aquests petits objectius per anar fent que tingui la suficient autoestima i seguretat, clar, per emprendre, doncs, una activitat nova, com pot ser sortir de casa, anar a comprar les pastanagues, no? I a partir d'aquí, juntament amb la seva psicòloga, doncs, anar treballant de forma conjunta per sumar.
0: I tant, i tant, inclús una persona que ha tingut una pèrdua cercana, no?
1: Ens espien aquestes noies, eh?
0: No, però és que jo ho penso, perquè clar, quan una persona té una pèrdua, i això també ho dirà la Marga o vosaltres, no? Clar, tens una solitud dintre que no saps molt bé com explicar. Estar en contacte amb un animal t'allibera una mica de tenir que explicar, tenir que dir, és a dir, estàs en contacte amb un animal que no et pregunta.
1: Exacte.
0: Simplement t'acompanya.
1: Exacte.
0: Que és el que tu necessites en aquells moments.
1: Sí. Últimament ens ha sorgit una paraula que ens diuen moltes persones de les que venen, que quan tu et puges al cavall, i si veieu les nostres xarxes veureu que fem un exercici de relaxació, que és estirar-se a sobre de la grupa, no?, de l'esquena del cavall.
2: O sigui, poses al revés i
0: en el culete, diguéssim.
1: Exacte, t'estires així. I ens ha passat, no?, amb persones en dol, persones en processos oncològics avançats, que ens diuen que el cavall et sosté.
0: Clar.
1: No? El fet de sostenir aquest moment, no?, a nivell emotiu, a nivell corporal fins i tot, allibera molta càrrega, no?, molta motxilla que portem.
3: Bueno, esto está como muy relacionado también con el tema del liderazgo, porque yo lo conozco un poco porque hemos hecho a varios team buildings con temas de equipos y de liderazgo, y al final esas personas que se dejan más para atrás o que son más tímidas, al final y otras que parecen que son como más atrevidas, y justamente el caballo detecta que esas personas más sensibles, más con más timidez, al final son las que lideran, han conseguido liderar, que acompañe el caballo, que el caballo siga contigo, y estas otras, o sea, ha habido como esos cambios, ¿no?, y les das esa oportunidad dentro del espacio de los equipos, que no se dan cuenta, ¿no?
2: Sí, o sigui, el tema del o sigui, el, com es diu això? O sigui, team building, no?
3: Team building,
2: en català, sí. que és una cosa que treballem també, o sigui, jo com a coach, no? És que és una de les coses que porto a la taula, diguéssim, amb cavalls. I és molt important, o sigui, és molt interessant, sí, com els cavalls, o sigui, capten, no? És que sovint, o sigui, que ho fem amb empreses, però també amb famílies, per exemple, no? I a vegades és el nen petit, no?, que el cavall fa més cas. O el nen petit que aconsegueix l'objectiu, no?, perquè té menys soroll al cap, no?, perquè està més com present, no?, en el moment, no?, o sigui, sempre diem, no?, l'aquí i ara del cavall, o sigui, això és el que és important pel cavall, aquí i ara, ni pensant en què faré demà o què va pensar l'altre quan jo vaig respondre. O sigui, no té soroll.
3: El no juzgar-les, que...
0: Clar.
3: Sí, és un animal, además, que és tan enorme, ¿no?, comparado con nosotros, que al final el caballo se hace como una simbiosis contigo. ¿no? Es como sí. esa respiración, lo que tú has dicho antes de la mirada, ¿no? Esa mirada que tienen los caballos tan especial que te sigue, ¿no?
1: De fet, hi ha estudis que demostren que hi ha una sincronicitat de freqüències cardíaques, fins i tot, de respiracions, no? entre aquests camps magnètics del nostre, que és una miqueta més petit, i el seu, que és tan gran.
3: A mi lo que me parece, que yo no lo había escuchado y me parece maravilloso, es todo el tema de los tratamientos oncológicos con caballos, porque das como, ¿no, Marga? Una sí. oportunidad a superar, ¿no? Los problemas.
0: Sí, però fíjate, jo crec que ve una mica per això que estàvem parlant ara, això que diu la Mònica, de sostenir. Les persones, quan es pateix un càncer, qualsevol malaltia de gravetat, no? o una pèrdua,
3: o una depressió,
0: el que necessites és sentir-te sostingut, perquè tu estàs realitzant tant sobreesforç
3: total.
0: Que si a més tens que interactuar amb els que tens a prop, estàs sobreesforçant-te encara més. Si tu ets capaç de pujar al cavall, no? i deixar-te anar en aquell llom, no? i dir, buah, sostén-me, per favor, perquè no puc.
1: Exacte.
0: Té que ser una alliberació brutal.
2: Fins i tot jo crec que a vegades, o sigui, la persona ni està conscient de que és això que necessita.
0: Clar. Que bueno, és que no té aquesta opció.
2: Ja,
0: saps, que no la té.
2: Totalment. Però veiem com es van aflorint, o sigui, reaccions diferents, no? O sigui, que pot ser, o sigui, hi ha alguna persona que s'adorm. O sigui, de plorar, o sigui, allò que comences a notar que, clar, és que
0: la congoja,
4: descarreguen.
2: Sí.
1: O aquella abraçada, no? D'algú més gran que clar. Tu, que, sí, que clar, et recull en aquest moment.
2: Exacte, clar. Que et sosté literalment,
0: sí,
2: no?
0: Sí, clar.
4: Jo volia preguntar-vos, perquè clar, parlem de nanos, gent jove i la gent gran.
3: Exacte.
4: És un col·lectiu que, no sé, tinc la sensació de que també pot ser molt, molt enriquidor, no?, per la gent gran.
1: Hem tingut
2: anava a dir, i després ja et passo el d'això, perquè aquí hi ha molta cosa a dir, no? O sigui, persones que ens han vingut des de, o sigui, el més petit, 2 anys i mig, i la més gran, 87, amb el seu oxigen. Wow.
3: Molt bé.
2: O sigui, realment
4: el ventall és superample.
3: Sí, molt gran. Para que nuestros oyentes entiendan, no es que se suben al caballo, no es esto no es el trabajo. El trabajo, yo creo que a lo mejor quizás deberíais explicar cómo es el trabajo que hace el caballo con la persona, porque a veces se piensa, no, es que se sube al caballo y ¿qué hace el caballo? Sí. ¿No?
0: No
3: es esto, exacto, pero no es esto, es otro tipo de terapia que se trabaja.
1: Hi ha molts tipus de formes de treballar amb el cavall, per sort, que no és només muntada i que de fet el fet de muntar moltes vegades no és la premissa
3: no és
1: de l'activitat.
3: Exacte.
1: Sortir a passejar per la muntanya amb ell, moure's peu a terra, no? a dins de la pista i aconseguir que el cavall, per exemple, t'acompanyi sense cap corda, no? que aconsegueixi fer una sèrie d'activitats amb tu. El fet de raspallar-lo, el que ens passava, per exemple, amb les dones de càncer, és que podien fer servir els dos braços després de la intervenció per raspallar el cavall. És a dir, teníem una
3: barbaritat.
1: Tenim un ventall d'activitats que si traiem la part de munta podem seguir fent-les molt bé.
3: Por eso es que a veces tenemos esta idea y no, justamente no era, no es el
2: fin. Sí, el tema és que el cavall és tan motivador que, per exemple, o sigui, poden venir persones amb sobrepès, no? i els veus que tenen ganes de córrer amb el cavall. Dic, que puc trotar amb ella? Endavant, no? És que a vegades ho fem a la pista o a vegades ho fem pel camp, no? I clar, és que és aquesta motivació, no? que sorgeix, que... Bueno, que és realment molt bonic.
0: És molt car aquest tipus de tractament o de visita al vostre centre o una persona que vulgui anar sola pot anar, per exemple?
1: Sí. Clar, o sigui, no és necessari una derivació d'un professional.
0: O sigui, que contactin vosaltres, amb de cavalls, no? i us digui, mira, jo estic en un moment delicat ara i m'agradaria provar aquesta teràpia amb vosaltres.
1: Exacte. Fins i tot tenim sessions de regal. És a dir, si una persona creu que doncs, un familiar seu, un amic, vol provar de fer una activitat, doncs pot fer una sessió suelta, que diem. Una sessió suelta és una hora de durada, treballem les dues terapeutes amb la persona i una de les nostres eugues. I el preu d'aquesta sessió són 65 euros. Si vols un bonus de 4 sessions, que te les pots organitzar una miqueta a la manera que necessitis, són 240.
3: Són precios supercompetitivos.
0: I tanto.
3: Si la mente, el paseo i la natura ja no vale.
1: El nostre objectiu és que sigui accessible, no? A les persones.
3: A tothom.
1: Exacte.
0: Bueno, i que el projecte creixi.
1: Sí,
0: perquè clar, necessitem que el projecte creixi, que és el que és més important per mi. Els projectes tenen que créixer, no es poden quedar allà i que vingui algú que tingui molta economia i faci un projecte més gran.
1: No, i cercar finançament perquè les persones no hagin de costejar això, no? Que durant uns anys hem pogut finançar mitjançant una fundació de Noruega aquestes 25 dones que van fer el programa Agafa les regnes de la teva vida i no van costejar res, i van ser ja 25 dones.
0: Com es va finançar això?
1: Aquest programa de, aquest va ser una replicació de l'estudi, del primer estudi, per demostrar una miqueta que els resultats que vam obtenir amb una mostra petita, doncs eren correctes. I aquesta és una fundació, doncs, de Noruega, que ens va permetre fer aquest estudi postdoctoral en aquest context.
2: Bueno, potser que el primer assaig amb les 8 dones, que eren 8 dones que van fer 8 sessions cadascuna, això vam costejar fent una jornada benèfica, no? Vam organitzar una jornada
1: amb, caminades
2: tot això, i després
1: i tenim actius,
2: una fundació noruega, no?
1: I tenim actius, doncs, teaming, donacions, empreses amigues que vulguin fer donatius, una miqueta, doncs, un ventall de
0: Teniu pensat fer algun dia Portes Obertes d'aquí en breu? Ho teniu ja més o menys pensat o així?
1: D'entrada no.
0: Quan ho sapigueu ens ho dieu, perquè ho direm, no? Perquè les persones puguin anar també a conèixer-ho. Crec que és la millor manera de conèixer un projecte és estar allà i apropant-te, més amb aquest cas que teniu.
3: I tant a prop.
0: Vull dir, d'anar a passar el dia allà, veure una mica el projecte i, bueno, fer una mica de vida allà i que els expliqueu.
1: Sí que fem tallers de mitja jornada. Tenim el Cercle de Dones actiu des d'octubre, que fem, doncs, una jornada d'un matí cada mes de dissabte, on fem trobades de dones, no? Cada mes és una temàtica diferent, ja sigui de salut femenina, d'etologia, de moviment.
0: Ah, mira, molt interessant això.
1: Aquest mes, que és el mes de març, tot i que diumenge plogui, la volíem fer diumenge, però l'haurem de plaçar el 21, el dia que comença la primavera, que també és un dia...
0: Doncs ho teniu clar, que començareu el dia 21, fareu aquesta jornada?
1: La fem cada mes.
0: Però aquest mes la fareu el dia 21?
1: El dia 21, sí.
0: Doncs tanquem-ho aquí també perquè algú que vulgui us contacti, perquè crec que és molt important, no?
1: Sí.
0: El dia 21, mira, no et dic no, que jo, a lo millor hi vaig, eh?
2: Ah, mira...
3: I respecto a, pues por ejemplo, no sé, el Departament de Salut de la Generalitat, vosotras habéis ido y habéis explicado el proyecto y ellos consideran que puede ser, claro, de cara a los hospitales. O sea, me explico mejor. La prevención es mucho mejor que luego todo lo que ocurre, ¿no? Tanto medicamento, tanto nos envenenamos, ¿no? Con tanta que es necesario,
0: bueno,
3: evidentemente,
0: yo,
3: para curar.
0: Pero voy a discrepar un momento.
3: Déjame acabar un segundo.
0: Mónica, no lo digo por ti, lo digo porque últimamente en redes veo mucho y me parece mal. No lo estoy diciendo por ti, porque te conozco muy bien. Estic veient per les redes socials, per les xarxes, que molta gent, terapeutes, estan dient que ens podem curar sense tractaments oncològics, de medicació i tal. Això és molt greu, dir això. És molt greu.
3: Això és gravíssim.
0: Molt greu. Perquè el primer que tenim que fer és posar-nos en mans dels nostres metges. Els equips metges treballen enormement, investiguen enormement, com ara amb aquest doctor amb el pàncreas que l'Antonio Banderas està col·laborant per poder portar a terme aquest projecte d'investigació.
3: Bueno, que le va pagar realmente para que pueda...
0: Bueno, ell i tots los que hayan podido dar un euro a lo mejor. Per mi tothom dona. O sigui, el que dona un euro, com el que té un milió d'euros ja el pot donar. Tothom aporten aquests projectes. Però és molt, molt, molt important que les persones que tinguin una malaltia, per favor, es posin en mans dels seus metges i escoltin el que els diu els seus metges. Si el seu metge no li agrada, per lo que sigui, perquè no té una connexió, que demani un canvi de metge, no passa res, el món no s'acaba. Però, per favor, fem cas a el que diuen els metges i les teràpies. Les teràpies són, doncs, perquè ens curem. perquè la prevenció, evidentment, és el millor. Però hi ha molts casos que les persones no arriben a aquesta prevenció i tenen que curar-se. I això és molt important.
4: I les teràpies, que... com diu l'Helena, que siguin... amb evidència científica, això és superimportant, perquè si no tenim un gran problema, i més amb el tema del càncer.
3: Sí. Jo no me referia a això que estàs comentant.
0: Per això he volgut dir que no ho deies tu, eh?
3: No,
0: però he aprofitat, eh?
3: Lo sé, però no quería decir eso.
0: Sí.
3: Lo que yo quería decir es que si el Departament de Salut de la Generalitat, pues, os conoce y sabe que se pueden hacer muchas cosas de terapia. Esto que yo cuando hablaba de la prevención del antes es de personas que puedan necesitar esta ayuda, no me refería a oncológico, sino me refería a temas más de salud, más mentales, ¿no?
0: Depresiones, ansiedad,
3: que esto evidentemente luego tiene que estar tratado por un profesional. Tiene que ir de la mano, es que una cosa no es excluyente de la otra, tiene que ir absolutamente de la mano, ¿no? Entonces, estas cosas, esto como lo tenemos, ¿se lo habéis enfocado o no? Y entonces Virginia se ha aprovechado para explicar esto, que está muy bien, pero
0: no tenía res a veure amb tu.
3: Exacto,
0: però
3: porque es que lo que yo quería decir no tenía nada que ver. Sí, ya está.
2: Sí, o sea, totalmente, ¿no? O sea, que lo que has dicho antes, ¿no? La de la naturaleza, ¿no? O sea, que las personas arriben allá, yo tengo, ven en el cap no sé quants exemples, ¿no? De persones que baixen del cotxe i diuen, això és vida.
3: Tal qual. Sí.
0: Bueno, és que el camí per pujar a mullar ja és vida.
4: Ja és vida.
2: És que també és que és, o sigui, estem en un lloc on tens vistes a Montserrat, al Montseny i al Prepirineu.
3: Sí, perquè tenim vista a la carretera.
2: O sigui, persones que hi ha... I bueno, és que també fem molts exercicis dels sentits, no? Digue'ns 5 coses que veus, també perquè les persones es vagin relaxant, no? Si estan sentats a sobre d'un cavall, o sigui, que no pensen, Déu meu, estic sentada a sobre d'un cavall, no? Sinó que
0: se situen en l'aquí i a l'ara.
2: Que deixin anar el cos, no? Que acompanyi el moviment del cavall i que es fixin en l'entorn, no? O sigui, 5 coses que veus, 4 coses que escoltes. I molt sovint les persones diuen, és que... No ho sé, no és que escolti res, però és que... Són les coses que no escolto. No hi ha cotxes.
3: Res ruïdo.
2: No hi ha... És que aquesta tranquil·litat.
3: Res ruïdo exterior.
2: No? Clar, després, o sigui, el fet...
0: Menys aquella frase d'escolto el silenci.
1: Exacte.
2: Sí,
1: no?
2: Exacte. Sí. Un ocellet, uns passos...
3: Que s'encarece mucho.
2: Sí.
1: I el que tu comentaves, Mònica, tenim la sort en el nostre entorn és que està començant a haver la prescripció social. I sí que la nostra activitat estem treballant perquè s'encaixi, s'enquadri dins d'aquest tipus de prescripció, no? Que siguin els propis CAPs i els propis hospitals que identifiquin persones que puguin necessitar un acompanyament per millorar el seu benestar i la seva salut, independentment del tipus de diagnòstic que tinguin, i puguin prescriure i fer el pas per dir, tinc una persona que necessita millorar el seu benestar i qualitat de vida. Doncs podria sortir a la natura. De fet, altres països, això està super establert, que recomani, doncs, als nens sortir a passejar a la natura.
3: Claro, és que menos pastillas y más natura.
0: Eso sí.
3: Pastillas, me refiero, de tanto diazepam. Puntualizo.
1: Ens ha passat una cosa similar, Virginia, amb el tema dels cavalls, no? Que corren molts vídeos de cavalls que sanen.
3: Persones... Però és que no té sentit.
1: No, però ens han arribat persones, de dir, vull que curi, i hem dit sobretot, la paraula curar, aquí acompanyem, sostenim, treballem per la teva salut, però els cavalls són cavalls, ni són coterapeutes, ni són miralls, ni són coses estranyes, són cavalls i estem aquí per treballar, doncs, pel teu benestar i la teva qualitat de vida.
0: És que, clar, això jo crec que és una puntualització que està molt bé, que no venia per tu, però crec que es té que fer perquè, evidentment, s'està jugant molt amb això i crec que això no és el que toca.
2: Sí, és veritat.
0: Però tornem a...
2: En les xarxes, o sigui, que es veuen aquests vídeos, no?
0: Això, a més, us ho dirà la psicòloga, també, això s'està veient contínuament.
4: Sí, això és constant, vull dir, i més quan toquem tot el que són malalties cròniques o de llarga durada, el tema de les pseudociències i la gent que enganya és altíssim, no? Per això és superimportant el fet de saber que vosaltres heu fet estudi científic per poder avalar, no?, que realment hi ha tots uns fets que estan ajudant, el que dèieu, no?, a acompanyar, a fer que la persona es trobi millor, a fer millora, vull dir, perquè no és curar, No es tracta de curar, es tracta de millorar la qualitat de vida, no? Que és superimportant, sí, i amb els animals que són una bendició, realment...
3: Si tu te sientes bien contigo misma, Marga, al final ellos ayudan a que te sientas mejor. Si te sientes mejor, luchas con la enfermedad.
4: Claro.
3: Y la enfermedad se lucha con un tema médico. Es que no hay más. O sea, es que no nos volvamos locos. Pero
0: mira, la setmana passada, justament, vam parlar aquí, en aquest programa, vam parlar dels animals. Sobretot vam parlar dels gossos, no, en aquest cas, de com es prohibia que entressin als jocs, que això no passa a Europa, però aquí passa, no? I a més jo vaig tenir l'altre dia un problema amb això, perquè portava el meu gos, és molt gran, el portava amb una motxilla, vaig entrar en una botiga i em van dir que el gos no podia entrar. Clar, jo això no ho entenc. No,
3: no
0: ho entenc.
3: Tampoc.
0: Per què? Perquè precisament s'hauria de promoure que la gent tingués animals. Per què? Doncs per una persona que és gran, que està malalta, doncs té que sortir cada dia a passejar, en aquest cas el gos, a les ciutats, no?
3: Implica
0: relacionar-te amb unes altres persones, és a dir, tu surts amb el teu gos al carrer, segurament una et saluda, què fa? Mira, i el meu, mira, el teu et saluda, el teu, no sé què. Un animal és molt important a la vida de les persones, o sigui, jo sempre dic, a mi, el meu animal m'ha regalat la seva vida. Ha sigut un regal de la vida, és molt veiet, però per mi ell m'ha regalat la seva vida. No és que jo l'hagi cuidat, no, és que jo tinc la fortuna de que el meu gos em triés a mi.
1: Nosaltres ens passa una miqueta amb els cavalls, no? Que quan ens venen els usuaris ens diuen, doncs ja em dedico el matí a mi, no? Vinc aquí, estic amb la Indiana i després aprofito, vaig a fer un cafè, esmorzo, tal, o fins i tot el primer dia, si són els nens o els joves, venen acompanyats pel pare, el següent dia ja ve el pare i la mare, el següent ja ve el gos, el germà, aprofitem i passem el matí aquí. Vull dir que d'una intervenció, no?, més limitada, acabes expandint el benefici a portar la gent a moure's i a sortir.
0: Clar, a més, aquesta relació amb els cavalls és que és molt expansiva a qualsevol edat, sexe, vull dir, és que no es limita. Vull dir, poden anar persones grans, persones joves, homes, dones amb malalties,
2: totalment,
0: amb no malalties, malalties mentals, físiques... Vull dir, tal com ho expliqueu vosaltres, no?, no es una terapia que tingui cap tipo de prohibición, res.
3: Bueno, es que pensamos que los caballos no son totalmente para una clase elitista, pero estamos hablando de otro tipo de, o sea, de doma, de salto, estás hablando del polo, en esto, pero es que no estamos hablando de eso. Es que no es eso, no es la terapia a la que nosotros estamos hoy hablando.
0: Pues que eso es deporte.
3: Claro. Entonces, como cualquier deporte, pues tiene sus costes, es así. Entonces, por eso un caballo es muy caro, evidentemente, pero es muy caro el mantenimiento, el caballo en sí mismo no es tan caro, pero es más caro el tenerlo, el veterinario, el no sé qué, pero eso ya es otro mundo, pero aquí es otra cosa.
1: Sí.
2: És que també en general, no? O sigui, la cultura del cavall que
3: no
2: estem acostumats, no?, de veure, és que sovint ens venen persones que diuen, ai, és que he tingut una mala experiència amb cavall. Ui, és que els cavalls em fan respecte. Però clar, si veus com es representen els cavalls en les pel·lícules del West, no?, allò galopant i aixecant-se, posant-se o sigui, enlairant-se.
3: La fuerza i el riu.
2: Amb els ferros a la boca i amb... O sigui,
0: bueno, això, per això no, a l'entrat he dit, tens que mirar la sèrie de Yellowstone, del Kevin Costner, perquè... és tan maco veure com funcionen els cavalls quan estan lliures, quan ells es porten d'un lloc a un altre per poder doncs, menjar, com els eduquen també per poder passejar, com són una eina de treball des de que s'aixequen fins que se'n van a dormir, com tenen aquella relació amb el cavall. Vull dir, el cavall, clar, és un animal, a més, important. Vull dir, és un animal que te poses davant d'ell.
3: Tiene mucha presencia.
2: Molt, clar. Molt. O sigui, clar, és que també tenim una relació des de fa mil·lennis, no? O sigui, les persones i els cavalls. Clar, el que passa és que, o sigui, molt sovint, en la nostra cultura, el cavall es domina a través del dolor i la submissió, no?
0: Quants cavalls hem vist que queien a Andalusia, perquè la calor, pel treball, perquè no podia...
1: I no només així, un cavall rere l'altre en una ruta, moltes vegades el que tenen, segur, Marga, ho has sentit, és la indefensió aprendida, no? Doncs, com que tinc tant dolor i tanta incomoditat, prefereixo no dir res i continuar.
2: Clar, o sigui, llavors ja és una cosa molt poderosa, no? O sigui, que una persona pugui, o sigui, un nen, posem per la seva mida, no? O sigui, mida petita, no? Que pugui col·laborar, o sigui, convèncer el cavall a col·laborar amb ell. O sigui, la nostra indiana, que és l'euga més petita que tenim, que pesa 400 quilos, vull dir que ràpid es diu, no? I que un nen, una nena, pugui dir, o sigui, què, indiana, anem cap aquí, què, indiana, passem, fem aquest ziga-zaga, passem per, sobre aquestes barres. És que és com molt, o sigui, empodera moltíssim això. O sigui, és una gran superació. Autoestima, és un xuti d'autoestima.
3: A mi, quan mi hija empezó a montar a caballo, que tenia, bueno, caballo no, montaba el pony, que tenía 5 años, y ya entró en pues para poder empezar a montar todos los sábados, y ya la apuntamos porque su vida eran y son los caballos. Yo, lo que tú estás diciendo, una niña pequeñita, muy delgadita, y el pony aún con todo era muy grande, la cola del pony era más grande, más alta que mi hija, ¿no? Pero al final ves cuando ella ya empezó a montar, y cómo lo lavaba, cómo el caballo se dejaba, cómo conectaba con ella. Lo que tú estás diciendo, es una mujer súper empoderada, pero claro, luego ya empezó a montar ya los caballos grandes, el salto, todo lo que tú quieras, pero al final los caballos, cómo se dejaban hacer, cómo la seguían, ella no empujaba, el caballo la seguía, ¿eh? O sea, y los miraba, y ellos sabían que tenían que ir a bañarse, a limpiarlos después de haberlos montado, pero cómo la seguían con la mirada. Hay cosas que te dejan impactadísima.
1: Sí, sí,
3: y son caballos que no son de terapia, que son caballos de montar y de saltar, ¿no? Y al tono de ella.
0: Es quedan 5 minuts per acabar. A mi m'agradaria, no sé si, perdó, si la Marga té una pregunta.
4: No.
0: A mi m'agradaria, si us sembla, estructurar una mica tot això, perquè no quedi res amb l'aire. Primer, com poden contactar amb vosaltres? El més important.
1: Tenim el nostre mail, que és comunicació@amcavalls.com, a través de les nostres xarxes, i a la nostra web, que és www.amcavalls.com. I allà teniu tota la informació, els tipus d'activitats, de programes...
2: Detalls de contacte.
0: Detalls de contacte. Important també que heu dit que el 21 de març fareu una jornada taller. Això a mi m'interessa molt, que cada mes feu un taller on la gent pot assistir, perquè doneu explicacions, es pot estar en contacte amb els cavalls. Jo, a tothom que ens escolta, de veritat, feu aquesta activitat un dia al mes, no cal que la feu cada mes, però proveu-lo un dia, aneu a veure-les amb elles i proveu-lo què és.
1: Sí.
0: Després, una altra part important, amb la nostra companya, amb la psicòloga, amb la Marga, crec que és important també, doncs, els que pugueu, no? Els psicòlegs que pugueu, doncs, afegiu-la, no? Als tractaments que teniu amb els vostres pacients, de dir, escolta, fes aquesta activitat, truca'ls, contacta amb ells.
4: Sí, jo crec que és una de les parts superimportants, perquè a més, des de fa relativament poquet s'ha començat a treballar amb gossos.
0: Sí,
4: vale, sobretot amb gossos i amb els hospitals s'està deixant entrar a cuentagotes, però s'està deixant entrar els gossos, no? Per tant, i el tema dels cavalls és superimportant, no? Vull dir, jo passa una mica com la Mònica, la meva filla no va amb cavalls, però les seves primeres colònies que va fer, i la meva filla ja té 40 anys, va ser en un lloc on el que hi havia eren cavalls. I va fer tot el contacte, i era, pues, això, un retaquito petit. I era tot el que això li va implicar i bueno, pues, treballar tots aquests aspectes.
0: És que,
4: no?
0: A més, aquí a Catalunya
3: tenim valors.
0: Molt, perquè Vallvidrera, per exemple, costat del col·le dels meus fills, que ells anaven de petits també, hi ha un lloc també que es diu Solsolete.
1: No, sí, que aquí a Catalunya aixeques una pedra i et surt un cavall.
0: Tenim molta sort que aquí es pot estar junt amb els cavalls i la natura, perquè en tenim molt a prop. Però avui no és el que ens tracta, avui ens tracta el tema amb cavalls, que és el que teniu que vosaltres fer, contactar amb elles. De veritat, aneu a veure-les i crec que descobrireu moltes coses, inclús de vosaltres mateixos, desconegudes. Jo tinc moltes ganes d'anar ja.
1: Esteu convidades.
0: I de veritat, o sigui... Primer de tot, us dono les gràcies per haver vingut, perquè crec que ha sigut una aportació al programa molt, molt important, el poder, doncs, parlar d'aquests animals i de les teràpies que poden ajudar a moltíssima gent. Esperem que sigui un projecte que Salut el fiqui dintre i es faci molt més gran. I per tots aquells també que volen ser solidaris, que volen ajudar, que volen participar d'aquest projecte,
3: patrocinar,
0: poseu-vos a contacte amb les nostres companyes amb cavalls. Crec que fareu una gran labor. No sé, les meves companyes, si volen afegir.
4: Sí, no, bueno, jo era una mica voluntari, a mi m'encanta el projecte i tot, perquè penso que a més pot ser superenriquidor, però a més amb moltes malalties pot ajudar a moltíssima gent a superar moments molt durs i molt difícils, no? Per tant, ei, endavant, i que tothom que pugui que col·labori d'una manera o una altra, però que col·labori.
3: Los caballos son generosos, entonces te dan muchísimo, muchísimo más de lo que pensamos. Entonces merece la pena hacer una terapia con ellos, desde luego que sí.
0: Fixa't, jo m'he quedat amb aquesta imatge de sostenir, com t'he dit, no? De moments que he passat delicats a la meva vida, i per un moment m'he detingut, com deia ella, no?, en aquell silenci conté personal que et passa de cop, no?, pel cap, i he pensat, ostres, en aquell moment, si m'hagués sostingut, potser hagués sigut tot molt més fàcil, saps?
3: Sempre.
0: Així que, Elena, moltes gràcies per haver estat aquesta nit aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ha sigut un plaer. I Elaine, un plaer enorme també haver estat aquí.
2: Moltíssimes gràcies a tu, i gràcies també per les col·laboradores, o sigui, les preguntes tan interessants, entre tants que heu fet. Ens hem passat molt bé, no?
3: Sí. És que Virginia és una monada, con lo cual...
0: En fi, el nostre tècnic de so, en David, bona nit. I què dius, que gràcies a totes per fer doncs, que Cafè Drom sigui tan especial cada setmana. I Virginia Drom s'acomiada, us espero la setmana que ve, i sobretot, no us oblideu de ser feliços. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Ningú us parla, Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de l'onada de calor. Es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
2: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
3: Fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I esta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió de 1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.

0: Informació local.
1: I a Revetlla de Sant Joan, a diferents barris de la vila, repassem les informacions que tenim. Per exemple, al barri del Canal i a la Revetlla, demà a partir de les 9 del vespre, es farà el pati de l'escola Pont de la Cadena. L'associació posa taules i cadires. Heu de reservar, preu per soci 4 euros per persona i els no socis 6 euros per persona. Primer hi haurà aquest sopar de Carmanyola i després a 11:15 de la nit hi haurà concert a càrrec de Corxet Group. També l'Enxuscat organitza la seva revetlla a la Granja amb l'Associació de Veïns. Demà, a partir de les 8 del vespre, hi haurà sopar també de Carmanyola o de reservar taula i cadires per 6 persones, per 10 euros, amb ampolla de cava inclosa. Hi haurà servei de bar i d'entrepans. I a partir de les 11, animació amb el disjòquei Jambo Jambito. Podeu fer les reserves a l'Instagram de l'Enxuscat, que és enxuscat-molinsderrei. I l'Associació de Veïns del barri de l'Àngel també prepara la seva revetlla a la plaça de la Pau. Faran ells el sopar amb el seu menú, pica-pica variat, mandonguilles, pa, coca de Sant Joan i beguda inclosa. És el sopar que faran. La venda de tiquets es va tancar el divendres passat. Faran inici de sopar popular a partir de 9:15 de la nit i després a partir de les 11, gran ball amb orquestra. I durant tota la nit també diuen que faran rifes i diferents sortejos al barri de l'Àngel. També a Bonavista, al Mas, fan sopar de Carmanyola. S'ha de pagar 1 euro per persona per reservar lloc i faran la seva festa amb el sopar de Carmanyola al carrer Bonavista número 6 i també posaran servei de bar. Revetlla de Sant Joan també, al barri Bonavista al Mas i a la Riera Bonet celebren la revetlla i les festes del barri. Demà a 9:15 sopar del soci i a partir de les 11 música amb disjòqueis. El divendres sopar popular novament i després karaoke. El dissabte revetlla de Sant Pere a 9:15 sopar popular de Carmanyola, a les 10 bingo popular i a partir de les 11 actuació de los hits de tu vida i diumenge a la tarda a partir de les 5 jocs d'aigua i festa de l'escuma. La Riera Bonet doncs també activitat per la revetlla i per sopars populars s'ha de pagar 2 euros per cadira i també tindran servei de bar. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Solem, que està a la carretera, a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
5: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
8: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
7: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
8: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
7: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el programa d'aquesta setmana i serà una mica la continuació de la setmana.

les coses es va avançar amb el temps, i podríem dir que aquesta escena tan bonica de la comtessa és el que després amb les òperes s'ha començat a conèixer com a recitatiu, ària i cabaleta. Llavors no es deia així, però per mi em sembla que realment té tota l'estructura. Començarem escoltant doncs aquesta escena de la duquesa, en el qual doncs primer sentirem doncs l'inquietud que té perquè no ve la Susana, que l'està esperant, i fa una mica la situació d'on es troba, perquè hem buscat un plan per poder escarmentar una mica el comte, que sempre que la té una mica abandonada. Primer doncs té aquest recitatiu que està dient que està esperant a la Susana, que i està tot impacient, lògicament. Després hi ha l'ària molt bonica, que és el record dels seus moments, dels vells moments que havia estat, i després hi ha aquell trencament, el que ella ja tota més esperançada diu, si almenys això fes canviar una mica el cor del seu marit. Sentim doncs ara aquesta, podríem dir una mica llarga escena, però que és molt bonica, sens dubte, en el qual sentirem la comtessa, és la comtessa d'Almaviva, el sentirem amb la veu de Gundula Janowicz.

Hem començat el programa amb aquesta escena tan bonica, amb aquesta escena de la comtessa, aquest recitatiu, aquest «Es usana non bien» i després aquest «Dove sono». I ara continuarem encara amb la comtessa, però hi afegirem la Susana. Estan tramant, doncs, de fer-li, preparar-li una trampa amb el comte. I com que el comte vol una cita amb la Susana, doncs segueixen una mica aquesta, podríem dir, aquest camí, i la comtessa ara li dicta una carta per al comte, però l'escriurà la Susana, perquè és clar, el comte quan la rebis pensarà que és la Susana que el cita per aquella nit. I sentirem, doncs, que sembla, doncs, que molt repetitiu, però fem-nos la idea, doncs, que la comtessa li està dictant la carta i Susana ho està escrivint i està repetint sovint el que diu la comtessa. Sentirem aquesta escena i acabarem aquesta mica d'escena, acabarem amb un cor que li porta presents la gent que treballa en aquesta agenda, doncs, li porta flors a la comtessa. Sentim, doncs, ara, altra vegada, sentirem, com és lògic, Gundula Janowicz en el paper de comtessa, i recordem que Susana l'havíem sentit ja amb el paper d'Edith Mathis.

0: Bé, deixarem ara aquesta part tan amable per anar-ne una mica més, podríem dir, amb més força, perquè ara ens trobarem que han fet aquesta carta i han fet enviar la carta, la missiva aquesta l'han fet enviar amb el comte. Però tot això ho descobreix, per una casualitat, ho descobreix el Fígaro i es creu que la cita aquesta, com que és la Susana el que l'ha escrit, es creu que la Susana té una cita amb el comte. I aleshores el tenim, que com que acaba de creure's que la seva estimada Susana no li serà fidel, és quan canta aquella cançó. Primer diu tot a dispost, o sigui, tot està dispost, però després diu apriti un poc el bioqui, o sigui, obriu una mica els ulls als homes incautes, mireu les dones que en són d'infidels. Bueno, la veritat és que ens deixa bastant malament, que som coloms dolents, que som sirenes que cantem per fer-los ofegar, en fi, moltíssima cosa, i acaba dient que el reste no ho diu, ja tothom ho sap. Bé, sentim aquesta escena en què sentirem el Fígaro interpretat per Hermann Prey. Sentim-ho.
1: Tutto è disposto, l'ora dovrebbe ser vicina. Io sento gente.

Ja hem vist que enfadat està el Figaró. Ara sentirem, perquè en aquest jardí, en aquest bosquet, doncs es citen tots. Recordem un detall que potser avui no li he comentat, que es presenten a la cita la Susana amb el vestit de la comtessa i la comtessa amb el vestit de la Susana, així és. Creuen doncs, que el comte, al veure la Susana, doncs anirà cap allà i en realitat es trobarà la comtessa. Bé, són aquests embolics que passen, que són tan divertits. I ara el que sentirem precisament, Susana, que ja està tranquil·la, ja s'han casat i està esperant el seu estimat Figaro, i canta una cançó molt bonica, junts al fin el moment, o sigui, arribat ara el moment que es trobaran sols i que podrà gaudir de l'amor amb el seu estimat Figaro. Devien i no tardar, o jo ja vela, o sigui, està demanant doncs, que arribi aviat el Figaro. Sentim aquest fragment tan bonic de la Susana, que recordem que la Susana és Edith Matis. Sentim-ho.

Bé, ja ens estem acostant, perdó, al final d'aquesta obra. Hem sentit aquesta cançó tan bonica de la Susana i ara fem un salt endavant, no gaire, perquè de fet ja s'està acabant. El Figaró es troba amb la Susana, que va vestida de la comtessa, i però de seguida se n'adona que per la veu se n'adona de seguida que és la Susana. Al principi li segueix una mica la broma i és clar, llavors la que es molesta molt és la Susana, però bé, acaba la mar de bé, acaben la mar de mi, se n'adonen, s'estimen i acaben dient aquell patxe patxe mio tesoro. I ens trobem també, doncs, que per altra banda el comte veu la seva esposa que està parlant amb una altra persona, es pensa que té una cita, més ben dit, no veu la seva esposa, pel vestit, es pensa que és Susana, però que està parlant amb una altra, i llavors ell veu que l'han enredat que també surt la seva esposa, i llavors doncs crida la gent, gente, gente, alarmi, alarmi, o sigui que veu que la cosa no va bé, però esclar, llavors descobreix doncs que li havien preparat com una mica d'escarment, no d'emboscada, sinó d'escarment, perquè ell doncs anava massa darrere de les persones. Ell se n'adona compte, acaben demanant-se perdó i acaben amb una escena molt bonica. Primer, doncs, hi ha un moment molt, molt serè, molt bonic, i després hi ha una mica de gresca que se'n van tots a celebrar doncs el que han celebrat aquest dia, que és el casament. Sentim aquest final, en què ara avui sentirem, l'hem sentit poquet, però tornarem a sentir el conte d'Almaviva amb la veu de Dietrich Fischer-Dieskau, la comtessa d'Almaviva és Gundula Janović, Susana Edith Mathis i Figaro Hermann Preis. Sentim aquesta escena final de Les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart.

Corri a tutti!

Bé, així s'acaba les noces de Figaró. I ara el que farem serà, per completar el programa d'avui, continuarem encara amb el barber, amb el Figaró aquest, però serà el barber de Sevilla, de Rossini. No el sentirem amb ell cantant directament, perquè el que escoltarem per completar el programa d'avui, en primer lloc, serà La calúmnia e un veticello, una àrea molt bonica que canta Don Basilio, que parla de la calúmnia que de mica en mica va creixent i acaba última hora fent malbé a una persona, la reputació d'una persona. Sentim-ho.

Bé, hem sentit la calúmnia que l'hem pogut escoltar amb la veu de Nikolai Gubarov i ara acabarem el programa amb una d'aquelles escenes tan típiques de Rossini, també el final del primer acte del Barber de Sevilla, en què canta Tutti, tots els personatges, i es mi per d'essere con la testa. Sentim, doncs, aquest final del primer acte del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini.

prendo pesantissimo martello, fatto tanto

Bello poverello, capatino, il valordito, non ragiona, si

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern espanyol Pedro Sánchez no ha volgut fer referència avui als casos judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. En un acte sobre Espanya Verda i Digital ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que els fons Generation, amb aquests fons, s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
2: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social.
3: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
1: Escoltàvem ara precisament Aina Vidal dels Comuns, la portaveu dels Comuns. Precisament els socis de govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos. De tota manera, com sentíem, han condemnat el fet que l'empresari Víctor Aldama hagi estat condemnat a 4 anys i mig, però saldi la seva pena amb 1 any de treballs a la comunitat. Més qüestions. Els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic. Barcelona ha fet balanç avui dels treballs que s'estan fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica, una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram, també al funcionament de les fonts ornamentals. I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha acordat citar a declarar com a testimonis la parella de l'empresari, les seves filles, germanes de l'acusat Jonathan Andic, i la terapeuta familiar, entre d'altres. Són 12 de testimonis, entre ells 2 agents dels Mossos de la Unitat d'Intervenció de Muntanya, i que van ser els que van arribar al lloc dels fets en el moment. En la resolució també insta el cos a investigar la identificació dels 2 excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia dels fets.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda hi ha una xerrada sobre el ciclisme femení a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Les encarregades de fer la xerrada són Dori Ruano, exciclista professional i ambaixadora oficial de la Volta Ciclista Espanya Femenina, i Patri Ortega, també exciclista professional i directora esportiva de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La xerrada és avui a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Divendres que ve s'inaugura una altra exposició al voltant del món del ciclisme, es titula Camins 1907-2026. La inauguració es farà el divendres a les 8 del vespre a la planta baixa de l'edifici El Molí. L'exposició es podrà veure fins al 2 d'agost, de dimecres a diumenge. Divendres hi ha la lectura del manifest institucional del Dia per l'Alliberament de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals. La lectura institucional es farà a les 7 de la tarda, el divendres, a la plaça del Palau, i després de la lectura hi haurà un espectacle a càrrec de Bunda Teatre. I també a partir de divendres la Biblioteca El Molí tindrà una selecció especial LGTBI fins al 6 de juliol. I de cara a la revetlla de Sant Joan, el Mercat Municipal ja ha començat la seva campanya. De fet, encara fins demà es farà la campanya. Heu de tenir 3 tiquets a les parades associades i podeu aconseguir la coca de Sant Joan, que s'entrega demà fins que s'acabin les existències. I justament demà, que és la revetlla, hi ha la festa de rebuda de la Flama del Canigó, la festa dels Focs de Sant Joan, que organitzen des de diferents entitats de la vila. Demà a les 5 de la tarda es rebrà la Flama del Canigó amb esventades, els matussers, els grallers i el gall de molins. A 11:45 s'encendrà la foguera a la plaça de l'Església. A les 7 hi haurà ballada de sardanes i tallers de fanalets a càrrec dels joves sardanistes de la Grupa i Òmnium Cultural, i a 7:45 balls tradicionals. I després, a partir de les 9, hi haurà el sopar a la plaça de l'Església amb diferents opcions. Els tiquets es poden comprar a l'Estanc Margarit, i després hi haurà entrega dels premis del Joc de Molins, el Quinto, i a partir de les 12 de la nit, concert, i després música amb punxadiscos. I ja per acabar, recordem també que el diumenge hi ha un concert de Gospel Feelings, Visca la Vida, el diumenge a les 7 de la tarda al Foment. L'entrada del concert de Gospel Feelings és de 10 euros i la podeu comprar al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Soler, a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren al llarg de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Meritxell Galobar Soler, gestora de zona de l'empresa Homali, una de les operadores a Catalunya del sector de les màquines recreatives. Un món en què, no sé si són 4.000 professionals...
1: Tranquil·lament.
0: I sou 5 dones.
1: Efectivament.
0: 5 dones. Sí. Bueno, ja ho explicaré, però primer de tot, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Bego, què tal?
0: Meritxell, molt contenta
1: sí?
0: de que ens acompanyis avui.
1: Gràcies,
0: aquí
1: igualment.
0: A les heroïnes. La Meritxell, que és de Molins... Bueno, vius a Molins de Rei?
1: Sí, sóc adoptada.
0: Adoptada, filla sí. adoptiva. De
1: adoptiva
0: Molins.
1: De...
0: Bueno, filla adoptiva no, adoptada.
1: Adoptada.
0: Perdó, que minat. Sí, bueno, sí, molinenca d'adopció
1: sí,
0: seria,
1: molinenca,
0: no?
1: Sí, així. Portem 13 anys vivint aquí.
0: 13 anys, amb la teva companya, sí. Els teus fills estan aquí escolaritzats.
1: I, bueno, i empadronats i nascuts a Molins de Rei.
0: I molt implicada amb la vida associativa.
1: Sí, sí, sí.
0: I amb molt. La vida... Bueno, has estat regidora, a més a més. Dos
1: sí.
0: anys, crec que vas estar.
1: Dos anys.
0: Dos anys, i molt implicada amb la vida...
1: Amb el teixit associatiu.
0: Amb el teixit associatiu
1: sí.
0: de la vida.
1: Presidenta de l'AFA,

0: que només siguem 5 dones, la veritat que és un repte cada dia, perquè és un repte diari.
1: Després ens explicaràs com t'ho fas, però anem a conèixer-te una mica més.
0: Vinga.
1: Vinga, d'on és la Meritxell? On vas néixer?
0: Jo soc nascuda a Manresa, el 29 d'abril del 81, i vaig estar vivint a Manresa fins quasi els 29 anys, que llavors vaig conèixer la que és la meva parella, la Llúcia, llavors ja ens en vam anar a viure juntes. Primer vam fer una primera etapa a Barcelona amb una miqueta curteta, vam passar a viure a Terrassa un parell d'anyets, i llavors quan ja vam decidir que volíem tenir els bessons, doncs ens vam traslladar aquí a Molins de Rei, perquè la seva millor amiga viu aquí, i veiem com era la vida aquí a la vila. Ens va agradar molt, veníem molt, perquè hi ha, evidentment, com sempre hem dit, no? Hi ha moltes entitats, sempre hi ha activitats, sempre hi ha coses de cultura a fer, i vam decidir doncs que ens en veníem cap aquí perquè els nostres fills nasquessin aquí i fossin d'aquí. Són molinencs.
1: Molinencs de Socarrel.
0: Sí, ells sí que has vist que són molinencs de Socarrel.
1: Tu ets, què es diu, manresana, manresenca?
0: Com manresana.
1: Manresana. Manresana. Manresana. Que, per explicar una mica, no?, la teva trajectòria, diguem-ne que bueno, vas estudiar allà, vas voler començar a treballar de seguida.
0: Sí. Jo començo a estudiar, el típic. A més, jo sóc la segona generació de l'ESO, quan es va treure el que era el BUP i el COU. Jo era el segon any que es feia l'ESO, vaig acabar el quart d'ESO, vaig començar el batxillerat, i el segon de batxillerat, bueno, diguem-ne que no se'm donava malament els estudis, però se'm donava molt posar-me a treballar em costava molt.
1: Volies anar al món laboral.
0: Exacte. I llavors, com que els meus pares tota la vida han sigut dues persones molt treballadores, sense estudis, em van dir, vale, si no vols estudiar, jo ara sóc la petita de tres germans, i jo era una mica l'entremig entre els dos. Era la petita, però el gran zero estudis, el mitjà molt estudiós amb carrera, i jo era una mica... Llavors em van dir, t'has de posar a treballar. I vaig dir, pues, cap problema.
1: I vas començar a buscar la vida, que es
0: començar,
1: diu.
0: Sí.
1: Que es diu.
0: Sí,
1: vaig començar. I per on vas començar?
0: Primer vaig començar amb una fàbrica tèxtil, que em van obrir les portes, em van oferir doncs treballar a fer un horari de 8 a 2. Vaig començar a treballar allà. Sí que és veritat que al principi va ser molt dur adaptar-me, perquè a més una fàbrica tèxtil, un sector que jo no havia tocat mai... I això, llavors...
1: Molt rutinari.
0: Molt rutinari, perquè, clar, els telers van fent i a no ser que es trenqui un cable o, bueno, un fil o els rodillos, clar, és com molt una mica monòton, i a part n'has de saber molt, perquè, és més, telers ara ja n'hi ha molt pocs de tallers que
1: sí,
0: es dediquin a això.
1: Sí, perquè tot es fa fora, bàsicament.
0: Exacte. Sí. I res, llavors em va sortir l'oportunitat d'estar a la pròpia fàbrica a començar a treballar al carrer Fur de... Primer vaig començar a cambrera, al bar... Vaig estar uns quants anyets i anava fent bolos i anava fent... I al final em van oferir entrada de carnissera a Carrefour. I vaig entrar de carnissera, llavors feia les dues coses. Combinava la fàbrica i la carnisseria. És a dir, acabava de treballar a la fàbrica i empalmava fins a les 10 de la nit a la...
1: I quins aprenentatges recordes d'aquella època?
0: Ostres, molts. Molts, perquè a més madures una mica com de cop. Perquè a més era molt jove... que a més, clar, just, bueno, després ja ho expliquem, em vaig ja decidir comprar un pis, vaig tenir l'oportunitat de comprar-me un pis, hipotecar-me molt jove, clar, jo tenia a penes 20 anys, i aquí vaig començar tot. El carrer Fur va ser un aprenentatge, perquè a més hi havia gent molt veterana, jo no deixava de ser una nena, però bueno, hi treballes moltes hores, els Nadals és molt dur, perquè treballes ininterrompudament més d'un mes i algo, perquè la gent, evidentment, va comprar els diumenges, i, bueno, clar, et vas adaptant, i, bueno, fins que al final, bueno, de Carrefour, llavors vaig saltar cap Bravo, perquè Carrefour en aquell moment tenia una política de contractació una mica diferent, és a dir, la gent no podia entrar indefinida, és a dir, sabies que tu als 11 mesos et quedaves sense feina, sí o sí, llavors t'anaves 2-3 mesos a l'atur i tornaves. Llavors em vaig buscar feina,
1: una alternativa,
0: llavors me'n vaig anar a Caprabo, i a Caprabo sí, Caprabo vaig estar molts anys. Vaig quasi viure la fusió Caprabo-Oroski, i allà vaig estar molts anys, allà també vaig aprendre, i llavors ja semblava que la meva...
1: Però sobretot aprenies d'estar de cara al públic.
0: Aprenia d'estar de cara al públic, aprenia, clar, a despatxar a les clientes i els clients que venien, vaig aprendre a tallar pues, un xai, vaig aprendre a tallar carn, bueno, el que ara veiem al mercat, clar, i que jo ara ho trobo la mar de normal, jo aquell moment estava aprenent aquell ofici, perquè no...
1: Que ara diuen que falta gent amb aquests oficis.
0: Sí, és un ofici que jo crec, primer, que t'ha d'agradar molt. A mi m'agrada molt, perquè inclús jo a vegades vaig al mercat i la peça me la compro sencera i me la tallo jo com jo vull. Però és veritat que clar, acaba de faltar més, perquè també és una feina molt dura i repetitiva. I a nivell d'esquenes, colzes...

0: El mal del tenista és dur.
1: Que no és només de tenista, llavors.
0: No és només de tenista.
1: Llavors vas passar cap al món comercial.
0: Bueno, primer vaig passar una temporada...
1: Perquè t'has sigut sempre així com extrovertida.
0: Sí, sí. Sí, l'única després jo amb coses meves sóc bastant introvertida, però és veritat que amb temes socials no em costa de seguida poder relacionar-me amb la gent. Prèvia a fer de comercial vaig estar de matadora de porcs a l'escorxador de Vinyó.
1: Ai, sí, que això és matadora, matancera.
0: Matancera, exacte.
1: Bueno, es pot dir de les dues maneres,
0: Dues maneres.
1: Que això em va semblar supercuriós quan preparàvem l'entrevista, perquè va ser la segona dona...
0: Sí, de tot Catalunya...
1: Que vas fer aquesta tasca.
0: En treballar amb un escorxador com a matadora, sí.
1: Mare de Déu.
0: Sí.
1: Però
0: sí,
1: tu
0: sí.
1: Això ho sabies en aquell moment?
0: No, em van... Bueno, jo sempre explico l'anècdota de... Jo vaig arribar el primer dia i, bueno, clar, aquests llocs sempre es porta la novetada, no? I, clar, tothom anava de blanc i jo anava de verd. I pensava, bueno, això és que m'estan gastant una broma. I quan em van pujar a la sala de no sé com es diu en català, de despiece,
1: jo tampoc sé com es diu.
0: Tothom anava blanc i jo anava verda. I jo pensava, però, ostres, que cruels, no? I clar, tothom em mirava. I res, al final em va venir l'encarregat i em diu, no, vine, que has de baixar baix. I llavors em van baixar baix a les quadres. I clar, a les quadres vas de verd perquè és zona bruta, que se'n diu.
1: Clar.
0: I res, em va presentar un senyor, el senyor Casals, i em diu, no, que passaràs a fer la seva feina perquè ell està molt, molt fotut de l'esquena i ha d'agafar una baixa de manera llarga i necessitem algú. I clar, com que has passat el tall de l'entrevista, diu, a veure si ets capaç d'aguantar, perquè la gent no ens aguanta, perquè clar, això de degullar porcs i veure
1: sí,
0: tanta sang...
1: Sona una mica així, eh?
0: Sí, no, és que és així.
1: Tothom mengem porc, bueno, tothom no, però molta gent mengem sí. Porc. Però, i el pernil que ens agrada molt. Però
0: molt,
1: després,
0: molt
1: quan algú ha de fer la feina prèvia, clar.
0: Exacte.
1: Algú ha de fer la feina.
0: I res, als 5 minuts ja estàvem el ganivet en mà i clavant ganivets. I doncs, vaig estar allà quasi 8-9 mesos, l'únic allà. Allò sí que és molt dur. Allò sí que he de reconèixer que... Físicament és una feina molt dura, a més són horaris molt complicats, perquè els que comencem matant comencem molt més abans que els nostres companys. És veritat que acabem abans, però evidentment...
1: És una feina molt més diferent.
0: I quan acabes tens una dutxa, perquè clar, acabes...
1: I tu què li deies als teus amics i amigues quan deia tu a què et dediques?
0: Ah, res, la gent ja em coneix, ja com sóc, els amics ja saben que jo, el que faci falta, tant a treballar com a fer festes, el que faci falta, organitzar mogudes, jo... I res, clar, llavors vaig estar allà, doncs això, 8-9 mesos, llavors sí que aquí ja vaig començar el cos, ja m'estava demanant una mica de... perquè els diumenges treballes de nits, perquè, clar, hi ha d'haver-hi gènere pel dilluns, i llavors aquí ja vas començar a ser complicat.
1: I
0: a més,
1: ja m'he
0: independitzat...
1: Aquesta nena, o no?
0: Sí, al principi sí. I sobretot se'm va fer molt complicat, perquè, clar, com que baix a les quadres només eren homes, i jo era l'única dona, per dir-ho d'una manera, perdó per l'expressió, però em portaven una mica en volandes, no? Era la noia joveneta, a més noia, llavors em portava, em cuidava molt... I
1: entre cotonets.
0: Sí. Sí.
1: Ganivets cotonets.
0: Exacte. I llavors, clar, va haver un moment que el senyor Casals va tornar de la baixa i, per tant, jo havia de passar a la sala de despiece i allà sí que, clar, allà és amb cadena ininterrompudament, pares cada 2 hores, prepares 5 minuts, i allà sí que el físic, el que dèiem, el mal del tenista, l'esquena... És a dir, és molt dur. Els horaris són molt llargs, fa jornades molt llargues, perquè clar, quan s'espatlla la cadena allà es para tot, però els porcs, perdó, però s'han de seguir matant.
1: Clar. Bueno, llavors... És una indústria que a Catalunya és molt important.
0: Sí.
1: Perquè ara amb la peste porcina s'està veient, no?
0: S'està veient.
1: Hi ha molta por que hi hagi una aturada d'aquest sector, perquè
0: exacte.
1: És un sector que genera molts llocs de treball...
0: Molta importació, molta, sí. Vull dir, és un sector que molta activitat i molt cap de bestiar, llavors, bueno.
1: Clar.
0: I llavors aquí va ser quan ja vaig decidir...
1: Però era dur, que això m'ho vas explicar, jo no ho tenia entès així, perquè tu sempre fas ets com una part de la cadena, no? I tu fas aquell moviment tota l'estona.
0: Sí.
1: I el d'abans fa un altre i el de després fa un altre.
0: Sí, és a dir, jo quan estava sobretot a les quadres, que potser és el més interessant, és quan n'hi ha un que els fa entrar dintre un corral, llavors van passant, van amb una càmera de gas, surten adormits, un els penja cap per avall, llavors...
1: Deixem-ho aquí, jo volia dir... Mira, l'Eli em fa senyals. Ves que ja, fins i tot a mi m'impressiona, eh? I això que et dic, que jo em menjo unes bones llonganisses, sí. O sigui, que al final...
0: Dius... Bueno, el resum és, matava sis porcs, matava un porc cada sis segons.
1: Déu-n'hi-do, nena.
0: I ja està, llavors, bueno, quan arribes a la dalt a la sala, pues és això, un treu el llom, l'altre treu l'espatlla, clar, jo, per exemple, em va tocar desossar espatlles de porc, clar, un et fa primer la pala, tu fas la part intermitja, i allò és continu.
1: No l'esteu veient, però fa el moviment amb la mà.
0: Sí, perdó.
1: No, ho explico, bueno, encara em surt, i clar, suposo que tota l'estona el mateix moviment al final el cos. Sí,
0: al final els colzes, i, per exemple, vas amb guants de malla, que per molt que portis el guà de làtex a sota, clar, el guà de malla fa molt contacte perquè no et tallis, i arriba un moment que les ungles generes, tot i que jo les porto sempre curtes, et genera una doble ungla perquè la pròpia ungla es protegeix de tenir constantment aquell roce durant 8-10 hores i 12 la pròpia ungla et llevaves amb les mans agarrotades de no poder-les moure durant una bona estona.
1: I tu no estaves algun dia allà i deies, ai, mare meva, perquè no em vaig quedar estudiant al col·le?
0: Ah, sí, però també és veritat, ho penses en aquell moment, però també he de dir que a mi m'ha anat bé a la vida. Jo no em puc queixar. Vull dir, ja, per exemple, els meus fills tenen, t'ho vaig comentar, no? dos comparatives molt diferents, no? Tenen una mare que és, té dos carreres, té un màster, té un postgrau, és cum laude, amb la seva tesis doctoral, és de cap de departament d'una universitat.
1: Saludem des d'aquí a la Llúcia.
0: A mort t'estimo. I després, clar, em tens a mi que és al revés. És a dir, jo vaig començar des de molt a baix i a poc a poc m'he anat fent com un camí, i ara doncs, estic on estic... Sí, sí. Tothom em coneix, i això que som 400 empreses operadores, tothom sap qui és la Txell Galobar, pa bueno i pa malo, clar, evidentment, bueno. No pots caure bé tothom, però clar, jo m'he anat construint un camí.
1: Ets
0: i també...
1: Ets una dona feta a si mateixa.
0: Sí, i els meus fills veuen que cada dia em llevo a 6:45 del matí, els llevo amb ells, els hi faig l'esmorzar, els porto a l'escola, me'n vaig a treballar, faig jornades de 10 hores... o de 12, les que facin falta.
1: Les que toquin. Estàs després ho explicarem. Estàs a les entitats implicades, fas un munt de coses. A mi em sembla superheroic tota la trajectòria que tens. El que et deies que em semblava que precisament és el que estaves explicant i que em sembla superinteressant que ho expliquis, que hi ha feines a la nostra societat que a vegades no som prou conscients,
0: sí, exacte,
1: que ens ajuden, en aquest cas, a menjar-nos unes bones llonganisses o botifarres o un bon secret o tal, sí,
0: però que hi ha molta feina
1: al darrere, sí, i una feina dura, i sí, que és una indústria que dona de menjar moltíssima gent a Catalunya,
0: sí.
1: Però que no deixa de ser una feina, doncs, no? Que és el tercer sector, es diria. No?
0: El tercer sector, exacte.
1: Sí, que és important, sí, per la societat, i que l'hem de posar en valor.
0: Jo crec que sí. Jo per això sóc molt d'anar molt a mercat, anar molt a botiga tradicional, molt botiga on es fa tot el producte, on es fan els ulls blancs, on es fan els frankfurts, on es fa el pernil dolç.
1: Tu això ho detectes?
0: Sí, perquè més com que jo he estat a l'altra banda, perquè també ho he fet, llavors, clar, tu saps on hi ha un bon producte, saps on has d'anar a buscar un bon
1: lloc.
0: Exacte, per comprar i per poder menjar una qualitat. No tot, per mi, no tot s'hi val a vegades, no? I quan a vegades jo, posar l'exemple bromista, no? Quan poses un pit de pollastre a la planxa i veus que s'encongeix, no és un bon producte.
1: Està claríssim.
0: Llavors,
1: i si poses un llom i fa aigües...
0: Efectivament, no és un bon producte.
1: No és un bon producte.
0: Exacte.
1: I és que el meu avi era... Matancer. Pues però no. De corders.
0: Ah, clar.
1: De corders, aquí en aquest cas, eh? Però a casa ho hem viscut, això. D'una altra rama, que no són els porcs.
0: Bueno, però, sí, però...
1: Sí, sí.
0: Si
1: sí,
0: fa o no
1: sí.
0: fa...
1: Sí, sí, però prens consciència. Amb això estic molt d'acord. Llavors, d'aquí vas saltar, vas anar ja cap a la banda, diguem-ne...
0: Bueno, vaig estar, llavors, una temporada fent de carnissera amb una carnisseria estil, doncs, el que hi ha al mercat, d'elaboració pròpia, o al Manyet, que ens ho...
1: És que no sou de Molins, el Manyet és d'aquí Molins,
0: que ens ho fèiem tot nosaltres, des de les botifarres negres, els bulls, els frankfurts, el pernil dolç, injectàvem, el curàvem, les llonganisses, els fuets, tot, i llavors sí que ja vaig passar al sector comercial. Llavors vaig començar a fer, com que venia del ram de l'animal, me'n vaig anar amb un ram de preventista d'alimentació.
1: Sí, què vol dir?
0: Preventista vol dir quan tu vas a un client i vens la barra de formatge que di, marca Cadí, o marca Barty, o marca la que sigui, el pernil ibèric de la marca Joselito o Cinc Jotes.
1: La comanda.
0: Exacte, jo anava allà, la comanda, m'encarregava de després un cop servir de cobrar-la, i això se'n diu fer preventa.
1: Ah, val, és que no entenia d'on venia el nom, ara.
0: Això se'n diu fer preventa, perquè després és igual que la cervesa. El comercial és preventista, perquè després va algú al darrere a servir aquell producte que t'han encomanat a tu.
1: Ah,
0: i per això se'n diu preventa.
1: Val. I després, llavors ja vas saltar al món que estàs ara, de les màquines recreatives?
0: Jo llavors vaig estar molt temps amb una empresa d'Igualada, que vaig estar molts anys fent de preventista, que estava Igualada, i llavors no, vaig fer un petit salt molt curt, que vaig treballar amb una empresa d'humitats, de Murprotec, i llavors sí, d'allà ja vaig començar en el sector del recreatiu. I me'n vaig anar a la primera empresa que tothom coneix i que tothom sap i que tothom anomena, que és Cirsa, que ara és Blackstore. Vaig començar a treballar allà.
1: Bueno, perquè Cirsa és una de les grans famílies, a més, catalanes, no?
0: Sí,
1: de...
0: però que, bueno, que ara ja han vengut i ja és un fons buitre americà.
1: Però si mires allò, les famílies catalanes...
0: I el senyor Manel Lao és un dels més rics del món.
1: Sí, sí, que són... I jo volia comentar, ja entrem en aquest sector en el que estàs ara, és un sector... Jo crec que bastant desconegut, perquè les màquines recreatives, que tothom potser les té al cap, no?, amb els bars, etc, etc, al final les empreses que les porten, és veritat que Cirsa és una gran multinacional, no?, però són empreses com a molt arrelades al territori,
0: sí,
1: no? Vull dir que no és allò, no és aquella mirada dels grans casinos o sectors de... Bueno, i a més és un sector desconegut, suposo, perquè és un sector molt regulat per una banda, no?
0: Però molt, jo crec també molt tabú per l'altra.
1: I molt tabú, exacte.
0: És a dir, si jo sempre faig la comparativa, si tu trobes algú que compra una butlleta de la 11, no li dones importància, però si veus algú a tirar un euro a una màquina recreativa, sí que li...
1: És a dir, el mires diferent.
0: Llavors, sí. És un sector que té aquesta disjuntiva, no? De que tothom les vol... Es vol, entre cometes, el que munta un negoci de l'hostaleria, però llavors tens la disjuntiva del que el client va d'escavar o el jugador que no vol ser vist, eh?
1: Clar.
0: Perquè també és veritat que és un sector que el jugador principalment vol una mica d'intimitat.
1: Clar.
0: Tot i que l'ha guanyat amb l'online, però no és el mateix. És a dir, el que és jugador de màquina recreativa
1: sí.
0: És més presencial. Però té aquest sector, té aquest punt de tabú. Que jo entenc, jo ho puc entendre, que clar, no deixa de ser que està jugant amb diners. Llavors, clar, una butlleta de la 11 o una primitiva la pagues, però després tens un tros de paper,
1: clar,
0: que una aposta amb una màquina escurabutxaques.
1: Sí, això... I suposo que, bueno, que és un món amb un equilibri difícil, a vegades, no? Entre... Bueno, que hi ha moltes campanyes de l'administració amb els temes de les addiccions per una banda, però a la vegada és un tema molt present a la societat. Vull dir que sí. Està tot arreu, ho hem dit. O sigui, la gent... Bueno, posa una... Tu has dit la 11, però jo et dic la Loteria Nacional.
0: Sí.
1: El gordo de Navidad és una cosa cultural.
0: Exacte.
1: Sí. A nivell general, no?
0: Sí.
1: Llavors, bueno, jo volia que expliquessis una mica el que fas, no? Perquè tu ets responsable de zona, ara,
0: sí.
1: Bueno, vas començar a Cirsa, vas passar per altres empreses,
0: sí.
1: I ara estàs a Homali,
0: sí.
1: Que és una empresa del Maresme, no?
0: Sí.
1: De la zona del Maresme. I ets responsable de zona, dèiem que són, amb aquestes 400 empreses, uns 4.000 professionals, més
0: sí,
1: o menys.
0: 4-5.000 professionals, sou tranquil·lament.
1: Cinc dones,
0: sí, de les quals dues ja xineses.
1: Ah, mira.
0: Perquè, clar, és un sector que s'està... L'estem traslladant molt al sector xinès, és a dir,
1: l'hostaleria se l'està quedant
0: molt al xinès. Llavors, clar, a les empreses arriba un moment que les primeres generacions va costar molt que s'adaptessin. Com dic jo, les segones generacions sí que és veritat que és més fàcil ja que aprenguin l'idioma i que puguis tenir més facilitat a l'hora d'interactuar amb ells, però sí que és veritat que les primeres generacions va ser molt complicat. Clar, nosaltres... Parlo de nosaltres com Homali, però qualsevol empresa pensa que més del 40% del client ja és xinès.
1: Clar.
0: I després, bueno. A part, tens el client pakistaní, o tens el client musulmà, o tens el client hindú que et ve de Bangladesh. Clar, nacional, ja
1: cada
0: no
1: moment.
0: Residual, però potser de tota l'explotació nostra és un 25-30%.
1: Bueno, que potser són nacionals, però d'origen o no.
0: No, perquè els xinesos mantenen molt la seva nacionalitat, i com que a Xina no els hi permet tenir la doble nacionalitat, ells prefereixen que continuar sent xinesos.
1: Ser residents.
0: Sí.
1: Bueno, és veritat que aquest tema ha sigut molt... molt... Jo crec que és un tema general, que hi ha molts negocis de tota la vida que es jubila la generació que l'ha portat durant un segle, pares i fills, i ja no troben ningú després.
0: Exacte.
1: Aquí a Molins de Rei tenim casos, a la meva ciutat, Tarragona, també hi ha casos notables. Vull dir, estic segura que hi ha tots els pobles, viles i ciutats, i és un canvi social que està fent, no?
0: Sí, és un canvi social, doncs, sí. Bueno, el treballador que ha estat a l'hostaleria durant 30 anys...
1: és molt esclava. Clar.
0: Són moltes hores. Són 16-18 hores tranquil·lament si vols tenir un horari una mica ampli. Llavors, caps de setmana, festius...
1: Sí. Quan tothom fa festa, tu treballes.
0: Efectivament.
1: Però tu no et passa això.
0: No. Gràcies, però de moment no. És a dir, jo com a molt puc estar de guàrdia telefònica, però no... De moment faig horaris de dilluns.
1: És el que volia que expliquessis, una mica quina és la teva feina. Perquè la teva feina és de responsable de zona, amb un tipus de negoci que el que feu, diguem-ne, és com un acord, no?, amb el...
0: Sí, nosaltres el que firmem són contractes d'exclusiva que van regulats per la Generalitat de Catalunya.
1: I això també volia que ho expliquessis, que és un sector molt regulat.
0: És un sector molt regulat, que la gent a vegades es pensa que és un sector que, el que dèiem, no?, que com que és tabú, no. És un sector que està extremadament regulat. Jo no puc moure una màquina d'un local que puc tenir al carrer Molí número 2 a passar-lo al carrer Molí número 4, que dius, és una porta contra una altra porta. Jo no puc moure-ho si no ho comunico prèviament.
1: Clar.
0: I prepago de l'impost que em marca la institució.
1: I la Generalitat, en aquest cas.
0: Jo, si vull treure el que se'n diu una autorització d'instal·lació, és a dir, un permís perquè algú vulgui posar màquines, m'ha de donar el vistiplau a la Generalitat de Catalunya, és a dir, he de presentar una sèrie de documentació perquè la Generalitat em validi que allò és correcte i ell em doni el permís perquè jo pugui posar les màquines en aquell establiment. És a dir, no vaig jo allà i agafo una màquina i la munto i venga. No, és més, paguem impostos per moure màquines, paguem impostos per destruir màquines quan són velles i les substitueixes per una nova, cada màquina paga un impost setmanal a la Generalitat de Catalunya, cada màquina per cada bar instal·lat a Catalunya.
1: Clar.
0: Llavors, vull dir, la Generalitat ho porta al, com diríem en castellà, al dedillo.
1: Clar.
0: De que no hi pot haver. És més, la gent no ho sap, però Mossos d'Esquadra té un departament exclusiu només per joc.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, nosaltres sí, una empresa operadora té una màquina en situació irregular i algú detecta o la Generalitat detecta que aquell emplaçament, que és el que et dona la plaça, està caducat, en 24-48 hores se't poden presentar els Mossos d'Esquadra, que són especialistes en joc, que no van vestits de Mossos, van vestits de paisà, i et presenten la màquina i et poden inclús arribar, a part de sancionar-te, com a empresa, sancionar el local i presenten la màquina. Vull dir que és un sector que dona la sensació que no, però és molt, molt, molt, estem molt, molt regulats. Molt.
1: I per què és un muntant d'homes? Perquè, clar, són molt poquetes. I dues m'has dit que són d'origen
0: xinès.
1: Bueno,
0: i són poquetes comercialment.
1: Clar.
0: A nivell de recaptació i a nivell de tècnics no n'hi ha ni una.
1: Ni una. Clar, no, això és un sector, jo m'ho he mirat una mica, no?, que a més hi ha molta part tecnològica, no?, tècnics de reparació, bueno, el personal administratiu de magatzem, aquest tipus de coses, no?, i suposo que... Vull dir que és una indústria. Vull dir, un sector...
0: Sí, però per exemple, jo no diré el nom, jo en una de les empreses que vaig estar hi havia tres noies recaptant.
1: Clar.
0: I una a una van anar saltant, doncs van ser substituïdes per homes.
1: Per homes. I per què passa aquesta? Per què creus que és un sector tan masculinitzat?
0: Jo crec que jo no hi estic d'acord, jo crec que ells ho aixequen al tema de la seguretat, no? De que si vas a recaptar segons quines zones, no? Perquè també és el que diem, no? La zona tabús, hi ha poblacions que és veritat que hi ha molta més conflictivitat social, perquè hi ha diferents, no només tens el nacional i el xinès, sinó que hi ha diferents nacionalitats i pots tenir zones una mica més conflictives que altres. Ells tenen molt la mentalitat de que una dona és més fàcil potser que pateixi un robatori o que pateixi un ensurt.
1: Clar.
0: Per part d'algú que li pugui fer una mala jugada a que un home. Jo sóc de les que penso que no, perquè al final si algú et ve per darrere, et ve pel darrere, siguis un home o sigui una dona. Una altra cosa que sí que puc dir és que físicament evidentment no és el mateix segons un home que una dona, però No per res, però jo avui, per exemple, he descarregat una màquina de 250 quilos. Vull dir, és veritat que vas amb un carro i vas amb un company, però en vez d'ajudar-lo l'altre company, l'he ajudat jo amb el noi, vull dir, perquè jo anava amb un tècnic i l'altre noi estava amb l'altra màquina, vull dir, crec que també és una mica el que vol... A mi no em cauen els anells, no?, per descarregar una màquina de 250 quilos ajudant un company, però jo crec que sap com, amb això sí que el propi sector sap com una mica estigmatitzat, no seria la paraula?
1: Sí.
0: De... Les cinc noies que ja molt bé fan una feina comercial, però a nivell de recaptació, a nivell de tècnics, també és veritat que el tècnic, com que les màquines cada vegada són més modernes i no estan com abans la màquina de rodillo, sinó que ja és tot molt més placa electrònica, plaques de memòria, sí que és veritat que has de tenir una formació.
1: Clar.
0: No és una formació fàcil, no, de dir, va, jo m'hi poso i n'aprenc amb dos telediaris. I crec que ha arribat un moment que jo crec que les noies... Han acabat renunciant, no? Una miqueta, suposo que tot una mica... Clar, jo porto quasi 20 anys al sector, entre una empresa i l'altra i l'altra. Llavors, clar, suposo que ha sigut tot com un peix que es mossega la cua, no? De les noies no, llavors l'empresa no busca noies, llavors les noies ja hem entrat com una mica aquesta roba, no?
1: I has tingut algun ensurt pel fet de ser dona en aquest sector?
0: No, ensurt així de dir... Bueno, sí, una vegada vaig ser una situació una mica molt complicada, més, però, i això que estaven els Mossos davant, vaig tenir un ensurt amb un client a l'hospitalet de fa molts anys que em va amenaçar i em va dir que no sortiria viva... a l'endemà de casa meva i que m'esperaria a la primera cantonada que pogués, i vint els Mossos només em van dir, vols prendre alguna denúncia? I vaig dir, no crec que aquest senyor se'n vingui a un visió a buscar-me en una cantonada, dir que està enfadat, l'ha embargat Hisenda i bueno, hem vingut aquí amb els Mossos perquè no s'hi va recaptar i ja està, hem fet el procés normal i habitual i està enfadat i ho ha pagat amb mi. Bueno, que bon, sí, tens anècdotes com a dona, sí, clar, hi ha nacionalitats que els hi costa que hi hagi una dona davant i que a més jo sóc molt de portar la negociació, sóc molt de portar les riendes, llavors a vegades hi ha alguna nacionalitat que els hi costa, no?, que una...
1: Bueno, però culturalment, no?
0: Sí. Exacte, per la seva cultura, que una dona...
1: Lideri,
0: o li digui, això no m'està bé, ho has de fer així, o ho has de fer així, o la màquina, la ubicació de la màquina no m'agrada, sisplau, canvia-la de lloc, perquè serà millor per tu, serà millor per nosaltres, a nivell d'ingressos, a nivell de... Això hi ha nacionalitats que els hi costa. O hi ha homes, inclús nacionals, que també els hi costa, que a més és un sector que és molt un sector bastant envellit.
1: Uh-huh.
0: Llavors sí que és veritat que les noves generacions que estan entrant de noies... Però clar, totes són més o menys de la mateixa quinta, totes ens n'anem més o menys entre els 40 i els 50, vull dir que no és que diguis és que com vaig
1: que
0: entrar jo...
1: Que tens gent joveneta de 20 anys.
0: Clar, sí. Quan jo vaig entrar a Circe, jo en tenia 24, em sembla. Clar, jo era una pipiola al sector. Però ara no, ara, per exemple, la majoria som totes més o menys de la mateixa quinta. Dos anys a dalt, dos anys a baix.
1: I què és el que més t'agrada, la teva feina?
0: Ai, m'encanta. Ai, m'apassiona la meva feina. Vull dir, m'apassiona.
1: Però què?
0: La disfruto molt. El dia a dia és un repte, perquè és una feina que sempre estàs aprenent, constantment. Aprens a nivell de lleis, aprens a nivell de contractes, de com funcionen els contractes de lloguer, aprens a nivell de quites, aprens a nivell de subrogacions, aprens moltíssim. Aprens a aconseguir una documentació que per tu a vegades no és simplement una transmissió d'un canvi de nom d'una llicència d'activitat d'un ajuntament. Cada ajuntament treballa molt diferent. Cada ajuntament té les seves normes, nosaltres tenim canvis normatius, el 2012 es treu una normativa que no pot ser ni empreses compartides, el 2017 es canvia l'ECA...
1: Ja has d'estar tot el dia actualitzant-te.
0: Constantment, però no agafant un llibre i dient espera't que em vaig a llegir la llei i tal, no, és que la pròpia sinergia del sector i la pròpia sinergia del teu dia a dia ja t'hi porta tot això. Llavors, ostres, vas aprenent, a més, clar, la Generalitat... Fins ara tot era molt en paper, molt document. La Generalitat ara ja fa un temps va treure una plataforma, es va fer tot via plataforma, és tot digital. Ara ja no necessites la firma del client per fer la documentació amb boli i paper, com a l'antiga usança, no? Ara ja és tot firma digital, t'has de posar en una plataforma. Hem hagut d'aprendre tots contrarrellotge com funcionava aquella plataforma. És constantment això. Cada client és un món. Igual estàs amb un senyor gallet de 67 anys que es vol jubilar però que et tracta com una filla, com al cap d'un moment te'n vas a un xinès que se n'hi va al cap i et demana una borrada per poder posar les teves màquines al seu local, perquè clar, nosaltres toquem algo tan intangible com són els diners.
1: Clar.
0: Llavors clar, jo hi ha moments
1: has de ser dura negociant
0: molt, Molt, perquè a més sempre... Vull dir, a cada una mica, però sempre has de comprar cap a casa.
1: Home, normal.
0: I evidentment, totes les empreses més o menys anem amb els mateixos paràmetres per no perquè si no...
1: Perquè seria... hi hagi una competència lleial.
0: Exacte, perquè si no arribaria un moment que això seria... Es pagarien autèntiques milionades. Llavors és una mica amb cortesia, perquè clar, cadascú a casa seva fa el que vol i cada empresa a casa seva fa el que vol, has d'anar amb uns paràmetres... marcats, perquè si no, ja et dic que se'ns aniria molt al cap.
1: I tu ja clitxes amb, o sigui, la psicologia de la vida, sí. Com la portes?
0: Bé, ja veus qui ve a muntar un negoci perquè té ganes de treballar i té ganes d'un futur i que ve a muntar un bar, un restaurant, el que sigui, i les màquines per ells seran un complement i que tu els hi donis una ajuda, allà veus el qui ve i és... Jo vull cobrar que em paguis els diners i després la màquina allà es quedarà com un moble.
1: Ja ho veus, això venir.
0: Sí.
1: I és part de la teva feina triar bé.
0: Sí, és part de... Bueno, però ens equivoquem, perquè com jo sempre dic, un local nou és un meló sense obrir, no? És un bar... Clar, una altra cosa és un bar... que això nosaltres en teníem manteniment, una cosa és un bar que ja té números. Llavors la negociació és molt més senzilla perquè tu ja tens uns ingressos anuals i ja saps
1: de què va.
0: Exacte. I una altra cosa és una captació, que la captació és més complicada perquè és més la moneda a l'aire.
1: Clar, a veure què passa. Mm. I si no ens dona temps, tu ja portem aquí 40 minuts xerrant. I després d'això... Tu, a banda de tota aquesta activitat de feina, que és una, bueno, que fas molts quilòmetres, a més, perquè portes...
0: Tot Catalunya.
1: Tot Catalunya. Mm. Fas molts quilòmetres. A banda de tot això, tens temps per fer un munt de coses més que vull que m'expliquis, bàsicament. Vull dir, estàs a l'AFA...
0: Bueno, he sigut president de l'AFA, l'únic que ho vaig deixar quan vaig entrar a l'Ajuntament.
1: I què, aquesta experiència?
0: Home... també, bueno, és com el meu sector, la gent s'hauria de conscienciar, la gent que comença a portar els nens a I3, jo els convidaria a que veiessin com és un AFA. Un AFA és... sempre ho diem quan fèiem reunions que ens trobàvem, no? Som 4 o 5 famílies, una part del nucli familiar, perquè l'altra evidentment té criatures petites i s'ha de quedar a casa, que et donen molta feina. Perquè gestiones acollides, gestiones menjadors, totes les empreses de menjadors, gestiones extraescolars, gestiones jornades de bricolatge, gestiones tot el que és el Carnestoltes. Perquè, clar, quan la gent veu la rua del Carnestoltes i veu Escola Castellciuró o Escola Estel o Escola... Tot això, hi ha una feinada al darrere de la comissió de Carnestoltes de l'escola en qüestió, de la AFA, i de l'Estel, del Castellciuró, de l'Alzina, del Pont de la Cadena, de la que sigui.
1: Parlem de Molins, però això és extensible a qualsevol AFA de Catalunya.
0: Ah, exacte. Vull dir, clar, jo parlo més de Molins perquè
1: home, vivim aquí, i tant, no m'has faltat.
0: Però això és extensible a tothom. I llavors allà hi ha una feinada, hi ha d'haver-hi un tresorer, tresorera, hi ha d'haver-hi un secretari, hi ha d'haver-hi una presidenta que en aquest cas jo quan vaig entrar, clar, has de firmar documents, firmes contractes, com en aquell moment apoderada de l'AFA en qüestió i tu estàs firmant un document que dius, bueno, però jo... Espero que quan aquest contracte caduqui jo ja no hi sigui, no? Perquè si no tens una responsabilitat, vull dir, no és una feina...
1: Fàcil.
0: No és una feina fàcil.
1: No sé si les comunitats educatives de família són conscients de...
0: Jo crec que no. Jo crec que no, perquè a més... jo quan estava...
1: I que és una feina altruista, a més.
0: Totalment.
1: Que aquí no cobra ningú.
0: No, totalment que no. És més, a vegades fèiem reunions i fèiem la broma de... Ostres, ens demanàvem igual un dia unes pizzas i ens ho pagàvem nosaltres. Vull dir que menys faltaria, que no. Però que vull dir que la gent es pensa que allà estàs de holgorio. I no, perquè es fa molta feina. I a vegades inclús hi ha conflictes a l'hora de menjador que has d'intervenir com a AFA, perquè clar, no és horari lectiu, l'escola no hi vol intervenir, has d'intervenir entre tu i l'empresa que tens contractada. A part d'això, també ets intermediària de l'escola, perquè clar, l'escola et demana. Clar. Em pots fer això? Em pots ajudar aquí? Perquè clar, pagues una quota.
1: I per què penses que és important implicar-se? O sigui, si haguessis de convèncer les famílies de per què és important implicar-se a l'AFA?
0: Perquè és molt important que hi hagi, sobretot, molta gent amb un AFA. Un AFA amb 4 persones farà molt poca feina. No arribarà enlloc. Perquè després convocaràs una comissió de bricolatge i seran 7. I clar, dius, vale, jo faig la comparativa, no? Moltes vegades, que les comparacions no són bones, però dius, bueno, l'Estel és una escola molt petita, no? I és molt familiar, però el pare és molt petita com a infraestructura. Però i si la comparem amb una Sínia? O la comparem amb una Alzina? una comissió de bricolatge amb 7 persones, encara que feien una jornada de 8 del matí a 5 de la tarda, què faran? Que ho faran amb tota la seva bona voluntat del món, però no, amb una jornada no, no faran res. I el, per mi el pitjor que a vegades passa és que el retorn que tens per part de les famílies que no han col·laborat és negatiu. Llavors, ostres, clar, és que podíeu haver fet, ostres, clar, és que podíeu haver fet, ja, ja, però com dic jo, no, igual que la feina, remanga't. Si te remangues, llavors sabràs tota la feinada que hi ha al darrere. No, no és fàcil, no?, gestionar una escola. Perquè, clar, nosaltres veiem l'escola com algo molt funcional a nivell educatiu, però no veiem això, no? No veiem que hi ha unes escoles que tu has de contractar, doncs, que si et ve el futbol sala, que si et ve l'handbol, que si et volen fer unes portes obertes, coordinar, enviar dinànties, enviar mails, trucar famílies... Quan coordines, per exemple, piscina... Piscina, allò és, clar, i tres va uns horaris i quatre uns altres, allò és un batibull, clar, els grups han de ser amb equips nens, o com per exemple robòtica, que els meus fills han estat tot el seu curs escolar fent robòtica, clar, són, no poden ser més de 6 nens, perquè el professor, si no, no pot donar la qualitat que ell considera que ha de donar amb robòtica. Clar, tot això les famílies pensen que és, no, enviem un dinanti i vinga, haig de Castilla, no, perquè llavors hi ha una feina al darrere d'aquest nen amb aquest nen amb aquest nen,
1: clar,
0: aquest i aquest, i resulta que aquests fan primer i segon, però ho he de coordinar amb menjador perquè em coincideix amb l'hora de robòtica. Per tant, aquests quatre nens de primer i segon se'n van al segon torn de menjador en lloc del primer, que és el que els hi toca. Ah, és que l'encaje de bolillos...
1: Però jo és el que anava a dir, dic, tu has de tenir unes dotes organitzadores bastant importants.
0: Sí, soc bastant executiva. Executora, perdó. Soc bastant executora. Soc molt de...
1: I a banda estàs també al bàsquet.
0: Bueno, al bàsquet hi tinc un fill ara.
1: I al judo? O m'ho vaig apuntar malament?
0: Sí, tinc un nen al judo que, bueno, ara m'estic començant a implicar bastant perquè, bueno, també el que dèiem... Quan hi ha el torneig del mes de gener, sí, som 137 famílies en un grup, però clar, muntant tatamis érem 10. Llavors, bueno, em van demanar ajuda i, bueno, els estic intentant ajudar amb tot el que puc. El Dani sap que pot comptar amb nosaltres amb el que faci falta. A més, tenim la sort que el Nico també està molt implicat i per tant, també t'empenta. I llavors el Nil ara el tinc al Molins, perquè l'any passat vam estar al Manyanet. Al Manyanet sí que jo vaig estar de delegada d'equip. I ara al Molins estem en aquest impàs de, com que hi ha hagut, bueno, clar, em saltem de categoria, ja...
1: A veure què.
0: A veure què, però bueno, sí, l'altre dia vam fer una patxanga famílies i jo, per exemple, em vaig ficar d'àrbit, perquè clar, he fet d'àrbit de bàsquet molts anys.
1: Ah, mira, això no m'havies explicat.
0: Ah, sí, he sigut 17 anys àrbit de bàsquet federada de la Federació Catalana de Bàsquet.
1: Ah,
0: I clar, llavors vaig dir a l'entrenador, no, posa't tu a jugar, que a més ets pare d'un de les criatures i jo ja tinc l'altra mare que m'està jugant i jo em fico a fer d'àrbit, que així faig un remember dels meus vells temps. Sí, sí.
1: I com és que et vas acabar d'àrbitre?
0: Perquè soc jugadora frustrada, com a bon àrbitre,
1: com
0: el 90%. Jo tinc una lesió molt greu amb un genoll i llavors jo estava a la meva època d'infantil cadet, vaig tenir una lesió i d'aquí vaig anar desencadenant lesió rere lesió, llavors es van donar compte que tenia un defecte de naixement amb un genoll.
1: Ah.
0: Llavors em suposaven moltes lesions, em vaig operar i em van dir, ja no pots jugar mai més a bàsquet, i vaig dir, bueno, doncs què puc fer? Què sé fer? Doncs em poso a fer d'àrbit amb 17 anys, anar a les pistes, que m'insultessin i aquestes coses.
1: I per ser àrbitre, què has de tenir com a característiques?
0: Molt mala llet, però sense poder-la expressar. Perdó. Molt, molt contundent. Allà vaig a tenir... Allà, jo ho he dit sempre, per mi és una experiència... A mi m'ha anat... Jo crec que m'ha anat molt bé perquè és on he après a tenir molt autocontrol. Perquè jo soc una persona bastant explosiva, encara ho soc a dia d'avui...
1: De caràcter, vols dir.
0: De caràcter.
1: Sí.
0: I allà vaig aprendre a tenir molt autocontrol, perquè jo vaig pujar molt ràpid, perquè com que ja venia de ser jugadora, vaig pujar molt ràpid de categoria. És a dir, jo no vaig passar per un Scott Ball, per dir-ho d'una manera. Jo vaig saltar directament a tercera catalana. I el meu segon o tercer partit estava pitant un partit, me'n recordaré tota la vida, a Manlleu, de dones, un segon catalana femení. I una dona em va dir que m'anés a fregar plats. I la meva reacció va ser girar-me a la grada i fer-li una botifarra a la senyora. Llavors em van cridar a l'alto, el dilluns em van reunir a Barcelona a la Federació allà a Bac de Roda i em van picar la cresta i em van dir que havia d'aprendre a no ser tan expressiva.
1: I vista en perspectiva, què opines?
0: Que sí, però també és veritat que és com el de l'AFAS, amb el tema de l'esport s'ha de fer molta pedagogia. És veritat que el bàsquet està, jo crec que un pas, està fent un pas molt important endavant, és a dir, ja vas a molts pavellons que et trobes, aquí venim a fer equip, aquí no venim a cridar, venim a animar, però s'ha de fer molta pedagogia, sobretot a nivell arbitral. També és veritat que l'època que jo vaig entrar érem quatre gats, ara, clar, vull dir, no treus un bon sou si fas molts partits durant el cap de setmana, a la meva època, eh?
1: Clar.
0: Ara hi ha molt àrbit, hi ha molta més noia. Jo me'n recordo sempre, el Roger Seba li va fer una entrevista amb una noia que va entrar perquè Catalunya Central Manresa té delegació a la Federació Catalana, i me'n recordo que va entrar una noia i jo estava un dia de tutora seva en un partit al Paidos, i va haver-hi un pare, un energumen, que va començar a perdre els papers, que vaig inclús haver d'intervenir jo i pujar a la grada i dir-li que es calmés, que allò era un partit de més en nens de 5-6 anys. Vull dir, que pobrets, prou votaven la pilota. I a aquesta noia li van fer una entrevista al Regió 7 i ho va dir, que i té tota la raó. En aquella època, el 80-90% dels àrbits plegaven, sobretot noies, pel tema dels insults de les famílies des de la grada. Llavors, aquí aprens a tenir molt autocontrol, perquè és molt complicat quan tu tens una persona o vàries que t'estan constantment insultant i no dient-te que ets molt dolenta, perquè ser molt dolenta, bueno, puc ser
1: és
0: per
1: una
0: tu.
1: Valoració.
0: Sí, exacte. Sí. Tots sabem els insults que hi ha en una pista de bàsquet o en un camp de futbol, o inclús ara el meu fill, que el judo tendeix a ser un esport de molt de respecte. Hi ha moments, que jo he viscut moments a les grades, que dius, ostres, si estic al judo, que a més hi ha fair play, que escalfen tots els equips junts, que hi ha un fair play que amb el bàsquet i el futbol no hi és. Bueno, s'ha de fer molta pedagogia, crec que s'ha de fer molta pedagogia, i a vegades quan aquí venia pel tema de la política sempre ho deia, és una cosa que s'ha de defensar molt. I,
1: sí,
0: i la gent que hem estat ficats amb entitats i hem estat ficats, hem d'ajudar que aquesta pedagogia vagi transmetre als nostres fills.
1: Estic molt d'acord. Això em connecta amb la dona amb història que m'has portat. Una dona amb història que és una jugadora de bàsquet, exjugadora de bàsquet, sí, catalana, una pionera.
0: Sí.
1: La Lali Vila Sunyer, d'Olesa de Montserrat, d'aquí del Baix Llobregat, que va ser, bueno, és pivot, ara treballa a la Federació Catalana de Bàsquet.
0: Sí.
1: Es va formar a les categories inferiors del club bàsquet d'Olesa, va debutar a la primera divisió, bueno, va arribar fins a la selecció. Tinc una llista molt llarga. És que li van donar una... Espera, que com que m'he fet una biografia tan llarga, ara no trobo el reconeixement que li van fer quan ja va plegar. Bueno, perquè a més va ser molt... Diguem-ne que va estar fins als 43 anys jugant.
0: Sí, es va
1: això és gran. O sigui, gran. Vull dir que jugaven noies que potser podien ser les seves filles, perquè ens entenguessin,
0: sí,
1: no? I ella deia que li era igual, que ella per físic i per ganes tenia prou. I va debutar a primera divisió estatal amb el bàsquet Betània Patmos, després va passar al club de bàsquet Hospitalet i després va passar a ser internacional i amb la selecció espanyola en 39 ocasions. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Va ser una generació pionera que amb molt de sacrifici i va posar els fonaments de lo que és ara el bàsquet femení, que és una altra cosa. Bueno, com molt d'esport femení.
0: Sí. Va ser una de les principals pioneres. Jo, a part de... Amb la Lali... jo ara, per exemple, tinc molt bona relació amb ella. Li he perdut una mica la pista. L'altre dia la vaig veure. Jo tinc molt bona relació amb la seva germana, però per mi la Lali va ser un referent perquè a Manresa, en aquell moment... Quan jo vaig entrar a les categories inferiors de Manresa a jugar, sí, era quan es va formar el PRICA Manresa, que és ara el Carrefour per nosaltres, els de les noves generacions. És el Carrefour, que abans antigament es deia PRICA. I clar, per mi era un referent, perquè jo estava a les categories inferiors del bàsquet Manresa i ella entrenava amb el Manresa, i llavors me'n recordo que compartíem, quasi bé ens solapàvem uns entrenos amb els altres, i a part ha sigut sempre una persona molt pròxima i una persona amb uns valors molt, molt, que m'han agradat molt. A més, ha tingut sempre un perfil molt baix,
2: molt... És a dir, ha destacat molt en lo seu, però com a persona no ha sigut una persona que hagi volgut...
1: De... Que hagi sigut ostentosa, no?
2: Exacte. Oh, sí. I llavors per mi era com... Sempre ha sigut... la... Com que sóc una jugadora també frustrada, ha sigut com una idolatresa, no? Es diu, és com una ídol.
1: Amb... És una de les teves ídoles?
2: És una de les meves ídoles, amb tots els aspectes, perquè a més jo tinc molts records d'ella, d'anar-la a veure els caps de setmana, els dissabtes a jugar o els diumenges a, al pavelló, i quan acabava el partit venia allà amb nosaltres, amb les noies, que clar, érem unes marrecs, érem res, i venia allà i ens donava les gràcies i ens abraçava i ostres, llavors veure la projecció que va tenir, perquè inclús ella es va jubilar, ella plega amb 43, clar,
1: 43,
2: la Laia Palau,
1: sí.
2: Que seria...
1: Sí.
2: Un referent
1: que li van donar el 2023 la Fundació del Bàsquet Català la va distingir oficialment amb el Guardó d'Històrica del Bàsquet Català, que és una menció d'honor que li reconeix doncs, ser un referent a la història
2: que,
1: de la...
2: Si no em falla la memòria ha sigut la primera, perquè després em sembla que si no em falla la memòria a la Laia Palau, que fins ara ha sigut la coordinadora del Bàsquet Girona, sí. Ha sigut la segona. Clar, ella va ser la primera, clar, per mi és...
1: Una referent total.
2: És una referent total, perquè a més, clar, a nivell d'això, no? El ser també jugadora frustrada i tot, però poder disfrutar de veure-la i poder estar amb ella, a mi em va ajudar molt, a mi, la veritat.
1: Que important és tenir dones referents, eh?
2: Sí.
1: En les que podem emmirallar-te.
2: Sí. Jo, sí. Bueno, jo, a més, s'ha pogut dedicar al que ella ha volgut, perquè la vida per ella ha sigut sempre el bàsquet.
1: Clar.
2: Llavors, a part, això és una gran sort. Per això, quan també m'has preguntat allò de la feina, jo m'encanta la meva feina. I treballo en una empresa que tenim un equip brutal i per mi llevar-me al matí i saber que els nois i el jefe, doncs una mica també això em sento emmirallada, no? En categories, és a dir, d'això diferents, perquè ella... Però ella està fent el que li agrada i jo també em sento identificada amb ella perquè jo faig el que m'agrada, no? Perquè un altre potser en el meu sector també hagués dit jo plego. No? I ella va plegar amb 43 anys i ha seguit. I si no em vaig malament, la seva... Té una filla, la gran... també va arribar...
1: Jo no ho tinc.
2: Em sembla que té una filla i la gran també va arribar bastant amunt. No tant com la mare, eh? És que la mare és una... I el nebot li juga. I el nebot, el Biel, sí que sé que li juga, perquè jo ara tinc molta relació amb la seva germana i...
1: Ens queden 4 minutets.
2: Vinga.
1: És el toc final que li dic jo al programa i això em connecta amb el bàsquet que m'estaves explicant. Tu ara de quin partit, de quin equip ets, doncs? O sigui, de bàsquet.
2: Jo, Baxi Manresa.
1: De sempre, o sigui, home. Això no ho has perdut.
2: Com diuen els del Bages, com diem, perdó per l'expressió, piticollons. Sempre Baxi Manresa, de tota la vida. I he sigut una forofa i he anat al camp fins que vaig conèixer la Llúcia. La Llúcia m'ha portat pel mal camí, m'ha fet que ja no hi vaig al camp, però jo m'encanta. Jo sóc força resa. Fins a la mèdula, sí, sí.
1: I més enllà de treballar, més enllà de dedicar-te amb aquesta vocació que tens de servei públic, en aquest cas a les entitats que estan ara vinculades amb l'esport, el teu pas per la política, també vas format part, que no ho he dit, de 7 anys vas estar a l'Assemblea Groga, en defensa de
2: l'escola pública laica i catalana.
1: Més enllà de tot això... Què t'agrada fer, per exemple? T'agrada cuinar? T'agrada la muntanya? T'agrada fer robòtica?
2: No, això no. Això les manetes a la meva dona. A mi m'agrada molt anar amb bicicleta, molt. L'únic arrel de fa un any vaig tenir un accident i ara, com que tinc una petita lesió al dit, encara no puc agafar-la.
1: Però recuperable, molt... recuperable.
2: Sí. Però clar, per evitar la caiguda, que hi hagi un trencament total, s'ha d'acabar de soldar bé. M'agrada molt la muntanya, com a bona manresana, que tenim Montserrat al costat. He disfrutat molt fent escalada, molt, perquè m'agrada molt l'escalada i sobretot la bici. Ara mateix la meva vàlvula d'escape és la bicicleta, vull dir, m'encanta. I llavors, evidentment, veure tot tipus d'esports, perquè a mi em poses Fórmula 1, em poses MotoGP, em poses... Menys l'handbol, que em sap molt greu pel club handbol Molins de Rei, menys l'handbol, posa'm inclús un partit de badminton, posa'm el que vulguis, perquè... M'encanta tot.
1: Els esports.
2: Tots els esports. El futbol em miro, m'és igual veure un partit, un Almeria-Corunya, com ara un partit del Mundial que juguin Afganistan contra no sé qui.
1: I quins esports voldries que fessin els teus fills? O t'és igual? Bueno, fan judo i bàsquet, no?
2: Jo estic molt contenta. El que sí que tenia molt clar, i em sap molt greu també pel futbol Molins, el que sí que tenia molt clar és que no volia que fessin futbol. Jo vaig estar 3 anys vinculada al Montcada quan vaig deixar el bàsquet, i abans que nascessin ells, i el que sí que tenia molt clar és que el futbol no, no, no volia que juguessin. Ens hauria agradat molt que haguessin jugat a rugby, perquè és un esport que també implica uns valors molt potents, el tercer temps, el respecte, el... però per logística ho vam provar un any, però logísticament i familiarment era molt complicat, perquè el que tenim més a prop és Sant Boi o Sant Cuat, i ens era molt complicat i ens hauria agradat que haguéssim fet rugby, perquè a més la seva mare ha sigut exjugadora de rugby, però no ha pogut ser.
1: Bueno, no passa res.
2: I no, jo contentíssima que el Nilan faci bàsquet.
1: No passa res, m'he explicat moltes coses i estem arribant al final.
2: Vinga.
1: Meritxell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies a vosaltres,
1: quin rotllo. Ens has descobert tot un món, també.
2: Sí.
1: Que, bueno, jo, com deies tu, tabú desconegut, però que també, bueno, és un dels motors també econòmics d'aquest país.
2: És un motor molt, molt, molt important.
1: Molt important, amb molta gent que dona molta feina, poques dones, tu una.
2: Sí.
1: Gràcies per tot. Aquí seguirem ajudant a conèixer heroïnes quotidianes, on potser no les aniríem a buscar mai. Com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer, i aquí seguirem.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Foc és foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
5: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
3: I el Consell General de Poder Judicial ha expedientat al jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. Avui el vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat la votació, 4 vots a favor i 4 en contra per obrir aquest expedient. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat.
6: Una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
3: Ebro preveu vendre entre 25.000 i 30.000 cotxes fabricats a la planta de la Zona Franca de Barcelona aquest 2026. La xifra suposa pràcticament a duplicar la de l'any passat per a l'automobilística, que consolida la reindustrialització de l'antiga planta de Nissan. Les instal·lacions ja donen feina a més de 2.000 empleats directes i fins a 4.000 comptant els indirectes. I avui han desallotjat 4 pisos més de la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar el passat dijous. El consorci ha executat 4 desallotjaments al bloc de la Rambla després que es fessin els últims desallotjaments el dijous passat. Calella de Palafrugell recupera el meu avi a la cantada de Veneres a 2026 després de la polèmica de l'any passat. Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora Meritxell Pastor, per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se la celebrarà a la platja de Portbou el 4 de juliol.

0: Informació local.
1: I a Revetlla de Sant Joan, a diferents barris de la vila, repassem les informacions que tenim. Per exemple, al barri del Canal i a la Revetlla, demà a partir de les 9 del vespre, es farà el pati de l'escola Pont de la Cadena. L'associació posa taules i cadires. Heu de reservar, preu per soci 4 euros per persona i els no socis 6 euros per persona. Primer hi haurà aquest sopar de Carmanyola i després a 11:15 de la nit hi haurà concert a càrrec de Corxet Group. També l'Enxuscat organitza la seva revetlla a la Granja amb l'Associació de Veïns. Demà, a partir de les 8 del vespre, hi haurà sopar també de Carmanyola o de reservar taula i cadires per 6 persones, per 10 euros, amb ampolla de cava inclosa. Hi haurà servei de bar i d'entrepans. I a partir de les 11, animació amb el disjòquei Jambo Jambito. Podeu fer les reserves a l'Instagram de l'Enxuscat, que és enxuscat-molinsderrei. I l'Associació de Veïns del barri de l'Àngel també prepara la seva revetlla a la plaça de la Pau. Faran ells el sopar amb el seu menú, pica-pica variat, mandonguilles, pa, coca de Sant Joan i beguda inclosa. És el sopar que faran. La venda d'etiquets es va tancar el divendres passat. Faran inici de sopar popular a partir de 9:45 de la nit i després a partir de les 11, gran ball amb orquestra. I durant tota la nit també diuen que faran rifes i diferents sortejos al barri de l'Àngel. També a Bonavista, al Mas, fan sopar de Carmanyola. S'ha de pagar 1 euro per persona per reservar lloc i faran la seva festa amb el sopar de Carmanyola al carrer Bonavista número 6 i també posaran servei de bar. Revetlla de Sant Joan també, al barri Bonavista al Mas i a la Riera Bonet celebren la revetlla i les festes del barri. Demà a 9:15 sopar del soci i a partir de les 11 música amb disjòqueis. El divendres sopar popular novament i després karaoke. El dissabte revetlla de Sant Pere a 9:15 sopar popular de Carmanyola, a les 10 bingo popular i a partir de les 11 actuació de los hits de tu vida i diumenge a la tarda a partir de les 5 jocs d'aigua i festa de l'escuma. La Riera Bonet doncs també activitat per la revetlla i pels sopars populars s'ha de pagar 2 euros per cadira i també tindran servei de bar. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Solem, que està a la carretera, a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
6: La de fora.
7: La de dins.
4: La que escriu.
8: I la que parla.
9: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
1: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
10: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
1: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
10: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
1: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, molinencs, molinenques, matussers, matusseres, gent de la comarca.
1: Excepte el Pepe.
0: No, el Pepe també. El Pepe també, que és motivat per la colla.
2: A més, és una persona que ho dona tot. Dona la seva integral, absolutament tot.
1: És un motivat de la vida.
0: T'estimem, sí. Pepe.
2: És un màrtir.
0: Bueno. La Lola no, però...
1: Bueno, ara una mica sí, perquè va ser el seu cotxe ahir.
0: I corre molt.
1: I corre molt.
0: Benvinguts una tarda més a Ràdio Molins de Rei, el programa més matusset de Ràdio Molins de Rei, Mirant al Cel. Bona tarda, Adri.
2: Bona tarda, Cristian.
0: Bona tarda, Lola.
1: Bona tarda, Cristian.
0: Avui portem ja una bona estona, eh?
1: Sí, però no es nota. No ens hem preparat massa la intro aquesta.
0: Hem quedat per fer una orxata.
1: Que segur perquè es diu orxata,
0: no? No, no ho explicarem avui.

0: Les que han organitzat la seva primera diada. Us comencem a parlar del que vam parlar l'aniversari i també parlarem del mercat de fitxatges del món casteller.
1: Epa, del mercat estiu, eh?
2: Sí, sí, és com el Mundial, eh?
0: Ara com a la Lliga, sobre el mercat de fitxatges i hem de parlar de possibles transferències. Saludem el David també, a la Fia de So. I tanquem pinya i comencem.

0: No se'ns ha anat l'olla, no se'ns ha anat l'olla.
1: Una mica sí.
0: Una mica sí.
2: Molt bé. Per què aquesta cançó?
0: Pues perquè hem tingut una conversa avui en el nostre grup de ràdio en el que el Christian un cop més volia abandonar el barco. Tant marcat
1: que,
0: de...
1: Encara que no hi hagi nens, els profes continuem tenint feina. Llavors, ja, jo tinc una reunió a l'institut demà i he de preparar coses per l'institut.
0: Tu vida muy difícil.
1: Ja, ja, bueno.
0: Però és que la ràdio és sagrada.
2: Exacte.
1: Sí, bueno.
2: I més aquesta setmana, que és la setmana d'aniversari.
1: La ràdio no em paga, eh?
0: Correcte.
1: La ràdio no em paga.
0: Et paga en somriures i en bona estona.
1: Sí, això sí.
0: Això no val diners, eh?
2: Però, a veure, vistes les reclamacions, la Generalitat tampoc us paga massa, per tant...
0: Opa!
1: També és veritat. De fet, aquest mes potser he de pagar jo a la Generalitat
0: segons
1: després de tant de pagues.
0: Surt a tornar.
1: Potser m'envien un burofax que els he de pagar aquest jo.
2: Tens l'Ivan ingressi.
1: En comptes de cobrar, hauré de pagar.
0: Un bizum, és un bizum.
1: Sí, sí.
0: A la gener. Doncs això, llavors l'Adri ens ha fet un discurs... Bueno, un discurs...
2: Motivacional,
0: sí,
2: clar.
0: Sí, sí. Bueno, ens ha fet una... Sí, ha sigut una miqueta més tono bronca.
2: No.
0: De ni parlar-ne, company. Ui, com va dir High School Musical, en la segona pel·li, per la segona, veritat, o la primera?
2: No ho tinc molt clar. Jo crec que sí, no sé, no ho tinc molt clar.
0: És igual, en una de les dues primeres, per la tercera no la recorda ningú. Llavors, We All It Is Together.
1: Sí.
0: Per tant, aquí estem. Llavors, el Christian ha dit, no puc
2: escapar-me. No.
1: També ens ha dit que, com el tio Ben va dir a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilitat.
0: Ara 29.
2: Són frases importants perquè les anirem colant en moments del programa d'avui.
0: I que han de trucar o alguna cosa?
2: No.
0: El 93, 668, 61.
2: O un WhatsApp al 691, 438, 847.
1: Llavors m'ha desmuntat i he hagut de venir.
0: I ja està, i aquí està. I de fet he quedat un hora abans i tot. Ha sigut molt loco avui, eh?
1: Sí, sí.
0: Però no sortim al carrer, fa molta
2: calor. És que hi ha 10 anys a la colla, llavors són 10 anys escoltant discursos de caps de colla, i clar, són 10 anys d'escoltar saviesa, llavors per alguna perla se m'ha enganxat.
0: De tant en tant, sí, tot el que no se pega.
2: Llavors, a falta d'inventar-me'ls jo agafo quotes bones i les vaig deixant anar.
0: Doncs ens hem planxadíssims, sí. O sigui, jo ja anava a venir, però encara tenia més ganes de venir. Saber
2: sí,
0: que
2: si jo fos cap
0: de
2: colla i haguéssiu rebut aquest WhatsApp, haguéssiu vingut d'assaig?
1: Però avui...
0: Vigila'm el que dius.
1: Hauria anat avui, assaig.
0: Que sé que hauràs tu de cap de colla.
2: No.
1: Hauria anat avui, Adri.
2: Hi ha experiments, Lola, que la vida no cal fer, la veritat.
0: Estaria graciós, seria bastant caòtic. Tu de cap de colla aniria de president.
2: Podria complir el meu somni de fer de dos obert,
0: sí.
2: Finalment, eh?
0: Tècnicament... Ah, no, va ser el Joan Ferrer i l'Octavi. Dic, tècnicament ja ho has fet. No.
2: No.
0: Va ser el Joan Ferrer i l'Octavi, eh?
2: Ni fer de dos obert, ni
1: Torre.
2: Fer la Torre amb el Pol.
1: Jo crec que ahir era un bon dia per fer la Torre amb el Pol.
2: Pues sí. Però bueno,
0: fi,
2: no
0: bé.
2: Passa res.
0: No m'ha arribat a l'estribillo, per això de la cançó.
2: Pots mira.
0: Ah, ara!
2: I també We Are All In This Together, perquè aquest dissabte sí. Tenim la idea d'aniversari i hi hem de ser tots i totes.
0: All together.
1: Correcte.
0: Perfecte. I podem arribar a plaça fent aquesta cançó, sisplau.
2: Els podem demanar grallers i timbales que se la prenguin en 4 dies.
0: Com sempre, dies. Mirant al cel amb grans idees a última hora, grallers i gralleres i tabaleres de Molins de Rei, o sigui de Matossers, o de Molins de Rei també si volen. Si us plau, apreneu-vos la cançó We Are All In This Together de High School Musical 1 o 2. No tenim clar. I que vingui Zac Efron, per favor, que és mi nòvio.
1: Jo no he vist mai...
0: Oh, jo m'ha sigut memòria. La primera memòria, la segona...
1: Bastant ja...
2: Jo vaig jugar molt la carta primer de tenir una germana petita i després de que l'Anna sigui més petita que jo per poder aprofitar i veure aquestes pel·lícules mil vegades.
0: Claro.
2: Però en plan, no, si jo ho he vist, obligat. Però en veritat...
1: De quin any és això?
0: Del 2000,
2: eh? 2000. Això és early 2000, jo crec.
1: Estava de discoteques i...
2: I no sonava
0: aquesta música. Ja tenia pèls als ulls.
2: 2006.
1: 2006, bo.
2: 2006.
0: Què tal? Però si això fa res, fa 20
2: anys. De la U, eh?
1: 2006 estava jo...
0: Fa 20 anys.
1: Deixant la primera carrera.
0: Em passava la primera nòvia, diu, oi, va. Molt bé.
1: Més o menys també.
0: Vaja, va ser un mal any.
1: Sí, sí.
2: Trevi, eh?
1: No, va ser un any.

0: De fet,
1: ai,
0: estic buscant aquí edats de...
1: No, oi, Zac Efron és mi nòvio.
0: Tots els actors són molt més... Jo pensava dir que algun dels actors és de la meva quinta. No,
1: no, no, és del 89, de... sembla, Zac Efron.
0: No n'hi ha ni un del 90.
2: Clar que no ho fem, és un programa de castells.
0: Sí, bueno, aquí es nota les ganes que tenim de parlar de...
1: Que tenim moltes coses, que avui per primera vegada he preparat el programa.
0: Sí, és veritat.
2: Molt.
0: Bé, va, High School Musicals a parts, comencem una miqueta a posar-nos en...
1: En vereda.
0: En onda. En la vereda de la porta d'atrás, exacte.
1: Exacte.
2: Doncs ahir teníem la diada dels nostres fillols i filloles, la seva primera diada, a Prats de Lluçanès, que la Lola i jo ja hi vam estar l'any passat.
1: Sí, jo pensé que no, però sí.
2: Vam fer uns pilars l'any passat.
1: Sí.
2: I vam
1: feia
2: anar...
1: aquesta calor.
2: Feia calor, però no feia aquesta calor. I vam pujar, doncs, convidats pels fillols i les filloles, amb els altres padrins, que són Caldes de Montbui, doncs això, a compartir plaça, la seva primera diada organitzada per ells. I a mi em feia molta il·lusió, perquè jo tinc molt de tracte amb ells, i la veritat és que ells estaven també, doncs, molt motivats per fer aquesta diada.
1: Estigueu atentes, perquè el Cristian ha dit que té molt de tracte amb ells.
2: Bueno.
0: Ep.
1: Parlem-ne.
2: Clar, els he apadrinat jo.
1: Oh, els he apadrinat. Tot sol,
2: Vaig ser jo el que va fer el contacte. Llavors, he parlat molt amb ells, i amb la Didi, amb la Mar, amb el Joan, amb el Ubi, que era l'antic cap de colla, perquè ja han canviat de cap de colla.
1: Subi,
2: perdó.
0: Molt bé, Cristian, es nota molt el contacte que hagués tingut.
1: Subi. Jo dic, qui és l'Ubi?
2: Subi. I això, sí, hem parlat molt, i llavors em feia molta il·lusió que fessin aquesta primera diada organitzada per ells i per elles. Vam arribar... Bueno, vam quedar molt d'hora.
1: Sí, abans, too much, com sempre.
2: La Lola a les 9 i 5.
1: No, 9 i 3,
0: aparcava. Vam quedar justos per poder arribar pel Cercavila.
1: Cerca esmorzars, vols dir?
0: Cercavila oficial.
1: Vale. Cercavila piratilla.
2: Sí, era vora de les 9, que vam sortir de Molins. Vam arribar 10 i...
1: 20, crec.
2: Sí, 10 i 20. 10
1: i 20, una cosa així.
2: I llavors hi havia en Cercavila des
0: del... Des de la zona del pavelló?
2: Sí, des del lloc
1: on
2: vam...
1: Si plou, es farà el pavelló.
2: Baixar fins a la plaça. Nosaltres vam marxar. Ho sento.
1: És que tenia molta...
2: És que no havíem esmorzat.
1: Literal, que ells dos no havien esmorzat. Jo vaig pensar en Nathan Nesquik.
2: Us estimem amb bogeria, ja ho sabeu, però teníem molta gana. I ja coneixíem el bar.
1: Sí. No sabíem que anàvem allà.
2: No sabíem que anàvem al mateix. Però ja el coneixíem. Però vam anar al mateix. Que es deia bar...
1: JB.
2: No sé si per les inicials del propietari. Esperem, Jordi Busom,
1: sí.
2: Potser.
1: Jordi Busom, mira, molt bé.
2: I això, vam anar a esmorzar i després es va ajuntar més part de la colla.
1: Sí, bueno, va haver un petit reducte més,
2: sí.
1: Que ens pensàvem que serien dues o tres persones i va ser una taula de 8 o 10 més.
2: I això.
0: És que per fer castells, sembla que no, però que es necessiten energies, es necessiten forces.
1: Anava a dir gent, també.
2: Sí, no.
0: Gent, sí. Però vull dir que plantar-te depèn de com, a les 12 del migdia, més amb la cambra que
2: realment...
0: d'ahir, sense haver esmorzat res...
1: No, jo crec que no.
0: Queda molt d'hora.
1: No hagués aguantat ni 5 minuts a la plaça, eh?
2: Realment, sort que vam menjar i hidratar-nos una mica abans, perquè la calor que vam passar després va ser...
1: Històrica.
2: Èpica, eh? Sí. Ahir ho comentàvem amb alguns, que hem tingut moltes diades així de passar calor.
1: Però ahir però no es podien respirar.
2: La d'ahir era del top 5 segur, eh? O sigui, jo recordo la de Cerdanyola, aquella que se'ns va enfonsar a la rengla del 4 de 7. Te'n recordes?
1: Jo no hi era, però ja sé quina dius. És que aquella passa tampoc té ombra.
2: Que era un passeig sense
1: ni un
2: arbre.
1: Sí, un passeig sense arbre, sí. Vol dir que matorrals petits.
2: No hi havia ningú. Veient els castells, allà sí, també vam passar molta calor, a Castelldefels,
0: a la plaça de les Palmeres,
2: on anirem d'aquí 2 setmanes, allà va ser també
1: va ser bèstia, sí.
2: A la plaça del Rei, l'any passat també,
0: sí, va ser
2: a Barcelona també ho vam passar bastant malament, però la d'ahir jo diria que és de les pitjors,
1: Però va ser xulíssima.
2: Haurem de buscar una altra ubicació, fillols i filloles.
1: Sí,
0: perquè mira que hi havia un passeig.
1: Sí.
0: On estaven les senyores fent costura.
2: Sí, davant de l'Ajuntament.
1: Sí, on estàvem al bar, després també.
2: Sí.
1: Vam fer turisme de bar. Sí. Ahir a Prats de Lluçanès.
2: Hi havia una xurreria al costat de l'Ajuntament. Potser la xurreria la podrien posar una mica més cap allà i fer els castells allà, perquè tens el parc al costat, entra una mica de
1: fresca. Com a mínim pots refugiar-te.
2: Sí.
0: Però jo entenc que la ubicació era, tenia una cosa xula, que hi havia la paret aquella de la casa pintada
1: molt xula,
0: amb l'avi,
1: sí.
0: I llavors,
1: sí,
0: clar, jo he vist algunes de les fotos realment queden molt xules, mm, amb la casa aquesta així pintada, sí, sí, no? Però sí que és veritat que no hi havia ni un balcó, ni un arbre...
1: A la que les van movent el sol i l'ombra de la casa va desaparèixer, el públic també. Sí.
0: El pobre Gael, que anaven, bueno, la Belén i el Gael...
1: Ai, Angelets, anaven fugint del sol, sí.
0: Anaven en plan vampir, sí, saps? Movent-se amb la línia del sol i a veure un moment que van dir d'on de marxar.
1: Jo, quan la Rosi també amb la paret, anaven tirant endarrere. Vull dir, va ser una mica dramàtic. Sí. L'Anna també no va acabar funcionant-se més cap a la paret.
0: No, no.
1: Va ser un tema, va ser un tema.
0: Va ser bastant dur, la veritat. I l'hora tancar pinya, vull
2: mira,
0: dir...
2: La Magri em diu per què va ser allà. Diu que vam parlar amb l'Ajuntament i que només els hi vam oferir fer-ho allà.
1: Ja tenen problemes amb l'Ajuntament, ja.
0: Doncs, senyors i senyores de l'Ajuntament... És una altra cosa molt castellera. Primer, sí, es canvia molt de cap de colla, sí, i segon, és que els ajuntaments una miqueta et fiquin a la pitjor plaça que tenen, no? Jo crec que deuen tenir una mena de cartografia. Quina és la pitjor plaça que els hi podem... Quina és la més torta, on toca més el sol, hi ha menys sacs als serveis, on la gent no hi anirà, aquesta aquí. Aquí
1: hi ha com un decàleg pels alcaldes i alcaldesses de, sí, quan et ve una colla a dir que vol fer una actuació...
0: Soc alcalde i tinc una colla castellera al meu municipi. Què puc fer
1: per fastidiar-los?
2: Com mana a Sant Celoni, que no era Sant
1: Celoni. Que era Sant Antoni Vilamajor.
2: També vam...
0: A la plaça que era de Torre, allà. Sí.
2: Un descampat.
0: Sí, sí, la plaça que era de Terra.
1: Era una plaça de Torre,
2: sí,
1: allò.
2: Sí, sí, sí. Doncs això, jo crec que ho podem parlar amb l'Ajuntament com a valoració de cara a properes actuacions. Intentar buscar alguna zona...
1: Emplaçament una mica també,
2: una mica,
1: sí,
2: d'ombra. Més...
1: O que com hi hagi barra a la plaça. També s'hagués agraït molt que hi hagi barra a la plaça.
2: Sí, si hi hagués. O més carpes i una barra, doncs igual passes la calor una mica millor
1: sí.
2: Perquè sí, realment va ser bastant asfixiant. I no era com avui. Perquè jo crec que avui ha sigut
1: avui
2: ja
1: ha
2: molt
1: sigut,
2: pitjor.
1: Avui hem tocat sostres.
2: Però Déu-n'hi-do el que vam passar. Estava tothom mullat.
1: Sí, jo no.
0: Durant... Sort
1: la Júlia i jo fugíem.
2: La Júlia
1: fugíem.
2: No, perquè no havia anat a la pelu, però...
1: I jo no, però...
0: Si la veieu aquesta setmana assaig, digueu-li.
2: Sí. Digueu-li i no la mulleu.
1: No, per favor.
2: Doncs bé, això, van començar la diada amb els pilars d'inici, que tots les colles van fer el pilar de 4...
0: Corresponent.
2: Sí, anava a dir rudimentari.
1: Bueno,
0: una miqueta rudimentaris, també.
2: Una mica. Llavors van obrir plaça als Fillols, no?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Van obrir plaça als Fillols amb un pilar de 4 per sota, que ja l'han fet diverses vegades.
1: Sí.
2: Destacar la Mar, perquè la Mar realment va salvar el pilar unes quantes vegades. Però bé, molt bé, la veritat. No van patir en cap moment per... O sigui, no hi ha, va haver-hi cap...
1: Cap estrabada
2: sí, sí, que fes perilla. Després va anar a Caldes, diria?
0: No, sí, no, sí, sí, sí, sí, a Carles, sí, va anar, a
2: Caldes,
0: segona,
2: que va fer el 5 de 6.
1: Correcte.
2: I després nosaltres vam fer un intent desmuntat.
1: Ui!
2: No és que ho vulgui amagar.
1: És que ho he vist de càmera lenta, com anava tu, sí, que susto.
2: Un intent desmuntat de 3 de 6... que realment el tronc estava força bé.
1: Sí, estava molt bé. Perquè sí, tenia un problema tècnic amb l'enxaneta, pobra, que tenia just una pupa a on havia de fer la pinça. Sí. I la criatura ho va intentar diverses vegades, però que li feia mal.
2: I llavors doncs, vam decidir desmuntar-ho. A més, portava els castells al Carlos, si no m'equivoco.
1: Sí, sí.
2: I que tampoc és el que té més...
0: No és el cantant oficial.
2: Exacte. Llavors, doncs...
1: El solista.
2: Jo crec que va decidir baixar-ho i està bé. I més endavant, doncs, el vam repetir i es va fer amb la Valèria, vam canviar l'enxaneta.
1: Sí. Bueno, i els dosos.
2: I els dosos, sí, perquè la Valèria és més gran. Llavors, doncs això, vam fer el 3 de 6 i perfecte.
1: Sí.
2: Després...
1: Van intentar el 3 de 6...
2: Sí. Lluçanès va fer intents de desmuntats de 3 de 6. Ja juntem rondes, perquè ja després sí, em perdo, van fer dos intents desmuntats de 3 de 6. El primer estava bastant...
1: Regulinchi. El segon estava millor.
2: Perquè tots els segons estaven entrant, a dalt tampoc estaven de tots
1: segurs.
2: Bueno, nervis
1: també, al final és normal.
2: Era el primer que muntaven a sobre la pinya a plaça, llavors és normal que sortís com va sortir. Però el segon estava molt millor,
1: sí,
2: realment, i va haver-hi... cosetes, és a dir, jo crec que ho vam estar parlant, el dos obert és molt gran, llavors jo crec que han de canviar, li vaig comentar a la Didi i a la Marc que canvien aquella peça,
1: sí,
2: i posant a la mar de dos obert, doncs...
1: I una peça de dos tancat més petita.
2: Exacte,
1: sí.
2: Ja alleujarien el castell el
1: i després que l'acotxador era extremadament remenut i sí, no movia mans. Llavors, clar, hi havia un moment que es quedava enganxat perquè si no pujava mans i no podia moure més peus, es quedava enganxat. I mirava com dient, no sé què més fer.
2: Llavors, això... Jo crec que van ser dues proves que estan superbé, per ser les primeres, i a seguir treballant. O sigui, sí, ara van fer aquesta diada que se'ls va veure, va venir molta gent de públic. Jo crec que els hi donaran una empenta en el dia a dia i a seguir treballant.
0: Jo he de dir que jo no anava amb l'expectativa que intentessin un 3 de 6. Jo pensava que anirien a fer pilars i veure'ls tancar, no? I començar a muntar el primer 3 de 6, fins i tot repetir-lo, va ser, ostres, doncs molt bé.
2: Sí, molt bé. No, molt bé, realment els hi faltava alguna peça que els hi vam deixar caldes, nosaltres, però és això, molt bé, per intentar-ho i no va ser una cosa descabellada, o sigui, déu-n'hi-do, sí. Van per bon camí, així que enhorabona als fills i a les filloles. Després Caldes crec que va fer 3 de 6 amb agulla, van fer 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla, i nosaltres vam fer un 4 de 6 i després ja vam passar les piles de...
1: S'estava fent molt tard i no es podia estar en aquella plaça.
2: Sí, era extremadament calorós. I llavors pilars de final i ja vam acabar amb els balls de final. Ja
1: sí, els balls que no faltin.
2: Llavors, tenim àudios dels nostres fillols. Tenim primer l'àudio de...
1: El Ferran.
2: El Terri,
1: sí.
2: Que és el cap de colla. També tenim un àudio de la Mar i un últim àudio...
1: Sorpresa,
2: que en parlarem primer. Sí. De moment anem amb els dos primers.
3: Bona tarda. Bueno, a nivell de diada, com a castellers de Lluçanès, estem molt contents perquè vam poder portar a plaça coses que normalment no podem portar assaig. Estem molt contents també per l'ajuda a pinyes tant de Matossers com de Caldes i res. Agrair que vinguessin aquestes dues colles també a donar-nos un cop de mà.
4: Tal com ha dit el meu company, en Ferran, vull afegir que, bueno, que estem molt contents a nivell de tota la colla, equip tècnic, equip de junta, tota la colla en general. Estem molt contents, hi ha hagut molts assajos a darrere, intentant fer moltes proves variades a veure qui no podríem portar, i al final doncs ens vam decantar per aquest el 3 de 6, que finalment no el vam poder carregar, però van ser dos intents i ens va ajudar per motivar-nos i també per agafar sensacions també. Així que bueno, jo crec que a nivell així més de la colla doncs va ser un gran pas, va ser la nostra primera diada a casa, això va motivar molt, la gent de Lluçanès també ens va veure, va venir, ens esperava que vingués menys gent i va venir força gent, i a nivell de sentiments doncs jo crec que van haver-hi moltes emocions durant la diada i sobretot doncs moltes ganes ens hem quedat, i això jo crec que ens motivarà encara més per anar a les altres actuacions, les altres diades, a donar-ho més tot, i els assajos a donar-ho tot també.
2: Doncs el que dèiem, un primer tast de plaça, les primeres proves a plaça, i jo crec que això els cohesionarà com a colla, els ha fet més visibilitat, els ha donat més visibilitat, i endavant. Jo
0: sí,
2: crec que...
0: perquè a més, no només... Vull dir, ho vam tenir ja també complet per ells, no? Perquè no només va ser, diguem-ne, organitzar la cercavila i la diada, sinó que després també, vull dir, van seguir amb el dinar i una miqueta amb post-diada. Per tant, vull dir que està molt bé, perquè per ser la primera, diguem-ne, ja van fer el combo complet.
1: Totalment.
2: Sí. Nosaltres vam marxar bastant ràpid perquè teníem el bus
0: de dinar,
2: i teníem
0: una horeta i mitja.
2: Però sí, vam fer ja tota una organització d'una diada que és feina, i per la poca gent que són encara, doncs té molt de mèrit.
0: Sí. Així que res, enhorabona als fillols i filloles, felices també a Caldes per la diada que vam fer.
1: I la camisa tan bonica que porten,
2: Els de Caldes.
1: M'agrada molt el seu color.
2: Sí.
0: Aquest verd botella...
1: Sí, és xulo,
2: És maco, és maco.
1: Quan està el moreno queda molt bé. És un tema.
0: A nivell intern, voleu comentar alguna cosa de la diada? Sí que és veritat que divendres de la setmana passada, a l'assaig, que és veritat que érem, això és una miqueta d'autocrítica per la gent pròpia nostra de la colla, per ser un divendres, un, abans de la diada on anàvem a Lluçanès, i dos, la setmana abans del nostre aniversari, que sí, que tot ja és, vull dir, que és final de cursos d'escoles i de més, i són setmanes complicades, però érem realment pocs per ser un dia tan senyalat. De fet, l'Oriol va comentar, també ens va posar en preavís, no, a tota la gent que érem allà, que una de les intencions de la diada de diumenge era justament una miqueta fer-la servir també d'assaig, entre cometes, no? Prèvia a la diada, és a dir, portau igual uns troncs una miqueta més pesats del compte per ser un 6, perquè hem una idea, no, de, doncs, d'allà començar a treballar troncs i l'encaix entre troncs i pinya de cara a possibles sets de la setmana que ve. I per això igual també, vull dir, algunes dels sisos, no, que van, anaven en aquesta direcció, sí, ja de començar a preparar sets. Però jo us vull preguntar, veient el que heu, una miqueta, no, com va anar la diada, i també és veritat que s'ha de posar molt en context de moltes coses, no? Igual va haver-hi alguna lesió a plaça que segurament ens va privar, doncs, d'acabar de fer el tercer castell. També entenc, no, que una miqueta entre la calor, que era, de veritat, era absolutament asfixiant, això, algunes baixes que havíem tingut allà in situ, entenc, no, que també que la tècnica preferís, mira, fins aquí hem arribat, doncs ens curem amb salut, no? No cal arriscar res a les portes del nostre aniversari. Però és veritat que deixa una miqueta, no? I de fet, l'Oriol també ho va comentar quan va acabar la diada, no? Una miqueta en l'espeech que va fer, una miqueta també d'intentar aixecar els ànims de la gent que estàvem allà. Però, bueno, va ser una prova una miqueta, no? Amb un regust una miqueta amarg, igual a les portes d'un aniversari.
2: Sí, arribem justets. O sigui, la realitat és que arribem justets. Per A o per B, arribem justos a aniversaris. Veurem a veure com va la setmana. La tècnica ha posat un altre assaig el dijous
1: a les 8.
2: Llavors farem assaig dijous i divendres, perquè dimecres és Sant Joan i és festiu. Llavors a veure com van aquests dos assajos i ja decidirà la tècnica. Però bueno, sí, realment hi ha cosetes que arriben justes. Troncs, encaix de pinya, la confiança de la canalla, hi ha moltes coses que, bueno, també és un canvi de tècnica, llavors és normal que passin aquestes coses, a tots ens han passat. Però bueno, a veure aquests assajos com van.
1: Poden ser d'aquells que de sobte es peti el Castellòdrom, o poden ser... Pues,
0: divendres segurament es petarà el Castellòdrom.
2: Divendres, sí, bueno, perquè vindrà Sant Feliu, llavors haurem de sortir nosaltres del Castellòdrom.
1: Correcte. Però que pot ser això, que a vegades ens havia passat anys enrere, quan aniversaris feien assaig dilluns, dimecres i divendres, que de sobte anaves el dilluns i hi havia 60 persones i dius, hola, en aquest moment et quedes com, vale, guai, sí que venim tots a treballar.
0: Però on estàveu, no, aquestes 60 persones...
1: Bueno, però que al final era això, es ficava un dia random l'assaig i de sobte es petava el Castellòdrom. Doncs anem a veure si dijous això passa. Final de setmana, amb una festa al mig, vull dir, no sé, crec que jo personalment intentaré venir.
2: Bueno.
1: I aprofitar, encara que siguin aquests dos, fer un intensiu. Aquests dos dies.
2: A veure com va. Abans de passar el tema, també teníem...
1: És veritat, ens volia dir una cosa important de la diada.
2: Bueno, no és que jo ho tenia en ment. Perquè
1: he vingut ara.
2: Al acabar la diada...
1: Va passar una cosa molt xula.
2: Va passar una cosa espectacular.
0: Que no es veu massa, a plaça.
2: Jo no ho havia vist. No, ha passat altres vegades, però jo no ho havia vist.
1: Jo l'he vist en vídeo. Sí.
2: Jo no ho havia vist en directe. Que va ser una petició de matrimoni...
1: Fort.
2: ...del Joan a la Didi.
1: Fort.
2: La Didi és la que va ser la primera presidenta.
1: Sí.
2: Després van fer relleu amb la Mar. I el Joan estava al Pilar. I, doncs, en acabar el Pilar, li va demanar matrimoni a la Didi.
1: Fort, o sigui,
0: que ningú de Matosetes pensi qui de la colla li va demanar matrimoni aquí. No, tranquils, no us vau perdre res.
1: No, però sí que hi ha unes altres parelles que sí que podríem moure fitxa.
0: Epa!
1: Adri.
0: Jo crec que...
1: L'Aran
0: mata. Genuflexo. Es diu genuflexo?
1: No ho sé, però jo...
0: És que no vull dir corredilla. T'ho acceptem. Em genuflexiono.
1: Te falta cap home a correr, fíjate.
0: Mare meva. Curaçao? Curaçao queda a prop. Queda a prop del que ha de seguir corrent.
1: Per córrer.
2: Doncs tenim reacció de la Didi a aquest momentazo. Ens ha passat un àudio, així que...
1: Momentos amb el cor. És una momentos amb el cor, una mica.
5: Hola, bon vespre. Doncs va ser un moment... Això no m'esperava. De veritat, molt, molt emocionant, estic molt contenta i encara estic així com en xoc que no m'ho crec. No, perquè al final no, bueno, almenys jo no m'esperava per res del món, ni que em demanés matrimoni, ni que me'l demanés en aquell dia. Jo anava enfocada
6: A més, el divendres havia sigut el meu aniversari, el dissabte ho havia celebrat amb els amics, i diumenge anava enfocada en la primera, en la nostra primera diada, que sortís tot bé, que amb els sanitaris ens anés tot bé, no? I el meu cap, ala, que va baixar del pilar, i jo anava a marxar i veig la seva germana que em tia, em diu, no, espera, i em giro. I el veig allà amb l'anell, em vaig quedar amb xoc. Però, òbviament, li vaig dir que sí, i, bueno, doncs això.
2: Doncs molt bé.
1: Sol que va dir que sí, imagina. Home, que diu que no, vaya drama, imagina.
2: Marxa vaya drama. Enhorabona al Joan i a la Didi.
1: És una parella molt cuqui.
2: Ens alegrem molt, sí. Pues això, felicitar-los i un moment per recordar dins de la colla, segur.
1: Totalment. No, sí, només això... el còmputo de primera diada.
2: Quan facin 25 anys, com farem nosaltres l'any que ve, ho recordaran.
1: Sí. Jo vull que passi a Matusés, també.
0: Estaria bé.
1: Estaria guapíssim.
0: No sé per què mires a mi, Lola.
1: No, perquè ella està casada.
2: Jo ja estic casat.
1: Jo estic soltera i tu tens parella. Per tant, saps el que t'ha vull dir?
0: Sí.
1: Te toca. T'ha tocat a ti.
0: Vale. Ja prenc nota.
1: Vale. L'ha anat matant. Ara està escoltant i està dient no, ja estic sortint des d'aquí, que està dient no.
0: Impossible.
1: Ja, deixa't ho corregir.
0: Impossible.
2: Està dient, ui, Lola.
1: Segur.
0: Bueno.
1: Doncs això, tenim assaig de... Bueno, tenim primer
0: demà.
1: Ordre cronològic. Sí. Demà, dimarts, que jo ja he vist que era un altre dissabte, saps què vull dir? Ah. Ma mare em truca avui i em diu, què tal el primer dia de vacances? Dic, estic en dissabte jo encara. O sigui, jo per mi és dissabte. Avui és dilluns, demà és dimarts.
0: Correcte, total.
1: Tot el dia.
2: El passat és dimecres.
1: Dimecres, no. Demà dimarts tenim a 6:15.
0: Sí.
1: Ui, vull de memòria. El Pilar de Rebuda de la Flama del Canigó.
0: Correcte, total.
1: A la plaça de les dones. Bueno, plaça, com li dieu vosaltres? Plaça de la Creu?
0: Plaça de la Creu. Oficialment se li diu plaça de la Creu, però també...
1: No,
0: crec
1: plaça
0: que
1: de les dones.
0: O plaça 8, del 8M, plaça de les dones. Però
1: bueno,
0: plaça,
1: per mi és la plaça de les dones.
2: De la Creu. És la plaça de la Creu.
1: Bueno, doncs jo li dic plaça de les dones, igual que la patata, li dic la patata per culpar la Carla. I la gent diu, quina és la patata? Jo, la patata.
2: Bueno, la plaça d'Ajuntament no és la plaça d'Ajuntament.
1: No, és plaça Catalunya.
2: Catalunya, vull dir...
0: Correcte, aquí, correcte.
2: Coses. Totes les places.
0: Demà, 5:30, pila d'arribada de la Flama a Sant Joan. Sí.
1: Plaça de la Creu.
2: Ens van comentar a l'autocar que tothom que pogués, que anem una mica justos, de pinya.
1: Jo,
2: llavors,
1: sí, també vindré.
2: Que anés a plaça, jo no podré anar, perquè he de portar gent a l'aeroport a aquella hora.
1: Vaja.
2: Marxen el Sergi, el Nil i l'Ona, marxen a Canàries.
1: Oh, toma! Que guai. No, que guai. Tenen un lloc lliure per mi?
2: Ojalà.
0: No, l'Ona, perquè el teu lloc està a la pinya.
1: És veritat.
2: I això... tothom que pugui, doncs que...
0: Trevian.
1: Sí, fem una horxata, Adrià, abans.
0: És una... Jo és que crec que em palmaré de sortir del treball em venia
1: a
0: fer
1: el
0: pilar.
1: Ah, clar, aquests que treballeu.
0: Exacte.
2: Aquests pobres que treballen.
1: Aquesta pobra gent que treballa.
0: Sí, tot i després dels 50 recordatoris que han fet la gent de Junta de Tècnica, sí, tot i que ahir ho van dir a l'autobús on no hi havia manera físicament humana d'escapar-se, bueno, excepte que no estigués a l'autobús, clar. Algú encara no s'ha apuntat? Sisplau, apunteu-vos perquè el donaré una alegria.
2: Després de tots els recordatoris, creus que aquesta és la via?
0: Bueno, jo què sé, igual algú...
1: T'imagines?
0: Igual algú diu,
2: ostres, els de la ràdio m'han dit que vagi.
1: Home, a mi no em van a buscar una persona un dia al Castellòdrom que nunca más volvió. Em van venir a buscar una persona preguntant per tu.
0: Ho vaig dir jo, és veritat.
1: Ens escolta més gent de la que ens penseu.
0: Ah, sí.
1: Aquestes persones que escolteu anònimament també podeu venir a fer pinya.
0: Sí, exacte.
2: Però clar, encara que no sigui de la colla.
1: És un acte molt xuli, veure arribar tota la gent corrent amb la Flava, és molt guai.
0: Sí. A més, és un dia que és ràpid, que no és com dissabte. No, demà, pim, fem el Pilar i podeu marxar a celebrar la Revetlla a casa vostra. O a la plaça de l'Església amb les Golden Girls.
1: Ah, boníssim, són els millors.
0: Des d'aquí fem promoció.
1: A tope, ens patrocinen.
2: La Golden Girl que...
1: Estarà aquí ja.
2: Estarà aquí.
1: Torna, sí. Torna avui, vale, crec, vale. O demà.
0: Torna avui o demà, perquè avui és el seu últim dia...
1: Esperem que les leggings estiguin més senceres que el seu pantaló de xandall.
0: Exacte. Això demà, importantíssim.
1: Sí.
0: Dimecres a Sant Joan, com ja ho
1: guanta
0: la Cristian. Descansem. Jo celebraré el sant del meu senyor pare.
1: Molt bé, és un tema. Joan. És un tema.
0: I llavors el dijous.
1: Dijous a les 8.
2: Dijous a les 8.
1: A Sants de Castellòdrom.
2: A les 8 o...
0: A les 8.
1: 8. 8.
0: Ho acabo de mirar, més. Vale. Acaba de... Bueno, acaba... Jo acabo d'obrir l'aleta ara i ja està aquí. Vull dir...
1: Jo m'he guiat per, no hi era, jo guiat per la, el que t'ha passat a la Júlia.
0: Així llavors, que, apuntar-sos.
1: Penseu que ara està venint una setmana de molta calor. A on s'està més fresquet que en el refugi climàtic de la Fede? Enlloc.
0: Enlloc. Hi ha aire condicionat.
1: Correcte. Hi ha 4.
0: Hi ha 4 aire condicionat.
1: Si el Jordi Roser no els toca,
0: sí.
1: Hi ha 4.
0: I si no tenim rusc d'abelles asiàtiques a la finestra, també podem obrir les finestres?
1: No cal.
2: No es pot.
0: No es pot?
1: No, no, perquè
0: no,
1: hi ha
0: l'aire posat.
1: Claro.
0: És que la setmana passada, a més, tenim un rusc d'espes asiàtiques de la façana de la Fede i llavors...
1: Perfecte. És que passa de tot, fill meu? Sí. Molt bé. Doncs això, a partir de les 8...
2: Fora de la Fede, a dins de la Fede no està.
1: Exacte, esteu protegits. Dius, refugi climàtic i d'abelles.
0: Podem estar al bar de la Fede, no? Perquè hi ha abelles assassines.
1: Exacte.
0: Si entreu, doncs ja no hi ha abelles assassines.
1: Esteu a salvo?
0: Exacte, salvens.
1: Salvens, total.
0: Sucre.
1: es casa. Pues això, a les 8 us esperem. A tots. O sigui, no és allò, 8 canalla... No, no.
0: I tutis.
1: Tutis. A les 8 tothom.
0: Sí.
1: I ja està. I quan abans comencem, abans acabem.
0: Sí.
1: I el divendres tenim l'assaig xulíssim amb Sant Feliu.
0: Toma.
1: Que els estimem un muntó.
0: Toma.
1: I també a les 8.
0: Toma.
1: Tots, tutis, tutis. Toma. Deixa de fer toma, que m'està posant una mica nerviosa.
0: Perdó.
1: Vindrà la Colla Magenta,
0: sí?
1: A nosaltres. Pot ser un assaig molt profitós.
0: Per la Colla Magenta.
1: I per nosaltres. Ai, Cristian. Per favor, m'has dit papa, li dic Cristian. Prou. Adri, céntrate.
0: Jo estic centradíssim. No. És que jo divendres no vinc, llavors.
1: Per què?
0: Perquè he quedat. Tinc plans, perdó.
1: Ai, és veritat, que tinc ho vas explicar. Pensava que era mentida, però no, és veritat.
0: No, no, és molt verídic.
2: Té una batalla pendent.
0: Sí, sí, he d'anar a netejar una cova de Poblín.
1: El abismo d'ell. En fi.
0: La gent pensarà alguna cosa en plan... No, però és que és
1: real, és real. Ha quedat per jugar a Dungeons & Dragons.
0: És veritat.
1: Fort.
0: És veritat.
1: Jo només veia la intro de la sèrie de dibuixos episodes d'Ultra, ja.
0: Pues, t'has perdut un món, la veritat.
1: Ja, ho sé, bueno. Tots menys l'Adri, totes menys l'Adri, tutis menys l'Adri, a les 8 al Castelló d'Orma el dijous i el divendres. I el divendres, a més, tindrem sopar de germanó al nostre local, amb els castells de Sant Feliu. Fins al dia 24 teniu un doodle obert a...
0: Jo crec que era fins avui o fins ahir.
1: Sí, no era 24? 24 era que fins a...
0: Saps, quan hi havia el doodle del sopar, buah, ara estem fent...
1: Estem desinformant. Desinformant,
0: eh? Som... Bueno. Com deia Donald Trump? Fake news.
1: Després hi ha els false friends, que també parlem d'això.
0: Ui, sí, ens està menjant el temps, eh?
1: Sí, sí, és que us ho ha enrotllat molt amb el discurs...
0: Que discurs?
1: Solemne que heu fet.
0: Perdó. Sí, la Berta avui això no li agrada.
2: Dimecres 24.
1: Veus? Ho he dit bé.
0: Molt bé.
1: Però una cosa que dic bé. Fins dimecres 24 us podeu apuntar a demanar a sopar pel dia 26.
0: Pel divendres 26. A més, podeu pagar directament per la pàgina web, perquè estem fent innovacions tecnològiques.
1: Està guapíssim, això.
0: Així que, sisplau, pagueu per la pàgina web perquè així la Junta vegi que realment la gent fa. Que, pobre, si no es corren una cosa, una nova passarel·la de pagament i ningú ho fa servir, doncs no ho tornaran a fer.
1: Jo és que portaré el tapa de casa, perquè sense l'útil encara no ho fan. Llavors, i a Frankfurt hi ha hamburguesa i hi ha opció vegetariana.
0: Toma!
1: Que no sé quina és.
0: Jo tampoc.
1: Entrepassa amb feina, per exemple. Dissabte.
0: Dissabte, eh?
1: Important.
0: Carrusel deportivo.
1: M'he apuntat jo avui als Extels i hi havia molt poca gent apuntada.
0: Xin, xin, xin.
1: Llavors, han passat els Extels per l'abisme Tossé.
0: Correcte, avui a les 9:29 del matí.
1: Vale?
0: Apuntar-sos.
1: Adri, què t'ha agafat ara de cop?
0: Perdó,
2: m'ha comentat. M'ha pujat. Cada frase que fas,
1: m'ha pujat. Amb el que em costa a mi, que soc TDA.
0: M'ha pujat l'horxata.
1: Amb el que em costa a mi mantenir una frase sencera que tingui
0: sentit. Us apunteu a l'Excel.
1: Sí. Hi ha diferents torns, el de muntatge, el de paradeta, el de barra, el de pica-pica, el de barra després de repartir sopar, la barra de servir cubatilles i coses, i xupitos de tequifresi.
2: Tècnica.
1: Llavors apunteu-vos.
0: Claro. Que a mi algú dirà, però tu no estàs apuntat a cap Excel.
1: Bueno, perquè la llista
0: no,
1: sempre.
0: Perquè jo estic en una altra cosa que no surt en aquest Excel. Llavors,
1: vaya.
0: No ho dic perquè, clar.
1: És sorpresa.
0: Jo dono ordres d'apuntar-se, però la gent dirà, tu ets un hipòcrita perquè no estàs apuntat.
1: No, l'Adri té excusa.
0: A part que jo soc una ovella obrera.
1: Crec que el
0: divendres el Jordi Claret em dirà, Adrià, demà a les 3 hem d'anar a carregar neveres. Jo aniré a carregar neveres.
1: Clar que sí, home.
0: Perquè soc un burro de càrrega.
1: L'Adri és com jo, que no ens apuntem a res perquè estem a tot.
2: Exacte, com jo.
1: Ui, ja.
0: No, Cristian, tu t'has d'apuntar. Tu apunta-te.
1: We all in this together,
2: Cristian. Jo no m'apunto i acabo recollint barra...
0: We all in this together.
1: No, a part, no. Això és veritat. Un reclam que no estem fent prou...
0: És veritat, és?
1: En aquesta diada, és que és la diada del Cristian.
0: Perdó. David, podem tornar a posar la cançó?
1: We all in this together.
0: Així, però de fondo. De fondo. Vale, és la diada del Cristian.
1: Per qui no ho sàpiga, per tota la gent nova que ha entrat a Matrosos aquest any, el Cristian pilla unes cebes increïbles a la diada d'aniversari, vale? I està extremadament divertit. Si us plau, o sigui, jo tinc vídeos del Cristian netejant-me el cotxe a les 2 de la matinada al pati de l'escola del pati, amb la samarreta remengada en plan top crop i passant una barra de pa. I després demanant-me un euro, que esto estuvo feo, esto fue racista. Però ell i el Carlos... amb el, un crop top.
2: I l'Àlex.
1: L'Àlex Olens ficava la cara i el David Budó li pujava i li baixava la finestreta.
2: Sí.
1: I s'ha dit...
2: Bueno, jo puc fer de tot. Puc passejar una caixa registradora per
1: tot molí. Amunt del cotxe, sí.
2: Al capó del cotxe.
1: Pots
2: puc
1: robar conos.
2: Puc cantar amb un cono a viva voz a les 3 de la matinada.
1: Pots robar plantes,
2: puc
1: també.
2: Puc robar una planta i plantar-la al
0: local. No robar,
2: no. No robar, no. Trasplantar. Trasplantar una planta i plantar-la al local de matrimonio.
1: El Cristian es torna molt loco.
2: Puc fer qualsevol cosa.
1: Ja només per això... heu de venir a la diada i a la festa. Sí. A més...
2: Tot és aigua amb sucre, eh? Vull dir...
1: Sí.
0: És que el sucre puja molt, eh?
1: Parlem un moment, sisplau. El sucre puja molt.
2: Sí.
1: Llavors...
0: Dissabte. Què inclou la marató d'actes?
1: A les 5...
0: Ja t'has inventat. A les 5 i mitja, a 6:15, a la plaça de la Creu...
1: Triple. A les... Perdó?
0: A 6:15, a la plaça de la Creu...
1: Anava a dir 5 i mitja, però m'ha semblat molt
2: curt. Ah,
1: perquè fem un...
2: Que me da el TDA.
0: 6:45 de la plaça de la Creu, comencem amb el...
1: Cercavila.
0: Molt bé.
1: Que pot ser Cercavar, si voleu, també. Vull dir...
0: A les 6, sí. A la plaça del Palau de Requesens...
1: Actuació amb els nostres estimats padrins de Cornellà, que són molt guapos, recordeu? Trenyant. I els nostres estimats amics i amigues de Sant Feliu, que també són guapos.
0: I amb qui podrem celebrar els seus 35 anys. Correcte. Els de Cornellà, no els de Sant Feliu.
1: A Sant Feliu fa 30, o sigui, sí. Perfecte.
0: Epa.
1: Sí. Que bonic tot.
0: Molt bé.
1: L'actuació anirà genial. Mm. Vale, ho estic projectant en positiu a saco.
0: Molt bé.
1: Després, de la balladura
0: que he fet a la mandana... Vull dir, fas una feina molt necessària, aquesta colla.
1: Soy un unicorn. Després farem un pica-pica.
0: I sopar.
1: Sí, bueno, a veure, un moment, és que estic quedant per parts. Després farem un sopar.
0: Tu que ets un hobbit, bueno, que sopes diverses vegades.
1: Sí, la veritat
2: tenim
1: que sí.
2: Barra i tenim paladeta, també.
1: Sí, això sempre. De fet, va molt bé perquè...
2: Marxandatge a Matusser, doncs...
1: Tot i que de dies de la tarda, també fa falta tant veure. Llavors,
2: jo ja em vaig comprar un de Lluçaner, un mocador, que
1: ja
2: no tenia.
1: Ja, en teoria havíem de tenir mocadors de Lluçaner, bueno, però no en tenim, no passa res. Després, balls, pica-pica, sopar, i a les 10:30, 10:45...
0: I abans de les 10:30, abans de les 10:30 passarà alguna cosa.
1: Que està l'Adri.
0: Per això jo no em puc apuntar cap a tasca.
1: Està l'Adri i una ampolla de tequifresi.
0: Exacte.
1: Involucrades.
0: I més gent, però...
1: I més gent, i més coses...
2: Tu ets el principal.
0: Va, sí. No, sí, jo, això és,
1: venim
0: un esforç coral.
1: Tu, Adri.
0: És un esforç coral.
1: Oi, per favor, ara està aquesta cançó,
0: Jo estic ja de subidon i estem només a dilluns.
1: Ara està... Ara està aquesta cançó, demà? Adri, Per favor.
0: Pues
1: per
0: passo...
1: favor, per favor. A com i activitats. Llavors, a 10:45, ara sí, vindrà el grup d'M&M's, que és un grup de versions.
0: Exacte.
1: Entreu al seu Instagram i...
0: No és que vingui un paquet d'M&M's allà...
1: Ostres, ja guapíssim que l'estim llançant,
0: T'imagines? Fem una batalla de gallos. M&M's i conguitos. I estirem allà al mig.
1: Però no, ha de ser conguitos, ha de ser... No és M&M's, és M&M's, saps? O sigui, sap totes les lletres. Per tant, hauria de ser una... Igual, no m'estàs entenent.
0: No, sí que
1: t'entenem. La cara que no m'estàs entenent.
0: No.
1: És igual.
0: Ja m'està baixant el sucre de la dolça. I són menys quart. Hem d'anar a un tema superimportant.
1: Ah, sí?
0: Sí. M&M's.
1: Bueno, que mireu el seu Instagram, que tenen versions molt xules i que crec que ens ho passarem molt bé.
0: A 2:11.
1: I després...
0: Allà al pati de l'Escola Palau, i és gratis.
1: És gratis.
0: Vull dir que tothom
1: a
0: que ens
1: tot
0: escoltant.
1: El poble.
0: Exacte.
1: Encara all together, penya, veniu.
0: I de la
1: veniu.
0: Comarca, i del món mundial.
1: Bueno, de la comarca
0: sí,
1: hi ha una part del riu
0: mundial.
1: Que no.
0: Sí, de tot arreu, Lola. Aquí no som racistes.
2: Bueno. No.
0: No som racistes.
1: NN.
0: Això, 2:11 allà. Llavors,
1: després,
0: estarem de...
1: Bueno, però hi haurà musiqueta després del concert. Adri.
0: Sí, hi haurà Fiestukins in the Nights. Que a m'estic veient i estic... Hi haurà Fiestukins in the Nights. Fins a la una. Fins a la una.
1: I després anirem al Cèltic. Que no ens patrocina, però que ens podria patrocinar.
0: Que no patrocina, és que...
1: Per favor, Cèltic.
2: Si no ens patrocina, igual anem a algun altre lloc.
0: Patrocina'ns.
2: Patrocina'ns.
1: El Cristian està molt amunt, Jo crec que el Cristian ja s'està emborratxant per dir-se.
0: Ja està en modo aniversari. Molt bé, doncs això és una miqueta el que vindrà aniversari.
1: Sí.
0: Dilluns que ve comentarem, o comentaré,
1: jo no.
0: Una miqueta com ha anat la diada. Sí que sí,
2: algú... sí.
1: No,
2: sí.
1: Ens fa falta voluntaris per dilluns que ve venir a ràdio.
0: Si algú vol venir a comentar...
1: Voluntaris que potser estareu una miqueta obligats, vale? A venir, sí. Perquè el Cristian no
0: fitxatge.
1: Està...
0: Un fitxatge està fitxat.
1: Però segur?
0: Sí.
1: És que té molta, aquesta cadena té moltes coses,
0: No, està, el fitxatge està segur, però jo, clar, si era...
1: Però
0: si
1: volem un contracte blindat,
0: Si em falta el Cristian, necessitarem també algú amb coneixements de la causa. Amb coneixements tècnics.
1: Algú que sàpiga de coses tècniques?
0: Sí. Jo que estava dijous i dissabte manejo. Faig fitxatges.
1: Apures una mica,
0: Sí, home, ara que tinc una botella aquí fresca a la mà, faré fitxatges ràpids.
1: Però que t'ho facin signar, saps?
0: Molt bé.
1: Doncs això, dilluns que m'ho comentareu aquí a la ràdio, jo no
0: perfecte.
1: Estaré.
0: Perfecte.
1: Ja us pensaré moltíssim.
0: Vale. Sí, ja està, no ho comentarem dilluns que
1: ve. T'has dit que hi havia una cosa molt important?
0: Hi ha una cosa molt important que hem de comentar en aquests últims 10 minuts,
1: És veritat, un tema.
0: Igual ho comentem...
1: No, sí.
0: Sí, traiem
1: el tema. S'ha obert el mercat d'hivern de fitxatges.
0: En tot cas, el d'estiu, Lola.
1: Això, d'estiu.
0: Bueno, l'hivern a l'hemisferi sur, clar.
1: També, a cine és l'hivern.
0: És una cosa que anem a posar en context perquè igual molta gent això ho escolta i li agafa molt de sorpresa, no? A mi, de fet, em va agafar i se'm van caure les calces al terra.
2: A mi també.
1: Vaja.
0: És una cosa que saps que corren por los mentideros de la colla, no? Que jo sóc de tant en quant...
2: No direm noms.
1: No direm noms, però us ho podeu imaginar tan bona mica.
0: A mi m'ha arribat molt de tangente. Segur que de tant en quant hi ha rumors, no?, que es disseminen, o que algú s'inventa, o... Hi ha rumors, no?
2: Hi ha rumors.
1: Rumores.
0: Ja sabeu que a mi m'encanten los mentideros de la colla, jo m'hi sento molt còmode, m'encanten, i la veritat és que em fan moltes risses. I últimament n'ha circulat un que Lola...
1: Que no fa risa, eh?
0: Que, bueno, a veure, o sí, depèn.
1: Bueno, bueno.
0: N'ha circulat un que atany o que toca una de les tres persones que estem aquí sentades.
1: I que no som ni tu ni jo.
0: Per tant, ha de ser...
1: El Cristian.
0: El Cristian.
2: Correcte.
0: I és que Cristian...
1: Té nòvios i nòvies.
0: Té nòvios i nòvies. Ah. A part de la Carla, bueno, la Carla és la seva dona, però té nòvios i nòvies.
1: Esposos i esposes.
2: Sembla que m'han arribat ofertes.
0: T'has arribat ofertes?
2: Sí, sí.
1: Podem saber els noms de les colles?
2: Bueno, potser és un programa ràdio, també, eh?
0: Sí, igual podem estar una hora sencera.
1: No, perdona. Programa ràdio m'han de fixar a mi.
2: Igual, quarts amunt...
1: No, quarts amunt, veu femenina.
2: Ojo, eh?
1: Gerard, Eloi, sóc la vostra noia.
2: O igual me'n vaig a Mollet, també.
1: Ojo, Mollet, estan molt locos,
2: eh? El programa de Mollet també és molt
1: divertit. Estan molt locos, eh?
2: M'han arribat quatre ofertes.
0: T'han arribat ofertes, eh?
2: Sí, sí.
0: O sigui, Cristian, tu confirmes...
1: Confirmem que hi ha mercat d'estiu, eh?
0: Llavors ja no són mentideros, ja són verdaderos.
1: Sí, sí.
2: Sí, molt bé. M'han arribat ofertes i, bueno, les hem de valorar, perquè jo crec que vosaltres sou els millors consellers i representants per valorar aquestes ofertes.
1: Si ens aportem pasta, ens deixem marxar, també dic, eh? Si ens
0: aportem
1: pasta, ens deixem marxar.
0: No va dir, evidentment, Cristian, nosaltres volem que et quedis, però...
2: Però
1: si hi ha pistringuis pel mig, jo me'n vull anar a vacances en algun lloc xuli.
0: Estos son mis valores, si no te gustan...
2: Los cambio.
0: Te
1: los comes.
2: Por otros.
0: Groucho Marx.
2: Exacto.
1: Ok.
0: És de Groucho Marx aquesta frase? Crec
2: que sí,
0: crec
2: que sí. Diria que sí.
1: Bueno, si no, la Júlia podria dir d'una altra manera molt diferent.
2: Si algú sap, doncs que ens ho digui.
1: Bueno, dispara'ns.
0: Cristian, d'on t'han arribat ofertes?
1: Et podem fer una llista de pros i contres, si vols.
0: Sí, no les ajudem. Som el tu chat GPT.
2: Jo us dic la colla...
0: Vale.
2: I
1: era pros o era contres.
0: Anem canviant.
1: Ah, vale, vale.
2: Jo us dic la colla i vosaltres, doncs, valoreu.
1: Venga.
2: La primera és una que li agrada molt a l'Adri.
1: No, ara ja no.
0: Bueno,
2: ara ja no li agrada.
0: Aquí em quedo jo el pro. Allà, la contra, claríssimament.
2: És Brivalls de Cornudella.
1: Has hagut de parar per dir-ho, eh? Pros tenen el millor lema del món castellà de la història, que és ni joves ni vella, Brivalls de Cornudella. Brutal.
0: La qual cosa té molt de sentit, perquè en el meu cap, jo sempre que he escoltat a parlar d'aquesta colla, pensava que eren els Brivalls de Cornualles, que està al Regne Unit. I en el meu cap era com molt guai...
1: És que m'ha passat,
0: És que era molt Harry Potter, una colla castellera allà al mig com de... No sé on collons està això, però al mig allà, de la campinya... Saps? Jo m'ho imaginava allà, molt Hogwarts...
2: Si fos Brivalls de Cornualles i m'ofereixen...
1: Vaig estar jo.
2: Allà,
1: mira què et
2: dic. Jo me'n vaig, vull dir.
1: Vaig estar jo.
0: Brivalls de Cornualles, no arribava amb lo de la Joma i la Vella.
1: No, clar.
0: I
1: he vist a l'Adri una mica així com, quan ho has dit, sí, una miqueta així com que li feia curtcircuit al cap. Tenim més.
0: És una gran contra, Cristian.
2: Sí, és veritat. Si no es Cornualles, no...
1: Ja no mola tant.
2: No mola tant. Després tenim Xicuelos i Xicueles del Delta.
1: Pros. Allà s'hi veurà l'eclipsi, el Cristian ja hi té casa i barco, i s'hi menja un bon arròs, no tampoc com el meu.
2: El meu cunyat té una casa i un barco allà. Llavors, apetecible, eh?
0: A més, vas allà...
1: Apetecible el cunyau, també.
0: A despesa pagada, eh? Contres. A les Terres de l'Ebre hi ha més mosquits per centímetre quadrat que el lloc més del planeta.
1: Cert.
0: I, a més, has de parlar tota l'estona amb l'O.
1: Perquè
0: si no,
1: et miren malament.
0: I te rajen.
1: Totalment.
2: Ja em costa fer la ella a mi.
1: Segellar.
2: Imagina't si ho he de complementar amb l'O.
1: No, todo mal.
2: Després, una colla de nova creació.
1: Vaja.
0: Sí, eh?
1: Estan cercant
2: estan,
1: gent, clar.
2: Estan buscant gent i, clar, veuen material amb potencial i m'ha arribat l'oferta. Castellers d'Horta.
1: Pros.
0: Et diràs tu o vols que es diria?
1: Ah, jo, perquè com que sóc casa meva, doncs digo jo. Pros. Són tot minyons trànsfugues, diuen les males llengües, i
2: això
1: té casa
2: prop.
1: Això és, sí.
2: Ah.
1: Claro, perquè si són minyons trànsfugues, són minyons haters, per tant, són minyons reals.
2: Molt bé.
1: Des de la filosofia minyona. I, a més, està a prop de casa meva, per tant, té casa.
0: Molt bé. Contres. Igual, Cristian, en el moment en què creuis la porta, et fan president cap de colla o qualsevol
1: o tot,
0: càrrec.
1: O tot alhora.
2: És veritat. Pensa-t'ho bé. Amb una mica de coneixement, en una colla castellera, ocupa càrrec directament. O sigui que, no sé si estic jo en aquest moment ara. I l'última...
1: Una mica lluny.
2: Bueno, de juny...
0: O no?
1: Ah, bueno, clar, sí, és un
2: perquè l'Adri també pensava que estava
1: de la seva, sí.
2: Castellers de l'Oprado.
1: Digues tots pros. Que...
0: No, o sigui, vols que digui jo el contra?
1: No,
0: comencem pels contres. Jo puc dir, així puc dir.
2: Sí.
1: Digues tots pros directament, si no...
0: No, jo et dic el contra, perquè és el que a mi m'ha sabut molt
1: de greu. El pro també és contra.
0: El contra, que és el meu punt de vista, és que en quan s'hi visca els castellers de l'Oprado no siguin del Prado de Madrid. No són de Madrid, aquesta gent. És un false friend.
1: És un false friend de
2: colla castellera.
0: D'on està Wally versió castellera? Aquesta no l'encerta ningú. Com que l'Oprado a Santiago de Chile? És que...
1: Ho sabíem tots, crec, totes. Però bueno, els pros és que tampoc és Madrid.
2: Sí,
1: llavors, l'Oprado és un barri xucu de Santiago de Chile, on han fet aquesta associació per, de fet, ajudar la gent del carrer a no estar al carrer. I és un barri xungo, i com que és un barri xungo, i el Cristian és de Cornellà,
2: no,
1: ojo.
2: No, no Cornellà, soc.
1: És de Sant Boi.
2: Jo soc de Sant Boi.
1: No dones ni una, és de Cornualles. El Cristian és de Cornualles.
0: Us esteu donant que jo tinc un problema amb la geografia?
1: Fins a maig. Totalment, sí. Perquè el Cristian és de Sant Boi, sí. Portava metges vermelles i un piercing a la cella. I sortia vestit de blanc.
2: Perfectament.
1: Allà encaixaria superbé.
0: Sí, al Prado de Madrid no, Prado, no. Però al Prado de Santiago sí.
2: Oye, bueno, de vegades sóc un quadre.
1: Exacte, al Prado com a quadre sí, eh?
2: Sí, sí. Fa un any que vaig caure la moto, podria estar allà.
1: I ja ha quedat un quadre sí.
0: A l'aniversari de l'any passat que vas venir
2: amb les carreres. Roses. I em vaig emborratxar, eh? Amb les carreres.
1: Home, no, no, això que conduïa, saps?
0: Cristian, t'hem ajudat, no sé, quins són els teus primers pensaments?
1: No, és que seguiran a vent-hi segurament, eh? Clar, colles que el vulguin.
0: Creus que aquí hi haurà més fitxatges?
1: Jo crec que sí.
2: Igual hem d'obrir aquí una secció nova de...
1: Colles que volen el Cristian. Mercat estiu.
2: De moment, com diu una sàvia ex-cap de colla...
1: que no dona ni una amb les lluites populars.
2: Que no dona ni una, i no direm el nom.
1: No direm el nom.
2: Más vale malo conocido que ciento volando. I de moment seguiré una mica més a Matusés.
1: Vinga, vale, com a mínim fins aniversari.
2: Com a mínim fins a aniversari.
1: Perquè has de ser l'estrella. Eres sí, sí. Superestrella. Mira, ara feia fins
0: aquesta. Sí que sortirà a la, a la
2: quinta. Podeu aplaudir o alguna cosa, no? Perquè em quedo.
1: Molt bé.
2: Ara, gràcies.
1: Pensaries al públic.
0: I amb això, no, clar, anava a dir, donem carpetasso a aquest assumpte de los mentideros.
1: Bueno, però,
2: bueno.
0: Donem carpetasso fins al dissabte.
1: O sí. Fins dilluns que
0: diumenge,
1: ve,
0: tornem
1: si
0: a obrir.
1: Ja segueix aquí el Cristian, potser tampoc.
0: Aquí, en principi, no. Ah,
1: potser per això dic que no podia venir a la ràdio.
0: Apa, quin programa de ràdio castellera hi ha els dilluns a les 7 de la tarda?
2: Igual tinc una entrevista el dilluns. Ja veurem.
1: Ara hem de perseguir-lo. Ja està.
2: Molt
1: bé. Hem anat corrents i al final haguéssim pogut sí. Estar... Sí. No se'm quedava, sí?
2: No, una cosa.
1: No. Ai.
2: Tenim un tema que s'està movent, que jo crec que es pot començar... Ui.
1: Ara.
0: Segons el David no pot comentar.
1: No.
2: S'està movent un tema de cohesió del Baix Llobregat.
1: Sí.
2: Que és molt xulo. No sé si es pot dir encara, no ho direm.
1: Bueno,
2: de moment,
1: ho està movent Magentes.
0: No s'ha enviat un avís Matusser ja.
1: Sí, però la comarca no sabem si ho sap.
2: Per opinar. Llavors, s'està movent una cosa xula, que ja era hora que féssim coses plegats.
1: A nivell comarca.
2: A nivell de comarca, i no tirar-nos tanta merda uns als altres.
1: Exacte.
2: Llavors, en les pròximes setmanes veureu que rebreu avisos i rebreu notícies d'aquesta...
0: Iniciativa
2: conjunta que estan fomentant els Magentes, però que s'ha obert a tota la comarca i que realment és molt xula, perquè el Bajo fem molts castells.
0: I s'ho mereix.
2: Sí, exacte. Doncs res més.
0: Molt bé. Doncs aquí que està prèvia sí. De Sant Joan. L'últim programa de juny... No, anava a dir l'últim programa de juny,
1: no,
0: però
1: juny,
0: el dilluns
1: no,
0: que ve encara juny, no?
1: L'últim programa de l'aniversari.
2: El teu no. El nostre ja ho veurem.
0: És veritat.
1: Jo no estic, dius que...
0: Trebiant, ens
1: potser
0: veiem
1: m'han fitxat a Logroño.
0: Demà a plaça, dijous i divendres assaig. I dissabte a plaça una altra vegada.
1: Correcte.
2: Molt bé. Doncs molta gràcies al David, a les vies de so. Molta gràcies a Adri.
0: Tu, Cristian.
2: Molta gràcies, Raula.
1: A tu, Cristian.
2: Molta gràcies a les colles que m'han enviat ofertes. Bé. I als fillols i a filloles per acollir-nos a Prats de Lluçanès. Ens...
0: Això sí, vull dir, les colles, a partir que pugin una miqueta a l'oferta...
1: El catxer,
0: que...
1: Sí,
0: vull
1: perquè
0: aquí...
1: han de pillar tu i jo, també.
0: Exacte.
1: Saps?
2: Sí. Vale. M'hauran d'oferir alguna cosa més. Ho deixem aquí.
1: Sí.
2: Doncs res, bona fira.
1: Bona fira.
0: Bona fira.
2: Adéu. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. I el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Així ho ha explicat avui en el seu projecte a la xarxa. Ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots.
2: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que portem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: I un motorista ha mort a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret, a la carretera C-63. La policia s'ha fet càrrec del sinistre, també hi ha hagut hi han actuat dues dotacions als bombers, al sistema d'emergències i als Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident s'estan investigant. I parlem ara de la muntanya de Lleixiu, a Pallars Sobirà. S'ha consolidat un any més com un dels destins preferits pels ramaders per portar-hi bestiar. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat aquests dies a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten els animals, diuen, per les seves excel·lents característiques, la gran extensió de massa forestal, la força quantitat d'aigua i les pastures de qualitat. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però molts tenen cada cop més animals i van a buscar muntanyes fora del seu municipi. I més de 110 artistes joves protagonitzen la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet.

0: informació local.
1: Divendres que ve s'inaugura una altra exposició al voltant del món del ciclisme, titulada Camins 1907-2026. La inauguració es farà el divendres a les 8 del vespre a la planta baixa de l'edifici El Molí. L'exposició es podrà veure fins al 2 d'agost, de dimecres a diumenge. Divendres hi ha la lectura del manifest institucional del Dia per l'Alliberament de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals. La lectura institucional es farà a les 7 de la tarda, el divendres, a la plaça del Palau, i després de la lectura hi haurà un espectacle a càrrec de Bunda Teatre. I també a partir de divendres la Biblioteca El Molí tindrà una selecció especial LGTBI fins al 6 de juliol. I de cara a la revetlla de Sant Joan, el Mercat Municipal ja ha començat la seva campanya. De fet, encara fins demà es farà la campanya. Heu de tenir 3 tiquets a les parades associades i podeu aconseguir la coca de Sant Joan, que s'entrega demà fins que s'acabin les existències. I justament demà, que és la revetlla, hi ha la festa de rebuda de la Flama del Canigó, la festa dels Focs de Sant Joan, que organitzen des de diferents entitats de la vila. Demà a les 5 de la tarda es rebrà la Flama del Canigó amb esventades, els matussers, els grallers i el gall de molins. A 11:45 s'encendrà la foguera a la plaça de l'Església. A les 7 hi haurà ballada de sardanes i tallers de fanalets a càrrec dels joves sardanistes de la Grupa i Òmnium Cultural, i a 8:45 balls tradicionals. I després, a partir de les 9, hi haurà el sopar a la plaça de l'Església amb diferents opcions. Els tiquets es poden comprar a l'Estanc Margarit, i després hi haurà entrega dels premis al Joc de Molins, al Quinto, i a partir de les 12 de la nit, concert, i després música amb punxadiscos. I ja per acabar, recordem també que el diumenge hi ha un concert de Gospel Feelings, Visca la Vida, el diumenge a les 7 de la tarda al Foment. L'entrada al concert de Gospel Feelings és de 10 euros i la podeu comprar al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Soler, a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Benvinguts a la nova edició de Tot Teatre. Ja sabeu, cada dilluns, de 8 a 9, més o menys, de la tarda a vespre, parlem de teatre, d'estrenes, de rodes de premsa i de curiositats. I avui tenim preparades dues entrevistes, que si no passa res, anem bé, l'escoltarem doncs, mentre posem entremig cançons del musical Just in Time, que està tenint molt d'èxit a Nova York, amb la veu de Jonathan Croft. I a veure, el guanyador del premi Tony Jonathan Croft torna a Broadway com Bobby Darin, el legendari cantant de vida curta però notable. El va portar d'ídol adolescent a la sessió global, desenvolupant i dirigint pel guanyador del Tony, Tony Alex Timbers, Moulin Rouge, Just in Time és un nou musical. Sentim més cançons pel musical.

0: Doncs deixem el Jonathan Groff i el seu Just in Time i ens anem ara doncs a Barcelona, tocant casa de la Diagonal, al carrer Villarroel, al cantonada de Buenos Aires, on hi ha el Teatre Acadèmia. I allà podem gaudir de la ruta. I com que volíem saber coses de la ruta, doncs hem trucat al Sergi Torrecilla, un dels seus intèrprets. Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Què tal, com va això? Què tal, que encara sigui dilluns? I molt calorós, però bueno, ves... Què farem? Aguantar, no? Aguantar.
1: I tant, i tant.
0: Sí, sí, sí.
1: Per sort, allà a l'Acadèmia estem fent una obra ben fresqueta.
0: Ah, això,
1: perquè
0: això anava a dir.
1: Passa durant la tardor, l'hivern, i com que tenim un so de pluja que ens ha posat el Pau Mates,
0: sí,
1: fins i tot estàs una mica fresc. Mm.
0: I ens situem des d'una pedrera que va tancar fa temps, no?
1: Exactament, ens situem en una casa... del pare d'un dels personatges,
0: sí,
1: l'Eduard, que el representa l'Albert Prat, i ell ha vingut a buscar refugi aquí de les pors que té ell, té unes certes pors a la vida, i buscar refugi en un lloc que està ben perdut, enmig d'una carretera que no va enlloc, al costat d'una pedrera que està tancada.
0: I què més? Què passa? Què passa?
1: Llavors,
0: sense fer spoilers,
1: Sense fer espòilers, sí, tenim dos personatges més. Un altre és el Víctor, que és un obrer que està a l'atur i que està buscant feina desesperadament i passa per allà per la casa. I també hi ha el Carles, que és el meu personatge, que és un socorrista, també, que treballa durant l'estiu i busca feina a l'hivern. I aquests tres personatges es van trobant rèplica a rèplica perquè tots tenen les seves pors i tenen els seus desitjos de buscar una mica de caliu en l'altre, de buscar una mica de vincle humà.
0: El text és de la Lluïsa Cuniller, no?
1: Exactament.
0: De la gran Lluïsa Cuniller.
1: La grandíssima Lluïsa Cuniller, que va ser tan generosa amb nosaltres que el 2011, quan li van fer un encàrrec per fer un text, li van demanar si li vindria de gust fer un encàrrec per nosaltres. Ella va arribar amb dos textos en aquell moment. Un era Els Subornats, que vam representar al Temporada Alta i després a la Sala Beckett, el 2021.
0: Sí.
1: I allà els personatges es refugiaven en una cabina de projecció de cinema i també tractaven temes sobre la corrupció i de quins valors tenim avui dia com a societat, i ho feien a través del refugi del cinema i de la màgia que pot habitar encara al nostre món. I ara, en canvi, ens trobem en aquesta casa on també es qüestionen els vincles que tenim a dia d'avui, sobretot els homes, perquè darrere d'aquests homes sempre hi ha alguna dona que té una mica més clar com podria ser la mare de l'Eduard o la parella del Víctor, que són dones que apareixen amb veus en off. Tenim a la Lourdes Barba, que va dirigir Els Subornats en el seu moment i que és la veu del personatge de la mare de l'Eduard.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé. Escolta'm, i a sobre la direcció de la Carlota Subirós.
1: Ens dirigeix la meravellosa Carlota Subirós, que havíem treballat amb ella en una lluita constant, una obra de creació col·lectiva que també vam fer a la Sala Beckett quan vam ser companyia de resident.
0: Sí.
1: I vam quedar...
0: La Ruta 40.
1: La mateixa Ruta 40.
0: Que ara heu fet 15 anys, no?
1: Hem fet 15 anys, sí, i per celebrar-ho fem La Ruta. Aquest altre text de la Lluïsa, tornant a col·laborar amb la Carlota Subirós, que a més a més s'ha envoltat d'un equip meravellós. Crec que hem tingut un equip brutal a l'espai, a la Viviana Puig de Fàbregas, a la Marta Massa, al vestuari, a la Silva Codinó, a les llums, i el Pau Mates, que ha fet un cinquè personatge, podríem dir, que és aquesta composició original de música i aquest espai sonor que ens acompanya durant tota la peça.
0: I el disseny d'il·luminació és de la Sílvia.
1: De la Sílvia Kuchinov, sí.
0: I el vídeo de Daniel Lacasa,
1: I el Daniel Lacasa ha fet uns vídeos que també dialoguen, perquè d'alguna manera l'obra està molt present la vigilància i la mirada sobre l'altre. Hi ha unes càmeres de seguretat i hi ha una por constant a l'altre que es demostra a través d'aquest contingut audiovisual que el públic té present contínuament, com si estiguéssim fent un road trip o una pel·li d'aquestes d'anada de viatge.
0: Sí.
1: Però allà mateix, en aquest espai.
0: Sergi, encara que ets molt jove, has fet bastant...
1: Bueno, no tant ja, 43 anys. Ja.
0: Quants?
1: 43, ja.
0: Ah, això, jo no te'n feia tants.
1: Clar, però sí.
0: Bueno, però això vol dir que has fet molt de teatre, el teu currículum és bastant llarg.
2: Sí, sí.
0: I sí, és la primera vegada que fas un text de la Cuniller?
1: No, perquè com que els subornats la van fer a, sí, a aquest text, sí, que ja li vam encarregar, a, la van fer el 2021, llavors seria el segon text, i també vaig fer la lectura, una lectura de Boira, de la Cuniller, i a més aquest any he fet una obra del Paco Zarzoso, que és qui feia companyia amb la Cuniller, amb la hongaresa, un text que es diu El camino de la sal, que ara fa poc vam guanyar la mostra del COI, i una mica té a veure amb aquest món conillesc.
0: Sí. I treballar amb la Carlota, què? La primera, també, no?
1: Aquesta sí que és la primera vegada. Jo en tenia moltes ganes perquè durant la lluita constant no vaig poder ser-hi. Crec que en aquell moment estava fent l'omissió de la família Coleman amb el Claudio Tolcachi.
0: Sí. Sí.
1: I no vaig poder coincidir en aquest muntatge de la meva companyia, la Ruta 40. Llavors tenia moltes ganes de coincidir amb la Carlota i la veritat és que ha sigut una experiència brutal perquè ella hi posa l'ànima. Hi ha una escolta brutal del text i d'allò humà que hi ha en els personatges i en les persones. I això fa que hi hagi espai per poder crear i per poder generar una obra que està viva per tots costats, perquè si la veniu a veure a l'acadèmia veureu que és com una pintura plàstica tota l'obra. És com hi ha uns quadres, però és que el propi espai dialoga amb la llum, amb el vídeo i amb els personatges d'una manera molt viva. És com que la casa també és un altre personatge.
0: Ja. Veu començar el dia 17... i acabeu el dia 5 de juliol, no?
1: Exactament.
0: De dimecres a diumenge a les 8 del vespre.
1: Sempre a les 8, fins i tot els diumenges, sí.
0: I 1 hora i 25 minuts.
1: Exactament.
0: Que segur que passa volant.
1: La veritat és que sí, perquè segons ens han explicat, el públic des del primer minut es queda molt enganxat amb tots els interrogants i totes les qüestions que es van plantejant a l'obra, i els nostres caps no volen més que això mateix, lligar caps, no?
0: Sí.
1: I llavors estàs enganxat fins al final.
0: És que la Lluïsa enganxa, eh?
1: Enganxa molt, sí. Fa molts enigmes i moltes vegades allò de l'argument queda una mica més al final en un segon terme i es queden a sobre de la taula alguns debats filosòfics que no crec el que realment li interessa a ella.
0: Sí, sí. Són d'aquells textos i espectacles que surts parlant de l'espectacle.
1: Totalment.
0: Eh que sí? Si parles amb el que hagi vingut i s'obre un debat a veure de lo que has vist, què et sembla? Ah, mos mi això o altre. Sí, sí, va bé. Són textos d'aquests que m'agraden a mi que diuen molta cosa.
1: Sí,
0: I tu mateix t'has que agratar una mica, però vas trobant coses.
1: Sí, pels nostres 15 anys de companyia crec que és ideal celebrar-ho amb aquest tipus de text, perquè nosaltres sempre hem buscat aquest tipus de textos que van acompanyen una atmosfera, acompanyen un estat anímic, comparteixen amb l'espectador un instant i uns interrogants de la vida que van molt més enllà del que estàs escoltant, no? Hi ha coses amagades del que no es diu i del que es fa que et parlen també, no? I crec que és això el que genera.
0: És que la Lluïsa juga molt amb això, Juga molt.
1: Totalment.
0: Juga molt. Escolta'm, Sergi, i quan s'acabi la ruta aquí a l'acadèmia, anem de bolos?
1: El nostre ideal sempre és poder fer gira. Esperem que pugui haver-hi moltes poblacions interessades en veure l'últim text de la Lluïsa Cuniller, l'últim muntatge de la Ruta 40, i que el model d'exhibició a Catalunya sigui un model que les obres no morin en 3 setmanes, no?
0: Sí, va molt bé. La ruta, que on the road again?
1: Exactament, sí.
0: Escolta'm, i després què tenim en el col·legi, Sergi, després de la ruta? Què tindrem?
1: Bé, nosaltres...
0: On et veurem altra vegada?
1: Com?
0: On et veurem altra vegada?
1: Ah, doncs, bueno, continuem amb la Ruta 40, continuem fent Tombar la fusta, que és aquest espectacle per tots els públics que vam construir juntament amb el Xavier Bovés i el Pau Matas. I és un espectacle que vam fer al Festival Grec de l'any passat, si no erro, i a l'Espai Lliure, El vam fer durant la temporada passada també, i estem de gira. Encara el podreu veure girar, és un espectacle molt bonic per a tots els públics, de teatre d'objectes, i on vam comptar també amb el Pau Mates per aquell espectacle.
0: Tornem a la ruta. Degut a l'èxit, la Lluïsa ja us té preparat el traductor castellà per anar a Los Madriles?
1: Tant de bo, tant de bo. És una bona tirada, li demanarem.
0: A veure, sí, clar. A més, la Lluïsa està molt ben considerada a Madrid.
1: I tant.
0: Això.
1: Sí.
0: I és anar-hi ja, allò... És anar-hi sobre segur, no?
1: Totalment. Seria meravellós que li fessin realment un cicle en un dels teatres públics, perquè és una de les autores contemporànies, jo crec, més prolífiques i interessants que hi ha ara mateix. I seria molt bo que algú a Madrid i altres poblacions poguéssim fer-li un bon cicle i que poguéssim encabir la ruta, evidentment.
0: Evidentment. Sergi, ha estat un plaer tenir-te aquí entre nosaltres. Moltes gràcies per atendre la trucada. Molt d'èxit, molta merda que diuen, i fins molt aviat. Moltes gràcies.
1: Molt bé.
0: Bona tarda.
1: Fins aviat.
0: Adéu.
1: Una abraçada.
0: Adéu.

0: Les cançons del musical Just in Time, que va estrenar el Jonathan Groff, i ara que ho ha deixat, hi ha un altre cantant igual de famós. Ho fan al Circle of the Square Theater, que està al carrer 50, cantonada de Broadway. Però ara ens anem aquí a la voreta, quasi al passeig de Sant Joan, al costat mateix, a la sala Atrium. Allà veurem Avi, et trauré d'aquí, del Joan Pinyol. I per parlar d'això hem trucat al Miquel Malirac i l'Àuria. Què tal? Com estem?
1: Hola!
0: Hola, tots dos a l'hora, bien!
2: Sí, a l'hora.
1: Hem posat en mans lliures.
0: Ah, bé, molt bé.
2: Em sentiu bé?
0: Sí, fantàsticament bé. Parlem d'aquest avi. Explica'm, Miquel o Àuria, què ens diu el Joan Pinyol?
1: En Joan Pinyol, bé, ens explica la història de la seva descoberta, que un dia comprant la revista Sapiens va descobrir que el seu avi no estava enterrat a la fossa comuna de Lleida.
0: Allà on creia ell que estava.
1: Exactament, sinó que allà va veure que el seu avi estava enterrat al Valle de los Caídos.
0: Toma ya.
1: I d'això fa 18 anys.
0: Sí.
1: I encara està igual en Joan Pinyol lluitant per mirar de recuperar les restes de l'avi, que pugui descansar a Capellades, que és el seu poble, i poder estar on li pertoca.
0: Uh-huh. I la dramatúrgia del Víctor Borràs Gasch, com ha anat?
2: Bé, ell va llegir aquest llibre que va escriure en Joan Pinyol, explicant aquesta història.
0: Uh-huh.
2: Hem de recollir que en Joan Pinyol també és de l'Anoia, de la comarca d'on és Teatre Nú,
0: uh-huh.
2: i és de Capellades.
0: Sí.
2: Teatre Nú està a Sant Martí de Tous i coneix en Joan Pinyol, perquè a més en Joan Pinyol és professor d'institut.
0: Uh-huh.
2: I és el professor d'institut de molta gent de la comarca, de les seves filles, de les filles d'en Víctor Borràs. I és una història que tenen molt propera. I li va preguntar, escolta'm, t'agradaria que féssim una obra que a partir del teu llibre...
0: Sí.
2: que és un llibre de no ficció, diguéssim,
0: sí.
2: féssim una obra de teatre, i el tio, en Joan Pinyol va estar encantat,
0: uh-huh.
2: i a partir d'aquí es va iniciar tot això.
0: I de qui va ser la idea d'estrenar-ho? Com a teatre, vaja.
2: Va ser d'en Víctor, que quan uh-huh. va llegir-ho va veure que allà hi podia haver una obra de teatre que es podia estrenar, perquè, clar, ell parla de... Joan Pinyol parla de... a la segona part d'aquest llibre, de tot aquest periple que ha fet ell per intentar treure el seu avi d'allà, el Valle de los Caídos, però la primera part del llibre parla del seu avi, d'en Joan Colom, en la seva experiència durant la Guerra Civil.
0: Uh-huh.
2: I llavors, clar, això... té molt de suc per treure-hi, no?
0: Sí,
2: i tant. L'home que el van cridar a files, quan ja tenia 40 anys, quan ja s'estava acabant la guerra,
0: uh-huh.
2: l'any 39, quan ja es veia que allò estava perdut, però Franco va fer aquella cosa d'anar apretant el rival fins deixar-lo ben exhaust, i llavors van anar cridant files després de la lleva del biberó, o abans, o simultàniament a la lleva del biberó, també cridaven a persones que ja eren grans.
0: Granadetes.
2: 40 anys ja, aquella època...
1: El Colom tenia 40 anys ja, quan va anar a la guerra.
0: Sí.
2: Per aquella època ja eren algú gran, no?
0: Mm-hmm.
2: Per anar a la guerra, ara ja amb 40 anys són uns pimpollos, els de 40 anys, però en aquella època ja eren grans.
1: Amb tot això que explica l'Àuria, Dani, si vols també crec que hi podem afegir, que ara no sabria bé quin any va ser, però sense ficció de TV3 van fer un documental, i ho dic perquè, evidentment, aquell documental es centra en el cas del Joan Pinyol i el Joan Colom, però que, clar, estem parlant d'una cosa que té un gran... vaja, hi ha 60.000 persones al Valle de los Caídos, 60.000 cossos, que hi ha algú que sí que està informat, que hi ha el familiar allà enterrat,
0: però
1: i hi ha gent que no ho sap ara, no? Vull dir que la magnitud de la cosa és gran, no?
0: I deia, sí, però busca'l, no?, allà dintre.
1: Clar, busca'l. No, sí que el tenen, eh?
0: Sí?
1: Sí que està localitzat.
2: En una cripta concreta, el que passa és que Estan iniciant molt a poc, perquè les coses de Palacio van despacio, sí. Estan iniciant les obertures de les criptes i ho han iniciat justament per l'extrem contrari a on està el Joan Pinyol.
0: Vaja. Mm.
2: El Joan Colom.
1: Sí, el Joan Colom. Sí, sí, però sí. Jo crec, i no vull equivocar-me, però pel que he entès, la cosa encara és més greu, diríem, perquè ell ja estava enterrat aquí per on han començat.
0: Sí.
1: Però es veu que hi va haver una, com una mena de filtracions d'aigua i en aquell moment van decidir portar-lo a l'altra banda. Mm. O sigui que ell ja era, el Joan Colom ja, les seves restes ja eren aquí on estan treballant ara, diria.
2: Quan hi va haver aquest trasllat, era l'any 90, en plena democràcia de feia ja molts anys.
0: I tant, sí.
2: I tot i així, crec que era el govern de Zapatero, si no m'equivoco.
1: És possible, no.
2: I tot i així, no van informar els familiars.
0: Sí,
2: Zapatero no, encara no, Zapatero no. Mm. Però era govern... Potser socialista, no ho sé.
1: No ho sé.
0: Però és igual, sí,
2: feia molts anys
0: sí.
2: que hi havia democràcia en aquest país en principi i no es va informar als familiars de que hi havia aquest trasllat.
0: Bueno, sí. Sí. Ja m'ho crec tot, Àurea. Tot
2: ja,
0: això,
2: ja
0: m'ho crec tot.
2: Ja.
0: Sí, escoltem el Teatre Atrium. Fins quin dia?
1: Mira, hi serem del dia 25 de juny,
0: sí.
1: que és aquest dijous,
0: sí.
1: fins al dia 5 de juliol. Oh. Ben bé dues setmanetes.
0: Oh, és molt curtet,
1: o sigui,
0: això, eh?
1: Ara és moment de...
0: Despavilar-se.
1: Despavilar-se,
0: sí.
1: Hi ha perspectives de fer bolos i així, però, bueno, d'alguna manera, ara el que tenim així proper és poder venir durant aquestes dues setmanes del Festival Grec.
0: Això està dintre del Festival Grec d'aquest any. A l'Atrium, no úniques funcions. Molt poquet, això, eh? Reivindico que és un curtet, això.
2: No, funcions de moment.
0: De moment.
1: Seran més, perquè sabem que hi ha interès.
2: Estan fent molts bolos, perquè, per sort o per desgràcia,
0: sí.
2: doncs, és un tema del que val la pena
0: parlar. Tocarà, això tocarà. Aneu on aneu, tocarà això.
2: Sí, perquè qui més qui menys té algú, un avi, un besavi, un oncle...
0: Sí.
1: Sí, que venim de la guerra.
2: Que venim d'allà i que encara...
0: Encara hi ha ferides que no estan tancades.
2: Exacte, exactament.
0: Sí. Ja esteu a punt per, quan sortiu de l'espectacle, rebre les opinions?
1: Sí,
0: perquè la gent es quedarà a parlar amb vosaltres, eh?
2: Una vegada hi haurà gent que ens explicarà la seva història
0: sí,
2: i ens agrada molt sentir-ho perquè sempre és bonic sentir testimonis i perquè intentarem recollir-los i dintre l'ànima portar-los mentre estem la funció.
0: Molt bé, molt bé.
1: A més, serà tal com dius, Dani, perquè no s'estrena, diríem, aquest dijous. O sí que s'estrena dins el Grec, però nosaltres... vam estrenar-ho el dia 14 de maig aproximadament al Teatre Nu i això vol dir que ja hem fet quatre funcions allà, hem fet una actuació a Capellades, que és el poble del Joan Pinyol, i d'alguna manera, clar, ho hem fet molt a prop de casa.
0: Així
1: no?
0: ja ho heu palpat, doncs, com reacciona el públic.
1: Exacte, ja ho hem pogut amb en Joan Pinyol i la seva família ja han sigut conegut i estan encantats i molt feliços de que vaja, de que es pugui veure l'escenari. Doncs,
0: i alguna llagrimeta. Alguna llagrimeta, també.
1: Sí, i tant.
0: Normal.
1: Vull dir que
0: normal.
1: Ha sigut molt maco, però que d'alguna manera ja hem vist això, no? Que la gent...
0: Toca, Miquel, això toca. Han passat els anys, però toca. Toca.
1: Totalment.
0: Sí.
2: I tant, perquè les ferides no estan tancades.
0: No, ja.
2: Perquè mentre hi hagi morts a les cunetes i mentre hi hagi morts a Valle de los Caídos i mentre no repari tot això, no es podrà tancar.
0: Tot i amb això, amb puntets. Àurea, Miquel, Àurea, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Que us vagi
2: gràcies
0: molt bé. Que us vagi
1: gràcies
0: molt bé.
1: Gràcies
0: a tu, Dani. I, a veure, això, en una propera temporada no tornareu a fer-la? Perquè per només pocs
1: segur,
0: dies...
1: Segur que sí.
0: Va. Doncs molt bé.
1: Però no, ara mateix no sabem exactament, però podria ser que passés. I tant.
0: Una cosa que potser no passarà, digo jo, és fer la traducció d'això i estrenar-la a les madriles.
2: Ens agradaria molt poder-ho fer, ja veurem. De moment tenim una gira que sabem que serà extensa pel nostre territori, però també creiem que seria molt interessant que es pogués veure a la resta de l'estat espanyol.
0: Ja.
1: I tant.
0: Bueno, ja en parlarem.
1: Exacte, ja en parlarem.
0: Sí. Moltes gràcies, parella.
1: Va, gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, que vagi bé.
2: Bona tarda,
0: igualment.
1: Bona tarda,
0: adéu. Adéu, bona nit.
1: Adéu. Adéu.

0: bring my low fats ripoff over to the biggest radio DJ in New York, Murray the K. Well, I believe your lies, but now I'm wise. Don't call my name.
1: It's not a flop, but it's not a hit. More like a tweener.
0: They keep having me copy all these other singers. How am I supposed to find my own sound?
1: Mother had another one of her brilliant ideas in the tub. A song title. Splish Splash, Take a Bath. And 15 minutes later...
2: Com us deia abans, el Tony, Jonathan Croft, guanyador del Tony, l'any passat, està a Just in Time a Broadway i submergeix el públic en una discoteca íntima i oscil·lant, completa amb una banda en directe, un repartiment estel·lar i èxits icònics de Bobby Darin. A Just in Time descobreix l'home darrere de la música, un talent únic que sabia que els seus temps era limitat i estava decidit a fer un exquisit abans que fos massa tard. Bobby Darin, que ens va deixar el 1973, va ser un artista polièdic, la carrera de la qual va abastar cantant, compositor, actuant i produint, deixant una empremta inesborrable de la cultura pop nord-americana. Amb aquest musical, doncs, sortien cançons tan conegudes com Mack in the Knife, dels senyors Kurt Weill i Bottle Break, i també ens cantarà la famosa Beyond the Sea, que és la traducció de la cançó que va tindre tant d'èxit dels anys 40 del senyor Charles Trenet, La Mer. Doncs escoltem una mica més de música de Just in Time.

I ara dues notícies que ens arriben del Teatre Nacional de Catalunya. La Carme Portaceli inaugurarà la temporada 2026-2027 de la Comèdia Francesa. La Comèdia Francesa ens ha fet saber que Carme Portaceli dirigirà l'espectacle inaugural de la temporada 2026-2027. La directora portarà a escena Les Bons, Les Criades, de Jean Genet. L'estrena serà el 17 de setembre al Teatre d'Antenè, on Louis Jouvet va estrenar per primera vegada la peça l'any 1947, amb la presència de l'autor. Posteriorment, tot coincidint amb la reobertura de l'emblemàtica Salle Richelieu, actualment en plena reforma tècnica de gran abast, el muntatge s'incorporarà al repertori i es representarà en aquest espai. I una altra notícia, també relacionada amb el Teatre Nacional de Catalunya, és que el Consell d'Administració ha aprovat el nomenament de Josep Maria Mestres com el nou director artístic per les temporades vinents del 2027 al 2031. Moment. Josep Maria Mestres s'incorporarà a l'1 de setembre de 2026 i durant la temporada 26-27 treballarà conjuntament amb l'actual directora, la Carme Portaceli, en un període de traspàs fins al juliol del 27, quan ella finalitzarà el seu contracte. La seva arribada és el resultat d'un concurs que va comptar amb una alta participació, 40 candidatures. A l'octubre es presentarà el projecte artístic de la nova direcció, que tenim moltes ganes de compartir amb tots vosaltres. Benvingut, Josep Maria. El noi de Calaf arriba altra vegada al Nacional. Música.

Estrenes, estrenes, s'acosten grans estrenes com el retrat de Dorian Gray del 30 de juny al 2 d'agost de 2026 al Teatre Romea. Àngels Gullalons es posa a la pell d'Oscar Wilde per defensar el retrat de Dorian Gray dels atacs de la crítica del seu temps, i és a través de la seva veu que veiem tots els personatges de la controvertida novel·la. Ella és Dorian, el jove que se sent enveja, que sent enveja de la bellesa del seu propi retrat, i fa un pacte amb el diable per conservar eternament la joventut. Ella és Basil Hayward, el pintor del controvertit retrat. Ella és Sybil Vane, la jove actriu de qui Dorian s'enamora. Però sobretot ella és Lord Henry, el dandi depravat que acompanya Dorian en la seva baixada als inferns, mentre el seu retrat es va transformant monstruosament. Una altra estrena, en aquest cas el programa, la truita amb la Emma Vilassarau i el Jordi Buixaderes, la Sara Espígol, l'Arnau Puig, la Júlia Benjoc, la Miranda Gas, el Marc Bosch i el Tai Fati. A veure, si és una obra del Baptiste Batman dirigida pel Fran Utzet, això al poliorama. I, ui, aquí ve més coses, també a la Sala Gaudí, torna Cancún, la comèdia de Jordi Galzeran, dirigida per la Susana Garachana. Els intèrprets, la Cristina Brondo, Màrius Hernández, Gemma Deuceres i David Olivares. I també, també l'Audí, torna No són maneres de tractar una dona, un musical del 2 de juliol fins al 26 de juliol. La direcció és de la Xènia Roguant i la Maria Garrido. La direcció musical del Filippo Fanó, i els intèrprets, el Xavi Duc, la Mariona Escoda, el Marc Porcielo i l'Anna Valldeneu. Musicals bé, per l'estiu anirà molt bé. Nosaltres en tenim un de musical avui, Just in Time.

Magnífica, aquestes cançons de Jazz in Time, el musical que avui ens ha acompanyat. Dilluns que ve tindrem més musicals i tindrem més entrevistes per a vosaltres, aquí a Tot Teatre. Bona tarda i porteu-vos-a bé. Disfruteu molt de la revetlla de Sant Joan. I, altra vegada, porteu-vos-a bé. Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir, ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions de Servei Meteorològic de Catalunya. Alcarràs, en 42,1 de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja de Priorat o Beartés. Els termòmetres no s'han enfilat tant a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat uns 39,7 a Castellbisbal. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet aquestes recomanacions davant la onada de calor.
2: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Malgrat les crítiques del col·lapse, avui el delegat del govern, Carlos Prieto, ha dit pit.
3: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir, doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
1: El nombre d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.500, a més, va superar aquesta xifra durant l'abril, amb un increment interanual del 18,5% que es situa al mes d'abril, amb els crèdits hipotecaris tancats més alt des de 2010, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny de 2024. El capital prestat per cada hipoteca ascendeix als 195.000 euros. I una persona ha resultat ferida crítica en un xoc per encalç entre dos camions aquesta tarda a Arbúcies. El sinistre ha tingut lloc poc abans de les 5 de la tarda a la C-25. El ferit ha estat traslladat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida i ha causat una gran congestió.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 51-53.

0: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
0: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
1: I un cop al mes, participa al taller obert.
0: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
2: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
3: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei a la 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors i creadors som aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs.

0: I què tenim avui al menú?
1: La IA ha arribat a un Real Engine de sèrie. Què pot implicar això pel futur dels videojocs? Bé, doncs us informem en seguida. Ah, i tornem a Japó, Japó per randa. Però potser fem una petita parada d'escala a Roma.
0: Però no tot es queda aquí. Estem per les xarxes socials, busqueu-nos com a Joc per Randa Ràdio, el par escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcasts, Spotify i la web de radiomolinsderei.cat. I perquè avui tot el programa surti rodó, a la part tècnica, controla en David.

0: Ben trobat, Carles.
1: Ben trobat, què tal?
0: Què tal? Ben trobat, Arnau.
2: Molt bona tarda.
0: Bona tarda i bona nit. T'ho dic, bueno, encara hi ha sol. Sí, bona tarda. Ben trobat, Javi.
3: Ben trobat, Rafael. Bueno, fresquet.
0: Aquí sí, ara millor. Aquí sí.
3: Després d'aquesta onada que hem tingut de calor l'última setmana.
0: Sí, s'ha de ser milionari per no... Bueno, milionari no, però tenir diners per poder estar a gust aquests dies, que déu-n'hi-do.
1: Hem de fer una notícia, i és que d'avui, de 7 a 9 de la nit, no poseu els aires acondicionats.
0: Per què?
1: Perquè pujaven com de 0,10, pujaven a 0,80 al quilowatt.
0: Sí. Pensava que anaves a dir que és l'hora del planeta o una cosa d'aquestes.
1: També, sí. Això...
2: Els petits canvis.
1: Som poderosíssims. Com es nota que estem els grans, eh?
0: Com podeu veure, sí, això no va dir, com podeu veure, avui sí, el jovent no ens acompanya, el Javi ja compta com a gran, es posi com es posi, ens és igual, l'hem adoptat i ja està. I això, bueno, a veure, anàvem a fer una pregunta, però... Què hi ha d'última hora? Què ha passat mentre veníem cap aquí? Segur que ha passat alguna cosa, Carles.
1: Sí, de fet, han passat moltes coses.
0: Passa cada setmana.
1: Les comentarem ara a continuació.
0: Però l'última, que ha passat alguna cosa, segur.
1: L'última ha estat, bueno, la tercera onada d'acomiadaments d'Electronic Arts, anunciada de camí a la ràdio. En principi és l'última abans que es confirmi l'adquisició d'Aràbia Saudí.
0: Pensava que era l'última perquè no quedava ningú dins.
1: Encara queden els de Mass Effect. Queden
0: algú
1: allà.
0: Fent algú.
1: Sí, la IA segurament estarà per allà fent cosetes.
2: Gastant aigua com una desesperada.
0: Pues si és Aràbia Saudí ho tenen fotut, eh?
2: Oh.
0: El tema de l'aigua serà guapo. Llavors encara no està comprat. Allò que vam anunciar fa mesos enrere, que el comprava el príncep d'Aràbia, no l'ha comprat encara.
1: Encara no s'ha procedit a la compra, a l'adquisició, però ja està aprovada pels inversors, amb la qual és un fet, però s'estan acabant de polir les coses, que vol dir anem a acomiadar més gent i a reduir una miqueta el valor de...
0: Ara estava pensant que potser hauríem de canviar la temàtica del programa a fer una temàtica econòmica i de borsa i de... Sempre estem parlant de coses d'aquestes.
1: Un especial.
0: Especial què?
1: Empresa per randa.
2: Especial Pempis.
0: Pempis, el que mou el món dels videojocs. Perquè tot són diners, bàsicament. Però, parlant de diners, hem tingut una notícia també, no última hora, però fa molt poquet.
1: De les 7 de la tarda.
0: També, punyetes. Ja, això també, què ha passat? Perquè sabem algú de diners.
1: Sí, que a les 7 de la tarda s'ha anunciat per fi el cost de l'Steam Machine i, a més, ja es pot entrar com en una espècie de llista de sorteig.
0: Com de sorteig? Què és això, Japó?
1: Tu esculls la que vols. Ara comentarem els models, esculls la que vols, i llavors el dia 25 faran un sorteig aleatori i et donaran la possibilitat de precomprar-la.
0: Precomprar-la no és comprar-la.
2: Mare meva.
1: Precomprar-la és, bueno, no sabem quan sortirà, però bàsicament sortirà ara, eh? O sigui, serà aviat.
0: El 26.
1: No, això no t'ho puc dir. El 25 rebrem un correu, o qui s'apunta...
0: No, referia l'any 2026.
1: Ah, sí, ara.
0: Ah, vale.
1: O sigui, amb el proper mes, segurament.
0: Vale.
1: Sí. El que passa és que tenen tan poques unitats que no volen que els especuladors

0: Parlant que la versió amb 512 gigas de memòria SSD,
1: de
0: 1.039 euros.
2: Muta mia.
0: La versió amb 2 terabytes, que és la més interessant, vindrà a 1.359 euros i portarà dos com caràtules intercanviables d'aquestes tan boniques, una vermella i l'altra de fusta, que és preciosa. I totes aquestes, i aquests dos models no porten el comandament, per si ja el tens.
1: Ah, i si vols el comandament...
0: Si vols el comandament, estem parlant que hauràs de pagar 1.108 per la versió bàsica, la de 512,
1: uns 90
0: o 1.428 per la de 2 terabytes.
1: 60 euros més.
3: 60 euros més, sí.
1: Sí. Bueno,
0: llavors...
1: És el que val un mando. Quant té de RAM, això?
0: Això té de RAM 16 gigas de RAM. El problema és que la GPU només té 8 gigas de memòria virtual.
1: Mm-hmm.
0: Estem parlant de... Venint cap aquí, estava mirant comparacions amb si et fas tu un mini PC amb les mateixes característiques.
1: Quan surt?
0: I estem parlant que seria uns 200 euros per sobre del que et sortiria a fer-te el teu propi ordinador. És a dir, per 800 euros tindries l'equivalent a això, sense que sigui tan maco, però l'equivalent a això.
1: 200 euros la xapeta de fusta no
0: compensa, més, eh? I a més, des de la versió de l'SteamOS 3.8, tu et pots instal·lar SteamOS on tu vulguis. És a dir, no necessites passar
1: aquesta
0: per l'Steam Machine. Pots posar-te on vulguis.
1: Pues no sé, no acaba de... A mi no acaba de convèncer, eh?
3: A mi tampoc.
2: Suposo que hi haurà gent que sí, però... A crec que a cap dels quatre els convenç.
0: No. Sabeu què passa?
1: Què?
0: Que no tenen... Ja han dit que tenen molt poc estoc i que no tindran nou estoc fins l'any vinent. Amb la qual cosa... Els és igual si venen o no, perquè segurament l'estoc està venut. Llavors, jo no recomanaria a ningú comprar aquest dispositiu, a menys que tinguis molts calés i t'agradi molt el disseny. Espera l'any vinent i si vols, mentrestant, et fas un
2: perquè la memòria de la gràfica és compartida?
0: No. No és compartida amb la
1: CPU. Que has dit virtual. Has dit virtual.
0: Bueno,
1: VRAM.
0: VRAM, sí.
1: La UV és de vídeo.
0: He llegit VRAM i el meu cervell...
2: Per un moment m'ha semblat que era ShadowRAM.
0: De fet, diuen que arribarà fins a 4K, però no diuen 4K nadius. Diuen 4K.
1: Bé.
0: Serà rescalat segur, perquè a 2K arribarà segurament en diversos jocs, però més de 2K oblideu-vos a la tele amb aquestes característiques.
1: Bueno, pues res...
3: A
2: fer Guardiola.
1: Sí, si algú la vol, és que faci Guardiola.
0: Jo m'esperaria l'Steam Frame, que em sembla més interessant. Els cascos
1: de
0: realitat virtual em semblen més interessants que l'Steam Machine a dia d'avui.
1: Sí. I ara rumores.
0: També, bueno, més preus.
1: Més preus, però rumores.
0: Però ara venen els rumores.
1: Rumores.
0: La salsa... Com es deia?
1: Salsa bolonyesa?
0: No, teníem una d'allò a Joc per Randa.
1: Salseu. Safareig, en català seria
0: safareig. Doncs es van filtrar els preus de GTA 6 a FNAC Portugal.
1: 130 euros.
0: En principi, el preu del joc base serà de 89 euros si es confirma aquest preu, que serien 10 euros més del que valen els jocs habitualment. Aquest

0: Electronic Arts, el joc de futbol del FIFA, que es diu EAFC i l'any 26-27, ja ha confirmat, ja ho té, i això no és notícia, però ja és aquí, ja ho ha implementat, un sistema per qual la gent pot pagar per sortir al camp, que surti les valles...
1: Sí, ho vam comentar, això. Sí. Ai, quina xorrada. És veritat.
0: Bueno.
1: És veritat, és veritat. Un altre rumor,
0: Un altre rumor. I aquí ja són els rumors de sempre, no? De la batalleta de consoles. Possibles canvis a Xbox, no hi ha res oficial, però estarien buscant que certs estudis s'independitzessin o es venguessin a altres companyies. Això és el que es diu.
1: Que no formin part de l'ecosistema Xbox com a empresa.
0: Exacte.
1: Dir, no?
0: Bàsicament perquè no són rentables. Entre ells...
1: Rendibles.
0: No són rendibles.
1: Si són rendibles, és que els passes per la lavadora.
0: Bueno,
1: són
0: també rendibles. Potser, ells potser el volen passar, que és Compulsion Games...
1: La rentadora, també, que he dit lavadora jo ara.
0: Català correcte, català
1: correcte. He caigut a la meva pròpia trampa.
0: Compulsion Games, que són els que van fer el South of Midnight, que és un joc que és molt bo i ha guanyat premis, però bueno, no s'ha venut.
1: No és rendible, fora.
0: Double Fine, que és una empresa que fa coses superxules, però que no...
1: No és rendible mai.
0: No és rendible mai. I després, un que sorprèn una miqueta més, que és Ninja Theory.
1: Home, aquest sí.
0: No és rendible, tampoc.
1: Per què?
0: Perquè els últims Hellblade, l'últim, per exemple, el 2, va costar una milionada, i la veritat és que no va vendre, apenes. Va vendre una cinquena part del que va vendre el primer.
1: Han tingut moments bons, Ninja Theory, molt bons.
0: I a més, a mi, és un joc que m'agrada molt, però que m'agradi a mi no significa que li agradi a tothom que hi ha...
1: Llavors, no ven prou.
0: El que no s'entén... Si això es confirma, el que no s'entén és que el Xbox Summer Game Fest, o com es digui, van posar a Shenmue, el nou joc de Ninja Theory, el van anunciar. Bueno. Llavors, els rumors també diuen que és que Xbox estava posant-lo a l'aparador perquè o s'independitzessin o algú el comprés.
1: Algú vol això? Algú
0: tal
1: vol?
0: Qual, eh? Tal qual.
1: No ho vull, jo no ho vull. Que s'ho agafi, algú i quina torta li dau.
0: I uns rumors de la competència, que aquests...
1: De competència d'Xbox, vols dir?
0: Sí. Se'n parlen menys perquè, òbviament, és d'aquesta empresa que ningú parla a penes. I és que s'està dient que una notícia que ja portem dient temps, que és que segurament acomiadaran el 50% de la plantilla de Bungie, que arriba fins a unes 400 persones, que són més persones de les que serien els 3 estudis o 4 estudis que, si tanqués Xbox aquests 3 o 4 estudis,
1: no arriba a 400
0: persones. Però...
1: Però no és notícia.
0: Però no és notícia perquè és Sony.
1: És Sony.
0: Ara passem a Men in Black, passem Will Smith que ens faci el flash i ens hem oblidat d'aquesta notícia.
1: Bueno, i recomanen jocs, perquè em sembla que tens jocs per recomanar-nos. Un que especialment potser no el recomanes, però que està por ahí.
0: A mi m'ha agradat molt. És un joc que costa $990 a Steam.
1: Espera, torna-ho a dir a poc a poc.
0: $990.
1: Quasi 1.000 euros.
0: Sí.
2: 1.000.
1: 1.000? Sí. I què fa?
0: L'obres... i et felicita per haver-lo comprat. Fi del joc.
1: És broma.
0: I et dona un assoliment, per això.
1: O sigui, és un assoliment que val $1.000.
0: Tal qual.
3: No existia una aplicació, justament, per Google Play, que era un diamant, sí, que costava no sé quants calés, que feia només això?
1: Sí.
0: Doncs ara està Steam. Ja el pots... Tothom el pot comprar, tothom que vulgui.
1: I jo veuré les ventes que té. Sí. A l'SteamDB, això es pot veure, les ventes que té aquesta cosa.
0: Sí, aproximades, però sí.
1: No, però en sèrio, va, jocs xulos.
0: Jocs xulos. Ha estat l'Steam Next Fest aquesta setmana. Avui s'ha acabat. Ja no, les recomanacions ja no les podem fer. Però hi havia un joc que us vaig recomanar internament al nostre grupet, que era Order of the Sinking Star, que és el nou joc de Jonathan Blow, que és el creador de Braid, entre d'altres, i The Witness. Aquest joc va dir que només estaria disponible aquesta setmana, però ha estat el joc més jugat de tota la setmana. Era una demo extremadament... era molt generosa, perquè podies estar allà 20 hores jugant a
1: una
0: demo
1: llarga.
0: I són, recordem, un joc que tindrà no sé quants, 10.000 puzzles, trencaclosques,
1: sí.
0: Tots extremadament divertits, que pots portar diversos personatges. Us el recomano moltíssim, perquè jo m'ho he passat teta i és aquells jocs que t'enganxa, que dius, va, un punt de més.
1: I no l'has acabat, que és una demo.
0: No he acabat la demo.
1: Clar, no, això. Oh, no has acabat la demo.
0: No he acabat la demo.
1: No puc creure.
0: Ha posat un tuit avui, Jonathan Blow, dient que Steam li ha dit que per què no la deixa una miqueta més i no s'està pensant. Aquesta demo, si la jugueu i encara està disponible, podeu passar el progrés al joc final. És a dir, no us penseu que haureu de tornar a començar des de zero. Una cosa que m'ha agradat molt, que aquest potser et porta records, Rafael, és el Restory Chill Electronic Repairs.
1: Sé quin joc és, però no sé quins records m'ha de portar.
0: Bueno, de quan tenies la tenda...
1: No, però això va de més antic.

0: I què em sembla, no?
1: Bé, això va de... Tu tens una, com una tenda...
0: És més vuitantera, potser.
1: No,
0: no?
1: Tens la PSP...
0: Ah,
1: i tens, sí.
0: Ah, doncs llavors
1: està mera, però... també, però tens la PSP.
0: Pensava que era més en plan nostàlgia total, així, no, vuitantera,
1: no, no,
0: com ell sol.
1: Tens mòbils...
0: O sigui, és un joc per treballar a reparador.
1: Sí, tu tens una
0: això
1: tenda...
0: Això no és un joc, ho saps, és una feina.
1: Però és molt divertit, perquè no. Va sonant, et van enviant, et va venint gent, ai, què tal, gràcies, el meu mòbil, i tens com intrahistòries, no? Ai, gràcies, aquest mòbil l'estic arreglant per regalar-li la meva nòvia. Pots comprar peces, pots comprar llicències per poder que et deixin reparar consoles oficials. Aquest està interessant. I això és completament independent de l'Steam Next Fest. Ha sortit per fi un DLC d'un joc que a mi em va encantar. Us el vaig recomanar, si no m'equivoco, l'any passat o l'anterior. Un joc super... L'anterior no pot ser perquè no teníem programa.
0: No.
1: L'any passat segur que us el vaig recomanar. Que és el DLC de Until Then, que és un joc narratiu...
0: Llavors.
1: És un joc narratiu situat a Filipines... És un joc excel·lent a nivell narratiu, d'aquells que té una història que toca, m'encanta. Té inclús minijocs que són una miqueta... que et piquen, que estan bé. I ha sortit un DLC que amplia una miqueta la història per 3,59. És a dir, 3,59 €.
0: Si no, l'has de tenir? Perquè el preu l'has de tenir.
1: L'has de tenir. A més, és un joc que tothom que l'ha jugat et diu que és de 10.
0: Doncs mira, d'aquí un mes faig anys, vull dir, regala'm el contacte.
1: Que passa que és narratiu, eh? És narratiu, per això.
0: No, narratiu. Jo sóc narratiu, a mi m'agraden els narratius.
1: Vale.
0: Sóc molt del narratiu. Si són d'aquests de... Mira, després en parlarem perquè els roguelikes ja em tenen una mica...
2: Uf.
0: Sí, no?
2: Sí.
0: Està molt cansat. Està molt cansat. És que el món dels videojocs evoluciona i la creació encara més. Però és que ha evolucionat d'una patada la setmana passada, que és massa.

0: Què és això que està sonant?
1: Ah, ho vols comentar ara.
0: No, ara mateix.
1: És la intro del primer Unreal, no Unreal Tournament, d'Epic Games, que era un joc de PC que no utilitzava la gràfica, menys de sèrie, i era capaç de fer uns efectes visuals i una cosa espectacular, que tots els que tenien PC llavors van quedar de pasta de boniato.
2: Sí, sí, els efectes de llum eren espectaculars.
1: El primer Unreal.
2: I a més, sabent que no estava accelerat
1: no.
2: software, i es veia espectacular.
0: Això més o menys cap a quin any?
1: 97.
0: 97?
1: No diguis quants fa.
0: Vale. No.
1: Crec que era 97.
3: Jo no tenia ordinador del 97.
1: Imagina't.
2: Ah, sí, clar. Que
1: clar, tenies un ABAC. Tenies un ABAC per fer l'Excel.
3: No, tenia l'ordinador, sí, amb les aventures gràfiques, sí.
1: Pues això, pues Epic va començar llavors, però és que ara ha fet un salt que, bueno, no us ho podeu imaginar. Epic Games ha estat parlant de l'Unreal 6, de fa més d'un any que està parlant d'això, i ha anticipat, bueno, que seria un gran focus o un gran punt d'elaboració del mercat compatible de diferents plataformes. Què vol dir això? Vol dir, bueno, que ja sabeu que si feu un joc en Unreal Engine, la gràcia o la idea és que cal fer-ho amb un motor prefet, pots portar-ho a diferents plataformes ràpidament, és a dir, a Sony, PlayStation, a Xbox o a Switch o a PC mateix, allò que es diu amb un sol botó. Hi ha que fer alguna coseta més, però una mica que és la història. Llavors, aquesta demostració la va fer amb Rocket League fa molt de temps, que va presentar aquest nou motor amb diverses millores visuals. Però la setmana passada, en Marcus Wassner, el líder de desenvolupament d'Epic Games, ha explicat més sobre aquest motor. Diu que, fent una mica d'història, amb l'Unreal 4 va obrir el motor a tothom, és veritat, perquè l'Unreal 3 era un motor de pagament que tenies que, bueno, si eres una gran empresa, doncs dir, vull fer servir aquest motor per fer jocs per mi. L'Unreal 4 va ser obert, l'Unreal 5 va reconstruir, diu, i reinventar la manera de fer mons en els videojocs. Per què? Doncs perquè l'Unreal 5 va tenir moltes eines per fer el que coneixem avui dia com un open world. Allò que es veu a distància, a molta distància d'un paisatge, i es veu bé. No? Tot això té evidentment uns trucs gràfics, però que tot aquest això va fer amb el Lumi i altres cosetes que li va posar perquè tot tingués molt de detall i molt bonic. I en l'Unreal 6, aquest futur motor que tindrem, el que busquen és evolucionar la manera de gestionar la manera de crear aquests jocs. En aquest sentit, afirmen que a l'Unreal 5 i l'editor de Fortnite, que era una cosa que feien a part, per si volies fer nivells de Fortnite i fer-li coletes en el Fortnite, quedaran junts en un sol producte i serà l'Unreal 6.
2: Oh!
1: I bueno, però vale, no? Molt bé. Què és el que passa? Que dins d'aquest Unreal 6, la intel·ligència artificial ha sigut un dels eixos centrals que ha aparegut en aquest motor. Dins de les seves línies de funcionament o les coses que volen fer, hi ha tres coses que ells consideren que necessiten canviar en el món del desenvolupament dels videojocs. Ells consideren això, falta que tothom ho vulgui fer. Diu, adopten un model de programació que es diu Verse, que en parlarem més tard, per augmentar l'accessibilitat del desenvolupament. És a dir, l'Unreal es feia en C++, que era el codi base o el llenguatge base que es feia. Van veure que era molt complicat, es va inventar una cosa que es deia Blueprints, que era una cosa més visual, de muntar caixetes amb línies per veure el que vols que faci els personatges, els mons i tot això, i ara han fet una cosa que es diu Verse, però m'ho deixo per més tard, que serà molt interessant. També volen que sigui més interoperable entre jocs, ecosistemes i motors, i col·laborar més entre desenvolupadors. Pues molt bé. Però aquí ve el punt clau. Utilitzar un estàndard MCP per connectar fàcilment models DIA de l'estil Cloud, que jo li dic Claudio, Gemini, perquè els equips puguin centrar-se més en el procés creatiu i eliminar les coses tedioses i manuals que requereixen més temps.
2: Ai, mare.
1: Què és això de l'MCP? Qui m'ho explica? Va, qui sap què és un MCP? Pregunta a la sala, eh? Va examen aquesta, eh?
2: No MCP, ho sé.
1: MCP... No?
3: Bueno, a veure, intentem...
1: Va, intentem-ho. Què és un MCP?
3: Explicar una miqueta, a veure...
1: De
3: forma senzilla. L'MCP és com si fos una espècie de servidor, no?, que connecta dos eines. Per exemple, Unreal li parla a l'MCP, li diu, digue-li amb aquest programa que faci això. I aquest MCP el que fa és dir-li a l'altre de la forma que ho entén.
1: Exacte. Llavors, la idea és que, fent servir això, tu des d'una IA que tu vulguis, Gemini, Cloud o el que sigui, diguis a través, escolta, digue-li, a través de l'MCP, digue-li a Unreal que faci això o que construeixi això d'aquesta manera. Llavors, a través d'això, diguem que connectes el motor de l'Unreal amb una IA que tu vulguis per fer aquesta connexió.
2: Llavors la P deu ser de proxy.
0: Sí, això estava pensant.
3: No ho sé.
2: Deu ser multicode proxy.
3: El que...
1: Busquem-ho, no ho sé.
3: Sí, jo, però això ja existeix de fa molt de temps.
1: Sí, existeix de fa molt de temps.
2: El concepte de proxy, sí.
3: No, no, no, els MFPs amb IA, per exemple, en Blender, tot això, que ja s'utilitza...
1: I no veies, eh? I no vegis.
3: Tu pots fer un MFP en Blender i li dius, fes-me, mira, fes-me l'equip de joc per randa...
1: En 3D.
3: En 3D,
1: sí,
3: sí, sí. I te'l fa, et dona els assets i ja està, els tens fets.
1: L'MCP és com si diguéssim, són les mans que li dones al cervell de la IA perquè toqui un altre programa...
3: Que no l'entendria.
1: Que normalment no l'entendria, exactament, exactament. És a dir, fa les mans, és comprar un esclavet, un esclau que faci coses, una miqueta així. En aquest últim aspecte de la IA, doncs, Unreal 6 busca, doncs, això, intentar eliminar el treball repetitiu. Què és allò repetitiu? Home, doncs, que tinc que crear un personatge, ara tinc que fer-li a les animacions, ara tinc que posar-lo així, i ajuda en processos, doncs, d'animació, doncs, això, sistemes de partícules, doncs, aquestes coses que si pot ser també, maximitzi una mica el rendiment.
3: No estic d'acord.
1: No estàs d'acord en què?
3: La part avorrida és vaig a crear un personatge?
1: No, no, no. Que un cop creat el personatge, que ja el tens creat, que com que l'has d'animar amb caminar, saltar,
3: sí,
1: no sé què, i fer okay, tot allò, pues que ho facis a través d'aquest tema.
3: Però el problema d'això és el que diem sempre, no?
1: Quan es quedaran tots iguals.
3: Es carrega la part creativa i tots es mouran exactament igual...
2: Exacte.
3: Parlaran de la mateixa forma, vull dir...
1: No només amb una IA, sinó que diuen que el podràs connectar a més d'una simultàniament destinada a que millori, a la que millor s'adapti a les circumstàncies i poder fer, doncs, que en vez d'estar centrat en aquestes coses tedioses, es sentin en polir el contingut dels videojocs.
2: Es barallaran entre elles, jo ho veig.
1: Això serà molt divertit.
3: Bueno, si ho fan com a gens, no?, que un faci una cosa i l'altre faci l'altra, tu fes l'animació, tu fes els dibuixos, tu fes no sé què...
1: A part d'això, aquí hi ha el punt clau, que Epic Games també està avaluant si això, a part de funcionar amb les coses tedioses, pot funcionar amb intel·ligència generativa, que és quan toquem la part creativa o artística de les coses.
2: Fora, fora, fora.
1: Veurem, perquè també és en plan de necessito un món que hi hagi uns arbres i que tingui la herba d'aquest color i que de cap en tant es faci de nit.
2: Obre
1: i...
2: el paint, home.
1: Bueno.
3: O contracta algú, vull dir, o parla amb l'amiguete que ho fa.
2: Contracta algú que obri el paint.
1: Hi ha una cosa més. A veure, ja aquí trenco una llança a favor de la IA, que també pot fer servir-se per analitzar quina és la causa d'un error. Diguem-ne al programador,
2: sí, ah, sí,
1: quina línia de codi ha causat el problema, no? Què ha passat, com podem optimitzar això, això va molt lent, potser fer-ho millor, això sí.
3: Això sí.
2: Això, estupendo.
1: Però això també és un art, que queda amenaçat.
3: Fantàstic. Això, per mi això sí.
1: La búsqueda d'errors de per què no em funciona això.
3: Clar.
1: Bueno, en principi tot això hauria de permetre dissenys més ràpids, augmentar la creativitat, que això ja amb la generativa no les tinc totes, i gastar menys temps en tasques rutinàries durant els desenvolupaments. Però bueno, ja ho anem. Epic Games, cuidado, eh? Encara no ha fet que el Unreal 6 estigui al mercat. Diu que estarà a finals del 2027. És a dir, després del GTA. Molt més després del GTA, no? I el llançament el té previst que sigui fins i tot entre 12 i 18 mesos més tard. Perquè diu que l'Unreal 6 canviarà molt com es fan els jocs, però que no modificarà el que ens importa, que diu que són les persones que ho fan possibles.
3: Va. Vies.
2: Les que quedin dretes. Sí.
1: No ho sé, però queda una mica estrany. De fet, hi ha hagut molt de debat en les xarxes, molt de debat en foros, si és que encara existeixen els foros, però jo crec que sí, redit tot això, podem dir que és un foro, que hi ha la gent dient, però com pot ser que la IA entri aquí tan a sac... Com pot ser, a l'altre dient que sí, que anirà molt bé...
3: I moltes queixes a allò dels blueprints, no? Carregar-se una fórmula que funciona, perquè diuen que poquet a poquet desapareixeran del tot, no et donaran l'opció de fer-lo servir. Saps? Els blueprints...
2: Ah, bueno, però en creen un de molt similar, no?
3: A veure... Ara ens ho explicaran, no?
1: Sí, perquè parlarem d'això que hem dit que hem deixat a mitges, que és el del vers.
3: Ah, exacte.
1: A veure, parlem una miqueta que és això del blueprint, per qui no estigui en el mood de tot això i de què va. Els jocs es fan amb codi. Això de tota la vida, nena. Això s'ha fet sempre. Però, ai, és que el codi s'ha d'aprendre, és molt tediós, és molt fotut, per què no en podíem fer unes capsetes que veiéssim les cosetes que es connecten unes amb altres i veiem com un fil de corrent que fa que una cosa passi l'altra i veure què està passant més visual? Vale. Això ho va fer Lego amb els Mindstorms i els robots, però després ho han portat cap aquí.
3: Sí.
1: I van aparèixer els blueprints, que, diguem, traduït podia ser com a planell, no?
3: Són plantilles.
1: Sí, és allò que fa el coyote quan intenta caçar el correcaminos, que treu aquells planos blaus, pues, això és un blueprint.
3: Sí.
1: Exacte, és un blueprint.
2: Un esquema.
1: Sí, que a part de l'esquema i tal, se suposa que és una mica menys òptim, però anava bé. Però què ha passat, Arnau, amb el vers aquest? Què hem
2: doncs
1: fet?
2: Ha passat una cosa que em fa especial gràcia, perquè ara fa un temps, fent conya, jo i el Rafel ho vaig com mig endevinar.
1: Sí, la veritat és que la bola de vida de l'Arnau va funcionar.
2: Perquè nosaltres, bueno, diguem, sempre hem estat molt a favor del tema de que els jocs es fan programant.
1: Amb codi.
2: Amb codi. Mm. Bé, l'arribada del blueprint, doncs, bueno, no és que ens semblés malament, però dius, bueno, diguem que s'ha democratitzat, no?
1: Absolutament.
2: Llavors, què passa? Llavors jo feia la conya, jo pensava, ja veuràs com en un futur, quan algú veurà doncs, tot un esquema de blueprints molt gran amb 10.000 caixetes.
1: És que acaba sent una sabrà centraletes telefòniques de principis de segle de mitjans del segle XX, allò que hi havia la típica, diré senyoreta perquè és el que era, senyoretes ja punxant cables, no?, fent aquells, doncs era això. Podia arribar a ser una
3: de
1: merda
3: fet,
1: de cables
3: encara més, i així faré el tic de la caixeta del dia. Expedition 33, el 90% d'Expedition 33 està fet amb blueprints.
1: Que es pot tenir endreçat els cables o es pot tenir fet una marranya de
2: pebrots. Llavors el problema és que llavors et passes més estona, diguem, arreglant les caixetes perquè quedi bé, o sigui...
1: I no tinguis toc, perquè com tinguis toc estàs acabat.
2: Fent que no trenqui el feng shui.
1: Total.
2: D'acord. I llavors jo la conya que feia era, ja veuràs com algú cansat de moure caixetes perquè quedi bé, s'acabarà inventant un llenguatge d'script per poder fer... a crear aquests blueprints amb codi i al final es tancarà el cercle i es tornarà a programar per fer el joc.
1: És a dir, farem un codi que fa caixetes, que aquestes caixetes acaben sent codi.
2: Exacte, en comptes de fer codi directament.
1: És molt loco, això.
2: És molt loco. Llavors, què passa? Que amb l'arribada de la IA i de la presentació per sorpresa d'un Real Engine 6... A mi se'm va com encendre la llumeta, no? Que dius, calla, què t'hi jugues? Que com que la IA no pot treballar directament amb blueprints, s'inventaran un sistema d'script perquè així la IA podrà fer codi que acabarà sent blueprints i tot això per no programar directament. I sí, sí, es veu...
1: És així.
2: És així.
3: De fet, ho vam estar comentant a la boda, M'ho va explicar a la boda, m'ho va explicar.
2: I tot per no prendre programa bé.
1: Però has d'aprendre a programar vers per poder fer-ho.
2: Oh, mira.
3: Però és aquelles coses. A vegades la gent, i això ho he vist, ho estàvem parlant també, de fet, amb un altre David, que sap programar, no? I sap com anar d'A
1: a B.
3: A C o a B,
1: a C,
3: no?
1: Vale.
3: I, però diu, per vagància o per costum, se'n va a la IA, no? I en comptes de passar-se una hora programant d'A a C per ell mateix... Mm-hmm. Se'n va a la IA i diu... I es passa 4 hores perquè la IA el porti de la A a la C, en comptes de dedicar-hi una hora i fer-ho ell mateix, no?
1: O llegir un llibre on ho posa, també és un altre tema.
3: I això és real. És a dir, això passa diàriament, no?
2: I això sense comptar després les hores d'arreglar els problemes que tingui. Perquè, clar, si el codi no l'has fet tu...
3: No l'entendràs o...
2: No, el pots entendre, però se't pot escapar alguna cosa.
0: I se t'ho quedarà d'aquí una setmana.
2: Sí,
0: 100%.
1: I no només això, sinó que ja existia una cosa que, utilitzant un llenguatge que es diu Python, en el seu moment, doncs, la mateixa Epic Games ja et donava una llibreria per utilitzar Python per generar blueprints. Perquè si et fa mandra sempre fer el mateix tipus de blueprints, tinguessis un script que generava el blueprint.
2: Sí, sí, però és que al final, o sigui, el blueprint en un principi es va crear per que sigui més agradable visualment, però al final, si vols tenir cert control, només pot ser codi.
1: Codi. Mm-hmm. De fet, amb el Cloud, jo li dic Claudio, El Claudio.
2: Claudio.
1: El Claudio. El Claudio li diu, escolta, si et dono un esquema dibuixat, el pots mirar per veure que fer-me un d'això? I et diu, no. No miro imatges. No genera imatges, no mira imatges. És com, dona-m'ho tot descrit.
3: A menys que li posis un skill...
1: Que miri imatges?
3: Sí.
1: No ho he trobat, jo, això.
2: Un MRC d'aquest.
3: Sí.
1: Que tu...
3: Li pots posar scripts, igual que et diuen no puc navegar al teu ordinador, dius espera, sí, et faig navegar.
1: Ens menjarà la IA.
3: Bueno.
1: Menjarà. Veurem, a veure, això ja hem dit que faltarà un any, o potser més d'un any, perquè l'Unreal 6 sigui realitat i veurem com ha quedat encaixat tot això de la IA.
3: De moment, a nivell de jocs o visual o demos tècniques, només hem vist una imatge, un teaser del Rocket League.
1: Sí.
3: Que a més,
1: sí,
3: sí. A mi no em deia absolutament res, és a dir, no em va impressionar. En canvi, amb el 5, recordeu aquella demo de Matrix, que encara sí. No hem arribat amb aquell nivell de tecnologia.
1: I la degeneració de... la generació que feia d'un paisatge, que només movia sí. un pont i ja et calculava per on passava el jeep sí. i tot això, era super...
2: De fet, amb els gràfics, diguem, que van ensenyar, que estaven molt bé, eren espectaculars, però el primer que vaig pensar és que amb el 5 s'haguessin pogut fer perfectament.
3: Sí, sí, sí, tal qual. I de fet hi ha molts estudis que estaven encara amb Unreal 4 dient, és que no volem passar a Unreal 5, és que no ens agrada la direcció que està agafant Epic. Ho vaig llegir l'altre dia d'un... ara no recordo quin estudi era, però un estudi japonès que fa molts videojocs, sobretot jocs de rol, que no volen passar, no volen sortir d'Unreal 4. I molts estudis estan dient, no, ens quedem amb el 5, no volem ni que ens treguin els blueprints ni aquestes coses.
1: Tela, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.

0: No n'hi ha.
1: No hi ha xarxes.
2: I tampoc hi ha el Dani.
0: No hi ha Dani.
2: Potser l'has atancat.
0: No hi ha xarxes, però porto una notícia treta de les xarxes.
2: Oh.
0: Alfonso Vallès es jubila.
2: Oh.
0: Qui és Alfonso Vallès? Oh.
2: Home, qui és?
0: Tots sabem qui és Alfonso Vallès, ho hem d'explicar. Javi, qui és Alfonso Vallès?
2: No ho sap, clar, l'únic que potser no ho sap és el Javi.
0: La persona dobladora de Metal Gear que va dir mierda. I tots ens vam quedar de pedra.
2: Ah, és, sí.
0: Bueno, moltes coses. Evidentment, és un doblador molt famós aquí a Espanya, però és conegut per doblar a
2: Solid Snake
0: i fer pues, la veu que ens va quedar marcada per sempre, no?
2: De fet, l'últim no el doblava ell, oi?
0: No el doblava ella. Bueno,
2: i es va criticar molt.
0: Doncs escolta, que descansi superbé, que estigui aquesta jubilació tot el llarg que pugui, felicitats. Sí. I que, bueno, ara a qualsevol fira o el que sigui el reclamarem perquè, saps, que allò... Venga, que vingui Alfonso Vallès a fer una xerradeta.
2: Quina edat té Alfonso Vallès?
0: Pues 67. Tindrà 65 a tenir. Òbviament, si s'ha jubilat en 58, jo vull fer-ho també.
2: Ostres, té 65 anys, doncs podria seguir una miqueta més, no?
0: Ah, pobre home, deixa'l descansar ja, home. Què vols, un Metal Gear 6?
2: Sí, mira, també va doblar la pel·li de Final Fantasy VII.
0: Sí, ha fet moltes coses. De fet, moltes, quan vaig al cinema, me fixo en els crèdits finals, dic, a veure si està Alfonso Vallès. I a vegades apareix. Ha fet moltes veus.
2: Que guai.
0: Doncs escolta, tu, passa-t'ho bé i disfruta, i segurament que si vas per esdeveniments de videojocs, tothom tindrà moltes ganes de conèixer-te i d'estar per tu, Alfonso. No el conec a res, però com si... De tota la vida.
2: Com ens està escoltant, segur?
0: Seguríssim. Anem de viatge, va.

0: Japó parlant de la secció que triomfa des de fa... 2 mesos? 3 mesos? No,
1: menys.
0: No sé.
1: Des d'aquest mes.
2: Des de juny, clar.
0: Des de juny. Sí. Tornem a viatjar a Japó. Tornem a viatjar a Japó, però aquest cop no ho faré jo, sinó que ho farà l'Arnau i ens portarà una cosa molt curiosa del país naixent. La setmana passada vam fer 2 Japó parlant de sobre arcades i sobre la visita i tot això, però avui ens centrarem en una cosa molt xula, que són els noms dels videojocs, que passen coses rares.
3: Bé, més que de videojocs en general, volia parlar sobre una franquícia que a mi m'agrada molt de petit, que és tota la sèrie de Wonder Boy.
0: Compro. M'agrada a mi. Molt.
3: Són una sèrie de jocs que van sortir pels anys 80, que va néixer l'any 86 de la mà de Sega, i que una de les característiques que té, com passa sovint, és que a l'hora de triar el seu nom, doncs, varia segons la regió. Llavors, la versió que és per la Master System, no? O per la Mega Drive, tenia un nom, en canvi en Japó tenia un nom que no tenia res a veure.
0: Ja passa.
3: I al final, fins i tot, arriba a passar coses com en pel·lícules que hi han 2 versions amb el mateix nom que no tenen res a veure.
0: A més, és una saga que en el temps, ho parlarem d'ara, suposo, que és no sempre ha sigut el mateix tipus de joc.
3: No.
0: No és allò que dius, el Final Fantasy són RPGs tots. No, aquest no.
3: No. O sigui, de fet el primer joc que van treure, així per arcades, l'any 86, com a títol té Wonder Boy, a seques, i era un joc, diguem, normal, no de, o sigui, era un plataformes lineal, així de desplaçament lateral, típic, d'un noi que estava, doncs, a una selva, un bosc, venia amb bitxos, i els atacava amb una destral, i si algú el recorda, doncs, no sé per què, de sobte hi apareixia un monopatí.
0: Sí, random.
2: Sí!
0: Ara acaba de caure quin joc és.
2: Sí.
0: No sabia de què estàvem parlant fins ara.
3: Els 80 estaven de moda els monopatins.
0: Posa-li monopatins.
3: Doncs li fotem un monopatín. Doncs el joc duria tenir cert èxit perquè l'any 87, un any després, doncs van tornar a treure un altre joc, amb el suposo que amb el mateix protagonista, que era el Wonder Boy in Monster Land.
0: Val? Molt bo.
3: Molt bo, aquí ja parlem...
0: Però res a veure.
3: No, aquí estem parlant d'uns plataformes, però amb elements de rol, amb una ja tenia història, i els enemics, diguem, doncs, que bueno, quan els guanyaves deixaven anar monedes, i amb aquestes monedes podies, doncs, comprar equipament.
0: Canvi de gameplay total.
3: Total, vale? I ara un petit joc com de rol, vale? Alguns dirien que era un Metroidvania, una mica...
0: Sí.
3: Uns inicis.
0: Bueno, és plataformero, perquè a Metroidvania li faltaria aquell element d'aconseguir una cosa per descobrir una altra àrea.
2: Per tornar enrere...
3: Aquí una miqueta es podria dir que tens que triar bé quina equipació compres per poder-te passar una àrea.
0: Que això era una putada. Ja t'ho dic ara. Això era una putada.
3: Sí, perquè si
0: com
3: no...
0: Com no ho fessis bé,
3: no,
0: si aquí... gastava les monedes.
3: No, si aquí està el tema. Tenies les monedes justes. I si no... Tela.
0: Boy in Monster Land.
3: O sigui, aviam, aquest joc... diguem, a Sega el va anomenar Wonder Boy in Monster Land, però a Japó, per la raó que sigui, van decidir que es digués Wonder Boy in Monster World.
0: El land els hi quedava petit.
3: I bueno, van decidir Monster World i ja està. Què passa? Que llavors va venir PC Engine,
0: gran consola.
3: La consola japonesa, els hauria agradar el joc i van dir, també el volem, però no volem pagar els drets. Per tant, doncs, van treure una versió idèntica a la Monster Land, però que es deia Vicky Kuman World.
0: Que el tenim aquí sobre.
3: Que el tenim, que els he dut, per cert.
0: El tenim aquí sobre,
3: I és el mateix joc, però simplement li van canviar el nom.
0: És una franquícia, el Vicuriman, que ve d'unes galetes i unes xocolatines que sortien amb uns ninotets que són així com capgrossos, i van agafar aquesta cosa i el van posar aquí, canviant tots els gràfics.
2: Tots els personatges canviats.
0: Ara, el joc igual. Joc igual, mateixos nivells, mateixa música.
2: Tot igual. Van fer un reboot.
0: Una merda.
2: Sí. Ja es feien reboots en aquella època.
3: Sí. Llavors, un any després, l'any 88, apareix el Wonder Boy 3, Monster Line, Monster Lair, i dieu 3, com? 3? On està el 2?
0: Bueno, no hi havia un 2, bueno...
3: Podríem dir que seria sí. el Monster Land.
0: Sí.
3: Si contem que el primer Wonder Boy acceptamos barco, no?, com el primer joc, tot i que l'estil no era igual, doncs van treure el Monster Boy 3, Monster Light.
0: Que... Wonder Boy 3, no Monster Boy.
3: Ja que barrejo ja com ells. El cas és que aquest joc, doncs igual van, diguem, aprofitar la franquícia, però el joc no tenia res a veure amb el joc, diguem, que tipus rol. I va tornar, diguem, a ser com el primer, un plataforma lineal, però, diguem, fet bé.
0: I de naus,
3: maco.
0: Gairebé de naus, era, perquè estàs
3: exacte.
0: Com volant amb un núvol.
3: Sí, sí,
0: és
3: sí.
0: un joc de naus.
3: És un joc molt pensat
0: realment.
3: Per arcade.
0: Sí,
3: el van treure per arcade, i per això. Llavors, bueno, també hauria de tenir èxit, i van tornar a l'any 89...
0: Un per any, eh?
3: Digue'm,
0: un per any, 86, sí, sí. 87, 88, 89.
3: En aquest cas, el seu joc així molt arcade i tal, es va dir Monster Lair a tot arreu.
0: Monster Lair.
3: Van tocar el nom. Però un any després, l'any 89, tornen a treure un Wonder Boy 3.
1: Ah, va, DLC?
0: No, DLC.
2: No. Un remake.
3: Un altre 3, però en aquest cas és el The Dragon's Trap, que és un joc molt, molt xulo, val, que representa que el drac final del joc del Monster Land et converteix en un drac.
0: En un drac.
3: I es tracta de tornar a ser humà, i per tornar a ser humà, doncs, també et vas transformant en diferents animals que et permeten accedir a diferents parts del joc.
0: Aquest sí que és un metroidvania.
2: I aquest és com que ignora l'anterior i sí. se'n va dos enrere, no? Llavors,
3: sí,
2: perquè
3: sí, sí,
2: si és el final
3: exacte,
2: del Monster Land...
3: Sí. Exacte, o sigui, si ignorem el Wonder Boy 3 Monster Lair, es pot dir que aquest és el tercer joc de Wonder Boy si contem que el Monster Land és el segon. Si cola el primer, com el primer.
2: Vale, bueno.
1: Quin cacau.
0: Total.
2: La gent de màrqueting en aquella època tenia feina,
3: sí. Llavors, en aquest joc, diguem, a les cònsoles, al Japó, diguem, simplement li van adaptar el nom del joc, a Dragon's No Wanna, que deu voler el mateix, però a PC Engine van dir, ostres, tampoc tenim els drets. En direm Adventure Island.
2: I també posa el de les galatetes?
0: No.
2: Oi, aquí no van posar el de les galatetes?
3: No. Aquí
0: no,
3: em van dir...
0: Aquí és que ni la portada quadra.
3: No, aquí.
0: La portada, això què
3: no,
0: és?
3: No, o sigui, és com un joc que no té res a veure.
0: Sembla.
3: Es diu, però és que, a més, ja existeix un joc que es diu Adventure Island.
0: Que és el... Que sí, sí, exactament. Exactament.
2: De fet, això sembla... Saps la sèrie de Dragons i Masmorres?
0: Sí, és l'època doncs... del tipus de dibuix.
2: Estil,
0: de fet, aquest castell que ja dius aquí és el del Dragon's Lair. Ja t'ho dic ara. El del Dragon's Lair...
2: Però llavors tu engegaves el joc i no tenia res a veure aquesta caràtula amb el que hi havia dins el joc.
3: No.
2: Molt bé.
3: O sigui, el joc està molt bé, Vull dir, però, bueno, simplement li van canviar el nom, però per un nom d'un joc que ja existia. Per tant, hi ha dos Adventures Land corrent pel món. I a la versió de PC Engine europea o americana, que seria la TurboGrafx, em van dir Dragon's Curse.
2: Per què no?
0: Però té més sentit Dragon's Curse, perquè
3: sí, s'assembla més.
0: És el que passa realment, que
2: la maledicció
0: del drac.
3: Sí, però suposo que perquè no tenien els drets, no s'hi van canviar el nom. Llavors passen un parell d'anys, i l'any 91 apareix el fantàstic Wonder Boy in Monster World.
1: Un altre cop. Bueno.
3: Ah, aquí està el tema.
2: No, era...
1: Bueno, relativament.
3: Aquí està el tema. El Monster Land, que a Japó van dir Monster World, llavors els americans van fer servir el Monster World per un joc.
2: Tu imagina't estar des del 86 fins al 91 portant la secció de màrqueting intentant vendre jocs amb aquests noms, Tu imagina't ser el director de màrqueting i dient no m'ho feu un altre cop, sisplau.
3: Llavors, a Japó, exacte, al Japó, el Monster Land van decidir-li Monster World. Llavors, el Dragon's Trap era el Monster World 2 i aquest Monster World, en japonès, era el Monster World 3.
0: I me llevo una.
2: Era Wonder Boy 5. Wonder Boy 5,
3: sí,
2: Monster World 3.
3: Sí.
2: És que, per favor...
0: Murcia X?
2: Per favor. És que, de fet, qui va posar els noms a això, després se'n van a Xbox a posar-li noms a les consoles.
3: Exacte. O sigui, era un cachondeo.
0: No, espera, que no. Arribem al PC Engine.
3: No, espera, no. En PC Engine, com que tampoc tenien drets, en japonès li van anomenar The Dynastic Hero.
0: Ale.
2: Apa.
3: I gira, i ja està. Van canviar els gràfics, fent que són com uns, diguem, ninots, però així que com si fossin escarbats, que ja a Japó doncs, els agrada molt
2: sí?
3: Temita.
2: Mm.
3: Val? I per tant, bueno, doncs, tenim un fantàstic Wonder Monster World, però que es diu The Dynastic Hero.
2: Aquí van canviar gràfics o no?
3: Sí.
2: Aquí sí que s'ho van treballar.
3: I al final, i l'any 80... no, perdó, l'any 94...
0: L'últim de la saga, diguem.
3: L'últim de la saga, diguem així, retro, va ser el Monster World 4.
0: 4, que era un 5 d'abans, però que no és un 4.
3: I aquí, diguem, aquí es van cansar de fer doms raros, van decidir fer cas als japonesos... Sí.
2: O sigui, a Japó... A Japó va venir el 5 abans del 4.
3: Sí, comptant com a Wonder Boy 5, és Wonder, o sigui, aquest seria el Wonder Boy 6 Monster World 4.
0: Murcia X.
2: Això, ni els germans Marx, perdoneu-me, això ni els germans...
3: Llavors, clar, tu intenta aconseguir aquests jocs.
0: O intenta seguir la saga.
3: No, clar, clar.
0: M'he enterat si ha sortit un joc nou, perquè han canviat el nom.
3: Clar, clar, o sigui, tu intentes fer col·lecció, aconseguir-los, i no hi ha manera...
2: És d'aquells que vas a dir col·lecció completa. Sí, vull la col·lecció completa, que m'ho donin tot fet.
3: Sí, sí. Un detallet, el Dragon's Trap, després en vam fer un remake per PC.
0: Molt bo, 2017.
3: Molt xulo i molt maco, per PC i per consoles.
0: Per la gent de Dotemu, per cert.
3: Que és molt xulo.
0: I que si podeu jugar-lo, jugueu-lo, perquè està per tot.
3: L'he intentat aconseguir un físic per Switch i no l'he trobat.
0: Jo el tinc.
3: Well, però jo no.
0: Ah, coi.
3: I no, però... com a curiositat d'aquesta versió, d'aquest remake, és que amb l'afany, diguem, de voler-lo fer exacte, doncs van crear com un emulador per fer anar la versió de Master System.
0: Sí, està corrent per sota la versió de Master System.
3: Així és sí. Idèntic, però van crear un proxy...
0: Correcte.
3: Per canviar els gràfics de la Master System per gràfics més moderns per PC.
0: I la música.
3: I la música.
0: I afegir més animacions.
3: I tu podies triar quina versió volies.
0: Al temps real. En qualsevol moment podies apretar un botó i canviar. Pip.
3: Sí, i és una meravella.
0: Una gossada.
3: I tant, que sí.
0: Una gran gossada. Però bueno... T'ha quedat clar, Carles, tot?
2: No, sí que m'ha quedat clar tenint la llista i el quadradet meravellós que ens ha fet aquí l'Arnau.
3: Home, però, és que si no és impossible.
2: Però, clar, però és que m'imagino de debò, m'imagino el director de màrqueting. Imagina't vendre això.
0: Bueno...
2: Podríem penjar xarxes, de fet, aquest quadradet. Perquè
0: venim a ajudar-vos, si
2: no? Sí,
0: no?
2: Sí.
0: No, jo et vull penjar també que totes les fotos d'aquests...
3: Sí, els jocs
0: que
3: perquè
0: són molt guapos. Sí. També s'enganya es portat, a més, els dels noms raros.
3: Sí. I venen aquí amb una cosa que ja no s'estila.
0: Manual.
3: Que sí. Manual.
1: Allò,
2: la era pre-Ubisoft.
3: Amb instruccions, maco. De color...
0: Una història explicada.
3: Explicar la història...
0: En fi, Japó és tot un món que no hi cap en aquesta secció.

0: I per acabar, com que els grans avui tots som els grans i estem tots junts dels grans, doncs no fem els grans. Però volem explicar-vos què hem estat fent aquest cap de setmana, Javi. On hem anat?
1: Hem anat a Roma.
0: Oh. A Roma. L'Arnau, Javi, David, amb el David i jo.
2: I
0: què hem anat a fer? Què hem anat a fer a Roma?
1: Bueno, hem anat a la meva primera demo party, demo scene.
0: Olé!
1: La primera que es fa, de fet, justament a Roma, que es diu... Això s'ho han pensat molt bé. Es diu Roma... .ex.
0: Està molt ben pensat el nom, perquè
3: joc
0: diu...
3: Joc de paraules.
0: Total, una ROM, no? Després, com si fos un fitxer, roma.exe. Està molt xulo. I tot a... és això que tinc a les mans, justament, és el com es diu en català? El posagots, o on poses els gots, del sopar que vam fer.
2: Per no tacar la taula.
0: Sí, exacte, posa sobre la taula.
2: Uns estalvis.
0: Uns estalvis de taula, exacte, exacte. I, bueno, és una demo party. La demo party, pues, algú que ens hagi escoltat alguna vegada ja sabeu que a mi personalment m'agrada molt anar, l'Arnau també ha anat molt sovint.
2: Oh, i tant.
0: I era una party que en principi anava a ser petiteta, rotllo de poca gent, però resulta que es van presentar 120 persones, 120 participants.
1: 120, 150...
0: Una borrada entre gent. Sota got es diu això. Vale,
2: acabo buscar perquè... Sota got.
0: Doncs van passar moltíssima gent i van tenir 96 produccions presentades entre gràfics pixelats preciosos, animacions en temps real, coses per Commodore 64, per Commodore Amiga...
2: Amiga!
0: Coses per PC, si gent cridava això de tant en tant, contínuament... I també va haver un momentet pel món dels videojocs, és a dir, van tenir una associació, o van fer un acord amb la gent de Independent Game Italian, o alguna cosa així, com si fos la nostra Indie Dev Day, o alguna cosa així, doncs van portar 6 jocs preseleccionats perquè la gent els pogués provar, jocs que s'estan preparant, jocs que volen sortir a mercat, jocs que tenen la seva demo Steam, i van posar una miqueta allà sobre la taula que poguéssiu provar-lo. Tot això, van venir els seus creadors, van estar per allà parlant amb la gent i t'agafen feedback, el que es fa en una fira habitual. Això va ser molt maco, va ser molt bé perquè van juntar una miqueta el món de la creació audiovisual de temps real amb el que realment potser s'acaba implementant en la realitat, que és en el món del videojoc. Però jo aquí tinc una queixa.
1: Oh. Només una?
0: Bueno, una. Dels jocs es van presentar una queixa.
1: Ah, sí. Jo també. Crec que és la mateixa.
0: Està... la gent jove, els nous desenvolupadors, estan fent roguelikes a saco.
1: A tope. Moltíssims.
0: Molt roguelike.
3: Ho vam veure l'últim Indie Dev Day. I a l'anterior, de fet, els dos últims anys...
0: Doncs Itàlia està igual. Està igual.
3: Que la producció...
0: Fent roguelikes.
3: Tot era roguelikes.
0: Jocs de cartes.
1: Sí, sí.
0: Jocs de daus. Jocs d'esperar el torn, jocs de que et maten i tens que tornar, però amb una miqueta més de força. Oh, per favor. No hi havia... Falta de vistositat. Però, a part d'això, la iniciativa, molt bona de fer-ho així. Això estava molt bé. Va haver un moment que es van tallar tots una miqueta perquè van agafar... Això no s'ho esperaven, em sembla, eh? Els desenvolupadors que estaven a l'última filera, allò en plan de, bueno, si algú passa per aquí, doncs que juguin el meu joc, molt tímids ells, i agafa l'organització i diu, i ara vindran els de la fila del fons a parlar a l'escenari dels seus jocs.
2: Ostres.
1: I ells,
0: I van fer com un, hòstia, que tenim que què? I van anar cap allà i van fer un petit discurs de com era el seu joc. Però saps aquell discurs preparat per un publisher? El meu joc va d'això, no sé què, tal, tal. Molt així, com se'l tenien com a pres, el deixaven anar.
2: A mi em va recordar... els projectes...
0: De fi de curs.
1: De fi de curs, sí, és veritat.
0: Supermonos. Però bueno, felicitats, Fabrizio, per la party. Molt divertida, molt xula, molt ràpida, un dia, però molt guai. Va estar molt bé. De fet, encara porto la pulsera de l'esdeveniment.
3: Sí, l'he vist quan hem vingut ara.
2: I vam menjar molt bé.
0: Pizza i pasta.
3: Bueno.
0: Pizza, pasta.
1: Pizza, pasta. Pizza, pasta.

Doncs fins aquí el Joc per Randa d'avui. Esperem que us ho heu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou en el proper programa. Seguiu-nos per les xarxes socials com a Joc per Randa Ràdio, el par escrit amb una X.

0: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir diumenge i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons dades del Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic. El car amb 42,1 graus de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja del Priorat o Artés. Els termòmetres no s'han enfilat tant, això sí, a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat els 39,7 graus de Castellbisbal. I en aquest context hem de parlar del risc d'incendi. Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació per impulsar la campanya de prevenció d'incendis aquest estiu, una campanya especial d'importància davant la situació del risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la responsabilitat.
1: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
2: Demana la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
0: Els bombers preveuen un 30% més d'equips de cara a demà, la nit de Sant Joan. Protecció Civil fa una crida a la precaució en aquesta revetlla. Recordem la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de la zona forestal. I el jutge de la secció de violència contra la infància i adolescència de Barcelona ha acordat mantenir a la presó l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes a la capital catalana, que recordem va ser detingut al març amb la seva dona. Ha desestimat la petició de l'advocada perquè el deixés en llibertat amb l'argument que ja no pot influir en testimonis del seu entorn familiar, atès que hi han declarat. El jutge considera que, malgrat les declaracions, persisteix el risc de fuga de l'acusat, donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta i que intenti alterar les proves que l'incriminen. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat a algunes empreses a tancar per no poder treballar. Hi ha comerços i restaurants que no poden treballar perquè hi ha moltes mosques al voltant. El focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric, que tenia uns palets infectats amb mosques. El consistori hi ha obert un expedient a l'empresa.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
4: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. Hi serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
4: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
3: T'esperem al Molí Jove.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
7: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
8: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts al podcast oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Això és l'Etapa Reina.
1: Benvingudes i benvinguts al podcast oficial de la Volta Ciclista de Catalunya femenina. Quina volta, gent, eh? Quina volta amb victòria històrica i gran participació catalana, amb etapa per la que segurament és la millor ciclista de la història, Marian Bos, ahir a Barcelona, amb una etapa reina que va fer-ho esclatar tot pels aires i amb moltes altres coses que comentarem durant aquest programa, aquest podcast ciclista amb el Roger Castillo. Què tal?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí. Extraordinàriament bé, després d'aquesta volta que m'ha deixat esgotat.
1: Vaja ressaca que tens de volta.
2: Home, entre que fa calor, que fa molta calor, excessiva calor.
1: No la toleres bé, no?
2: No, evidentment que no la tolero bé. A partir de 12 graus jo ja estic malament. I que hi ha hagut aquesta dedicació absoluta 3 dies a la volta, queda un buit que podríem dir emocional.
1: Marc, com està el teu buit emocional?
3: Bueno, una mica millor, la veritat, de venir en bona forma i s'ha superat bé aquestes tres etapes, s'han gaudit i superat.
1: La preparació és molt important, Sergi, no?
4: S'ha d'estar preparat i s'ha d'entrenar per la calor. Per exemple, ara ve el Tour, ho hem vist a la volta, totes aquestes ciclistes han d'entrenar amb calor per estar preparades, perquè no et vingui un cop de calor.
1: Una bossa de basura amb un forat i allò
4: no,
1: que...
4: Això és el que es feia abans.
1: Per disfressar-se de Sant Jordi.
4: Bueno, a veure, tots són maneres, no?, d'acostumar del cos, però aquesta realment és una mica...
3: animal.
4: No és la millor, eh?
1: Vale. Elisabet Arjona, a les vies de so d'aquí de Ràdio Molins de Rei, des d'on emetem aquest podcast oficial de la Volta Ciclista de Catalunya, que començarem escoltant, com sempre, el Llum Rajola, el Quintí.
3: El Quintí.
1: Som-hi! Fem una mica de repàs ràpid, breu, de les tres primeres etapes de la volta. Qui vol començar?
2: Jo. Home, és que vaig anar a Santa Susana a veure la sortida de l'etapa, de la primera etapa. Tenia ganes, també va fer bastanta calor.
1: Feia fresca, Santa Susana.
2: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Amb el passeig marítim, podies anar amunt i avall, anar amb els ciclistes. Bé, ens ho vam passar força bé. I deixa'm dir que l'etapa va començar amb aquest punt de nervi inicial, perquè sempre la volta a Catalunya, quan comença, no saps com anirà el primer dia. Hi ha hagut anys que el primer dia ja ha estat etapa que les favorites s'han fet seu, altres anys han garantit una mica l'espai per les sprinters o per les velocistes. Hi havia un dubte, perquè tenia un cert punt muntanyós al primer tram d'etapa que podia generar escapades, i vam tenir escapada amb la Laura Molinar, amb la Constant Valentín, amb l'Aranza Villalón. Es van escapar, després la Laura les va deixar enrere. L'Ingrid Ruiz, algun moment, també ho va intentar. Però la Laura va fer 40 quilòmetres sola. I es va quedar a 6 quilòmetres de meta. La van caçar a 6 quilòmetres de meta. Va fer una exhibició, Laura Molinar, que ens alegrem moltíssim, perquè just vam parlar amb ella abans de començar l'etapa, i estava amb ganes d'aquesta volta. I finalment, doncs sí que aquest grup va aconseguir aplacar aquesta escapada, i vam tenir un sprint d'aquells amb caiguda a poc de meta, un quilòmetre, una miqueta, que va acabar de trencar el grup. Per tant, van arribar amb espai, diguem-ne, amb força més espai del que és habitual en una etapa arribada a l'esprint massiu, i un Visma que des del primer dia va dir: les arribades ràpides, si n'hi ha, són nostres, perquè va fer un doblet primera-segona, en aquest cas Inke Benhoven i Marian Bos com a segona. Hi havia la sensació que potser Marian Bos va deixar guanyar la seva companya d'equip, que no tenia cap victòria aquesta temporada encara. Marian Bos, que et deixi guanyar Marian Bos, jo crec que és de treure's el ret. De fet, la Inke Benhoven, les declaracions de després,
3: era
2: agraïment pur i dur de que tant l'equip com la seva companya Marian Bos li hagués regalat aquest moment a Santa Susana. Jo crec que va estar molt, molt bé.
1: En aquesta primera etapa, és que clar, el Visma també tenia, per exemple, un altre velocista que, bueno, pot plantar cara amb aquest tipus d'arribades, com per exemple la Martina Fiança. És a dir, l'equip venia amb un equip arrufat.
3: L'equip del Visma era un equip que, si te presenta potser el Tour no? Perquè evidentment ja Ferran Prevot, que no estava, però a una carrera World Tour consolidada i tu creus, perquè veníem la millor corredora de la història, Marian Bos, veníem amb Benhoven, que ho ha fet molt bé aquest any, veníem Bonel, que va dir la Vuelta i que l'any passat ja va ser segona. Era un equipàs, i ja ho hem comentat en el podcast prèvia a la Volta, però que aquests equips top, com el Bisma, et vinguin a més amb les corredores top, no només amb l'equip B o C, amb les corredores top,
2: sí, sí,
3: per una prova 2.1, com és la volta, no ho sé, hauríem de mirar calendari, però no sé si hi ha moltes voltes 1.1 al calendari on tenen noms de guanyadores d'etapes, com de general, del nivell que tenen l'hostia de la volta, perquè és noms de categoria ja no mundial, categoria històrica.
5: Sí, no només aquest any, sinó que tots els, si repasses tots les 9 etapes, diguem-ne, d'aquestes 3 edicions de la volta, tots són noms molt destacats. La segona etapa, què? La vam veure mentre fèiem un cercatasca nosaltres.
2: Sí, teníem un compromís local, diguem-ho així, amb sí, aquests actes que estem fent sobre el pas del Tour de França, però vam estar molt atents, sí que vam estar més mirant que no pas menjant, podríem dir, perquè sí que volíem saber com anava aquesta etapa des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una etapa que Nienke Van Hoven mateix doncs, es va posar el primer sprint intermedi, a guanyar doncs, una mica de segons per aquesta classificació de la regularitat. També ho va fer Evita Music, que vam pensar, ostres, doncs, potser Evita Music al Coll de la Creueta serà un dels noms a controlar i a vigilar. L'etapa va sortir amb molt de ritme, escapada costava de fer-se i finalment ja al Coll de la Batallola no hi havia escapada, era el grup de favorites, van anar passant, de mica en mica doncs, el va coronar Ashley Mulman al davant, Mireia Benito tercera, l'AG Insurance que va fer un control d'etapa molt interessant en tota aquesta aproximació cap al Coll de la Creueta i els primers quilòmetres, però quan va arribar la part més dura de l'ascensió, que això, Sergi, tu ara ens podràs dir algunes coses, jo crec que es va anar imposant la lògica. Ara bé, deixa'm dir que la lògica no va ser d'aquells dies que tu tens una favorita, arrasa i s'acaba l'etapa. No va anar així. O sigui, el guió, i ho explicava molt bé la guanyadora d'etapa a l'acabar, va ser d'aquells dies que aprens, que el cicle

0: quan va arribar el moment clau, Paula Blasi se'n va anar primer amb Cèlia Guerri a Roda, i que hi ha un moment que Cèlia Guerri fa una espècie d'esclatada d'aquestes que veiem de vegades en muntanya, després es recupera molt bé, però hi ha un moment que en 2-3 minuts ha perdut més de mig minut respecte a Paula Blasi.
1: Una esclatada com les que fem nosaltres.
0: Sí, un afalliment pur, perquè ja no pots més, és aquell punt que et treuen de punt. I res, se'n va allà Paula Blasi, va agafant avantatge, Roda de meravell als quilòmetres finals de Coll de Creueta, i Roda, diria, encara millor, els trossos aquests de fals pla que hi ha a dalt fins a la Molina, aquest tram final una mica més obert. Paula Blasi no deixa anar res i entra a meta, doncs, amb un avantatge considerable sobre totes les seves rivals.
2: Mirant l'Strava, aquesta aplicació, doncs, que al final doncs, pots veure els temps, pots veure el recorregut que has fet, la velocitat, etc. I, ostres, evidentment, Paula Blasi doncs, s'ha situat al capdavant de la majoria de segments, d'aquests trams cronometrats, diguem, que doncs, a través de GPS. I en el cas de la Creueta, sobretot, si ens hi fixem en els darrers 5 quilòmetres, que hi ha un segment, bueno, treu un minut i mig a la segona, diguem, ciclista femení, i és que també es situa a poc més de mig minut dels millors homes en carrera, quan van passar per allà el 2023, que clar, no va passar sola com la Paula, amb vent en contra,
0: clar.
2: Perquè el Coll de Creueta queda molt obert i evidentment allà com tenti el vent en contra és bastant dur, i no va sola, sinó que ells van passar amb un pilot, segurament un pilot reduït, però de gent de molta qualitat, i per tant vas més protegit i pots anar més ràpid, per tant molt de mèrit, molt de talent. I agafant el fil del que deies, a la baixada, aquest tram doncs, fins a arribar a la Molina, bueno, doncs uns temps idèntics als que van fer els nois en aquesta mateixa etapa, per exemple, doncs fa 3 anys. Per tant, destacar el nivell, sobretot de la Paula, de la resta de ciclistes també, no? Però en aquest cas el que ens ha impressionat més és això, no? Aquestes exhibicions, doncs, que ja ens té la Paula acostumat a fer, en solitari, en pujada, aguantant esforços llargs i amb, bueno, amb moltíssim nivell, i veurem, no?, perquè al final és una ciclista, doncs,
1: però quin sostre té,
2: jove,
1: no?
2: i veurem, i amb altres diguem situacions, amb altres rivals, amb altres curses que s'apropen.
1: aviam, perquè el que està fent molt bé la Paula Blasi ara mateix és, moltes vegades parlem de ciclistes que pinten molt bé, però com que són nous, diguéssim, com que acaben d'esclatar, doncs no rematen i no guanyen encara. I llavors parlem de que, hòstia, té molt de mèrit que arribi i faci un podi, o que arribi i faci top 5. És que la Paula ha arribat i està guanyant. I això és el que crida més l'atenció de la Paula, no? I el que està aprofitant ella mateixa.
3: No, i una cosa que la Paula ens va dir ja quan va ser la presentació de la Volta fa uns mesos, és que ella ha hagut de batallar una mica dins l'equip que la deixessin venir la Volta, perquè al final ella potser sí que començava l'any amb una corredora de segon nivell a l'equip, i per tant segurament doncs això era la seva petició, doncs endavant, aquí vens com a líder o com a co-líder, i la resta de calendari el que et diguem. Però clar, el moment que fa l'explosió a l'abril i internament ja passa a ser una de les cap de files, clar, aquí ella va de batallar, perquè si, com s'ha confirmat, ella mateixa va confirmar el darrer dia, també anirà al Tour de França, entenem que no com a líder, però en tot cas hi anirà, aquí l'equip potser li diu, ostres, doncs la Volta no et convé, perquè has de descansar, portes molta càrrega, has de preparar bé el Tour, el que sigui, i malgrat això aconsegueix venir el Tour
1: a la Volta.
3: I això vol dir, i ho demostra, les ganes, la il·lusió,
1: la implicació,
3: perquè malgrat ser una carrera menor per puntuació i per història també, a la Vuelta, però ja no et dic a l'Amstel, ella jo crec que és que li fa tanta il·lusió més que aquestes altres dues guanyar-la, perquè és la Volta a casa seva, perquè es coneix les carreteres, perquè té amics i familiars animant-la, perquè es treu l'espina de la primera participació fa 2 anys amb el Massi, on per culpa d'una caiguda no pot brillar, i fa com un tancament de cercle que ella quan ho expressa, hosti, és que mostra una felicitat comparable a la que mostra a l'Amstel i a la Vuelta, malgrat ser una carrera molt més menor a nivell de calendari. I això jo crec que és un regal.

0: que la Paula hagi pogut venir, l'hagi pogut guanyar i hagi pogut mostrar a tota l'afició qui és la Paula i com és la Paula i com l'ha guanyat. Jo crec que això és un regal per tots els aficionats.
1: Deixa'm dir que tenim al telèfon a la directora de la Volta, Patrícia Ortega, el dia després de la Volta. Patrícia, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: No sé si ens estaves escoltant. Estàvem fent repàs d'etapes, ens falta la tercera, però clar, estem parlant d'aquesta manera de la Paula Blasi, campiona i guanyadora de la Volta Ciclista a Catalunya. No sé, explica'ns com has viscut tu com a directora aquesta Volta, la primera Volta que guanya una catalana.
2: Doncs per nosaltres ha sigut molt especial. Bé, jo a la presentació, quan vaig parlar amb vosaltres, ja us vaig avançar que potser aquest any teníem sorpresa de les catalanes, perquè ja venien en un molt bon estat de forma, que evidentment la Paula ha fet una Volta espectacular, però no ens hem d'oblidar de la Mireia, no? Que, ostres, que evidentment doncs, no ha guanyat la Volta, però va estar allà, no? Aguantant tot el possible. Bé, jo anava al cotxe de l'adjunt que anava amb l'escapada i vaig poder veure, no?, en primera persona doncs, l'esforç que van fer totes dues, i per nosaltres ha estat molt especial, no?, que les catalanes hagin mostrat aquest nivell, no?, a la Volta de casa. I com dèieu, que la Paula li dona la mateixa importància a les curses anteriors que ha guanyat, igual que a la Volta de casa, que a la Volta a Catalunya, no? I això doncs, evidentment, ens fa especial il·lusió, no?, també.
1: Tant la Paula com la Marianne Vos, tenia la Marianne Vos a la Volta, és un luxe, però tenia la Marianne Vos a la Volta elogiant el que és la Volta Ciclista a Catalunya, el que és el recorregut i el que és l'organització, això és brutal, no?
2: Sí, sí, evidentment, ha repetit. Això vol dir que pensa que la Volta doncs és una gran cursa. I al final, doncs, jo parlo molt amb les corredores perquè, de fet, fa relativament poc que m'he retirat, no? I moltes d'elles han estat companyes meves d'equip o bé he compartit pilot i tot el feedback que tinc de les excompanyes d'altres corredores és positiu, no? Sempre el retorn és que l'organització és espectacular, que els recorreguts són durs, però que estan molt bé, sobretot també ens parlen positivament de la seguretat, que darrerament doncs, és un punt de mirada que es té molt en compte, no? I això doncs, ens agrada, no?
1: No sé si volia preguntar-li alguna cosa a la Patrícia Ortega, algú de vosaltres dos? Marc, Sergi...
3: No, mira, jo sí, sobre el fenomen Paula, ja que hi hem entrat, diguéssim, no deixar-ho anar, no sé si és una il·lusió també el fet aquest que sigui referència amb això en molt pocs mesos del que volta projecció internacional, referència internacional, que ja ve la Volta com a l'estrella, no? Dèiem el podcast previ de la Volta, de dir, al final la favorita, si pensem en vets i uts realistes, no?, del que ha passat fins ara, és Paula Blasi. No sé si aquest punt de tenir una projecció d'una superestrella aquí també ajuda a que la Volta, no només aquest any, sinó de cara al futur, encara pugui créixer més fàcilment arreu del món com una prova d'importància internacional.
2: Sí, sí, de fet, les mirades, estic segura, no?, que estaven sobre la Volta, perquè al final, Paula, ja ho heu dit, en poc temps ha fet una projecció espectacular i al final això evidentment que ajuda a la prova, no?, a fer que tingui doncs, més visibilitat, no?, i que se li doni més importància. Però al final no ens hem d'oblidar que la Volta a Catalunya masculina és la tercera Volta per etapes més antiga després de Tour i Giro, i ja té, diguem, un espai al calendari masculí. Evidentment, doncs, el femení queda molta feina per fer i tant de bo la puguem posar algun dia al mateix nivell que la masculina i aconseguim que sigui una prova World Tour. Però, tot i no ser World Tour, els equips que participen doncs, són molt bons i això doncs, és una mostra de que la prova doncs, ja comença, no?, a tenir el seu espai al calendari.
0: Ara que treus el tema, Patri, d'això t'anava a preguntar també. Ara que ja tenim tres edicions fetes, una prova certament consolidada i amb unes guanyadores d'elit mundial, bé, això ho podeu ficar en un dossier, no?, i d'aquí en endavant. No sé si us plantegeu ja de cara al proper any o a propers anys ja fer una nova passa endavant, ja bé sigui amb alguna jornada més, ja bé sigui amb un augment de categoria, o teniu algun pla a curt, mig termini de creixement de la Volta?
2: Doncs aquest any està clar que ha estat l'any de consolidació. ara és moment de seure, de reflexionar, fer una balança dels pros i els contres d'augmentar en dies o de pujar de categoria, perquè, clar, pujar de categoria doncs, et faria que potser la participació doncs, fos millor, però per altra banda no ens hem d'oblidar que llavors deixaríem de donar oportunitat a tots aquests equips, aquests clubs, no? O que gràcies a la volta doncs, poden participar amb les millors corredores, com per exemple la Paula. No? És a dir, fa 2 anys la Paula va tenir la sort de disputar la volta i si hagués ha estat una prova World Tour, doncs si no l'hagués seleccionat la selecció espanyola, doncs la selecció catalana ja no té lloc, no? Llavors, al final, és una cosa que hem de pensar, hem de valorar, evidentment, doncs som ambiciosos, volem créixer, però hem de valorar moltes coses i també saber si tenim els recursos necessaris per créixer bé, perquè no volem fer les coses malament, les volem fer bé i penso que així ho farem, no? Encara no n'hem parlat, vull dir, tot just ha passat un dia de la volta i espero que aviat doncs, podem valorar tot això.
3: De cara a l'any vinent, la Vuelta femenina es desplaça segurament després de la Vuelta masculina, per tant queda un espai de calendari allà que potser es pot ocupar. En tot cas, s'estan veient com dos formats també dins del World Tour, no? Com va ser, per exemple, el cas de Suïssa, que el que feien era fer coincidir en el temps, per dir-ho així, els mateixos dies, la volta femenina i la volta masculina, o bé aquest format de la volta del Giro, del Tour que ja ha vingut fent alguns anys, de fer-ho a continuació, fer el masculí i després el femení. T'agrada alguna d'aquestes dues opcions?
2: Bé, doncs, clar, des de fora potser no es percep, no? Però tota la feina d'organització que suposa organitzar aquest esdeveniment és molt gran, no? I fer dues proves seguides, imagineu-vos el que pot suposar, no? A nivell de preparació. Llavors, creiem que com a entitat, perquè no heu d'oblidar que la Volta és una entitat que és difícil, no?, que pugui assumir doncs, fer les dues proves seguides. Bé, segurament serà una altra cosa que valorarem, no?, perquè, clar, amb els canvis del calendari doncs, sempre ens hem d'adaptar i trobar la millor opció. Aquest any ja ens hem adaptat, ens hem mogut un cap de setmana perquè, si no, coincidíem amb el Giro. Com us deia, ara és moment de seure i veure doncs, què fem, no?, si aquesta data ens va bé o aprofitant que hi ha moviments del calendari podem trobar un altre espai, però canviar de data tampoc és tan fàcil, no? Nosaltres no podem escollir, és a dir, s'ha de fer una petició a la UCI, és a dir, tot té el seu procés, no? Sembla fàcil, però s'han de tenir en compte moltes coses, no? Així que no puc parlar en aquest sentit sobre si canviarem de data o no, perquè s'ha de veure una mica doncs, com queda el calendari finalment i valorar altres aspectes.
1: Canviar el calendari, no sé, la meteorologia estaria bé que no faci tanta calor perquè fent molta calor aquests dies. No, ara és broma. Mira, per deixar-te ja tranquil·la, perquè després d'aquests dies de volta m'imagino que també vols descansar. Abans parlaves dels equips, diguem-ne, petits, no professionals encara, de ciclistes que estan intentant fer el pas. Aquí a la volta en venen molts i és una bona oportunitat per conèixer ciclistes. M'agradaria que ens expliquessis, ja per acabar, alguna anècdota, algun feedback que donin aquests equips, aquestes ciclistes, competint a la volta. No sé si t'has trobat amb alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció i que vulguis compartir.
2: Doncs mira, sí, vull compartir que em va agradar molt el podcast que vau fer sobre les debutants de la selecció, perquè algunes històries les coneixia però altres no, i realment doncs, són veritat, no? I penso que s'hauria de conèixer més sobre aquesta realitat. I bé, sí que és veritat que us puc dir que estaven una mica pues, angoixades, amoïnades, de mostrar el nivell suficient com per no quedar-se fora del temps de control, no? Que això sempre es parla, no? Mm. Però així com a anècdota, doncs penso que us puc explicar doncs, coses que he pogut percebre, no?, des de dins de la cursa. No? Al final heu de pensar que aquests clubs majoritàriament estan formats per corredores que tenen poca experiència, no? I, ostres, segurament ahir a l'escapada hi havia una noia de l'equip de la UCI que segurament era la primera vegada que entrava una escapada, no? I te n'adones, no?, de que, ostres, és una gran experiència per ella de parlant amb la seva auxiliar que vam compartir aquí fa uns anys, doncs amb ella, és que a l'avituallament ella no sap, no?, que ha de venir a buscar-me el bidó i que jo no puc anar cap a ella, és a dir, fixeu-vos en petits detalls, no?, que dius, ostres, doncs això passa, no?, que s'ajunten aquestes diferències entre les professionals i les noies, doncs, debutants, no?, però penso que l'equilibri és bo, les noies, doncs, tenen l'oportunitat de debutar amb les millors i bé, mai se sap, no?, aquesta noia que ha corregut aquí a la volta, doncs, com acabarà en un futur.
1: Marian Bosch, Damie Bollering, Paula Blasi, aquest és el palmarès de 3 anys de volta. Enhorabona, Patrícia Ortega, per tota la feina que esteu fent.
3: I gràcies, eh? Gràcies per deixar-nos gaudir de ciclisme d'alt nivell a casa, també amb aquestes històries més petites, que les veiem passar pels nostres pobles. Això és un goig, és un gaudi.
2: Sí. Gràcies a vosaltres per fer difusió del ciclisme femení, que de debò que fa falta i ho feu superbé. Encantada.
1: Moltes gràcies, Patrícia. Va, ens veiem aviat.
2: Una abraçada.
1: Que vagi bé. Adéu.

0: Que ens hem quedat a mitges amb el repàs de les etapes, la tercera etapa entre Mataró i Barcelona.
1: Anava a dir, abans de la tercera, només recalcar, per si algú no ha estat massa atent a la volta, que és la segona la que marca la general. És a dir, que és la segona la que els llocs de l'arribada a la Molina de mica en mica, allò de goteig, doncs és el que acaba marcant aquesta general final de la Volta Ciclista a Catalunya, amb Paula Blasi, Celia Gueri, la Sinis Beringa, després Evita Music, Mireia Benito, tots aquests homes que van entrar allà, l'última etapa, i aquí ja t'agafo el peu, et dona doncs, que hi hagi joc, que hi hagi escapada, que hi hagi nervi, però també estava pensada perquè segurament tot hagués quedat resolt a l'alta muntanya, com finalment va passar. Jo crec que l'etapa entre Mataró i Barcelona amb un sprint intermedi a Molins de Rei, que mai s'ha de menys tenir, no?
0: Un sprint intermedi post-curva etapa reina.
1: Sí, vam fer un revolt molt guapo, eh?
2: Ara.
0: Clar, allà les ciclistes sortien enfilades, eh?
1: Quan expliquem això, el revolt, ara o després?
0: Tira-li ja.
1: Vam fer un revolt, que és una convocatòria molt senzilla, de dir, mira, quedem allà, fem una mica d'armotet, animem, i cadascú cap a casa seva.
0: En un lloc pla, en un lloc que no és el millor lloc per veure ciclisme, diguem-ne.
1: Doncs si heu vist, sense voler fer voluntat de molta autopromoció, les xarxes de la Taparrina, veureu que vam congregar un volum de gent raonable,
0: 60-70 persones, sí,
1: en un sol espai per animar les ciclistes un dia que feia calor, de migdia, vam buscar ombra, vam triar-ho bé el lloc, però amb gent vinguda d'altres pobles també. Sí. Hi havia el Jordi de Gelida, el Francesc de Sant Cugat, altra gent que... O sigui, que és una convocatòria tan senzilla com això, ens ha funcionat i, per tant, des d'aquí, tots els que veu venir, sigueu de Molins o d'altres pobles, moltes gràcies, perquè ens ha fet molta il·lusió veure-us allà, a compartir aquest moment, de veure passar les ciclistes en un moment de no res i animar-les, i crec que està molt bé que això es faci aquí, es faci de tot arreu on es pugui fer.
0: I després l'esprint i cap a Barcelona.
1: Sí.
0: Per cert, aquí van arribar que encara la Paula Ostiz podia posar en perill la general. Per algun moment es colava ja al podi, no?
1: Home, teníem un minutet de marge, no?
2: Sí, no, era una escapada... No descobrim a ningú, no? La Paula Ostiz, la qualitat que té, és de primer any, però bé, ha sigut una de les dominadores júnior. Jo crec que es va reservar forces per tirar fora els darrers quilòmetres i fer-li un pols al pilot que de poc va anar també, no? Una mica com parlàvem amb la Laura Molenar la primera etapa.
1: Ella i la Oda Isinger, del Team Hitek, molt bé.
2: Parlaré després una miqueta també.
0: Mira, doncs abans de parlar de la Paula Ostiz, vaig tenir l'oportunitat de parlar una miqueta a la sortida de Santa Susana amb ella, i és una tia collonuda. No és només una bona ciclista. No, és que això s'ha de dir.
1: Gent que entoma reptes quan els hi planteja.
0: Sí. I és una tia collonuda. Què més?
1: Res, arribada a Barcelona finalment sí que l'esprint, és a dir, sí que finalment aquesta escapada queda controlada. I tornem a tenir el guió del primer dia, és a dir, en aquest cas, amb més facilitat, sense tant nervi, però les millors en un esprint pur, net i clar, tornen a ser dues ciclistes del Bisma, una tal Nicky Benhoven i Marian Bosch, però en aquest cas... Sí. Canvi de papers.
0: Sí, però qui celebra més? La que guanya o la que queda segona?
1: Jo crec que Nicky Benhoven, perquè li fa il·lusió. Jo crec que és conscient del regal que ha tingut el primer dia. Regal, no, se l'ha mascut amb les seves cames, sí. Però em refereixo a això que dèiem abans, no? De que Marian Bosch et permeti passar primera, i jo crec que li fa molta il·lusió que el cercle es tanqui i que ella pugui ser segona, deixant passar Marian Bosch al davant. No?
2: Sí. Nicky Benhoven és una corredora que potser, i aquí hi ha la meva culpa, vam passar una mica massa de puntetes a la prèvia.
1: L'hem citat,
2: tu la vas citar després, em vas esmenar una mica aquest error, però que bé, té podi a una clàssica Voltura aquest any, a la Pane, vull dir que és una corredora molt jove i amb molt talent als sprints.
0: Sí, és com el present i el futur dels sprints del Bisma, no? Estaven allà. Molt bé, anem a parlar de... Si us demano tres noms, tres grans noms d'aquesta volta, segurament és una pregunta bastant fàcil, no?
1: A veure, jo crec que ens podem quedar directament amb les tres guanyadores d'etapa. Perquè, clar, una et guanya la general més l'etapa de muntanya. I les altres dues, que és Bosch i Benhoven, et guanyen i et fan primer i segon lloc en altres etapes. Llavors, amb això es podria quedar resolt. És veritat que hi ha altres noms, els que han pujat al podi. La Mireia Benito mateix. Equips que ho han fet molt bé, millor del que segurament esperàvem. Per citar algú, la Laura Gómez, que fa un top 15 en una general d'una volta a Catalunya amb el nivell que hi havia. És a dir, jo noms me'n puc quedar 50. Ara, si em dius 3, jo em quedo amb les guanyadores d'etapa.
0: De catalanes m'agradaria parlar després una miqueta només de catalanes, perquè també no hem parlat de la Laura Rodríguez, que a la primera etapa també va estar entre les primeres, la ciclista del Massi. Doncs si els tres noms són aquests, la Nienke, la Mariane i la Paula... Quins noms sorpresa? Fiquem una sintonia per ficar noms, per conèixer les sorpreses o els noms que més ens han cridat l'atenció d'aquesta volta ciclista
2: Fantàstic.
0: A Catalunya.
2: Fantàstic.
0: Vinga, som-hi.

0: lliscant. Doncs tenim unes quantes sorpreses, no, Marc?
1: Sí, he escollit 5 noms que poden ser més conegudes o menys conegudes, però que a priori no valoràvem que tinguessin un paper massa destacat en aquesta volta, i l'han tingut. Per tant, jo crec que això els hi dona el nom de ser sorpreses. M'agradaria començar per, si mirem el podi, per les dues acompanyants del podi de Paula Blasi.
2: Certament.
1: La primera és Celia Geri. És una corredora que sí que vam citar el podcast previ. És una corredora que té 20 anys, recordem, és una corredora de la generació d'aquesta, de Kat Ferguson, de Paula Steed, d'aquestes corredores amb tant de talent, però és una corredora que ja ha demostrat, de fet, al World Tour, que com a Turbo Grimpaire, com a corredora d'esforços curts, és ja una corredora top i que se l'ha de tenir en compte. Però jo crec, i he repassat una mica els seus resultats des d'aquest professional, no havia demostrat aquest nivell que va demostrar la volta amb una pujada llarga, llarga i dura com la creueta.
2: Correcte.
1: Per tant, a mi, que Celia Geri sigui la segona a la Volta a Catalunya, amb Evita Music, amb altres escaladores de més talent demostrat, amb Marion Bonell, per mi és una sorpresa, en positiu, perquè ja la mirarem una altra mirada, no només com a talent prematur en les carreres trencades i les clàssiques, sinó també com a possible gran futur a l'alta muntanya.
2: Absolutament. Em va recordar una mica Marian Bosch guanyant a la Molina fa 2 anys, que jo no l'esperava, amb una pujada d'alta muntanya, però clar, un nivell molt diferent, perquè Marian Bosch sí que l'hem vist al llarg de la seva carrera fer exhibicions en tots els terrenys, però Geri, una descoberta en aquest àmbit, jo crec que està molt bé, i més tenint en compte això que dius, que l'equip tenia altres noms, mm-hmm, amb més bagatge en les pujades, que a priori havies de confiar més en elles que no pas en la jove, i escolta, increïble.
1: Molt bé, Celia Geri, primera sorpresa. Segona sorpresa, la tercera d'aquesta Volta a Catalunya, Sydney Sviringa. Si dèiem que Celia Geri era jove, doncs Sydney Sviringa encara més, perquè és una corredora del 2007, primer any de professional, saltant directament de juniors, on va ser una de les millors corredores del món com a júnior, especialment quan la carretera picava cap amunt. Per tant, no és una sorpresa que ho faci bé a la muntanya, és una sorpresa que en una volta, amb el nivell que hi havia en el seu primer any de professional,
2: escoli el podi.
1: Això, com dèiem, no? Davant d'altres noms molt més consolidats. Si encara no la teníem al radar, doncs ja us aviso que la poseu, oients, al radar de l'alta muntanya. Sydney Sviringa.
2: Molt contenta, més, d'aquesta exhibició que va fer el segon dia. Estava, o sigui, quan la tenia als mitjans, clar, ell mateix estava sorpresa, diu, hòstia, estic tercera una volta a Catalunya. Estava molt contenta, sí, sí.
1: Tercera sorpresa, aquesta sorpresa relativa, perquè l'hem citat i ja n'hem parlat d'ella, perquè ens encanta, perquè és una gran corredora, però a mi sí que em va sorprendre que estigués tan a prop de la victòria, perquè realment va ser així. Laura Molinar, a la primera etapa, no va estar gaire lluny de la victòria. Jo crec que és una corredora que sabem que és una corredora ràpida, sabem que és una corredora molt combativa, sobretot, jo crec que és la característica que més la defineix, la combativitat, però ser capaç de mantenir un pols tants quilòmetres amb un pilot llançat, tirat per Visma, amb l'equipàs que portava, amb Cofidis, que tiraven per Fortin, que va ser segon, finalment, per a la França DG també, perquè tenien a Lee Wollaston, que si tinguéssim categoria de decepcions, potser aquí l'hauríem de ficar. I malgrat això, doncs gairebé guanya aquest duel, i en aquest sentit doncs la posem en aquesta categoria, perquè visca la Laura, perquè ens encanta la seva manera de córrer.
2: Sí, a més venia a fer un top 15 al Tour dels Pirineus, estava en plena forma, ens ho va dir a la sortida de Santa Susana, i després ho va demostrar el mateix dia.
0: De córrer i de ser. Tenim més sorpreses?
1: Tenim més sorpreses. Hem dit 3 noms més coneguts, potser més coneguts com a mínim pels oients del programa. Sí. Anem a dir 2 noms una mica més desconeguts, d'aquests que són més divertits. Si mireu el top 10 d'aquesta volta, són noms que o ja ve perquè venen amb un talent demostrat de júnior a sub-23, o bé perquè ja estan consolidades en el primer nivell, doncs en sonen. Equips World Tour. Però hi ha una corredora que no és World Tour, tampoc és continental, sinó que és d'un equip continental no professional.
0: Sí.
1: Que és una corredora ucraniana que es diu Olya Kulinich. Aquesta corredora ha sigut la desena d'aquesta volta. És una escaladora petitona. I malgrat que aquest any no és professional o no competeix amb un equip professional, va estar un parell d'anys en el filial del Fènix. Per tant, sí que estava en una estructura professional. Bé, pel que sigui, malauradament no es deuria poder guanyar el lloc en el primer equip en aquest any. Ha hagut de fer una passa enrere per competir aquest 26, però jo crec que amb l'ENICAT, el club de l'estat espanyol, jo crec que ha sigut una bona posada en escena, quedar la desena en aquesta volta.
0: Espectacular.
1: Jo, si fos un equip professional, la trucaria.
0: És que segur que ahir ja algú va contactar amb ella.
2: Molts quilòmetres, de la creueta del coll al grup de la Mireia Benito. És a dir, va aguantar fins molt, molt lluny.
0: Sí, sí. I l'última, no?
1: I l'última corredora que volia destacar era la corredora que ha citat abans el Roger quan parlàvem de la tercera etapa, que era la Oda, la noruega, no tinc el cognom perquè m'ha desaparegut d'un avant i no el tinc apuntat. Però és una corredora de 19 anys, val? Per tant, també, igual història que l'Esveringa, del 2017, però ve directament de juniors, i és una corredora que que està corrent a un equip de segona categoria, però continental, el Hi-Tech, però és una corredora que ja ho ha fet molt bé aquest any. Ja, per exemple, va quedar tercera, només iniciar l'any a la Pionera Reis de Castelló, una prova també professional, i l'any passat va ser, dins de júnior, bronze, tant amb l'europeu com el mundial, contrarrellotge. Per tant, és una corredora molt potent i que jo crec que també trigarà poc, si segueix aquest nivell, a fer el salt a un equip amb més prestigi, amb més caché.
2: Recordeu el nom, Oda Giesinger.
1: Giesinger.
0: Escolteu, que ens posi una sintonia al tècnic de so, que ara tenim el David, ha marxat l'Eli, i que parlem de les catalanes, a la Volta Ciclista a Catalunya.
2: Per favor.
0: Vinga, som-hi.

0: Ja hem parlat molt de la Paula Blasi, s'ho mereix. Però anem mirant avall, no? Anem
1: hem dit que la Paula Blasi en dos mesos ha guanyat 7 victòries.
0: És la tercera ciclista amb més victòries de la temporada ara mateix.
1: Ho hem dit prou, això.
0: No s'ha dit prou. No s'ha dit prou, però és que s'hauria de dir cada... Hauria de sortir al diari cada dia. I hem dit prou que la Mireia Benito, que apuntava que venia a la Volta Ciclista sense haver estudiat, diguem-ne. Sí. O sigui, en una mala forma.
2: De tornada,
0: o no,
2: venia de tornada.
0: Sí, sí, bueno, clar, havent-li canviat els plans amb el tema del Giro i tal. És a dir, és la típica que no estudia i després et treu un 10 a l'examen. Sí, doncs sí. La Mireia Benito, top 5 a la Volta Ciclista a Catalunya, és una cosa que té molt de mèrit.
1: Sí, home, sí.
0: Molt de mèrit amb una Volta Ciclista muntanyosa, com és la Volta Ciclista a Catalunya. Ahir vaig estar passejant una mica amb ella per la zona dels busos, diguéssim, després del podi.
1: Ella... Ah, pensava que havia anat a la tarda a passejar allò...
0: amb un parc.
2: Sí, segurament sí. Tenia milles coses a fer, la Mireia, a la tarda.
0: No. Doncs ahir vaig caminar una mica, passejar, perquè anàvem
1: sí,
0: caminant i parlant per la zona després del podi, perquè recordem que la Mireia i la Jane Sorans van ser el millor equip d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya, doncs des de tornar des del podi fins on tenia el seu autobús, diguéssim, no sé el que vam arribar a trigar i no estava massa lluny perquè tothom volia una foto, tothom volia parlar amb la Mireia, tothom volia regalar-li alguna cosa a la Mireia, no només aficionats, sinó gent de staff de molts altres equips, i això t'explica veient-ho allà qui és la Mireia Benito en el pilot internacional. No només és una tia superrespectada, sinó també una tia molt, molt estimada. Ja quan marxava dic, calla, que no li he fet cap pregunta pel podcast.
1: Calla, que faig un podcast.
0: I li vaig preguntar...
1: Però això ens passa molt,
0: No, això ens passa massa, molt. massa, sí, això.
2: Sí. Emocions pot, a vegades.
0: Li vaig preguntar, Mireia, estàs contenta amb el resultat que ha fet l'equip?
3: Bé, veníem amb un equip una mica barrejat, no, això? Corredores molt, molt jovenetes, que és la primera vegada que correm així en World Tour, i corredores més velles, o no tan jovenetes, en l'equip del Corbin Clock. I bé, el nostre objectiu aquí era, sobretot, doncs, trobar una bona col·laboració com a equip, no? Transmetre'ls molt el sentiment aquest de unió, de conjunt, de prioritzar l'equip per sobre de les gestes individuals, i estic super orgullosa de la feina que han fet totes, ha sigut realment molt increïble. Jo crec que aquesta, bueno, crec que no és la millor cursa a nivell grupal que hem fet mai com a equip, llavors és una cosa que passi això a la Volta a Catalunya, em fa moltíssima il·lusió. I bé, la veritat és que han sigut tres dies, jo diria que durs en general per la calor, per la climatologia, però bueno, això ja hi contem bastant. A mi és una cosa que m'agrada prou, molt més que el fred. I he de dir que l'organització de nou ha estat excel·lent. Cada dia, tot, sortides, arribades, recorreguts. Crec que ha tingut una mica de tot per tothom. I bé, doncs realment amb moltes ganes de repetir l'any que ve.
0: També moltes ganes de que repeteixis l'any que ve, i aviam si fins i tot, si no has estudiat aquest any, a veure si estudies una mica i ja guanyes la Volta Ciclista a Catalunya, Mireia. Parla'ns una mica de les catalanes, va.
3: I bé, poder estar aquí també a nivell individual, no? Tenir dos corredores catalanes en aquest top 5, crec que és increïble, no? Ens fa molta il·lusió. A mi em fa molta il·lusió que la Paula estigui rendint d'aquesta manera, perquè realment crec que, bueno, obre els ulls, no? Obre els ulls de Catalunya al món, podríem dir, perquè al final la gent es fa preguntes, no? Quan veus una corredora amb una trajectòria tan curta però tan espectacular, no? Ha sigut com una bomba. I bé, la veritat és que em fa molta il·lusió, i també no negaré que una de les coses que més em motiva és pensar que serem companyes de selecció pròximament aquest any. I bé, per mi apuntar, o sigui, plantar-nos en uns mundials pensant en una possible victòria, evidentment no és per posar-li cap tipus de pressió, simplement és que realment té la capacitat per fer-ho. Per mi com a gregària també és una cosa que em faria molta il·lusió, llavors és una motivació extra que tindrem, i jo crec que això podrà estar en la batalla segur. I bé, sentirem Paula durant molt de temps, molts anys, i crec que això ajudarà, no?, en aquest ciclisme femení català, sobretot, a veure que ja no som el segon pla de res, sinó que també hi pot haver protagonistes una mica en diferents àmbits, no? Vam veure també una Laura Rodríguez, que va estar posant-se per allà a l'esprint també a la primera etapa, la Laura Gómez ahir, que va estar també molt endavant en una etapa tan i tan dura. O sigui, crec que els nostres noms ressonen més perquè a nivell mediàtic potser tenim més atenció, però crec que val la pena també remarcar doncs, aquests noms que han estat brillant durant aquests dies, i realment crec que és un esforç increïble i demostra que hi ha talent, hi ha cantera, i espero que això doncs, cada vegada vagi a més.
0: Com pot ser que la Mireia sigui capaç de amb un atraco d'aquest tipus...
1: Després d'haver acabat una volta, després d'haver acabat una etapa...
0: Tenir la capacitat de fer aquest anàlisi, de pensar en tothom... És que per això és la Mireia.
1: Bueno, i tant, i tant. I ho fa molt bé perquè, això, la Paula, el focus es mereix, ella, evidentment, també, però també les altres.
0: Sí.
1: O sigui, les altres que van creixent per sota i que això genera aquest punt d'esperança que, escolta'm, la base cada vegada és més àmplia i cada vegada més forta. I això és una cosa que fa 5 anys era difícil de preveure.
0: Sí. Dintre d'aquestes històries de la volta de ciclistes catalanes, de ciclistes que no són professionals encara, però que potser ho acabaran sent, com és el cas de la Paula Blasi, que va fer l'explosió després de participar a la volta, deixa'm dir alguns noms molt ràpids i tenim una protagonista. Vull anomenar l'Andrea Soldevilla. L'Andrea Soldevilla, jo crec que a nivell mental, psicològic, és de llarg la ciclista més forta d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Enhorabona pel resultat que has fet en aquesta volta. Una abraçada enorme, Andrea. Després també hi ha la Jenny Torreguitart, que rebia també un missatge de la Mireia Benito,
1: sí.
0: Elogiant el que estava fent, que no es menystingués el fet de no poder acabar una etapa, no? I una altra història de la volta, la parlarem amb la seva protagonista. Ahir estàvem veient a Molins de Rei el pas de les ciclistes, va passar el pilot i van passar uns quants minuts. Llavors nosaltres ja estàvem esperant el cotxe escombra, diguéssim. Mm-hmm. I de cop i volta ens va sorprendre, perquè a mi em va sorprendre, l'arribada de dues ciclistes. Eren dues ciclistes del Masi que anaven, diguéssim, bastant lluny del pilot, que estaven separades per temps del pilot, que és l'última etapa, i són dues ciclistes molt joves, dos ciclistes que estaven lluitant, perquè eren dos lluitadores, que estaven lluitant per acabar la seva primera volta ciclista a Catalunya. Això també és aquest esport. I això és el que mentalment et fa gran de cara a propers anys. Alba Codony, com estàs?
4: Hola, bones, molt bé.
0: Bé? Cansadíssima d'ahir o què?
4: Sí, una mica rebentada dels 3 dies, la veritat, però bé.
0: Com has viscut la volta des de dintre, Alba?
4: Doncs mira, ha sigut tal i com m'ho esperava, la veritat. 3 dies intensos, durs tant físicament com mentalment, però ho he disfrutat molt, molt i molt.
0: Poc descans des de la primera fins a la segona etapa, no?
4: Sí, i ja després, se'ls va notar.
0: I després la muntanya.
4: Sí, sí. Sí, sí, però mira que jo sóc una persona de muntanya, vull dir, a mi m'agraden aquestes coses, però la vaig patir bé.
0: Explica'm una mica com vas veure l'etapa d'intraval, la segona etapa, l'etapa reina d'aquesta volta a Catalunya.
4: Doncs jo, jo al principi anava jo amb la Laura Gómez, que intentàvem posicionar-nos bé a la general, perquè és això, jo sóc una corredora de muntanya, les pujades em van molt bé i fa poc vaig córrer la clàssica dels Alps i vaig anar molt bé i l'objectiu era una mica aquest, però bueno, no sempre les coses surten com pensem i bueno, no he estat en els meus, ara mateix aquest cap de setmana ha sigut un dels meus millors moments. No he portat gaire bé el tema d'alimentació i això, i m'ha passat una mica de factura amb la calor i tot, però bueno, vaig a fer l'etapa, o sigui, pensant que potser podria estar no tan endavant, evidentment, com per lluitar a la general, però estar allà, i quan vaig començar a pujar al port de la Molina ja em vaig dir, oi, avui no és el teu dia. Però la veritat és que també ho vaig passar bé. Al principi va ser molt dur, vam anar des de bon principi molt ràpid. Recordo els primers 30 o 40 quilòmetres que mentre es volia fer l'escapada hi havia atacs constants, anava estirant el pilot, no podies descansar bé allò, saps? Llavors vam passar el primer port, el Coll de la Batallola, que el vaig passar amb el grup, una mica justeta, però però vaig passar i ja anava molt justa de forces i després vaig aguantar ben bé fins peu de Port de la Molina i quan vam començar a posar vaig dir o paro una mica i menjo i em recupero o no arribo dalt.
0: I vas parar a fer una fideuà?
4: quasi. No, va ser això, parar una estona, recuperar-me una mica les cames, menjar algun gel, beure molta aigua, i llavors ja vaig enganxar un grupeto i fins a dalt amb el grupeto.
0: Molt bé, i ahir què va passar? Perquè veu passar les dues amb la Laia Puig de Fàbregas?
4: Amb la Laia, sí. Ahir, bueno, vista la situació, com que jo ja no anava a fer res a la general, ja no tenia cap sentit fer res per mi mateixa. Llavors l'objectiu era ajudar les que sí que tenien opcions, tant a l'Sprinter, que és la Laura Rodríguez, com a la Laura Gómez, que va fer una etapa increïble el dissabte, i l'objectiu era conservar la posició de la Laura Gómez i intentar posicionar bé la Laura Rodríguez i ajudar-la amb el que fos perquè pogués fer un bon sprint. Uns 40 quilòmetres de meta, just quan vam girar... Veníem d'una carretera molt ampla, com de dos o tres carrils, i vam girar a l'esquerra, que passàvem com per mig d'un camp de golf i tot. I allà, de cop, la carretera s'estrenyia, i hi havia bots i forats... Bueno, hi havia coses de la carretera de reduir la velocitat i aquestes coses. I la Laura Gómez va tenir una avaria mecànica a la seva bici. I clar, vull dir, en aquell moment pues, hem de fer el possible perquè, a més, el pelotón estava superestirat, s'estava anant a tope, o sigui, va ser quasi el pitjor moment de l'etapa que podria haver tingut una avaria mecànica. I la Laia estava una mica més endarrere que la Laura i es va parar ella a donar la bici, però, bueno, pel pinganillo també jo... Pensava que jo li havia de donar la bici, llavors jo també em vaig parar a donar-li la meva bici, però al final va agafar la de la Laia perquè la meva és massa alta i massa gran. Massa gran. Sí. I va agafar la de la Laia i la Laia es va quedar esperant el cotxe, perquè clar, el cotxe, fins que no va arribar, vaig tardar una estona. I jo res, vaig empuixar la Laura, vaig fer el que vaig poder per ajudar-la a entrar al peloton, però que, amb lo valenta que està la Laura, la veritat...
0: No li va costar gens, no? Va tirar però com una moto, no? I en aquell moment, no penses, bueno, ara jo ja plego, em poso el cotxe, però no, bueno, tu, vosaltres dos que... seguiu.
4: Sí, és que saps què passa? Que, no sé, nosaltres ens feia molta il·lusió acabar l'etapa i arribar a Barcelona. A mi feia especial il·lusió arribar a Barcelona a l'última etapa, a Plaça Espanya, no sé, ho trobava, no sé, una ciclista com jo que no soc... És que diria que no soc res comparada amb altres, perquè ja soc una ciclista així petita, amb un equip així, amb un club, que tingui l'oportunitat d'arribar a Barcelona, al centre de Barcelona, amb aquella meta i d'aquella manera, la veritat és que se't posa la pell de gallina. I sí que, evidentment, per algun moment, per al meu cap, va passar la idea de, ostres, ara ja igual pleguem, no? Però també tenir la Laia allà al costat de suport i nosaltres anàvem fent, vam fer el que vam poder, perquè a més teníem un aire de cares que ens va costar, ho vam patir fort, la veritat.
0: És que psicològicament ha de ser duríssim, perquè, clar, jo quan us vaig veure passar, que, clar, no us esperava, de cop i volta et vaig veure, et vaig reconèixer, però no em va sortir de dir-te Alba.
5: Vaig dir, visca Olot!
0: Imagina't el que ja ha dit a la meva ment. Això, escoltàveu els aficionats i la gent que estava al carrer animant-vos especialment
4: a vosaltres? Sí, no, això la veritat és que hi va fer-hi molt, eh? O sigui, dona una energia moral que sembla que no, però ajuda moltíssim. O sigui, és molt diferent estar pedalant... Clar, és que això ens va passar 40 de meta. Ens hagués passat a 20 o 10 i dius, bueno, o sigui, ara ja acabem, saps? Però 40 quilòmetres...
0: Estirar molt de cop,
4: de cares, I d'això, la veritat, feia una mica de mandro. Però...
0: No, però això...
4: Però no...
0: Tant per l'equip, tant com per... la unió que farà també a partir d'ara. Aquestes coses ho neixen molt. Amb la Laia ara...
1: Clar, clar, inseparables.
0: No, però sí que és cert, aquestes coses, hòstia, al final són les que van sumant en una carrera esportiva. I això de que no ets ningú, tampoc era ningú la Paula fa dos anys, eh? O sigui que...
1: No, i a més, com a equip, Alba, jo crec que heu fet una molt bona volta. O sigui, crec que podeu sortir supercontentes, sí, perquè això, si us ha hagut d'ajudar a les que estàveu millor o pitjor, a les altres, perfecte. La Laura, com he fet un top 15 a la general, que ho trobo espectacular. Laura Rodríguez, el primer dia a l'esprint. O sigui, crec que, hosti, podeu sortir com molt, molt, molt contentes d'aquesta volta.
4: Sí, sí, no, ho estem.
0: Amb qui comparteixes habitació, tu, Alba?
4: A veure si ho endivines.
0: Amb la Laia?
4: Sí.
0: O sigui, ho heu fet tots juntes aquesta volta.
1: Ja ho heu parlat abans.
0: Ja ho heu parlat.
4: Sí, havíem parlat. Bueno, va, l'últim dia ja no tenim res a perdre, ens escapem les dues, no sé què, i arribem juntes escapades, no? I quasi es va sortir. Hem arribat a pas per darrere, però bueno.
0: Molt bé, enhorabona. I ara què? Què tens pensat fer? Els estatals?
4: Sí, ara tenim la setmana que ve els campionats d'Espanya. Faré la crono i la ruta. I després a descansar una mica, que em convé, i a preparar futures carreres que vindran més tard de l'estiu.
0: Molt bé, doncs moltíssima sort en aquests propers objectius. Quan vulguis tens les portes aquí de la Taparreina obertes i vens a xerrar una mica.
4: Gràcies.
0: Clar, vindràs amb la Laia, clar.
1: Clar, que les dues.
0: Haurem de reservar dues cadires, no? O què?
4: Sí,
0: Doncs, Alba, enhorabona per lluitar fins al final en aquesta Volta Ciclista a Catalunya.
4: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
4: Apa, adéu.

0: Tanquem paradeta, eh?
1: Home, és que el temps passa, eh?
0: Sí, sí, sí. Clar, quan t'ho passes bé...
1: Quan t'ho passes bé, se sap.
2: Quan t'ho passes bé... Portem gaire una hora parlant de la volta i...
0: Sí, sí.
2: Ara he met el rellotge i dic, hòstia,
0: doncs, què ha passat aquí?
2: Què ha passat aquí?
0: Doncs res, doncs baixem ja la persiana. Ja fins l'any vinent, perquè clar, la volta masculina va acabar, vam fer els nostres podcasts aquest any, a sobre en vam fer un cada dia, per sí, si no sí, en teníeu sí, prou, sí. I de la volta ciclista a Catalunya femenina, doncs pràcticament el mateix. Ja està. Què?
1: Molt contents, jo crec, de les dues voltes. Si hem tingut dues voltes de traca i mocador, és que de debò, fa il·lusió veure sí, aquest sí. nivell ciclista a Catalunya i amb gent que organitza les coses ben fetes, vull dir que fantàstic.
2: I que cada cop hi ha més gent al carrer,
1: sí.
2: jo crec.
1: Sí.
2: Jo crec que sí.
1: Sens dubte
2: més. A la masculina, però sobretot a la femenina, eh? Jo crec que veig la més diferència, la
1: sí,
2: veritat.
1: Sí, sí, estic d'acord.
0: És que a la femenina, a la masculina s'hi ha d'anar, però és que a la femenina s'hi ha d'anar encara amb més motiu, perquè és que són tan properes les ciclistes, t'expliquen tantes coses, és que disfrutareu molt l'experiència si aneu a, i us apropeu a les ciclistes de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Visca el ciclisme.
1: Sempre.
0: I visca la volta. Adeu, adeu.
2: Adeu.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Elena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
6: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
5: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
6: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
5: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
6: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

0: Aquest programa i qui us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2. Amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I aquesta setmana de nou amb un programa dedicat a una de les discogràfiques més joves de casa nostra, The Changes. Escoltarem temes de tres dels seus projectes, el primer, l'últimíssim disc, alhora que primer d'ells dos, Isa Miralles en Ray Paz, amb el Giuseppe Campisi, o The Tricks Your Mind Can Play. També el darrer del pianista Néstor Jiménez, Anthropic Principles, per acabar amb l'ànima d'Irene Reig. I començaré el programa amb el disc d'Elisa Miralles en Ray Paz featuring Giuseppe Campisi o The Tricks Your Mind Can Play, publicat el 22 de maig de 2026, enregistrat el 23 de febrer de 2025 a l'Espai Sonor Montoliu, Montoliu de Segarra. Gravació i mescla de David Casamitjana, màstering de Ferran Conangle, una abraçada a tots dos. I aquí tenim a Isa Miralles, veu i percussió en un tema, Ray Paz, guitarra i Giuseppe Campisi, contrabaix. Al blog hi trobareu l'enllaç al bancamp del disc. El repertori de l'àlbum, aparentment heterogeni, però amb el jazz com a eix central, transita des de Broadway fins a Bill Evans, passant per petites incursions a la música brasilera i la cançó d'autor, de folk americana. Tot plegat acaba configurant un relat cohesionat al voltant de les múltiples maneres de viure l'amor i les relacions humanes per acabar rendint-nos, resignats o fascinats, davant la inevitable ignorància que envolta les grans preguntes de la vida. Així doncs que també hi ha diversitat de ritmes i tempos, havent-hi balades precioses i temes amb tot el swing del món i, és clar que també amunt, amb tota la calidesa de la música del Brasil, a Rita, a tempo vital, de Chico Buarque. De balades a tempo delicat n'hi ha diverses, com és ara la preciosa Both Sides Now, tema de la psicodèlia dels anys 60, compost per la gran Joni Mitchell. També és així de delicat un tema de la parella creativa Oscar Hammerstein II i Jerome Kern, The Folk Who Lives on the Hill. I encara més tendre és The Two Lonely People, de Bill Evans, amb lletra de Carol Hall, de 1971. Però n'hi ha una que sempre m'ha captivat i aquesta és Where or When, d'una altra parella de masters, Richard Rodgers and Lawrence Hart, aquest a un pèl més de delicat tempo. I ves per on, que per començar a escoltar-los ho farem amb aquesta preciosa cançó on ells en fan una magnífica recreació.
1: When you're awake, the things you think

0: Broadway, Babies in Arms. De fet, l'han iniciat amb una intro molt delicada a veu i guitarra i encara sense albirar la qüestió rítmica. Aquesta ha aparegut amb les primeres notes greus del contrabaix de Giuseppe i ja la coneguda i molt bonica melodia i amb els acords de Ray acaronant-nos ja d'entrada. I que maco el canvi a tot swing en el pont o la ve del tema, i sí, que Ray ha iniciat la seva improvisació molt melòdica amb el walking del contrabaix de Giuseppe, ells dos, en uns moments magnífics de sobrietat, d'elegància. És clar que d'elegant la veu d'Elisa Miralles, alhora que amb una perfecta afinació, la que té ella, i també bonica veu. I al final ha estat per emmarcar de dolç, ideal tema per començar-los a escoltar. I ja els deixarem d'escoltar en aquests dos temes seguits, a Rita de Chico Buarque i Three Little Words de Ravi and Kelmer.
1: A Rita levou-me

I què bé ha cantat a Rita en portuguès Isa Miralles, i quina marxeta de tema de Buarque. El tema l'ha iniciat Isa delicadament amb les delicades percussions i ja la melodia, un tema vital on després de cantar-la, la melodia, car ben aviat s'ha acabat, de nou Isa ens ha encantat tot improvisant en escat, impro melòdica però amb l'harmonia ben a prop. I és clar que Giuseppe igualment l'ha clavat en el seu solo i tema de nou amb la veu d'Isa per ja acabar-lo de cop. I que vital el tema Three Little Words, tres petites paraules, ja d'entrada amb un swing impressionant de Giuseppe. I ha estat Rai qui ha donat la veu de Somi amb el tema, amb els seus acords, a moda d'intro. Isa ha acabat la melodia ben aviat pel tempo i ja s'ha posat a improvisar de nou en escat i, és clar, ha fet una gran improvisació, tècnica sí, però també bon gust interpretatiu, alhora que també amb les noves melodies creades. I sí que Rai i Giuseppe l'han acompanyat la mar de bé mentre ella ha cantat. Però és que després ells dos han clavat uns solos magnífics, primer el de Rai més llarg amb notes i acords, però després amb un Giuseppe fent tots dos uns quatre compassos compartint improvisació. I és clar que de nou la melodia i final d'aquest gran tema, ideal per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats Isa Miralles, Rai Paz i Giuseppe Campisi. Abraçades. I segueixo amb aquestes músiques de creadors de casa nostra i ara deixant de banda les veus i centrant-nos en temes instrumentals, els del disc de Néstor Jiménez, Anthropic Principles, publicat el 23 de gener de 2026, enregistrat a Sol de Sants Studio, mesclat i masteritzat per Vic Moliner. Una abraçada a Vic amb Néstor Jiménez piano, Camil Arcarazo contrabaix, Andreu Moreno bateria, tota la música composta per Néstor Jiménez. Al blog hi trobareu l'enllaç al Bandcamp del disc. I si la música pogués anar més enllà dels límits de la física, així comença el paràgraf d'un text que escoltareu després i si no el podreu llegir al blog. I ves per on que farem un canvi estilístic, car passarem de temes i projecte en què habiten el jazz clàssic per data de composicions dels temes a un amb temes propis i estil de jazz força contemporani. Aquesta és la sensació que a un li queda després d'haver-los escoltat detingudament. Dels 8 temes, només dos tenen el tarannà de les balades o temes a tempo slow. Un d'aquests és el que titula l'àlbum Anthropic Principles, amb espurnes melòdiques avançades. L'altre de dolç és el A Million Light Years Away, tema que t'enganya, car d'entrada sembla que hagi d'anar supertranquil, però no, car té uns canvis força entremaliats. Com aquest darrer és el primer track Speed of Light, i també amb la seva melodia estratosfèrica. Escoltem-los, doncs, en aquest magnífic tema, Speed of Light, de Néstor Jiménez,

Doncs, i quin canvi musical que acabem de percebre, oi? La veritat és que a mi, en escoltar-lo aquests dies, tot i preparant el programa, em va passar el mateix que a vosaltres. Quina modernitat, quina visió més oberta la seva, la del Néstor, en concebre aquests temes del seu disc. I hi ha de manera evident pels títols dels temes una orientació científica, una admiració científica per com n'és d'immens i majestuós l'univers i les seves lleis. Ell ho ha sabut plasmar, ha sabut trobar les melodies adequades, alhora que també l'aspecte dels ritmes i tempos dels temes. I és que la melodia és brillant, amb uns intervals força atípics que també ens situen el tema en el jazz contemporani. I de quina manera més delicada ha començat la seva inversemblant improvisació, quasi que amb un break, on a partir d'aquí ell s'ha anat esplaiant, desenvolupant la seva creativitat. I quin suport de Camil al contrabaix i més incisiu, l'Andreu a la bateria, gran solo del primer del qual ja en coneixem les virtuts com a baixista però també com a guitarrista, un puto crack. Vaja, gran tema de Néstor, ideal per començar-los a escoltar. I un altre d'aquests temes que et deixen amb el lai al cor és el sorprenent Rondo Lumina. Doncs encara els escoltarem en aquest darrer Rondo Lumina de Néstor Jiménez.

I de nou un tema sorprenent, i aquest encara més per com n'és la seva entremaliada melodia amb uns arpegis del pianista, mentre Camil al contrabaix feia també de les seves. I el tema té uns canvis melòdics i rítmics força increïbles, car l'Andreu a la bateria també s'ha esplaiat més que bé fent un solo brutal. Quins moments d'ells dos, car semblava no ser-hi en Camil. I de nou un break, primer a piano sol del líder Néstor i ja un altre desenvolupament a un nivell estratosfèric per com ell mateix ha fet la seva improvisació. De fet, sembla que hagi creat una altra melodia galàctica i com els dos de la base rítmica l'han acompanyat, que més sembla que hagin també improvisat. Realment és força complicat comentar un tema com aquest que ara et deixa sense paraules, també per la diversitat de canvis melòdics, rítmics i de tempo, tot i romandre-hi sempre aquest darrer. Brutal tema de nou de Néstor, aquest Rondo Lumina. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: 23 Robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club Barcelona, Sunset Jazz Club Girona. Al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I més temes superinteressants que segueixen aquests preceptes estratosfèrics són Black Hole, que segueix el tarannà de l'anterior, a més d'afegir-hi breaks diversos on sembla que s'aturi tot, però no. I sí que el tema més potent m'ha semblat que és el segon track del disc, CTC, també amb canvis diversos. Doncs ja els acabarem d'escoltar en aquest gran tema de l'amic Néstor Jiménez, CTC. CTC.

i quina paleta de colors més increïble que té Néstor Giménez al seu abast i com els utilitza d'una manera increïble. De nou un tema per emmarcar, per conceptes, per la qüestió rítmica, per melodies i, és clar, per les interpretacions. La magistral del líder al piano, però també la de Camil Alcarazo al contrabaix i de l'Andreu Moreno a la bateria. El primer ha fet un solo de traca i mocador, com ja fa temps que ens té acostumats. Pulsió, ritme, llenguatge, a tot jazz en un tema tan complex. I ves que el líder també s'hi ha posat fent-ne un altre d'increïble, de brillant, per com puja el registre agut, per com de puntillista és la seva digitació prístina i pura, i com domina l'execució dels diferents arpegis que ha fet. El que més sobta és la seva visió improvisant en aquests temes intergalàctics. També flipa la perfecta compenetració entre tots tres, com de bé han treballat conjuntament abans d'enregistrar el disc, cosa evident. De nou una dificultat immensa la de seguir comentar aquest tema, els temes d'aquest magnífic projecte de Néstor. Ideal tema per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats, nois, Néstor Giménez, Camil Alcarazo i Andreu Moreno. Doncs ara ja encarem el final del programa amb el disc Ànima d'Irene Reig, publicat per The Changes el 14 de novembre de 2025, enregistrat a Heartwork Studios per Gerard Porqueres, mesclat i masteritzat per Jan Valls, amb Irene Reig, saxo alt i soprano i composicions, Xavi Torres piano, Pau Sala contrabaix, Andreu Pitarc bateria. Ànima reflecteix les possibles etapes que experimentem com a individus, moments en què la nostra ànima lluita, es lamenta, es cura i evoluciona davant les adversitats de la vida. És un viatge que desperta una àmplia gamma d'emocions i ens crida a seguir endavant i nodrir el creixement de la nostra pròpia ànima. Dir-vos que dels 7 temes que hi ha, només 2 són delicades composicions. La que més i també més curta és La Bassa, de només 2 minutets. L'altra, de delicada i més llarga, de més de 6 minuts, és Centaures, amb un gran solo de sala al contrabaix, ja després d'escoltar la melodia a càrrec d'Irene. El primer tract té també un tarannà tranquil, tot i els diversos canvis encabits en ell, i aquest és Felicitat Continguda. Doncs ja la començarem a escoltar a ella i a ells en el preciós Centaures d'Irene Reig.

I sí que tornem a les melodies després d'haver viatjat per la galàxia, sí. I és que amb aquest Ànima d'Irene Reig tornarem a situar-nos en un jazz més melòdic. Això no vol dir que els temes i improvisacions no siguin contemporànies, que sí, però de manera diferent als del projecte anterior. I el tema l'ha començat Xavi al piano fent el motiu principal a partir del qual ha sorgit la bonica melodia. Que maco el so que n'extreu del seu saxo alt Selmer, la Irene Reig. I ves per on que qui primer ha improvisat ha estat el bo de Pau Sala, el contrabaix, ell, un gran màster, com la resta del grup. I si la melodia ha estat molt bonica, també ho ha estat la seva improvisació, la d'Irene al saxo alt. Quin solo més increïble que ens ha fet, amb quina musicalitat, amb quina tècnica més inversemblant. Brutal solo, magnífic so. Impressionant per la calidesa, també. Sorprenent, però, ha estat el final del tema, ella a saxo alt, solo, fent una impro final espaterrant, alhora que molt sentida, de sentiment, carregada també d'una gran bellesa i dificultat interpretativa. Preciós tema per començar-los a escoltar, a ella i a ells. I ens diuen algunes coses que, si no m'escolteu aquí, les podreu llegir al blog. I també Release té una gran vitalitat rítmica, sobretot en la improvisació de Xavi Torres al piano. I per això ja els deixarem d'escoltar a ella i a ells en aquest tema i nosaltres acabarem el programa d'avui, Release, d'Irene Reig.

I sí que acabar el programa d'avui amb aquest increïble tema ha estat el més adequat, un tema amb una melodia un tant entremaliada, primer amb el marcatge a la bateria de Pete Arc, també amb el contrabaix de Sala. Melodia entremaliada, gens trillada, i ja el solo de Torres al piano, primer tranquil de tempo i després a tempo doblat i amb un swing que hi és, tot i no d'una manera evident per cap walking. I si no parlem de walking, doncs parlarem d'un magnífic i increïble groove. Sí que ha aparegut el swing en la improvisació d'Irene, el saxo alt, i no sempre, vaja, a moments quan Sala ha fet el seu walking i Pete Arc l'ha acompanyat amb la seva particular solvència rítmica. Uns moments solistes de la líder que ens la situen com una de les veus més personals en això de tocar el saxo alt, i avui també amb el soprano, en un altre dels grans temes d'aquest disc, que per cert us recomano adquirir des del seu Bandcamp, cosa que amplio els altres dos projectes d'aquesta nit. Gran tema d'Irene, ideal per ja deixar-los d'escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats Irene Reig, Xavi Torres, Pau Sala i Andreu Pete Arc. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz club de nit en el jazz de cadascú.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Hola.
7: Hola.
6: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
8: La de fora.
9: La de dins.
6: La que escriu.
10: I la que parla.
11: I la que parla.
6: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
12: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
5: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: A Cançó del Dia, amb Toni Ramoneda.
2: Bon dia i bona hora. Avui a la Cançó del Dia portem un tema d'aquells que ens ajuden a començar el dia amb alegria, amb ganes, amb força, perquè avui portem un tema de la cantant de Nova York, Cyndi Lauper, que naixia un dia com avui, un 22 de juny, però de 1953, doncs per portar-nos a... Jo crec que ja va néixer per portar-nos alegria. La cançó que escoltarem avui és un tema del 1983, que és aquell Girls Just Wanna Have Fun, les noies només s'ho volen passar bé. És una cançó que ens parla de superació, ens parla de que una noia que la seva mare no li deia que no feia res a la vida i que tot això, i ella deia que l'únic que volia era passar-s'ho bé, que és el que ella estava buscant. És, sens dubte, un dels grans èxits de la Cyndi Lauper, tot i que en podríem posar qualsevol altre. L'important és això, que recordar doncs, una cantant com és Cyndi Lauper i recordar aquest èxit. Per mi, un dels millors d'aquesta cantant de Nova York, això és Girls Just Wanna Have Fun.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 22 de juny. Ja fa estona que ha començat, però ara ho comencem oficialment amb micròfon obert. Què tal, Jaume Armengol?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia, Joaquim Martí, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Genoveva Català, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ramon Canal, bon dia.
4: Bon dia.
0: Acosta't al micro, millor, sí. Que...
4: Sí, bon dia.
0: Bon dia per dir alguna cosa?
4: Sí.
0: Bon dia. I Joan Barrios, bon dia, ben retrobat, eh?
5: Moltes gràcies i bon dia.
0: Sí. No tornes a casa per Nadal, sinó pel teu sant.
5: Pel meu sant, sí.
3: Això és veritat.
5: Per la parella, que
0: en compte.
5: La tenim demà, ja, tu.
3: Sí.
0: Què?
4: No. Sí, abans d'entrar hi ha hagut una sèrie de comentaris,
0: sí, una sèrie de comentaris
4: de qualitat.
0: Que... Sí.
4: Però ja està.
0: Referents a diversos barris de la vila.
4: Diversos barris de la vila. Allà...
0: A la crosta.
4: A la crosta, exacte.
5: Ai, adéu meu.
0: I, home, és interessant, això.
5: És molt bé. Comencem l'estiu calent, eh?
0: Sí. Bé, ja ens
4: interessa. És la calor.
0: Jaume Armengol, sisplau.
1: Sí, no,
0: tu has dit...
1: el Ramon que se sent al·ludit, però no, sí. Jo tota la bona fe he dit
0: quan
1: allà.
0: Quan parlaves del barri del Canal has dit allà.
1: Allà.
5: Home, perquè no està aquí, està més enllà.
1: És evident que tu vas cap allà, no?
4: Sí. I cap aquí.
1: I cap aquí, doncs
0: sí.
1: Allà.
0: No,
2: quan vas cap aquí, no vas cap allà.
4: Exacte.
0: No falla.
1: Però, eh? Tot això ha vingut que estàvem parlant de les eleccions futures.
0: Atenció, imagina, eleccions municipals.
1: Un any vista, ja.
4: Menys
0: d'un any.
1: Procurem
4: d'aguantar.
0: I tu ja no, tu penses, diguem, sí, sí. Se't fa feixuc només pensar-hi.
1: Només pensar-ho, ja.
5: Sí, és una mica més d'un embaràs, Jaume, el que
1: clar,
5: porta.
1: Més,
5: una mica més d'un embaràs.
1: Una mica més.
4: Però escolta una cosa, que això passa molt, eh? Les municipals són les segones eleccions amb menys participació després de les europees. Però després tothom fot el crit al cel. El carrer està brut, això, l'altre... Però la gent prefereix quedar-se a casa, anar-se'n a la platja... Molt legítim, eh? Tot. Ara, a mi aquests després ni un comentari. Perquè a mi quan ve algú se'm queixa i em diu l'alcalde, no sé què... Que jo no és del meu partit, no? Però dic, i tu qui vas votar? No, jo me'n vaig anar a la platja. Dic, au, bon vent i barca nova.
0: Sí.
4: No, home.
0: Vol dir que la gent no s'implica prou.
4: Va, escolta'm una cosa. Si tu decideixes no votar...
0: Sí.
4: Doncs després el que et vingui, tu menges amb patates, bueno, t'agradi més o t'agradi menys.
1: També has de reconèixer que a vegades hi ha motius per no anar a votar.
4: Jo no els trobo.
0: A veure, jo no els trobo.
1: No,
0: a veure, Jaume Armengol.
1: No, reconec que sí, que és un dret i un deure que tenim, que hem d'anar a votar. Això està claríssim. Però a vegades hi ha moments que dius, per l'amor de Déu...
4: Queixar-se des del sofà és meravellós.
1: No, el sofà
4: és
1: o ja ho siguis. Pots estar fent coses meravelloses i no estar al sofà, eh?
4: Aquí hi han dues persones que han tingut responsabilitats.
0: Està assenyalant el Joaquim, també vol assenyalar el Joan.
4: I la Beba. Queixar-se des del sofà és una cosa...
1: No, això és...
3: Però tampoc es pot retreure. La gent tenim dret a fer el que ens considerem.
4: Sí, però escolta'm una cosa. Si jo no dic que no
0: tinguis dret... Tu respectes la llibertat de cadascú, evidentment.
4: Jo respecto que la gent no voti. Ara, el que no vota...
3: No, el que no vota també es pot queixar. Jo amb això que estàs dient no estic d'acord.
4: Bueno, doncs ja m'estranyava.
3: No.
4: Portàvem dos dilluns, avui tornem.
3: És que jo, qui ets tu per treure drets a la gent?
4: No, jo no trec drets. Jo dono la meva opinió. Jo dic que el que no vota, a mi que no se'm queixi.
3: A tu, vale. Però des del punt de vista de la democràcia, no ens fan portar cap certificat d'haver votat per anar a presentar una queixa. Vale?
4: No.
3: I per tant, la ciutadania tenim dret a opinar, a votar, a participar, a no participar. El que passa que després atenguen-se a les conseqüències.
0: Clar.
3: Evidentment.
4: Doncs estàs dient el mateix que jo amb altres paraules.
3: No, estic dient el mateix. Perquè, perquè tu...
5: Amb un altre accent.
3: Hi ha moments que et venen... Jo estic d'acord amb el Jaume, que hi ha moments que et ve de gust tirar la tovallola. Vale? I per tant... els que estan amb compromisos polítics al nivell que sigui tenen l'obligació o tenim l'obligació de traslladar que la ciutadania està sentint això.
4: Correcte.
3: I que potser cal fer
4: doncs,
3: la
4: escolta,
3: política d'una altra manera.
4: Vas i votes en blanc o votes nul.
3: O no. Aquí, el nostre sistema democràtic, el vot no és obligatori, vale? El primer principi de la democràcia és respectar les regles de joc. I si no t'agraden, contribuir a canviar-les.
0: Molt bé.
3: Aquesta és la base.
0: Molt bé.
5: Jo estic d'acord amb el que esteu dient. El que passa que, d'una banda, si el que estem demanant o el que demanem és la màxima participació de la gent, doncs home, doncs semblaria que intentar justificar doncs, l'abstenció o la no participació...
3: No, no, jo no la justifico, l'argumento.
5: No, sé que no la justifiques, però bueno, quan diem, i és veritat, que de vegades ens donen ganes de no participar-hi, doncs semblaria que estem propiciant, ajudant, fomentant, doncs, que aquesta no participació, doncs, bueno, està molt justificada, que no dic que no ho estigui, eh? Que passa que segurament, el missatge que hauríem de donar hauria d'anar en una altra línia, si el que volem és la participació. Perquè...

0: eh? Sí, però sí, no és un deure, per tant, doncs, no. Qui no vulgui exercir-ho...
1: És un deure moral.
0: Sí, correcte. Exacte. Qui no vulgui exercir-ho, doncs que no ho exerceixi.
1: Ara bé, a part que hi ha una altra alternativa.
0: Ara bé, anar-se a la platja, o anar-se al cinema, o anar-se no sé on... bueno, per després tenir la llibertat de poder queixar-se, que segurament hi haurà persones també que això ho fan, que no volen comprometre ni la seva voluntat de participació per poder queixar-se després, vingui qui vingui, doncs home, no sé si està molt justificat.
1: Hi ha una alternativa, si no t'agrada ningú del panorama,
2: sí.
1: Fes una agrupació de lectors.
0: Bueno, o vol
1: dir, hi ha moltes possibilitats, això és evident.
0: Jo
1: la
0: sempre,
1: fàcil és anar a la platja.
0: Sempre hi he defensat. Sempre hi he defensat.
1: De vegades, sempre quan vas a la platja, tens dificultats no, per aparcar,
0: perdoneu,
1: i a més
0: i
1: a més hi ha molta gent, sí. no pots col·locar a segons quines
0: a
1: platges, vas a la tovallola.
0: Però no hi acabo. Jo sempre hi he defensat que la gent doncs, que té difícil participar o que té moltes dubtes o que té dificultats, que voti en blanc. Perquè és una manera de dir, escolta, jo participo però no estic d'acord amb com s'estan fent la cosa o amb els electorats que s'estan presentant i per tant jo participo. Mm-hmm. Per mi el vot en blanc és un vot de rebel·lia, de càstig
3: de
0: revelació
1: i contra això.
0: I molt conscient. Per tant, qui no estigui d'acord amb moltes coses, que voti en blanc,
1: sí.
0: com a mínim.
1: Però jo em sento amb zero autoritat per condemnar ningú.
0: No, jo no condemno
1: ningú. Que cadascú actuï segons la seva consciència.
0: Beba, jo no condemno ningú i és més, he dit que és un dret, però no és un deure. Per tant, a partir d'aquí, no condemno ningú.
4: Jo
5: estic d'acord amb el que esteu dient. El que passa que a vegades la gent, sobretot la gent que està compromesa o ha estat il·lusionada amb una de les opcions, amb alguna, la que sigui, després resulta que la sorrana, que es diu, sí. i acaben decidint anar a la platja o esquiar si són a l'hivern, perquè al final...
0: Sí, també.
5: Però vull dir, bueno, que jo penso que amb el que ens ha costat arribar a poder votar, hem de dir que la gent hi va, però totalment, evidentment, d'acord amb que no és un dret i no un deure, i per tant, bueno. Després...
0: Però per tant, defensar el vot en blanc per aquesta gent, doncs,
5: bueno,
0: a mi em sembla correcte.
5: N'hi ha moltes opcions, però també hi ha la de no anar-hi, però
0: no,
5: a vegades hi ha l'abstenció tècnica, que diuen, i després gent que el que sigui els han decepcionat i acaben, com que no hi ha la xitxolina de Torna, com va passar
1: a Itàlia,
5: o aquí amb el Ruiz Mateus.
3: Doncs,
5: aquest vot d'emprenyat... acaben dient que no hi van, que és una opció.
0: Però és que al final acaben sortint aquests personatges.
5: El que passa és que això el que fa és baixar la representació dels que hi són. No? Hi ha qui defensa el dels escons en blanc i que al final això no acabaria funcionant de cap manera, però és legítim. Al final...
3: Jo el que no sé si realment els partits fan la lectura en aquest sentit, de dir la gent no ha votat, reflexionem per què no ha votat. No, miqueta, és a dir, no, que no tenen dret a queixar-se perquè no han anat a votar. Penso que la lectura hauria de ser al revés. És a dir, per què no han anat a votar? Que si estic d'acord amb tu, que potser sí que val la pena fer-ho en blanc i anar a votar.
0: Doncs mira la paradoxa.
3: Però la diferència que fas per aquí, jo no tinc dubtes que et faci correcte.
0: Si tenen dubtes, intento aclarir-la. No, és perquè veiem...
3: Digues.
0: Perquè veiem la diferència de votar en blanc o no votar. Tu tens el dret de fer el que vulguis. Ara, si tu votes en blanc... estàs participant. Si no votes... Si no votes, clar, ningú sap si tu no has votat perquè estàs emprenyant o perquè passes del sistema o perquè te la bufa sigui. Per tant, si no votes...
3: Queda el dubte.
0: Clar, hi ha el dubte.
3: Que es podria analitzar
0: doncs, l'abstenció realment que representa, i bueno, hi ha estudis sociològics que van en aquesta línia, però si tu votes en blanc, tu has participat, amb la qual cosa no vas de passota.
3: Sí, sí, millor en blanc que
4: Ramon. Home, i a més comptabilitza. Mira, una paradoxa. A les últimes eleccions municipals, el Partit Socialista, aquí a Molins, va perdre 177 vots. Però va guanyar dos regidors.
0: Bueno.
4: Perquè la llei d'OM, amb l'abstenció, el que afavoreix és a la força més votada.
0: Bueno, però això és una conseqüència de...
4: Clar, és a dir, el vot en blanc comptabilitza.
3: Sí, sí.
4: Tants vots en blanc...
3: Sí. La,

0: conclusió...
1: Al final,
2: que el vot en blanc és millor.
1: Han d'acabar
3: a 20 i 21. També la diferència amb els altres va ser més gran. I per tant, sí, aquesta mateixa sí, sí, idon el que fa és que... Sí, sí. Que més diferència cada
1: no, no, i fa que el segon regidor sigui molt més barat, diguéssim.
3: Això passa i al final...
1: A més participació, bueno, costa més aconseguir més regidors, a menys participació. El primer més sempre és el mateix topall, em sembla que són sobre els 500 bueno, vots, aproximadament.
3: I et pots trobar que en siguin 1.000. Ja,
0: clar.
3: Que el primer en sigui.
0: Però que els regidors, a veure, perquè ens entenguem i que sigui clarivident, a més participació, doncs, el cost del regidor és més car, és més alt. Amb la qual cosa, doncs, clar, aquesta diferència que tu deies de les darreres eleccions, doncs, si hi hagués hagut una major participació, doncs, no s'hauria produït.
4: Voleu que us digui què diu la IA de l'abstenció?
5: La IA. Vigila amb la IA. Vigila amb la IA.
3: El que no saps ho inventa.
0: A veure si estem d'acord amb alguna cosa.
4: Però té sector, té sentit comú, eh? Parla de factors socioeconòmics i sociodemogràfics. I és el que anomena abstenció estructural. I parla que hi ha relació, de vegades, amb l'abstenció en el nivell d'estudis i de renda, el factor generacional, la precarietat laboral i residencial. Després fa un altre bloc. Sí. Factors polítics i la desafecció, vale? Desafecció política i desconfiança, ineficàcia política, percep la política com una tasca inútil, pèrdua del deure cívic, i factors conjunturals del sistema, la fatiga electoral, la utilitat percebuda d'aquella elecció, la polarització i la competitivitat, i hi ha una dualitat, hi ha una abstenció passiva i una abstenció activa. L'activa és la que seguiria el vot en blanc, la passiva és que passo, ja la paraula ja ho diu. Com a guió, t'analitza tots els camps. Jo sí que he estat en bastantes eleccions que quan s'acaba i fas la valoració aquests factors s'analitzen i evidentment això surt, com que la IA es comença a mirar carpetes, surt d'estudis sociològics que hi ha hagut perquè fa anys que és aquest element. L'Àngels Pont, que de vegades fa uns de GESOP, no sé si de vegades heu vist els estudis que després de les eleccions et comença a ensenyar una mica tots aquests riscos. El que passa que jo sí que puc dir que el que percebo és que els partits això post-eleccions ho analitzen, però després això queda en una carpeta.
1: Sí.
4: En general.
1: Sobretot si t'ha anat bé.
4: Exacte. És a dir, i com que la manera de fer política cada cop és més mediàtica de l'anunci del dia, el treball més en profunditat es fa menys. I això ho constates i ho veus en la majoria de formacions, totes les tones, és el debat de l'último minuto del partido. I aleshores, si no s'entra a fons en aquestes coses, inclús la pròpia incidència que cada força, segons aquests paràmetres, té, per què hi ha hagut més abstenció en tal barri, quina és la situació que hi ha allà de veïnatge, és a dir, tot això requereix un treball polític que, com que la immediatesa provoca que tota l'estona s'hagi d'estar fent un tuit, un Instagram, un Facebook, un TikTok, un no sé què, pues no es treballa. I això, els que ho tenen pitjor i que haurien de treballar-ho més, en general són les forces més alternatives, més d'esquerra, les que sembla que... No dic que les altres però forces que no ho hagin de fer, però les que tenen ganes de transformar, sí, però, si això no ho tenen en compte...
1: És molt difícil lluitar contra això.
4: Va, però és una onada que se t'emporta, tens raó.
1: Pregunta-li a l'Oriol si els titulars de les 8 del matí són els mateixos quan acaba.
5: Segurament que no. Han anat evolucionant.
1: I a les 12, és a dir, el que has explicat a les 8, quan arriben a les 12 menys quart, és que a més ja no li interessa a ningú.
5: Sí.
1: Perquè hem entrat en aquesta corre.
5: Sobretot els generals aquí a Molins de Rei, doncs la cosa està més tranquil·leta. Perquè estàvem parlant de les eleccions municipals a fora. Sí. És que hem de contextualitzar 10 minuts més tard. Perquè, doncs, com bé sabeu, Aliança Catalana ha fet públic que es presentarà a les eleccions municipals i que ja té candidat, al qual entrevistarem d'aquí una estona, Xavier Berlanga. el qual, doncs...
4: Fa pel·lícules?
5: Primers...
2: Sí, és l'Albert Blanc.
5: Primers moviments, perquè parlant d'Esquerra ja va confirmar Marta Espona com a candidata, això va ser fa unes setmanes o algun mes, l'assemblea va ratificar doncs a Marta Espona. Aquí tenim la segona notícia, i a partir d'aquí, doncs, aquests moviments que hi van havent mesos abans, i a partir d'aquí doncs hem començat a parlar. De fet, és una de les primeres novetats que tenim, perquè no s'havia presentat mai abans Aliança Catalana, i per tant doncs és un nou escenari o un nou element dins de l'escenari de les municipals. L'entorn dels comuns també hi ha moviment, no direm, no desvelarem res més.
4: S'està en el procés de primàries per decidir el
5: primàries,
4: cap.
5: Primàries, eh?
4: Sí. Però si hi haurà primàries...
5: Molt internes, eh?
4: Si hi ha mitja dotzena de candidats, si només n'hi ha un... queda automàticament...
5: I m'estàs dient que potser només hi haurà un candidat?
4: No ho sé, ja ho explicaran els comuns.
5: D'acord.
1: No t'ho dirà.
5: Pots fer una exclusiva aquí a...
4: No.
5: El que sí que ja ha verbalitzat ell mateix, que no vol tornar a repetir, és Gerard Corredera.
4: Sí, i el Lucas Ferro.
5: I Lucas Ferro també. Per tant, dels dos representants de Molins en Comú Podem, ara mateix a l'Ajuntament, cap dels dos serà cap de llista, cap dels dos repetirà.
4: Sembla ser que no.
5: Que també és un escenari a tenir en compte.
6: Fins aquí puc llegir.
4: Sí.
5: Ja me'n vols preguntar també alguna cosa a la Beba i així a lo millor et respon ella.
2: No, notícies no en dona més.
5: No ens en dona més.
2: Fins aquí puc llegir.
1: Ell va apretant a veure si algú aconsegueix treure-li.
5: No ens en dona més, però aquest és claríssim que no repeteixen els dos.
4: Hi haurà candidatura en Comú Podem a Molins de Rei i endavant les atxes.
5: Això sí, bé.
1: De tota la vida. Endavant les atxes de tota la vida.
5: Properament escoltarem doncs el nom de candidat o candidata.
4: Suposes,
5: no?
0: Sí, home, abans de les municipals, segur.
4: Sí. Quan es fagin els paperetes sí, hi haurà noms allà.
5: Abans de les vacances, deia, de...
4: Ja veurem.
5: Exacte, quin dia concretament?
4: No ho sé.
5: No ho saps.
1: I ara ens falta tot l'espai post-convergent, tot el món aquell.
5: No sé si el Joaquim sap alguna cosa.
4: Ara i en l'aire faran una candidatura
1: d'aire. Sí.
5: Que hi ha gent que encara matura i no ho té clar. Sí, passat ja 4 anys del mandat, encara hi ha confusió a vegades.
1: Sobre l'aire i ara. I...
5: Sí, exacte. Sí, sí,
0: sí. I vine aquí.
2: Hi haurà candidatura de Junts, això sí.
1: Hi haurà candidatura de Junts.
2: D'aquí ja ho explicaran.
5: Sí, pots confirmar-ho, Joaquim?
2: No, no sí. Diu el Joaquim. Però que, sí que ni,
4: bueno, el de Barcelona es diu Martí, eh?
2: També. Sí.
4: Ja és parent o què?
1: Home, és algun cosí llunyà.
2: Ai... Jo, bueno, n'hi haurà. Ja ho anunciarà qui li toqui en el moment que li toqui, però sí, home,
4: I també hi haurà PP i Vox, o sigui que estarem entretinguts per les municipals. No és que jo ho anunciï, és que sona per any que sí que serà així, no? Vull dir que...
5: Falta saber si la candidatura d'Unitat Popular es presentarà.
4: Sí, la CUP, i tant que es presentarà. Jo... Creo que sí,
5: La veu ho té claríssim, Ramon
4: estan,
5: i Joan.
4: Estan promovent un tou de mogudes sí, que indica que sí.
0: Per les coses que se'ls van sentint por a ell, els sembla que tenen ganes de...
4: Els comunicats d'opinió que manifesten, etcètera.
0: Tenen ganes de tornar-hi.
4: Tenen ganes. Sí, sí. Per tant, estarà molt distribuït el vot. Això, lligat amb l'abstenció,
5: sí.
4: Proporcionarà un determinat escenari. Per tant, potser li toca a tothom treballar perquè no hi hagi abstenció.
7: Aquí ho parla de tots, però Joan no es pronuncia.
4: No, home, és que el del PAP jo crec que és de Casao, no? Algú lo duda?
1: No necessiten córrer a preguntar al candidat, diguéssim.
0: Jo no ho sé, jo no he parlat amb l'alcalde, no ho sé.
5: No ho sabem.
0: Bueno, sí.
1: Si hi hagués un canvi de persona al capdavant, ja ho hauríem sabut, perquè ja s'haurien fet moviments dins de l'Ajuntament.
0: Ah, sí. No, home, a veure.
1: És de calaix, que si tu no has de repetir un any i mig o un any abans...
4: I quan tens l'alcaldia...
1: Bueno, poses a la persona que vols que encapçali d'alcalde per donar-li visibilitat. Això és de... Però no és que ho faci el PSC, és que ho fan tots.
4: Home, i té la seva lògica.
1: I té la seva lògica, evident. És de, no cal ni anar a la facultat de polítiques, per això. De fet, haurien d'estar tancades.
5: La facultat del Ramon ja... Perfecte.
1: No, és que allò de la facultat de... En fi, és igual. Allò dels politòlegs...
7: No, jo dic perquè
5: ui, les veus. Ara hi haurà moltes veus, eh?
1: Diuen. Ràdio Macuto.
5: Què t'han dit a tu?
7: Que el Xavier no es presentava.
0: No, home, a mi no ho sé. A mi no arriba res, però vaja. Jo penso que, en fi, s'està governant de la millor manera que es pot i ho està fent relativament bé, i jo imagino doncs que en el seu moment doncs ja decidirà.
7: Això no treu que un dia tingui altres alternatives i...
0: Sí, però bueno, jo fins a on jo sé, doncs...
1: Jo he perdut bastant contacte amb Ràdio Macuto des que va morir el meu pare, però quan el meu pare encara rondava, sí. Ara, del que s'explicava al matí al Cardona al vespre al Foment, s'assemblava com un ou o una castanya.
5: També els titulars havien canviat.
1: Home, però absolutament. O sigui, d'un esvorany al carrer 11 de setembre s'havia ensorrat al carrer Puigcerdà, ja. Vull dir, era una cosa gran. Vull dir, però això, fins a morir-nos, això és un històric, no d'ara, no, de tota la vida.
5: Bé,
4: aviam, el que s'ha de procurar a Molins de Rei és que, amb la correlació que sigui, però l'aparició de la ultradreta independentista i la ultradreta espanyolista, guardem-nos-en, perquè els disbarats que s'estan sentint por ahí a nivell del que és l'Estat, els acords aquests PP-Vox en les comunitats autònomes, etc., fan esgarrifar, eh?
1: Sí, prioritat nacional.
4: La prioritat nacional, que per cert, no sé si algú va anar al cinema a la Penny, la pel·lícula que va
5: anar. El Cineclub, que tancava temporada dissabte. Però no té a veure amb...
4: Bueno, té a veure...
5: Aviam,
4: parlava de Palestina.
5: Ubicat a Cisjordània.
4: És una pel·lícula preciosa.
5: Todo lo que fuimos.
4: Todo lo que fuimos. Parla a partir de la història d'una família, que, ara no faig spoiler, si voleu ara us explico l'argument, perquè...
1: Sisplau, perquè si la volem veure,
4: A partir de la història d'una família i d'un fet concret, t'expliquen el que ha estat passant i el que continua passant a Palestina, el conflicte aquest dels jueus, que fa esgarrifar i que sembla mentida que la humanitat puguem ser d'aquesta manera. És a dir, és que surts d'allà...
5: I per què ho lligaves, doncs, amb tot això que estem parlant ara?
4: Els elements de determinats posicionaments polítics, quan ell deia això de la prioritat nacional, és a dir, aquest tipus d'exaltacions ens acaben pervertint el que és el sentiment de cada ser fraternal de la humanitat. És a dir, és que no pot ser. És a dir, és que no em surten ni les paraules, eh? És a dir, vaig sortir del cine que pràcticament em caien les llàgrimes, perquè és que t'impressiona la pel·lícula i t'impressiona el que hi ha al darrere i el que allò ho fa gent que després, si la trobes, és normal i corrent. O sigui, les persones normals i corrents, podem, posades en segons quines espirals, podem acabar fent uns disbarats tan grans.
7: És que les coses més antigues que tenen és la guerra, eh? Al final,
1: els nazis, també ho eren, eh?
4: Sí, hi hauria gent que era bona gent i a la millor et convidava a menjar un entrepà.
1: Comandants de caps d'extermini que vivien a dintre amb la família, eh? Tenien una tanca perquè no els veiés, però estaven allà. I a 2 quilòmetres hi havia les xemeneies dels forns.
5: La zona d'interès.
0: I abans d'això van guanyar unes eleccions, eh?
1: Van guanyar unes eleccions. Efectivament.
0: I a Itàlia els feixistes van guanyar unes eleccions.
1: Sí, sí. A Itàlia no les van guanyar.
0: Però,
1: a Alemanya sí. Alemanya va...
0: I clar, i aquí per exemple, això que deia la Beba, clar, i aquí, per exemple, doncs, a casa nostra, per parlar de Catalunya, eh? Podríem parlar d'Espanya, però és igual. Clar, quan diuen, no, és que la condició per poder pactar després amb altres partits o altres forces i més és que siguin democràtics, diu, clar, a partir d'aquí em volia que fa fort. I se li pregunta, doncs, amb algun candidat, Aliança Catalana és democràtica? I diu, sí.
4: Hòstia.
0: Això què vol dir, doncs?
1: Però jo crec que això...
0: I quina diferència hi ha, ara posats ja a continuar parlant, entre Aliança Catalana i Vox?
4: No, són
0: cosí.
1: La bandera.
4: Exacte, és la bandera.
0: Cap ni una.
1: Sí. Un posen el pollastre i l'altre...
0: Ideològicament, socialment, i tots els nens que vulgueu...
5: Sí, podem preguntar al candidat, doncs,
1: de fet, bueno, ara de quan vingui. Està...
0: Sí, sí, no, perdó.
1: Hi ha un exercici que va molt bé, que sí, és agafar, per alguns, que és agafar per alguns, els programes...
0: Per alguns, perdona.
1: Dos partits.
0: Sí, sí, Ramon, sí, ho sé.
1: I comences a gratar...
0: I és el mateix.
1: I el que et surt...
2: La gent no agafa el programa.
1: No, cap, no, mira,
0: però,
1: no,
0: però,
1: no,
0: ja ho sabem. Però com estem, no, estem
4: ha,
0: acostumats...
4: I ara hi ha el factor aquest de...
5: Les xarxes.
4: De la, no, i després en els discursos hi ha el factor del no respecte a les persones migrades. Això fa esgarrifar. Ja està. I en canvi, tu et mires... És curiós que les patronals hagin estat tan a favor de la regularització, perquè resulta que la mà d'obra aquesta és imprescindible.
1: Clar.
4: O sigui, però, en canvi, et surten aquests discursos que, a més, tenen empremta a la gent més humil.
0: Sí.
4: Clar, és escolteu, em truquen...
5: Sí, no, no cal... Ah, és el candidat o
4: no,
5: candidata
4: no, no,
5: de...
4: No, no,
7: la notícia.
4: És que saps que fan consultes que són...
5: Sí, no, no ens has de donar explicacions, tranquil·la. Però, en tot cas, si de cas... Atenció, agafant-lo en directe al telèfon. Perdó, alguna reflexió més?
1: No, però mira, ara s'està produint un fet molt curiós, no? Perquè si mirem 30, 40 anys enrere, doncs les patronals, diguéssim, estaven reflectides en certes formacions polítiques, més o menys.
5: Uh-huh.
1: Oi? Va. Bueno, ara resulta, per exemple, que arribes als pressupostos de la Generalitat i totes les organitzacions empresarials els defensen i aquelles forces polítiques que sembla ser que històricament havien tingut més afinitat amb les patronals i estan en contra. És una...
2: És no, dir... Jo sóc que no són tan bons.
1: Bueno, no ho sé. No, ho sé. No, jo. És a dir, a mi l'opinió de Foment, amb tots els respectes,
2: bueno,
1: ja s'ho faran. Aviam si m'entens.
2: Però llavors no la pots fer servir només per quan t'interessa.
1: No, no, però és que és Foment, la Cambra, no sé què, tal, tots diuen que sí, i llavors els partits...
5: Foment del treball, eh? No el...
1: Foment del treball, sí, sí. No,
0: no el d'aquí.
1: No.
2: Sí, perquè...
1: No.
5: Aclarim-ho bé.
1: No. Foment del treball. Senyor Sánchez Llibre.
5: Sí, correcte.
7: Ali Sánchez Llibre.
1: Sí, sí. Un històric, eh? De... En fi.
5: En Josep, eh?
1: De Unió,
5: Josep, de Unió Democràtica.
1: Home, estava amb el que és ara conseller, també... Senyor Espadaler,
5: ara
1: socialista de tota la vida. I, bueno, en fi, els camins del senyor, que són inescrutables, diguéssim. Sí, sí. Igual. No, llavors, bueno, dius, què està passant aquí? No?
2: Tot plegat està. És així, perquè al final hi ha una altra extrema, que és l'extrema esquerra, que sembla que estigui força bé, que depèn de quins desbarats diuen, i en algun lloc...
1: Bueno, força ben no
2: bueno,
1: deu estar.
2: Bueno, sembla sí, perquè ningú... Jo no sento ningú que diguin, i alguns
1: vamos,
2: estan...
1: Jo no recordo que hagi estat mai bé l'extrema esquerra en aquest país.
2: No, no, jo, perquè aquí al final...
1: Perquè són hereus de la vida de Brian. L'extrema esquerra d'aquest país està fent la vida de Brian sistemàticament. Vull dir, ara em brallo i
2: bueno,
1: faig
2: i
1: un
2: els
1: altre
2: altres,
1: partit, i ara em brallo...
2: Hem començat parlant de les eleccions municipals.
5: Sí, sí.
2: A les eleccions municipals de Molins de Rei, o hi ha una abstenció, allò que dèiem abans, massiva, no, lo següent,
5: uh-huh.
2: O allò, aquest pacte, aliança Vox, PP Vox, això és que, bueno... O hem de canviar tots com un mitjó perquè això pugui acabar succeint. Bueno, per el que deia fa un moment la Beba, no? Vull dir, cada cosa, jo el que espero és que la gent que es presenta a les eleccions de Molins de Rei tingui propostes per Molins de Rei, d'entrada.
5: Mm-hmm.
2: I, evidentment, hi ha alguns que em fan sortir grans, i aquí no cal parlar-ne ja més, perquè hi ha... Però, bueno, que s'ha de tindre que no sigui allò d'aquests que hem dit que es presentaven, o aquests de Vox es van presentar, no sabíem ni què ni quan, no van posar allà les paperetes, i una mica més entren, eh?
1: No van fer ni campanya, sí, sí.
2: El que passa és que s'ho van repartir tan bé que al final no van entrar.
1: No van entrar ni Vox ni el Pernillo, també.
2: Però, bueno... Però això és una cosa sí, sí. Que sí, però ja dic, hi ha una altra extrema que també fa molts disbarats.
1: Sí,
2: En algun moment té influències en els governs i que està, i que ens està passant. Jo crec que el tema dels migrants, home, és que el que no pot ser és que se'ls deixi amb un entrepà de xòpet a la plaça Catalunya i se'ls digui que durant 2 anys no poden estar treballant, no poden viure. No? Llavors, d'alguna manera, s'ha de regularitzar-los.
0: Ah, clar. Però, bueno, però,
2: però
0: si
2: el millor és que s'hauria de fer des del primer moment.
0: Bueno, però si hi ha forces que estan en contra de la regularització, bueno, a veure, com es menja això, doncs?
2: Bueno.
3: Sí. Altra cosa és que no hi ha cap país que pugui aguantar un increment d'un 25% contínuament, això. No hi ha cap...
0: Però això quines dades diu, això?
3: Però... Hombre, que
0: si la pròpia patronal que estava dient, no, Ramon, no, i és veritat, la pròpia patronal està defensant, sí, i justament per interessos propis, eh? No és perquè més consciència social. Interessos propis.
3: Perquè les empreses, hòstia, necessitem mà d'obra.
0: Necessitem mà d'obra, i a més, mà d'obra, sí, barata. Doncs regularitzem aquesta gent que ve a guanyar-se la vida. Doncs, home, donem oportunitats. Però, clar, hi ha partits de Catalunya i de la resta de l'Estat que diu no, això no ho volem perquè és insostenible. Però què voleu dir? Quan l'economia a nivell global a Espanya i a Catalunya està creixent 5 o 6 vegades més que a Europa.
3: Perquè potser no tot és l'economia, i no seré jo qui defensa de postulats,
0: jo tampoc.
3: No tot és l'economia.
0: Però no és només l'economia, sí, però el benestar social, l'increment del benestar social a nivell general s'ha incrementat moltíssim.
3: En general, sí. A mi, em sembla que som aquells que esperen que fa 150 quilos en un fa 50 i diuen que fa 100 cada un.
0: Bueno, és igual. En general, sí.
3: Això se'n diu el...
0: Sí, no. Això se'n diu el que vulguem. És igual, sí. Però, clar, si anem a puntualitzar en casos particulars treurem d'allà on vulguem, eh? I un cas particular no justifica absolutament res.
3: Però en tenim milions de casos particulars.
0: No, milions no.
1: Fa temps va sortir les dades, hi havia 12 milions de persones no nascudes a l'Estat espanyol cotitzant a la Seguretat Social.
0: Per exemple.
1: 12.
0: Sí, sí.
1: Si aquestes les treus, d'aquí 3 mesos no cobra les pensions ni el Tato.
3: Ni el Tato. Però és que no s'han de treure.
1: Bueno, no, això és... Si... Bueno, però és que hi ha gent que els vol fotre fora tots.
0: Ramon,
3: no som,
0: i si treus...
3: No, crec que no som...
1: Aquí es diuen Aliança Catalana i allà a l'Estat espanyol es diuen PP i Vox, Prioridad Nacional. Primero los de aquí. Que, escolta'm,
0: és el que està defensant.
1: Que Vox tindrà un problema, perquè és que resulta que té persones al capdavant de la seva formació, 4 o 5, que són de pare argentí i mare francesa.
3: I el PP. O
1: que,
3: Sí, el PP també.
1: I el PP, bueno, sí, clar, bueno, no. Bueno. I aquí, doncs, els d'Aliança deuen voler lo dels 8 cognoms catalans, que llavors jo, com que la meva àvia es deia Parra i va venir d'Albacete, hauré de marxar, perquè però no tinc jo... els 8 cognoms catalans.
5: Jaume,
7: que avui... Aprofitant això que esteu dient, doncs, clar, que no pot ser que deixin allà...
0: Bueno, però és el que succeeix.
7: Sí.
3: Durant 2 anys no poden treballar.
7: Això no... Per una banda, que hi ha unes necessitats per cobrir llocs de treball i que per això la patronal el ho apoya, etc. Però hi ha un altre fet, jo també, que a vegades hi penso i dir com pot ser que no s'hi hagi aplicat fa molts anys ja, que aquesta canalla que arriba, que estan tutelats, a la que fa 18 anys perden la tutela. I on te van?
3: Bueno.
7: On te van?
1: Queden abandonats.
7: Fa el mateix que els deixen allà.
0: Bueno.
7: Clar, això no pot ser.
0: No pot ser, però per això s'han d'arribar a acords que no s'arriben, perquè l'esquerra i la dreta en aquest país, vull dir Catalunya i vull dir Espanya, doncs no es posen d'acord amb algunes coses que són vitals com aquesta. I amb aquestes coses...
7: Per què no s'hi posen?
0: Perquè no els hi dona la gana.
7: No, perquè...
0: Perquè la dreta, té molta mala consciència, la dreta.
7: Interessos partidistes.
0: I l'única defensa, moltes vegades, són interessos propis. I té molt mala consciència. Ah. Doncs ja està. Doncs, i quan tinguem això, i quan veiem doncs, que utilitzant... que és el que està fent Vox i el que està fent Aliança Catalana i el PP, que és deixar arrossegar també, per anar contra el govern corresponent de Catalunya o d'Espanya, doncs utilitzen els estrangers, els que venen de fora, i els que, a més, no estan regularitzats, que no tenen feina...
3: No serà que utilitzen etcètera. Coses que pensa moltíssima gent i les utilitzen matusserament.
0: No. Vull corregir-te, o almenys, segons la meva opinió. Sí, no és que la pensa molta gent, i realment la pensa molta gent.
3: Algunes.
0: No, és igual, sí. La pensa molta gent, t'ho compro. Final, però saps per què la compra molta gent? No perquè li hem venut molt bé. És a dir, aquí estem... No. Estem en una societat, i ho hem dit moltes vegades, i per activa i per passiva, que és els mitjans de comunicació, són les xarxes, etc, el que venen les opinions i el que venen les idees. Mm-hmm. Clar, tu, quan a la gent... li estàs inculcant permanentment i per tot arreu de que la culpa, de que si no té feina o que si no sé què, o ha demanat un ajut i li arriba tard, etcètera, que moltes vegades és mentira tot això, però bueno, et podria donar aquesta sensació, la gent té la percepció de que a ell no li arriba, per què? Perquè aquests ajuts van als estrangers, i això és mentida. és mentida, perquè els estrangers, si volen accedir, si volen accedir, si volen accedir a un ajut, si volen accedir a un ajut, han de complir una normativa com a mínim igual que els nacionals, com a mínim, eh? Que de vegades és més exigent. I la prova la tenim, això que estaves dient tu ara, que, clar, si no tenen feina, doncs, lògicament, no els poden contractar, o sigui...
2: No, no, no, si no, això és un pes que mossega la cua, que es pot mirar al BOE, al DOC, on te vulguem, eh?
0: Per tant,
2: aquí, durant dos anys, no, i el millor em corregiré, bueno, són tres, no ho sé, però...
0: I a més a més...
2: Ni poden menjar, ni poden...
0: Hi ha una altra cosa que, de vegades, no la parlem. Clar, estem dient, és que és una mà d'obra que és necessària, que si aquests se'n van, el país se'n va a Norris, i no només els que estan treballant i cotitzant, sinó els que estan treballant amb negre, que són molts dels que estan fent les feines a casa i es cuiden els avis, etc. Però, clar, és que parlem de la gent i només parlem de la feina dels que cotitzen, però hem de tenir en compte també que aquestes són persones. I quina diferència hi ha, a part del color de la pell, entre una persona d'aquestes i nosaltres? Pregunto jo.
2: Però, perquè la resposta...
0: Perquè aquests han emigrat ara. Aquests estan emigrant ara. Però fa uns anys emigraven altra gent cap a altres territoris. Sí. I fa més anys la gent de Catalunya i la gent d'Espanya s'anava, doncs, a Europa a treballar perquè aquí no podien menjar. Sí. Aleshores, de què dimonis estem parlant?
7: I encara n'hi van, eh?
0: I encara n'hi van. De què dimonis estem parlant?
7: Encara n'hi van, eh?
0: Bueno, primero los de casa, i una merda.
1: Que van llegir... Han llegit molt a Goebbels.
0: Eh?
1: Hem llegit molt aquest.
5: El Josep.
1: Llavors, clar,
2: penso que estem parlant no es pot frivolitzar, depèn de què, perquè al final, això, com si nosaltres... No,
0: jo no frivolitzo.
2: Això que he dit jo... No
1: és frivolitzar.
2: Al final, si no li donem una solució a aquesta gent de l'entrepà de Chopet...
0: Ahir el primer gol de la selecció... El primer gol de la selecció el va fer Lamine Yamal.
1: Negre i musulmà.
0: I musulmà. Bueno, i va fer un agraïment.
2: El problema que tinc és que m'agradaria una altra selecció.
0: Perfecte.
2: Ja no me la miro.
0: Bueno, és igual.
2: Bueno, és clar, igual. Ja estaríem
0: que
2: en
0: no
2: aquelles dels matisos. Bueno,
0: no, són matisos, que... no són matisos. No, però sí, aquest, no, el Lamine, per exemple, doncs no comptabilitzem.
2: Però és que hi ha expats i hi ha...
0: Bueno, doncs ja està.
2: Bueno, clar, depèn dels que
0: l'estiguin. I aquest diu el Messi. Els
1: del barri de Salamanca, Vox no els vol fer fora, eh?
2: No, però sí, això... Mira, no, jo ja estic convençut.
1: Els veneçolans del barri de Salamanca...
4: Ho deia, i ho continuo dient,
2: no els
4: voten.
2: Si no donem una solució a aquesta sensació que té molta gent,
0: sí,
2: si no li donem una solució diferent a la que donen aquestes forces...
4: Sí. És que la solució dient, és més estat
2: de benestar. Perquè al final si no estem fent la campanya. El problema és...
0: No es tracta...
2: Quan surt l'Aliança Catalana i dius que jo a mi no em cal fer campanya perquè ja me l'esteu fent vosaltres i a sobre penses que és veritat.
0: No es tracta de parlar de sensacions. Es tracta d'explicar les coses ben explicades.
2: Perquè la gent et deixa de votar perquè un dia no el vas saludar bé o bueno, claro. Sí, per tant són sensacions. O perquè... jo què sé.
0: Sí, però juguem...
2: Per amb mil coses, perquè juguem... és guapo, perquè és lletja, perquè no sé quantos, sí. o tot el contrari. Bueno, però si ja passa això, imagina't aquesta
0: sensació. Però per guanyar-nos a la gent políticament, el que no pot ser és que fomentem les sensacions, les emocions...
2: Però els problemes hi són.
0: Sí.
2: Per tant, li hem de donar una solució democràtica que la gent...
0: Però el problema...
2: Perquè si no ho expliquen ells. És a dir, al final, no sé com has dit això, els espanyols primer o no?
0: Però aquí, però...
2: Doncs, per què? Doncs, bueno...
0: Però el problema no és que tinguem aquí molts emigrants que li estan trillant el pa a la gent del país. No és veritat.
2: Jo això no ho he dit mai.
0: Ja ho sé que no has dit. El problema no és aquest. El problema és que la gent, quan arriba aquí per treballar i per viure i per intentar sobreviure, s'han de regularitzar. I s'han de regularitzar per ser una persona com nosaltres.
2: Però no pot ser que estiguin durant dos anys obligatòriament vivint, no sabem de què.
0: Doncs fomentem...
2: I llavors cadascú de nosaltres fem allò que en deien l'acte de contrició, si ens passés durant dos anys...
0: Molt bé.
2: Que no podem ni menjar, que
1: acabaríem. Doncs això s'ha intentat arreglar amb la regularització.
0: Doncs aquests que es queixen tant, que ajudin des del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats a regularitzar amb aquesta gent. I punto, i ja està.
5: Avancem, va. Aviam, Jaume. No,
7: així no avances per què és?
0: Perquè no volen.
7: No, interessos partidistes.
0: Sí,
1: i tant.
0: Doncs ja està.
7: I tant. I això és el que porta, el que deia al començament.
5: Tornem a l'inici.
7: La gent, a vegades, es cansa i diu, no voto.
5: I tu justifiques
7: no,
5: això.
7: No. Ara, jo estic d'acord sí, amb el que he dit.
2: El problema ja no és... Però el pro... Sí, però el problema ja no és no votar ni votar en blanc, sinó que acaben votant justament els que volen donar aquesta solució.
3: La gent emprenyada
2: a Vox, Aliança Catalana, etc.
5: Aviam, com es presenta Sant Joan, va, a la Revetlla. Us agrada la Revetlla?
4: Ai, com a, mi, a, mi, a mi el que em fa molta gràcia que és ara gràcia. Els, aquestes associacions que demanen que hi hagi menys soroll
5: sí.
4: i no hi hagi petards per el tema
5: per tant,
4: dels
5: no
4: animals.
5: Respectes la...
7: pels animals.
5: No, animals i també persones. Eh? Sí.
4: Aviam. Bueno, però... hi ha una cosa i és
2: els animals allò... pateixen molt, eh, Beba?
4: Sí, pobrissons, ja ho sé.
5: No sabem si ho estàs dient seriosament, això.
2: Sí, jo sí, home.
5: No, no, ella,
4: que els animals pateixen els gossos, etc. amb el soroll dels petards, es veu que sí que és cert.
5: És
4: però,
5: cert.
4: Pues, posa'l en un quarto que estigui quieto i ja està. És a dir, el que no pot passar és que per Sant Joan s'hagi de restringir el tema de la que són les fogueres, el que és la festa i el que és els petards. Perquè jo tota la meva vida he sentit petards per Sant Joan, sí. tota la meva vida. A mi no m'agraden. A més, hi va haver-hi un any de les primeres verbenes de joveneta que sí. vaig anar a un guateque i em van tirar un petard i se'm van cremar els baixos dels pantalons, que eren uns pantalons vermells que m'agradaven molt. O sigui, els petards en tant en tant m'emprenyen.
7: Un petard m'envia a l'hospital i quasi m'he perdut un ull, però això...
1: Jo, com que ja està... Com que el delicte ja està...
4: A mi m'en fan de respecte.
1: Com que ja està prescrit, ho puc dir-ho. Jo de jovenet fotia petards a les papereres.
5: A veure,
1: un moment... Ja està prescrit, això.
4: No, però... No, però...
5: Un moment, que el Joaquim estava acabant...
4: No, estàs explicant una evidència, el Joaquim.
3: També estem... exagerant i aprovant alegrement, depèn de quines normatives, que al final ens farà que si s'aplica... estrictament no hi haurà
4: ni cap
3: mena, no tindrem ni revetlles, ni tindrem camells, ni
1: mira,
3: tindrem...
1: A Barcelona vol...
3: de res, perquè llavors ve algú que diu, ui, aquí diu això, i realment ho
4: sí,
3: diu, eh?
4: Sí, sí.
3: Però, bueno,
1: ara
3: perquè,
1: a Barcelona volen prohibir que els nens juguin a pilota al
3: i llavors quan passa alguna cosa, llavors anem amb el pèndol. Ara anem a l'altre costat, eh? Quan que en un lloc van fer un disbarat, no me'n recordo, sí, sí. que era Suïssa, sí, i va haver aquell... Bueno, doncs ara anem amb el pèndol. Ara tothom a mirar-se les fogueres a la de Sant Feliu a Vallirana, no? Perquè no sigui que això ja no té cap sentit, no?
4: Les podem, jo crec que
3: o no
4: es poden
3: sé quants
4: virtuals.
3: Metres que al final poses això sobre el planell de Molins de Rei i no hi ha manera
4: perquè...
3: de fer-ho, que no sigui clar, perquè quan no te'n vas al bosc, en un cas pitjor, no?
4: Fem fogueres amb la IA virtuals.
5: Ui, la IA i
3: ui,
5: la Beba...
3: Saps què passa? La IA, com que el que no sap, s'ho inventa, eh? Que no, això però, és un greu
4: però,
3: problema.
4: Però vosaltres cosa, us mireu cosa, el Gran Wyoming, el Intermedio?
5: Un, sisplau.
1: Hi ha una cosa pitjor de la IA. Si 1.000 persones pengen el mateix contingut...
5: Sí?
0: És el que surt,
1: que, és, que sigui una mentida, una falsedat. Sí, sí. La IA te l'agafarà.
4: Però ara no t'estic dient d'aquest contingut. Jo t'estic dient que en realitat virtual fem les fogueres com quan ara el Gran Wyoming t'ensenya...
3: Sí, com aquella cadena que és una llar de foc, no?
4: Sí, o t'ensenya segons quins discursos del ximple aquest del Trump, o així que t'ho fan en realitat virtual i és entretingut, perquè això es pot fer. Llavors fem les fogueres així i no hi haurà sorell.
3: El que entén al mig és el que ens aniria bé. Hi ha gent que vol que deixin de tocar les campanes...
4: Sí, home, clar. Han tocat tota la vida, eh? Tinc 72 anys, els he sentit sempre.
3: Bueno, però clar, la gent que se'n va a un poble i llavors els esquellots de les vaques li molesten, sí. doncs escolta, sí. he quedat al Passeig de Gràcia. És que, clar,
1: la gent que va anar a viure a Gavà que li molestaven els avions.
3: No, bueno, sí, hi ha llocs que s'han anat creixent.
1: Els avions no passaven.
3: S'han anat creixent i llavors l'aeroport que ja hi era té un problema.
0: Ja hi era.
5: Aviam, Jaume.
7: Passa com que hi ha un paper que diu que el soroll no poden passar.
3: Perquè
7: ja
3: s'aproven, a vegades s'aproven alegrement, que a vegades hi ha alguna que em deia, això com m'han pogut... És que, bueno, perquè... I després, durant anys, no s'aplica.
4: Jo tenia un amic que deia, el paper ho aguanta tot.
3: Tot, sí. Tot.
7: Ramon,
3: això que deies tu del 1.000. Ho aguanta tot, sí. I els d'extres, també.
5: Aviam, és l'hora de la veritat. Un segon.
3: Això és cert?
5: La pregunta del Jaume, què és?
1: És cert, això. Ho podeu llegir al diari.
7: No, no, pregunto, jo no ho sé.
1: Sí, hi ha una persona molt entesa que ho diu.
5: Què diu?
1: Si tu publiques 10.000 vegades el mateix contingut,
7: 1.000,
1: 2.000, és igual.
0: Les que sí.
1: Una quantitat important. i algú fa la pregunta a la IA sobre aquest tema, la IA et contestarà...
7: Si aquest barem de mil...
4: Això no és del tot
1: no.
4: cert.
1: Bueno, pots,
4: no,
1: si això fas... Que pots llegir-ho, eh?
4: Sí,
0: no, però mil no.
4: Però,
7: semblava molt...
4: Em sembla
7: molt...
4: L'Einstein deia...
5: Què deia?
4: Que l'important és saber preguntar.
1: Sí.
4: Vale? És a dir, si tu fas un tipus de pregunta absolutament estàndard i no li dones pistes perquè te la documenti,
7: sí. aleshores et
4: contesta això, el que estadísticament li surt. Ja si tu dius, vull que em parlis de les tesis doctorals que hi ha hagut sobre el comportament abstencionista de la població de Molins de Rei, és igual. Si tu preguntes molt concret, no et podrà agafar mil respostes d'aquestes que et diu ell. És a dir, per tant...
1: que no sé si hi ha alguna tesi doctoral d'això a Molins.
4: No, bueno, ja m'entenc.
5: Però si no hi ha,
4: s'ho
5: inventaràs. Perquè a mi m'ha passat.
4: No, hi ha coses que sí que...
1: No,
4: i a més a més li dius, això que m'estàs dient no és veritat.
5: Ai, que no m'he equivocat.
4: Sí, allà t'ho diu. Però si tu fonamentes que el que et respongui et documenti d'on t'ho ha tret, aleshores és diferent.
5: Però llavors
4: no t'agafa les dades aquestes mil que han penjat tots dient allò.
5: Per tant, només pots fer-les servir per coses que tu ja sàpigues
4: d'antuvi. Per tenir-les més desenvolupades.
5: Jo recordo, vaig un dia provar allò i em va dir sí, perquè segur l'article tal de la llei tal, i jo dic, això no em sona de res. I al final miro i li dic, escolta'm, me la pots posar per petar allà, ui, si no existeix. Dir,
4: no, i en canvi tu li preguntes...
5: Però en canvi m'estàs dient que he de fer un recurs de no sé què...
4: Tu li preguntes, digue'm, fes-me un resum de la llei tal, i et fa un resum de la llei tal.
5: I fins aquí. Fins aquí. Us desitgem una bona revetlla. Joaquim, Jaume, Beba, Ramon i Joan. No, tornem a la realitat.
4: Bona revetlla. Gràcies. I que no facin molt de soroll.
1: I bon Sant Joan.
5: Bon Sant Joan.
0: I compta amb el foc, això sí.
5: Gràcies i bon dia, que vagi bé.
1: Bon dia.

0: el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.